0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Avui fem un salt al segle XX per endinsar-nos en la història del programari lliure, un moviment que ha revolucionat la tecnologia i la manera en què col·laborem a escala global. Des de les primeres idees de llibertat del codi fins a l'impacte d'iniciatives com el sistema operatiu Linux o la llicència GPL, veurem com la comunitat de desenvolupadors va plantar cara a les grans corporacions tecnològiques. Acompanyeu-nos en aquest viatge a través de les ments pioneres que van defensar la llibertat del coneixement digital. Benvinguts a la història del programari lliure. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. I també, ho sabeu, des de fa ja unes setmanes que ho venim anunciant, tots els programes disponibles a Spotify, iVox com ja era habitual, i a més, la nostra pàgina web, que heu escoltat moltes vegades, www.portesdetroia.cat, actualitzadíssima amb tots els nostres programes antics i els nous, evidentment. A més, Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Hem d'explicar que durant les pròximes setmanes hi ha una novetat que els nostres oients rebran per nosaltres primer aquí al programa, i que és que ens hem inscrit als Premis iVox.
3: Ens hem inscrit a uns premis que, a veure, no sabem ben bé com funcionarà, no? Però ja vam anunciar que en aquesta temporada estem motivats per fer alguna coseta així una miqueta diferent. Llavors, el que farem serà deixar en la descripció del programa, a les xarxes socials, inclús a la pàgina web, els enllaços per on ens podeu votar. I si voleu votar un podcast de difusió, bueno, de divulgació històrica en català amb rigor i de tant en tant humor, no? Doncs benvinguts sereu, i nosaltres estarem molt agraïts que feu aquesta col·laboració amb nosaltres. Ens fa il·lusió, a més, pot ser un petit salt endavant pel programa.
2: Doncs, i com diu l'Albert, doncs ja us trobareu aquesta informació a les nostres xarxes socials per si us ve de gust votar-nos, que estaria també bé, ja que ens inscrivim, doncs doneu-nos un cop de mà. Molt bé, programa 466, per parlar de la història del programari lliure. Atenció, temes d'aquests que ens agrada tant en tant també portar aquí a les portes de Troia, i ho fem amb el Carles Escolà. Ell és informàtic i, a més, atenció, després en parlarem al final del programa, exalcalde de Cerdanyola del Vallès. Benvingut, Carles.
4: Què tal? Com esteu?
2: Què vol dir que un programari, que un software, sigui lliure?
4: En primer lloc, la definició més evident és que lliure vol dir que l'usuari que disposa d'aquest programari, doncs, pot fer el que vulgui. I el que vulgui vol dir que pot estudiar com està fet, estudiar què fa, modificar-lo perquè faci altres coses, que el pugui distribuir i distribuir les versions modificades sense cap tipus de restricció, que no hi hagi cap llei, cap persona que li pugui limitar aquesta llibertat. Però bé, el programari lliure també és, doncs, el moviment del conjunt de persones, la comunitat que desenvolupa, que promou i que defensa el programari lliure, i que, per tant, doncs, això és el que té una història, i espero que en puguem parlar avui, no? Molt bé.
0: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
5: Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem aquest programa d'avui, d'aquesta setmana, dedicat a la història del programari lliure amb el Carles Escolà. I com és un programa que ens agafa segurament una miqueta de lluny, sempre que toquem aquests temes i que ens encanta fer-ho, perquè així tothom aprenem d'una cosa que no en tenim ni punyetera idea, en aquest cas sí que ens toca remuntar-nos a fer un cop d'ull al passat i quins són els orígens d'aquesta història del programari lliure. Per tant, Carles, ens hem de remuntar al segle XIX i, a més, a la primera programadora de la història. Què és i què va fer?
1: La primera programadora de la història es considera que va ser Ada Lovelace, que de naixement doncs, es deia Augusta Ada Byron. Potser el cognom us sonarà, el seu pare doncs, també va ser força conegut. Doncs aquesta dona, que era una matemàtica i escriptora també, doncs ella treballava amb en Charles Babbage, que era, bueno, era un enginyer, un matemàtic també britànic, que va desenvolupar el que s'anomena la màquina analítica, que va ser el primer precursor dels ordinadors. Llavors, bueno, ella treballava amb en Babbage i va haver-hi un enginyer italià, en Luigi Menabrea, que per cert també va ser primer ministre, crec, o
0: sí, primer ministre d'Itàlia.
1: Sí, del Regne d'Itàlia. Doncs aquest enginyer italià va escriure un article sobre la màquina analítica i Ada Lovelace el va traduir a l'anglès. I a l'hora que el va traduir, ella va afegir un conjunt de notes a peu de pàgina, que al final aquest conjunt de notes ocupava més espai que no pas l'article original. I en aquestes notes ella explicava doncs, diferents aplicacions potencials que podria tenir aquesta màquina analítica, i entre elles doncs, ella desenvolupava el que és l'algoritme per calcular els nombres de Bernoulli, que són una seqüència de nombres que tenen molta importància en determinades àrees de les matemàtiques que no comentarem ara perquè ni jo tampoc.
0: Gràcies.
1: Tampoc jo sóc la persona per fer-ho, però ella, com dèiem, va escriure l'algoritme, que són el conjunt de passes que caldria fer per calcular amb aquesta màquina aquests nombres de Bernoulli. I aquest algoritme és el que es considera doncs, el primer programa de la història. No? És, evidentment, ella només el va fer doncs, sobre paper, però entenent que bueno, la màquina analítica era una màquina que era capaç de fer diferents càlculs, molts, però perquè fes operacions complexes doncs calia dir-li doncs, la recepta. Primer has de fer, imaginem, no? Ara una suma, després sumes una altra cosa i la multipliques, guardes el resultat i es fa doncs, tot un seguit d'operacions que et dona un resultat. Doncs ella va fer aquest algoritme, com dic, que és el que es considera el primer programa de la història, la primera programadora de la història. Estem parlant doncs, del segle XIX, o sigui, molt abans del que segurament la majoria de gent pensa que va ser el moment en què va començar la informàtica, que va ser el segle XX oficialment, però no va ser exactament així.
2: De fet, sí, no? Vull dir, nosaltres normalment quan pensem en els primers ordinadors, la informàtica i tot, ho relacionem moltíssim amb el segle XX. I per què són importants totes aquestes aportacions de Lovelace?
1: Bé, en primer lloc, podríem dir que tant ella com en Babbage, el que van ser doncs, els dos precursors de la informàtica, no? En primer lloc, en Babbage doncs, va crear el que seria el precursor de l'ordinador, la màquina analítica, que era una màquina que era capaç de fer càlculs, el que s'anomenava una màquina de propòsit general, no? Amb la qual podries arribar a fer qualsevol càlcul. No és una màquina que només és capaç de fer multiplicacions, sinó que és una màquina que podria servir-te per fer qualsevol cosa. Però, clar, una màquina en si mateixa és tonta, no fa res, pot fer moltes coses, però tu ha d'haver-hi algú que li digui què ha de fer i la seqüència de passes a fer-ho. I això és el que va fer Ada Lovelace. Per tant, podríem dir que en Babbage seria com el precursor del maquinari i ella va ser la precursora del programari. I bé, si em permeteu, a mi m'agrada fer servir aquestes paraules, crec que la llengua catalana doncs, no? Normalment es fa servir les paraules hardware i software, a mi m'agrada doncs, des de jovenet a la universitat ens van ensenyar que la llengua catalana doncs, sí que té les paraules maquinari i programari, a mi m'agrada fer-les servir, tot i que habitualment no s'acostumen a dir, però crec que en un programa de divulgació científica és interessant fer-ho.
0: Molt bé. Passem ja al segle XX, sí. I a les primeres computadores ja dels anys 40 i 50. I en concret hem de parlar d'una, ENIAC.
1: Sí, ENIAC va ser la primera computadora de propòsit general que funcionava de forma totalment digital. I es va crear l'any 1943 a la Universitat de Pennsilvània. a la seva època va suposar una revolució molt gran, no? Molta gent doncs al·lucinava, no?, quan se li presentava això. De fet, a nivell de la premsa se la coneixia com el cervell mecànic, l'Einstein electrònic, i estem parlant d'una màquina que avui dia segurament doncs ens costa molt imaginar-nos. Una màquina que tenia una superfície de 167 metres quadrats.
2: Hòstia.
1: Estem parlant, jo, més o menys fent càlculs així, allò a broxa gorda, podríem parlar d'uns 3 vagons de tren de Rodalies. Aquesta era la superfície que ocupava la màquina. Era un ordinador que, evidentment, no era capaç de fer ni la meitat de coses que pot fer qualsevol telèfon mòbil avui dia. Però, bueno, era una màquina, això, que pesava 27 tones. Era com un tren. Però bé, va ser la primera computadora, com dèiem, de propòsit general, totalment digital, de la història, que va ser desenvolupada pels enginyers John Presper Eckert i John Williams Motchley. Però la part que m'interessa és que va ser programada per un grup de 5 matemàtiques, 5 dones matemàtiques, la Betty Snyder, la Jan Jennings, la Catherine McNulty, la Mosley Antonelli, Melanie Weskoff, perdó, i Ruth Listerman. Què passa? Bueno, és interessant. Bueno, elles són les que les van programar. Aquesta màquina era una màquina, doncs, enorme, i la seva programació es feia mitjançant cables, interruptors. Era una programació que, clar, carregar un programa i després carregar-ne un altre era una tasca molt complicada. No,
0: en és allò moment. De les targetes foradades?
1: No, són cables. No. És a dir, ara, jo vull que primer faci una suma, després de la suma guardi el resultat a un lloc, llavors faci una suma amb una altra cosa, després vagi a buscar... Tot això era a base de cables i interruptors. Era una cosa molt poc pràctica, però era el que hi havia en aquell moment. Però, evidentment, s'havia de programar, era una manera de programar. Evidentment, és més fàcil escriure amb un teclat, doncs, suma A més B i guardes AC, després suma D més F i guardes a la C sumant el que hi havia. És a dir, això, evidentment, és molt més fàcil. En aquell moment això no existia encara, més endavant ara de seguida en parlarem. I és curiós perquè en el seu moment, doncs, dels dos enginyers, en Presper i en Williams Motchley, van tenir molta rellevància a nivell mediàtic. En canvi, les programadores no la van tenir. De fet, es va arribar a dir en molts moments que, perquè elles es veien les fotografies que hi ha d'ENIAC, es veuen unes noies molt joves, eren matemàtiques, que estaven per allà, i s'havia arribat a dir fins i tot que eren figurants, que eren models que se les havia contractat per fer les fotos i això, i no va ser fins als anys 80 del segle passat on es va reconèixer l'aportació que realment havien fet elles, perquè els enginyers, aquells dos homes, doncs havien construït una màquina molt potent per l'època, molt revolucionària, però aquella màquina s'havia de programar, i la van programar elles.
0: Clar, no eren els anys 40 no podien ser unes dones, no?
1: Les exacte. Bueno, hi havia, no, en aquests micròfons, doncs també moltes vegades heu parlat també d'aportacions de dones en l'àmbit de la informàtica, la computació i altres programes que heu fet, però en aquest cas elles. No se les va reconèixer, i de fet els propis enginyers també van contribuir i amagar l'aportació d'aquestes dones que, com deia, van programar la primera màquina, la primera computadora de propòsit general totalment digital.
2: I tot això passa al context de la Segona Guerra Mundial.
1: Exacte,
2: no?
1: Sí, sí.
2: No sé si vols fer alguna aportació més sobre això.
1: Bueno, sí que és... Bueno, aquesta màquina, evidentment, es va dissenyar amb finalitats militars per càlcul de taules d'artilleria, no? I perquè estem en aquell context, no? Però, bueno, la rellevància és això, que va ser la primera màquina totalment digital, perquè bé, a Alemanya, doncs, ja als anys 30 hi havien desenvolupat ordinadors de propòsit general, però no eren totalment digitals, com el cas de la Z1 que va desenvolupar Konrad Zuse, però aquesta encara tenia parts analògiques. Per tant, podem dir que la informàtica digital al 100% va començar, doncs, a partir d'ENIAC.
0: Molt bé. Anem afegint més elements en aquesta construcció del programa d'avui.
2: Ah, sí? Jo estic prenent apunts.
0: Tu estàs prenent apunts. Molt bé, perfecte.
2: Següent element.
1: Farem examen, després.
2: A la mitja part o al final, perquè depèn de...
1: Depèn, sorpresa, en algun moment.
2: Perfecte.
0: Carles, què és l'arquitectura de von Neumann?
1: Von Neumann o von Neumann seria un cognom alemany. No, ho dic perquè... No, ara, en sèrio, no. L'arquitectura von Neumann és, diguéssim, és l'arquitectura que defineix el que són els ordinadors moderns, no? Va ser a l'any 1945 que aquest senyor, que era, bueno, un científic, el John von Neumann, no?, dels Estats Units, matemàtic, físic, bueno, una persona molt, molt capaç. Per cert, que era un dels membres del projecte Manhattan. Uh-huh. Això, doncs, bueno, també va participar. Doncs ell va publicar en un article, que era el First Draft of a Report on EDVAC, que ell parlava d'una màquina que seria moderna i que, per tant, que tindria doncs, l'arquitectura, com deia, que seria el d'una màquina actual, no? Que tindria una CPU, una unitat central de processament, tindria una memòria, tindria dispositius d'entrada i sortida i un bus de dades, un cable per connectar tots aquests aparells i permetre l'intercanvi de dades. I alhora, aquesta màquina el que permetria és que els programes que fins ara, doncs, com dèiem abans, no, es feien posant cables i interruptors, era un procés molt complex, doncs es podrien també guardar a la memòria. Llavors un programa ja guardat a la memòria permetria, doncs això, que tu tens un programa doncs, amb unes targetes perforades, no? Igual que carregues les dades, carregues el programa i després, si vols que faci una altra operació, doncs simplement carregues un nou programa que tens en unes noves targetes perforades. Per tant, no t'has de passar 3 setmanes més tornant a posar tot l'entramat de cables, interruptors i això. Per tant, doncs, aquesta va ser la gran aportació, sobretot pel que ens afecta avui, no? Que és el tema del programari, doncs, l'arquitectura von Neumann va ser la primera que ho va permetre. A partir d'aquí, que això doncs, era un model teòric, doncs, es van desenvolupar en els següents anys doncs, màquines les més importants, la EDVAC, que va desenvolupar el propi equip de von Neumann, però també a la Unió Soviètica doncs, es va desenvolupar la MESM, un nom en rus que no seré capaç de dir, i aquestes van ser doncs, a principis dels 50 ja que van començar a funcionar. Però una miqueta abans ja va haver-hi al Regne Unit la SSM, coneguda com a Baby. Va ser una màquina que no era de propòsit general, era experimental per provar doncs, les tesis de von Neumann, que va ser la primera màquina que va executar un programa emmagatzemat en memòria. Aquesta sí que això va ser doncs, l'any el 1948. És a dir, el primer programa emmagatzemat en la memòria d'un ordinador es va executar l'any 1948.
0: I fins ara, Carles, hem parlat molt del maquinari, del hardware, però no tant del programari. Quan comença a parlar-se pròpiament de programari, de software? Quan agafa més pes això en el món de la informàtica?
1: Doncs precisament a partir d'aquest moment, no, en el que les idees de von Neumann doncs, es comencen a implementar i existeixen màquines que tenen aquesta arquitectura que, per tant, permeten emmagatzemar programari, i per tant el programari ja no és tenir doncs, un plànol amb com has de connectar els cables i per tant és una cosa complexíssima, sinó que a partir d'ara doncs, ja pots dissenyar els teus algoritmes i a través de diferents màquines doncs, gravar-los en targetes perforades i per tant començar a carregar-los a la màquina i dir ara faré un programa que em calculi els 100 primers nombres primers. L'executo. Després apago la màquina i encarrego una altra que calculi els nombres de Bernoulli. Tot això, doncs, és a partir d'aquest moment. Però, clar, estem parlant de que el programari inicialment, doncs, si s'entenia com, en aquestes màquines que eren tan gegants, doncs, s'entenia com a part intrínseca del programari. Encara no hi havia realment la idea de que el programari era una cosa que anava a part del maquinari. I precisament, doncs, com era part del maquinari, doncs, els mateixos equips que desenvolupaven noves màquines doncs, anaven compartint lliurement els programes. Deia, mira, jo tinc un programa que calcula nombres primers i perquè estem desenvolupant una màquina que volem que els calculi molt més ràpid que la teva. Llavors tu passaves el teu programa que calculava els nombres primers i deia, jo l'executava en la meva màquina i veus, la meva és més bona que la teva perquè és capaç de fer-ho en la meitat de temps. L'important en aquella època, sobretot, era el maquinari i el programari es considerava doncs, això com un complement, una part intrínseca i per tant no hi havia, ningú s'havia plantejat la idea de no compartir-lo lliurement perquè com al final com qualsevol part del coneixement, és a dir, una recepta perquè no l'he de compartir amb tu, si em surten molt bé, no sé, les patates braves les faig molt bé, perquè no puc compartir el secret de la meva salsa amb tu, si l'important són les patates, no, que si les portes d'un lloc o de l'altre, no la recepta en si, no? Com a mínim és el que s'entenia en aquell moment.
2: Parlant de receptes, jo l'altre dia vaig trucar en Sergio expressament perquè m'expliqués com fa l'aurada al forn ell. Vull dir que no sé si recorreu a un programa que va dir que el seu plat preferit era l'aurada al forn i li va dir, Sergio, com la fas tu exactament que et queda tan bona?
0: I no m'has fet cas.
2: I no et vas fer cas, però no va ser culpa meva, que consti. Va ser culpa del peixater.
0: Carles, què és un sistema operatiu i quins són els primers que van fer aparició?
1: Bé, en primer lloc, l'aparició dels sistemes operatius doncs, coincideix amb el fet de que les màquines doncs, es van reduint, són més petites, més accessibles, però encara estem en l'àmbit de les universitats, i llavors doncs, aquí ja els fabricants de màquines doncs, comencen a desenvolupar sistemes operatius, que el sistema operatiu al final és aquell programa base que s'executa sobre l'ordinador, que és el que fa que l'ordinador estigui esperant a que tu li vagis donant instruccions. És a dir, fins ara els ordinadors s'encenien, doncs, carregaven un programa, l'executaven i s'acabava. Llavors, bueno, comença el desenvolupament de sistemes operatius, el que permet és posar un programa que simplement és com una recepció de l'ordinador i està esperant que tu li diguis què ha de fer. No has d'estar apagant l'ordinador contínuament, pots tenir diferents programes alhora executant-se, i això doncs, és el que es va desenvolupant a poc a poc, i bé, ja doncs, als anys 60 i 70 és quan hi ha el boom, sobretot doncs, al principi, doncs, des del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, IBM també, i si sí, a principis dels 70 apareix el que es considera doncs, és la mare dels ous, que és Unix, que és el sistema operatiu, diguéssim, el que segurament haureu sentit a parlar molt a pel·lícules, o que és el gran sistema operatiu que es va convertint en un estàndard, que per cert s'extén molt el Unix, perquè precisament qui el desenvolupa és Bell Labs, que pertany a AT&T, que AT&T era l'empresa que tenia el monopoli de les telecomunicacions als Estats Units en aquell moment, i per aquest motiu...
0: Fàcil.
1: Sí, i estava regulada, no? Tenia molta regulació precisament per ser una empresa subjecta a monopoli, i com que tenia el monopoli de les telecomunicacions no podia vendre software. Per tant, doncs, aquesta empresa es va dedicar a implantar aquest software a totes les universitats, centres de recerca, etc. I per tant, doncs, els programadors dels investigadors de l'època doncs, el podien utilitzar lliurement, i de fet tenien accés al codi font de Unix, no? I si em permeteu afegir una coseta, la importància Unix és important perquè és el primer sistema operatiu que és multiusuari, multiprocés, potser això són una miqueta xinès, però sobretot és un sistema operatiu que és el primer que és multiplataforma, que és a dir, el mateix sistema operatiu pot servir per màquines diferents, no? Precisament per com es va desenvolupar. Fins llavors hi havia un sistema operatiu per aquella màquina, l'altra màquina tenia un altre sistema operatiu, qui feia una màquina feia un sistema operatiu. Unix és el primer que fa un sistema que és multiplataforma. En qualsevol ordinador, en principi, podria executar-se a Unix, i per tant es converteix en l'estàndard.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: El gran Lebowski.
1: Sí, bueno, i Bob Dylan, sempre és una bona ocasió per escoltar Bob Dylan, però bé, sí que és la versió que surt de la pel·lícula El gran Lebowski, que a mi m'agrada molt aquesta pel·lícula, però el motiu de fons és que avui parlarem d'un personatge, ara d'aquí una miqueta, en Richard Stallman, que té un senyor que té una aparença molt gran, com el Jeff Lebowski, el nota de la pel·lícula, i bueno, em va inspirar, no?, perquè bueno, una persona molt semblant a el nota del gran Lebowski.
0: Doncs després parlarem de Stallman, que parlarem molt en aquest bloc del programa, però abans ens estaves dient que els primers informàtics compartien lliurement tot el seu programari, que és una cosa que ens hauria semblat normal, però no és així, perquè de fet ara gairebé tot és, bueno, hi ha molt programari privat. Però quan comença aquesta privatització del programari? Quan es comença a fer negoci del software?
1: Bueno, a mesura que el programari doncs, es va desenvolupant, va avançant, cada cop es va fent més complex, doncs, i cal anar estandarditzant, doncs es va obrint el meló que permet, no, a algunes empreses ja comencen a veure la possibilitat de que el programari no es pugui vendre a part de la màquina. És a dir, fins llavors, doncs, els centres de recerca, universitats que desenvolupaven programari sempre ho feien sobre, com parlàvem, sobre una màquina concreta, compartir les coses lliurement, però en el moment que algú comença a veure que diu, escolta, doncs per què no venem el programa i el converteixen en un producte de mercat, doncs comencen a treballar, això és doncs, especialment als anys 70, comencen a treballar doncs, amb aquest objectiu. Tenim un nou recurs que podem monetitzar, no? Utilitzar el lèxic que es fa servir molt avui dia, i s'hi posen doncs, a fons amb això, i a poc a poc doncs, comença a produir-se canvis importants en el món del programari i l'informàtica en general.
2: I com van viure aquest canvi tots aquells que fins llavors compartien lliurement, o bueno, compartien el programari lliurement, no? A les universitats, als centres de recerca, etc.
1: Bueno, això és un procés amb 10-15 anys, no? A poc a poc va passant, cada vegada hi ha més gent que es va trobant doncs, que, ostres, m'han posat una paret i jo aquí abans passava tranquil·lament, jo podia fer circular el codi, me'l passaven els companys i comencen a trobar-se amb barreres, i llavors aquestes limitacions que inicialment són incipients però que comencen ja a generar problemes, el que fan és que es desenvolupi el que s'anomena una cultura hacker. Ah, que és principalment als centres de recerca, a les universitats, una cultura, això als anys 70, una cultura molt relacionada amb el context de la seva època, encara que no ho sembli, doncs els hackers, els informàtics són persones que viuen en el mateix món que la resta, i per tant, doncs, bueno, evidentment hi ha tot un clima contestatari i bueno, es genera doncs, el que és aquesta cultura hacker, no? Que en base a la idea de que el coneixement i la tecnologia són elements que cal compartir, que en comunitat, no? És bàsicament la mateixa idea que avui dia encara, doncs, encara se'n parla, no? De si el coneixement ha de ser lliure o no, o es pot privatitzar el coneixement. Doncs bé, en relació al programari lliure ja comença en aquella època, com deia, doncs es crea tota una cultura que va, bueno, que es veu reflectida en molts aspectes. I per exemple, doncs, apareix el Jargon File, que és un diccionari d'argot de hackers, i es comença doncs, a teoritzar en torn a aquesta idea doncs, de compartir, no?, i crear doncs, un producte, bueno, coneixement a partir del treball col·lectiu, compartit, no? Es comencen a crear videojocs, es creen programes, i sobretot doncs, la cultura hacker en aquells anys va establir els principis ètics i culturals que encara avui perduren i que encara defineixen la cultura hacker, encara que hagin passat molts anys.
2: I de fet, perdona, Sergio, però és sorprenent, no?, com nosaltres a vegades quan pensem en hackers, pensem en individus totalment, o sigui, sense voler, no?, el que ha fet el sistema és fer-nos creure, no?, que rere el moviment hacker, sobretot el moviment hacker original, no hi ha cap mena d'ideologia, sinó que són individus egoistes, no?
1: Sí, criminals. Exacte. No? Queden molt bé en pel·lícules d'intriga, sèries d'intriga, però sí...
0: En la mesura que atenten contra la propietat privada...
1: Exacte.
2: Les lleis... Se'ls criminalitza,
1: bueno, no? Segurament no és casualitat que se'ls anomeni pirates informàtics, no? I potser podríem parlar també d'altres pirates, no?, i de la idea que se'ns ha anat
0: I aleshores, no, en Richard Stallman és el primer pirata?
1: No és ni molt menys el primer pirata ni el primer hacker, però ell guanya importància posteriorment. No, ell, però sí que és cert que ell va formar part d'un dels centres de recerca del Laboratori d'Intel·ligència Artificial del MIT, que va ser un dels referents d'aquella cultura hacker dels 70. Ell treballa allà, ell es forma allà, ell s'empapa d'aquesta cultura de compartició i que els dona molt bons resultats des d'una perspectiva científica. Evoluciona la informàtica moltíssim gràcies precisament a aquesta manera de treballar i compartir el coneixement. I ell, doncs, ja en els anys 80, doncs, és quan guanya rellevància, que bueno, es converteix en una de la figura central, segurament, del programari lliure.
0: Anirà sortint en Richard Stallman, però si hem parlat de hackers, també ens has d'explicar qui són o què són els crackers.
1: Sí, ja entrats als anys 80, la pròpia cultura hacker, com qualsevol cultura urbana o moviment popular, diguem-li com vulguem, doncs, va evolucionant, i en els anys 80... en un context on la indústria del programari doncs, ja comença a ser forta, totes les limitacions anticòpia ja s'estan implementant, doncs sorgeix una subcultura, com serien els crackers, que eren grups, a vegades eren persones individuals, que es dedicaven bàsicament a distribuir còpies no autoritzades del programari a base de trencar les proteccions. I feien un crack, no? Així com la idea del hacker, la paraula en anglès ve de l'origen d'una persona que té un pensament creatiu, el cracker ja és la persona que trenca. I que directament, així com els hackers eren una cosa potser una miqueta més hippie, podríem dir, el moviment cracker directament doncs, s'enfronta a les lleis de propietat intel·lectual i les trenca i bueno, no sé si podem dir-ho, jo mai no he fet servir un crack.
0: Jo mai.
1: No, però és, al final és en un moment on comença doncs, a implantar-se molt a lo bèstia el que són aquestes limitacions, no? Perquè la mateixa indústria vol lluitar contra el que ells anomenen pirates, no? La pirateria i... tot això, doncs, és gent que, d'una manera més o menys organitzada, es dedica a trencar proteccions anticòpia, de difondre programari, segurament més a molts jocs, però també programari d'ús habitual, sense llicència, trencar-lo i no respectar, doncs, el que era aquest programari propietari.
2: Molt bé, tornem sobre les passes de Richard Stallman, que abans l'hem mencionat de passar, però cal explicar una mica més qui va ser aquest home. Endavant, Carlos, tens tot el micròfon
1: sí,
2: per tu per parlar.
1: Aquest home que jo insisteixo veure una foto seva, a mi em sembla molt divertit, és un home molt entranyable, és un home ja és gran, va néixer l'any 1953, però és un senyor que, com deia, va treballar al MIT, al Laboratori d'Intel·ligència Artificial, i aquest senyor als anys 80 ja comença doncs, a experimentar en carn pròpia els problemes que genera les limitacions que es posen sobre el software, les llicències, etc. No? I ell el que se n'adona és que això està trencant aquelles comunitats que es dedicaven a compartir coneixement i a desenvolupar coneixement en base al treball en grup, i per tant doncs, ell doncs, comença a dir ei, aquí hem de fer alguna cosa amb la plantari cara perquè si no fem res se'n va la merda això, no? Llavors, bueno, hi ha una anècdota important que ell mateix l'ha explicat en algun llibre i s'explica doncs, també en... hi ha un llibre que és com la bíblia dels hackers que es diu Hackers, Heroes of the Computer Revolution de Stephen Levy. I ell explica que a principis dels anys 80, bueno, ell en el laboratori del MIT tenien una impressora que els havia cedit era l'empresa Xerox, i clar, les impressores en aquell moment eren aquelles impressores amb el paper de carret que trigaven molt a imprimir. Llavors la impressora estava en una sala, que era la sala de la impressora, i la gent que estava treballant anava enviant doncs, tasques per imprimir. Ara imprimeixo aquest document i cadascú el seu. Clar, tu l'enviaves i deies, bueno, d'aquí una hora passaré per allà a veure si s'ha imprès. Però, clar, potser arribaves al cap d'una hora i no s'havien pres perquè el 3 documents abans s'havia produït un atasco de paper, aquell terrífic atasco de paper, i llavors no s'havien pres res, i tu havies estat una hora esperant i l'havies perdut. Llavors ell havia desenvolupat una modificació en el controlador de la impressora i que simplement quan es produïa un problema amb la impressora avisava els usuaris que havien enviat documents per imprimir i dir, ei, vine a revisar l'impressora que hi ha un problema. Llavors els van canviar la impressora i resulta que amb la impressora nova ell va dir, ostres, doncs vaig, el canvi que jo vaig fer doncs l'aplicaré també al controlador d'aquesta nova impressora. I es va adonar que no tenien el codi font del programa com s'havia desenvolupat i per tant ell no podia fer aquest canvi. I ell va dir, bueno, doncs contactaré amb la gent de Xerox i els diré, escolteu, em podeu passar el codi font perquè jo pugui fer això? I li van dir, no, el codi font està tancat. Això és un software privatiu tu aquí tens el software, el tens, funciona com nosaltres hem decidit i tu no pots fer cap canvi. El tio al·lucinant color, dir, no pot ser això, però sí, l'he de fer, el faré jo mateix, jo puc fer-ho, no t'estic demanant feina, és, només m'has de donar, allò, dona'm la recepta del plat. No t'ho puc fer. Va dir, bueno, jo els entenc, són una empresa, bla, bla, bla, volen guanyar diners, etc. No sé quant. Però llavors va dir, ah, mira, tinc un amic que abans estava amb mi aquí al MIT i contactaré amb ell perquè ell sé que treballa allà i li diré que em passi el codi. I va contactar amb el seu amic i el seu amic li va dir, no, és que a mi m'han fet signar un contracte que de no divulgació del codi font. Llavors, i ell va al·lucinar, va dir, escolta, però que sóc el teu amic, passa-m'ho, si és que ho hem fet tota la vida, això, i l'altre, no, perquè em puc ficar en un lío, és un merder, això, quita, que no lo hago. Clar, aquesta anècdota, que al final pot semblar una tonteria, perquè era un controlador d'impressora, etc, ell el que explica, Stallman explica que això li va permetre avançar-se a una situació en la que ell es trobaria. Ell veia que cada vegada hi havia més gent, més hackers, que s'havien anat trobant amb què se'ls posava un contracte d'aquest tipus al davant, i com que no hi havien pensat mai s'havien trobat, etc., doncs els signaven sense pensar i després doncs patien les conseqüències sense haver-les pogut analitzar. Diu, jo vaig tenir la sort de que vaig trobar una situació que em va obligar a pensar al respecte i abans de jo trobar-m'hi. Per tant, quan ell va començar a trobar-se en situacions d'aquestes, ell ja havia pensat i ja havia previst què és el que faria. I això, doncs, diguem, és el que el porta doncs a desenvolupar tot un plantejament filosòfic, ètic i pràctic entorn a la llibertat del programari. Segurament era una persona que tenia una miqueta més d'inquietud social, podríem dir, no? Ell era, la seva mare era una persona, una mestra d'escola pública. Es diu que era una persona forta, les conviccions d'esquerres, i que havien tingut molta influència sobre ell, i per tant ell, davant d'aquesta situació, que ell no només ho veu com un problema de cara al programari, sinó que ell el que veu que aquí el que s'està fent és una restricció de la llibertat en un sentit molt ampli, no de la llibertat del programa, sinó la llibertat que tenim les persones, potser des d'una perspectiva de la llibertat republicana, però ell ho veu així, i per tant doncs ell decideix que el que cal és donar la batalla, que no ens podem rendir i que cal defensar la llibertat del programari, perquè això forma part de la batalla per defensar la llibertat amb majúscules.
0: I per això serà fundador de la Free Software Foundation, per donar suport al desenvolupament del programari lliure, defensarà uns certs principis de com ha de ser aquest programari lliure, i a més també apareixen les sigles aquí, Carles, m'has d'ajudar, GNU.
1: Sí, això, mira, jo us he portat, com sabeu, els oients no veuran, però jo he
0: portat
1: aquí
0: un ordinador. Ens farem una foto.
1: Bueno, he portat un petit ordinador molt antic que funciona amb programari lliure i que és molt antic, des d'un ordinador que té 15 anys i funciona quasi com el primer dia. Bé, GNU, nosaltres li diem GNU, però això en anglès és el gnu, l'animal, el gnu. Doncs són unes sigles que vol dir new is not Unix, vale? Després en podem parlar més, però és, en anglès ho pronuncien GNU, vale? I llavors és un projecte que ell funda, comença l'any 1983 per desenvolupar un sistema operatiu lliure, i al paral·lel doncs funda, doncs, com deies, la Free Software Foundation, que és una fundació per defensar el programari lliure, per promoure'l, per desenvolupar-lo, i també per finançar i donar suport a projectes que tirin endavant a altres persones pel programari lliure. De fet, ell quan posa en marxa doncs aquesta iniciativa, doncs ell abandona la seva feina al MIT. Ell era un investigador de reputació en el MIT. Ell abandona la seva feina perquè ell té por que el MIT li pugui limitar els seus desenvolupaments, o fins i tot que se'ls pugui apropiar i convertir-los en programari propietari. Llavors ell allò se pone la manta a la cabeza i diu, deixo la meva feina i es posa a treballar amb aquest projecte, i que crec que, bueno, amb el temps doncs ha estat un encert, però jo entenc que seria un risc important per ell, perquè, clar, abandonar la teva feina per una cosa que pot semblar tan utòpica en aquell moment, doncs és molt atrevit. No sé si valent, potser és una miqueta esbojarrat, però bé, és el que va fer ell.
0: I altres sigles, perquè també hem de parlar de GPL... Sí. I aquí ja, doncs, també ens has d'ajudar, perquè entenc que està lligat al gnu, però exactament què vol dir això?
1: Bueno, és per dividir. Ell amb el projecte GNU, com deia, el gnu is not Linux, ell el que vol...
0: Not Unix?
1: Perdó, sí, not Unix.
2: Estic atent, vist molt atent.
0: Estic atent. Et
2: molt, molt, molt.
0: He patit
2: a mi m'ha colat, sí, m'ha colat.
1: És complicat de dir-ho, el GNU, com diuen en anglès, GNU is not Linux, not Unix, perdó, és, el, diguéssim, el projecte de desenvolupar un sistema operatiu lliure que pugui, que sigui compatible amb Unix, del que n'hem parlat abans, i que, va, que la seva idea és anar substituint les diferents peces de Unix per peces fetes de programari lliure, i per tant tenir en un futur, en uns anys, poder tenir un sistema operatiu completament lliure. Llavors desenvolupa això i alhora tirant endavant el que és la GPL, la General Public License, que és la llicència pública general. Ells el que fan és pensen que perquè el programari pugui continuar sent lliure és necessari que tingui una defensa jurídica, una defensa legal a aquest programari, i llavors utilitzen el mateix marc del copyright, però com diuen ells creen el concepte de copyleft, no? Amb aquest pensament creatiu que dèiem abans, doncs li donen la volta i diuen, bueno, a partir d'ara el copyleft és aquell copyright, utilitzem les lleis del copyright per defensar el programari, perquè ningú pugui agafar el que jo he fet i dir, doncs ara canvio una coma i ara el faig propietari. Que això no es pugui fer, el que seria...
0: Clar,
1: doncs,
0: té sentit.
1: Bueno, de fet, el que és el coneixement de domini públic es pot privatitzar, no? De fet, bueno, hi ha empreses de l'audiovisual que s'han dedicat a agafar comptes que són de domini públic, comptes de tradició oral popular, i n'han fet pel·lícules i se'ls han apropiat. Llavors, ell, precisament, com deia, ell doncs, va analitzar tot això i llavors genera la General Public License, que té molt bona acollida entre diferents projectes, i sobretot el que fa és que allò que està registrat amb la llicència pública general no es pot privatitzar, i alhora qualsevol canvi, els seus derivats estan obligats a tenir la mateixa llicència. Per tant, si jo faig un canvi d'un programa que té aquesta llicència, el meu programa modificat també ha de tenir aquesta llicència. Per tant, es garanteix que sempre, sempre, sempre el software i els seus derivats continuaran sent lliures.
2: M'agrada la idea del copyleft, és brutal. Arribem a una de les fites en la història del programari lliure, que és l'aparició, ara sí, de Linux.
1: Mm-hmm. Bueno, Linux, el va desenvolupar... comencem. El projecte GNU havia fet moltíssima feina, tenia pràcticament el sistema operatiu, amb el simil...

0: tinc una miqueta més d'avantatge amb l'alemany. El finès no gaire. No, tinc dificultats amb les subordinades de relatiu.
1: Ah, vale, llavors, per fer... llavors no passa res.
0: No, com deia, doncs, apareix aquest senyor, en Linus Torvalds, que l'any 1991, doncs, aquest home es compra un ordinador, un 386, això us sonarà molt, i llavors, doncs, quan se'l compra, ell vol utilitzar un, en aquell moment existia com una versió lliure del Unix, que era Minix, que havia desenvolupat un professor de la Universitat d'Amsterdam, en Tannenbaum, i llavors ell, mentre ell està esperant que li arribin els disquets per carregar aquest Minix, que era, bueno, era l'hòstia en aquell moment, doncs, bueno, ell es dedica, doncs, a anar provant el seu ordinador. També es dedica a jugar molt al Prince of Persia, una cosa que tindrà un impacte després en el Linux, però ell el que fa és, diu, bueno, ell es posa a treballar i vol desenvolupar un sistema operatiu pel aquell ordinador que ell s'ha comprat, pel 386. I això ho anuncia públicament i resulta que la gent, doncs, li sembla superinteressant. Ell ja diu que el seu és una cosa més com un hobby, molt d'estar per casa, que no vol fer una cosa com el projecte GNU, que allò sí que és una cosa supercomplexa, però resulta que ell el que fa és elaborar la peça que li falta al GNU per ser un sistema operatiu complet. I és en aquell moment, a partir de que Linus Torvalds, doncs, entra en escena, que tenim per primera vegada un sistema operatiu complet, lliure, que és el que es coneix, la majoria de gent parla de Linux només, però és, per ser més estrictes i més correctes, és GNU Linux. Tenim un nucli i tenim el cotxe sencer, el cotxe i el motor.

0: entra en escena un personatge, no sé per què sona aquesta música, no sé per què poseu això, de veritat, com sou, els orcs del Senyor dels Anells, per parlar de Bill Gates. No sabem com s'ho mirarà tot això.
1: Que sorpresa.
0: Clar, el fundador i creador de Windows i de Microsoft i un dels personatges de les persones més riques del planeta, com es mira tota aquesta història que estem explicant avui? Com es mira el creixement del programari lliure?
2: Bé, el naixement de GNU Linux es produeix en el moment on hi ha el boom de la informàtica domèstica, d'internet, etc. I Bill Gates, a través de la seva empresa Microsoft, vol monopolitzar i quedar-s'ho tot, i es troba, doncs, que apareix aquesta alternativa, que és lliure, que comença a tenir prestigi, sobretot en àmbits acadèmics, però que podria tenir un cert perill de cara a la seva intenció de monopolitzar el mercat domèstic, i empreses, doncs, com a Microsoft, doncs, i d'altres, doncs, comencen a fer una campanya i a destinar molts recursos per desacreditar, no? De fet, es parla, en el seu moment va sortir un article d'una empresa dedicada a monitoritzar programari que deia que Windows NT era molt millor que Linux, i resulta que mesos després es va saber que aquell estudi no era un estudi independent, era un estudi encarregat per Microsoft, que s'havia fet als laboratoris de Microsoft amb el suport dels enginyers de Microsoft.
0: Que ara hi ha el filàntrop, eh?
2: Sí, sí, era molt curiós. I, evidentment, quan es va descobrir això va ser un escàndol. La part curiosa és que allò, bueno, quan es va estudiar bé, es va veure que realment allò mentia molt, però sí tenia raó en un aspecte, i era que en determinats tipus de hardware el Windows NT funcionava millor. Però això va servir perquè la comunitat de desenvolupament de Linux i GNU es posés a treballar, i en pocs mesos, també en aquell àmbit on encara no era tan bo, resulta que va superar, i per tant, doncs, els hi va sortir el tret per la culata, però bueno, van dedicar molts recursos perquè no pogués tirar endavant a GNU Linux, clar.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter @portesdetroia.

0: Recte final del programa de les portes de Troia d'avui amb el Carles Escolà per parlar del programari lliure i escoltem a Twisted Sister.
1: Sí, bueno, Twisted Sisters em feia gràcia perquè la Fundació Linux

0: Hughes, en un cert moment van treure un vídeo cantant la cançó de Twisted Sisters de We are not gonna take it, que és no ho acceptarem, que és una cançó dels anys 70.
1: Això sonava a todo trapo allà.
0: Bueno, ells van cantar la seva versió, però és una cançó que va ser un himne de rebel·lia dels anys 70, no? Sobretot de rebel·lia de la joventut contra el que era els valors establerts, uh-huh. I aquesta gent doncs el va fer seu i bueno, m'ha semblat interessant també, doncs, Twisted Sister, que és un bon grup.
1: Exacte. Doncs si et sembla, Carles, dediquem els últims minuts a parlar del programari lliure en l'actualitat, donant algunes pistes, uh-huh. i també a explicar alguns exemples d'aplicació, en aquest cas, sobretot, tu com a protagonista, l'Ajuntament de Cerdanyola durant la teva alcaldia. Sí. Però anem pas a pas. Qui són open source?
0: Bé, als anys 90 sorgeix com una escissió dins del moviment pel programari lliure, no? És un grup de gent que pensa que la idea de programari lliure té connotacions negatives i que les empreses no acabaran de voler-ho, perquè clar, lliure, això de llibertat és una cosa molt, molt d'esquerres i que la gent dels negocis no els agrada, i llavors ells el que parlen és de open source, que es refereix al codi obert, i ells el que fan èmfasi és no en la llibertat de l'usuari de fer el que vulgui amb el programari, que per tant no se li limiti aquesta llibertat, sinó en la idea de que fer que el programari tingui el codi font obert doncs permet doncs els beneficis de la col·laboració, del treball en comunitat, etc, etc. Això, que pot semblar una mica innocu, sí que, bueno, com dic, és, al final suposa una escissió, i podríem, per resumir-ho molt, podríem dir que el plantejament del programari lliure el que defensa és que el programari ha de ser lliure i que per tant no hauria de conviure el programari lliure amb programari privatiu, i en canvi els d'open source doncs sí que obren la porta, bueno, doncs a que es puguin coexistir pacíficament, potser una espècie de tercera via, i a partir d'aquí la cosa doncs es complica molt amb llicències permissives, llicències restrictives, llicències copyleft, és un jaleo, però bueno,
1: les esquerres sí ha... dividint-se,
0: sí, ja bueno, però com és com una tercera via, no? Però a mi sí que m'agrada destacar que deien, no? Perquè aquesta gent deia, bueno, no tenim sempre un programa 100% lliure, com a mínim el tenim al 90%, no? Però Richard Stallman sempre ha dit que si l'objectiu hagués estat tenir un programari 90% lliure, no hauríem tingut programari lliure. Diu, mentre l'objectiu ha estat tenir un programari 100% lliure, és així com hem pogut avançar. Bé, potser aquí parlem d'estratègies o de política, però bé, en tot cas crec que és important doncs remarcar aquesta diferència.
2: I pel comú dels mortals, és a dir, per la gent terrenal que està en el nostre nivell, quins programes serien els més usuals que fem servir i som programari lliure? I potser la gent que ens està escoltant i nosaltres no ho sabem.
0: Bueno, hi ha un molt clar, és el Firefox, segur que el coneixeu tothom, doncs Firefox és programari lliure. Així, té una llicència amb algun però és programari lliure, no? De fet, era un programari propietari al Netscape i es va decidir fer l'aposta pel programari lliure. Podríem parlar de LibreOffice, abans era OpenOffice, segurament us sona, és també un programari d'ús molt, molt habitual. GIMP, no sé, potser no us sona tant, és com una alternativa lliure al Photoshop que coneix tothom. O podríem parlar també de la xarxa Tor. Jo crec que avui dia és molt coneguda aquesta xarxa que permet l'alta seguretat i que no s'ha detectat a internet. No,
1: amb doncs. Seu a Tor? No té la seu a Tor, no?
2: Qui t'ha mort?
1: No, perdó.
0: Bueno, a nivell de videojocs hi hauria més exemples, però segur que us sona un clàssic del món dels videojocs, el Doom. Mm-hmm. El Doom inicialment no era programari lliure, però l'any 1997 es va alliberar el codi, o Prince of Persia, aquell joc que tant li agradava a Linus Torvalds, doncs també l'any 2012 el seu creador finalment va accedir a alliberar el codi de Prince of Persia, serien exemples, no? I després, doncs, bueno, podríem parlar de diferents, bueno, les distribucions, no? Que són paquets que tenen diferents versions de GNU Linux, que normalment van orientades potser doncs, a usuaris més domèstics, potser a l'edició de vídeo, són ja paquets que ja estan orientats a això. Algunes són 100% lliures, d'altres no ho són tant, o algunes, com deia, doncs orientades a una cosa que està molt de moda avui dia, que és el gaming retro, no? De segur que doncs RetroPie o Batocera són distribucions, són GNU Linux, són paquets que estan orientats a això, al gaming retro, que avui dia es porten molt, avui dia que qualsevol sala d'aquestes per fer aniversaris, etc, trobes una màquina, normalment doncs estan fetes amb distribucions de Linux.
1: Molt bé, i en els últims minuts del programa, Carles, no volia deixar d'aprofitar la teva experiència durant 4 anys com a alcalde de Cerdanyola del Vallès per preguntar-te per si el govern que tu encapçalaves va tractar d'implementar, com sí que ha sigut el cas d'altres països i altres llocs a la península ibèrica i a l'estat espanyol, implementar el programari lliure a l'administració local.
0: Sí, una aposta es va fer, per exemple, doncs, intentar utilitzar, sempre que hi hagués una alternativa lliure, intentar utilitzar-la. El problema que tenen les administracions locals és que això és ha de ser una aposta estratègica que es faci com a mínim a nivell, en el cas de nostre, doncs, que es faci a nivell de la Generalitat o com a mínim de l'Estat. Si no, no té sentit. O sigui, imagineu-vos que cada ajuntament hagués de desenvolupar programari per gestionar el padró, programari lliure, és a dir, tenir un equip de hackers, de programadors, digue-li com vulguis, que desenvolupi un sistema de gestió del padró. No té sentit ni ajuntament, els ajuntaments tenen recursos. Per tant, si no hi ha una aposta clara d'administracions superiors, doncs seria... És inviable. Per tant, el que fas és, sí, són coses que són més simbòliques, crec que és important promoure i parlar del programari lliure, intentar, doncs, utilitzar-lo tant com puguis, però realment perquè pugui haver-hi una migració de ser una aposta que sigui a nivell estatal, doncs, com per exemple, doncs, avui dia hi ha estats com la Xina, com la Índia, com Rússia no ho està fent perquè vulgui, Rússia ho està fent perquè té tantes sancions que al final doncs els obliguen, però clar, si no hi ha una aposta a un nivell més gran, doncs és molt complicat que el programari lliure pugui tirar endavant, sí.
1: Bueno, en tot cas, també sorprenen les xifres que es paguen, no?, a les empreses privades dels ajuntaments per poder gaudir d'aquest programari privatiu.
0: Ah, exacte.
1: Que la gent suposo que no ho sap, però va també a càrrec dels nostres impostos.
0: No, clar, això al final tens una empresa que, ara no recordo quina, però que potser doncs, fa un programari per gestionar el padró municipal o el que sigui, i li està venent el mateix programari a tots els ajuntaments.
1: Doncs, Carles, tens 30 segons per si vols, com a activista de tota aquesta causa del programari lliure, que també ho ets, perquè per això no duries a l'ordinador les etiquetes que tens. Quina seria la reflexió final que ens haurien de dur als oients i amb qui compartim aquests minuts?
0: Bé, jo el que diria és que l'aparició del programari lliure amb GNU i Linux com a buc insígnia doncs, ha suposat una revolució, una autèntica revolució a la història del programari informàtic, tant en termes tecnològics com també filosòfics, però que malauradament avui dia doncs, encara es veu com una cosa molt de hackers, no? I llavors la informàtica domèstica, la implantació és molt minoritària, però cal dir molt clar que en el que és tota la resta, no, al nivell educatiu, d'universitats, d'infraestructura de tecnologia, internet funciona amb GNU Linux. És així. I tot allò que és la informàtica, allò per adults, diguéssim, és funcionar amb GNU Linux. És a dir, tot funciona amb GNU Linux, excepte els ordinadors que tenim a casa. De fet, la majoria de telèfons mòbils no és un GNU Linux normal, no? L'Android, no? Diguéssim, avui dia el nucli és Linux, tot i que després han posat una sèrie de coses que són software privatiu, però la base és Linux. És a dir, realment Linux és la base de l'informàtica actual.
1: Doncs ens ha quedat un titular perfecte. Moltíssimes gràcies, Carles Escolà, per haver estat aquí amb nosaltres a explicar una història molt interessant que segurament molta gent desconeix i que ens obre realment l'horitzó de tot un món que fem servir en el dia a dia i que no en tenim ni punyetera idea. Moltes gràcies, Carles Escolà.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Albert Abril, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies i a fer l'examen, ara.
1: Exacte. Adrià Tirado, el control tècnic, i qui us parla, Sergi Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc d'aquesta banda internacional, Ausekuma. Ausekuma, que vol dir, doncs, que ells venen d'Austràlia, Senegal, Cuba i Mali, d'aquí el nom, Ausekuma. Molt bé, doncs aquesta banda internacional amb això, instruments doncs, de Senegal o de Mali, que vam de sentir un balafon, una cora, i aquestes percussions que tenen doncs, diferents orígens, això, Cuba, també Senegal, evidentment. Doncs bé, Ausekuma, la banda internacional amb la que obrim avui amb aquest disc que es diu Dakar Bamako i que és el seu tercer disc. Ara un altre tema, Jeunesse Africaine, on ells expliquen doncs això, el drama de la joventut a l'Àfrica.

Ausekuma Beats, la banda internacional, com hem dit, des d'Austràlia, Senegal, Cuba i Mali. Nosaltres ja els havíem sentit aquí al programa amb el seu primer disc, que es deia així, tal qual. Això ja fa dies, ja fa unes quantes temporades, i no els havíem d'alguna manera perdut la pista. Mentrestant, doncs, han anat publicant dos discos més. Aquest és el tercer, el segon, que es deia Musso, i també un altre EP. I, de fet, doncs, sempre amb les composicions de Boubacar Gaye, i sempre, doncs, això, amb aquest esperit, doncs, internacional. Ausekuma Beats. Anem a buscar un tema d'aquell disc Musso, que és ja de 2022.

0: I tenim una segona novetat. Nou disc, després de 10 anys, nou disc en estudi de Lenine. Lenine, Lenin, de fet el seu nom és el de Lenin, des de Brasil. Aquest cantautor que va ser capaç de barrejar el rock a dins de la música popular brasilera, doncs això, portava 10 anys sense publicar un disc en estudi, i aquest disc porta el nom del tema que acabem de sentir, Eita. Lenin, Lenine, s'escriu Lenin, doncs son pare era un socialista de pro, que per això li va posar aquest nom al noi, que ara ja té, com hem dit, 67 anys. Bé, nou disc, és tot un aconteixement, 10 anys. Aquí tenim un altre tema, i recordem, ha estat aquell capaç de barrejar els ritmes populars amb el rock dins de la música popular brasilera.
1: Encanto e feitiço, o vício da raça, a graça do troço,

Lenin, des de Brasil, des de Recife, des d'un estat del nord-este. I ell va començar als anys 80, però va ser finals dels 90 que amb la publicació d'un disc que es va dir Napresau, doncs va aconseguir un èxit internacional i sobretot al Brasil, que ja és un continent, però doncs internacionalment també, sobretot amb aquest Napresau i amb un tema doncs que pels despistats anem a buscar-lo ara, Jackson Brasileiro.

0: La nostra descoberta aquesta setmana acaba així, de repent. Aquesta extraordinària i, sobretot, això, ampulosa creació. És un nou grup, és un nou supergrup que crea Michael Leek, el compositor i alhora productor de Snarky Puppy, per exemple, o d'altres grups. Bocanté també és de Nova York. De fet, viu a Barcelona, Michael Leek. Pedrito Martínez, la aclamat percussionista cubà, i el baterista mexicà Antonio Sánchez. Tots tres fan aquest supergrup Ellipsis i publicaran aquest single, Obacoso. La veritat és que promet molt, i sobretot això, música, doncs, grandiloquente. Ellipsis, Obacoso, el nou single. De fet, Pedrito Martínez també acaba de publicar un disc, Ilusión Óptica, en el qual, i això ho estirarem en propers programes, doncs Pedrito Martínez té, per exemple, doncs, convidats com Cimafunk o Wampi, dos de les, no ja promeses, sinó dos de les noves estrelles de la música cubana. Cimafunk, que l'hem escoltat molt, i també Wampi. Pedrito Martínez y la ilusión óptica en aquest tema, filosofando en clave.
1: Hello everyone, my name is Bill Murray and I am here as your safety monitor to make sure that you are all prepared, completely ready to take an unforgettable journey aboard the latest album entitled Ilusión Óptica, from the very great Pedrito Martínez Group.

Aquesta setmana tenim un concert recomanat important. És a Perpinyà, a la sala El Mediator, perquè ve René Lacaille i ho fa amb tot el luxe possible, perquè doncs ve acompanyat de multitud de músics d'altres formacions per fer un petit homenatge doncs al que ha estat ell, com, bueno, la seva figura com a ambaixador de la música de la illa de la Reunió, l'arxipèlag de les illes de la Reunió, i en la qual doncs ell ha estat això, un dels veterans que ha estat això, fent d'ambaixador arreu del món. Per exemple, René Lacaille, ara el sentim, doncs és això, és un dels intèrprets, alhora també compositor, acordeonista, guitarrista, cantant, etc., de la música creol. És un dels importants. Serà a Perpinyà i acompanyat, per exemple, de convidats com Zebda o Massilia Sound System, etc., etc., per fer aquest homenatge que li han posat, evidentment, el nom de Cabaret Creol, que és el títol del tema que acabem de sentir i que alhora és d'alguna manera la definició de la seva música. Música creol, cantada en llenguatge creol i alhora doncs això, amb aquest esperit de música francesa, però evidentment des de l'Àfrica. Les illes de la Reunió, recordem que són en ple oceà Índic, més enllà de Madagascar. René Lacaille, un dels personatges importants de les músiques del món, que rep un homenatge envoltat de companys i d'amics a la sala El Mediator a Perpinyà. Això serà el proper divendres 19 de desembre. Hem sentit aquest Cabaret Creol i ara el títol que dona nom al disc de 2015, Gatir.

René Lacael a Perpinyà. Un concert de músiques del món com pocs podem trobar. 19 de desembre. I ara hem de tenir un record per un personatge també important que ens ha deixat ara fa poc, a finals de novembre. El 24 de novembre moria Jimmy Cliff, amb 81 anys. I nosaltres anem a buscar aquell disc que era la banda sonora d'una pel·lícula. Estem parlant dels anys 70, tot i que ell havia començat ja abans, doncs, però tots els recordem en aquella pel·lícula The Harder They Come, amb un tema com aquest, You Can Get It If You Really Want.

Jimmy Cliff, que va pertànyer a aquella generació doncs, com Bob Marley, com Peter Tosh, com tants altres dels músics que des de Jamaica van popularitzar el reggae. I en bona part també gràcies a aquesta pel·lícula de l'any 72, The Harder They Come, un record per Jimmy Cliff. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. The Harder They Come.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que l'heu reconegut directament, s'ha utilitzat en anuncis de televisió, s'ha utilitzat per tot arreu, un tema que més enllà, no?, del suport visual que al final i comercial que al final se li ha donat, té entitat per si mateixa. Eren els anys 80, quan els Madness, aquesta formació britànica de ska i pop, treien feien servir, no?, la seva cara més pop, més que no pas escatalítica, amb aquest tema. 1982, Our House. Un tema que ens parla sobre la nostra casa, diuen ells, la casa d'una família treballadora a l'Anglaterra, doncs, als anys 80. Explica la història del pare, de la mare, dels fills, no?, cadascú anant a la seva, i bé, cadascú, doncs, aixoplugat sota la mateixa casa. Una cançó que ja quedarà en la retina de tots aquells que van veure la sèrie Els Joves, i d'això parlàvem la setmana passada, perquè doncs apareixen els Madness tocant-la en directe en un episodi dels Joves que es deia Sic Malalts. Doncs vinga, entre moltes altres coses que us podríem explicar d'aquesta cançó Our House, que de fet avui ens du a lligar-ho amb el tema del dia. Parlem d'allotjaments en època de vacances. De si preferiu emportar-vos la casa amb vosaltres, no?, anant amb una autocaravana, una camper, sí, i a més us voleu complicar una miqueta més la vida, perquè, doncs, voleu muntar una tenda de campanya, voleu anar de càmping en les vostres destinacions, en les vostres vacances, o si preferiu la comoditat d'un sostre, de maons, no sé, un hotel fins i tot, en què us ho puguin fer tot, o un apartament turístic d'aquests que surten més econòmics, especialment si sou una bona colla, si no, no massa. O preferiu una casa rural que us permeti moure's per l'entorn i també gaudir, no?, d'un tipus d'allotjament que normalment, doncs, és difícil que tinguem. És curiós la relació que s'estableix amb els habitatges que triem, amb els allotjaments que triem quan anem de vacances, perquè s'acaben convertint en un punt de comparació molt interessant. A vegades, quan tornem a casa, després, no?, li donem més valor a la llar. Trobem a faltar la llar perquè no deixem d'estar fora de casa i, per tant, doncs, no tenim a l'abast totes les nostres coses, tenim lo justet i ja està. Per altra banda, acostuma passar que quan arribes a casa després d'anar d'hotel o d'allotjament, trobes la casa molt, molt desendreçada, eh? Perquè, clar, allí tens tota mitja vida posada allí dintre i a l'hotel, clar, està tot netet i tot endreçat. I també no ens oblidem d'aquelles persones que realment, quan fan vacances, tornen a casa, perquè aprofiten per visitar el seu poble, la seva família, per tornar en aquell lloc on tenen la casa de veritat. El concepte d'habitatge, el concepte de casa, que ben fet, tindria moltes més cares de què parlar-ne, i una d'elles és l'econòmica, però d'això ja seria ja una qüestió una qüestió major, que ho deixaríem per un altre dia, segurament no ens faria somriure tant a primera hora del matí. Vinga, va, que saludem a l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Ai, comencem la setmana, no sé com dir-te, il·lusionats, però amb molta feina. Com ho teniu per Cardedeu? Sí. Quina sensació teniu?
1: La veritat és que es gira feina, sí. Ve una setmana intensa per motius positius, no?
0: Sí.
1: Però sí, sí, ve una setmana intenseta.
0: Molt bé. Doncs avui ja veureu que avui, demà i especialment dimecres, el programa es vesteix d'eclipsi. Anirem esquitxant temes que tenen a veure amb l'eclipsi, però de moment mantenim aquest que en principi és més general, no? Què preguntem concretament,
1: sí.
0: Aina?
1: Mira, avui parlem de l'allotjament, vale? Perquè quan pensem en vacances d'estiu, una de les primeres decisions que hem de prendre és on ens allotjarem, no?
0: Clar.
1: Hi ha qui no renuncia a la comoditat d'un hotel, qui prefereix desconnectar en una casa rural envoltat de natura, també hi ha qui gaudeix de l'ambient de càmpings i qui aposta per la llibertat d'una furgoneta camper per improvisar les rutes sobre la marxa i anar fent, no? Al final no hi ha una fórmula millor que una altra, tot depèn simplement de la manera com ens agrada viure els viatges a cadascú de nosaltres. Però aquest estiu hi ha un ingredient que fa que moltes persones hagin planificat les seves escapades d'una manera molt especial. Mm-hmm. I és que aquest dimecres 12, al cel, ens regalarà un eclipsi solar, que és un fenomen astronòmic excepcional que es podrà veure, doncs, des de gran part d'Espanya, i que ha despertat interès en moltes persones, d'acord? Llavors, això ha fet que alguns allotjaments situats en espais naturals, lluny de la contaminació lumínica, amb bona visibilitat, doncs s'hagin convertit en opcions molt buscades aquests dies. Llavors, avui el tema en si, en general, és allotjament. És a dir, si preferiu campers, hotels, càmpings, cases rurals... Però, com que tenim aquest fet de l'eclipsi, us ho preguntem enfocat al dia de l'eclipsi. És a dir, on us agradaria a vosaltres passar la nit de l'eclipsi? A una casa rural, per exemple, que podeu tenir menys contaminació lumínica, a una camper, agafar i marxar on sigui... Llavors el tema és aquest.
0: Molt bé. Doncs ja està, envieu els vostres missatges, ja sabeu, a través de l'Instagram, no? Obert Vacances.
1: Exactament.
0: I també ens podeu anar seguint, i si no, per WhatsApp, que ens agrada molt que ens envieu àudios.
1: Ens encanten els àudios, així que tant per una via com per l'altra estarem encantats de rebre les vostres respostes.
0: Doncs vinga, a les 10 passem comptes. Aina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Ja us dic que entre avui i demà, i especialment demà passat, dimecres, parlarem d'eclipsi des de moltes vessants i ens ho farem venir bé perquè aquells continguts que habitualment us oferim a l'Obert per Vacances doncs tinguin aquest tint, no?, d'eclipsi solar total. Començarem parlant d'aquestes... de les ulleres inclusives, o com veuran, més que ulleres, com veuran l'eclipsi aquelles persones cegues, aquelles persones invidents, com viuran aquest dia tan especial. A la 11 ja s'ho han pensat i fins i tot han adquirit uns kits per tenir la sensació auditiva, no?, que els descrigui com serà l'eclipsi. Ara ens ho explicaran des de delta.cat. Per altra banda, també parlant d'ulleres, coneixerem un fabricant, un dels molts fabricants que hi ha d'aquestes ulleres especials i homologades. Com són? Què tenen d'especial els filtres? Com podem distingir-les d'unes ulleres que no són homologades? Penseu-vos una mica, depèn d'on les hagueu comprat, segur que no teniu dubtes, però potser depèn d'on les hagueu comprat, doncs encara podeu dubtar una miqueta de com han de ser, i sabrem també que això és interessant, com els ha crescut la demanda. Fabricants d'ulleres per l'eclipsi, un altre dels temes que ens ocuparan el programa d'avui. Com dèiem, us explicarem com s'ha vist afectat també el turisme rural pel que fa a aquesta jornada, aquesta diada tan especial de l'agost. Per altra banda, també donarem quatre pinzellades a dilluns, a dos dies de l'eclipsi, sobre com serà el dispositiu de trànsit per una jornada que es preveu amb mobilitat concentrada i fins i tot complicada. En temps de mar, canviarem totalment de tema. Això sí, parlarem de la tortuga careta, perquè no tot és eclipsi, tot i que els animals marins, jo crec que d'alguna manera o altra, tots els animals en general també viuran, però vaja, no serà el tema del mar a mar, parlarem d'una altra qüestió, que és la tortuga careta. I en temps friki, aquest espai que ens ofereixen des de Vilafant i que ens donen idees, no?, de mangas, d'animes que ens poden agradar, doncs avui ens explica la història de Berserk, una història que de fet comença, arrenca també amb un eclipsi. I mira, els nostres tècnics, el Lluís, el Joan Maria, avui el Gabriel, que el saludem, a partir d'ara el saludarem cada matí també, jo us veig una mica com a embullats, com jo, no?, amb els pelos així, els cabells una mica desenfadats. Doncs a Premià de Mar avui ens direm com ens podem posar guapos, com podem arreglar-nos el cabell de cara a la jornada de dimecres, perquè l'eclipsi anirà amb moltíssimes fotos afegides i hem de quedar ben xulos a les fotos. Avui anem de perruqueria, d'estètica capilar. Comencem, doncs, el programa i ho fem com és habitual amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada, com és habitual, també la fem a Girona, Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, bon cap de setmana, heu passat o què? Caloreta?
1: Sí, home, encara sí, molta no? calor, però hem anat tirant.
0: Molt bé. Vinga, va, que comencem amb una notícia que ens va parlar de tràfic d'animals. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de la P7 i alerten que alguns poden portar malalties.
1: De fet, la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals i que multipliquen per 10 o per 20 els beneficis un cop han venut normalment gossos, que és l'animal més freqüent. Es tracta de bandes que porten els animals habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'Estat. Toni Martín és el cap de l'URMA a Girona.
2: Pensen que els estan comprant en el país d'origen possiblement 100 euros, el que compra, els està portant aquí, els està venent a 500, i el comprador aquí de destí els està venent per 2.000 o 2.500 en funció de la raça. Tenen un benefici important, multipliquen per 10 el benefici. Sempre hi ha baixes, perquè sempre hi ha alguna baixa, però el negoci ja és, per això s'està fent.
1: En aquest sentit, la policia avisa que algunes d'aquestes bèsties podrien portar malalties dels seus països d'origen, ja que a vegades venen sense cap control.
0: Canviem de tema. Un home de 61 anys va morir ofegat dissabte mentre es banyava al mar endins a la zona de la platja de l'Estartit.
1: Sí, l'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre dissabte cap a les 6 de la tarda alertant d'una persona que estava surant a l'aigua a mar endins. L'home es trobava en una embarcació i es va llançar a l'aigua a nedar i no va poder tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan el van poder pujar a l'embarcació. Allà li van començar a fer les maniobres de reanimació i posteriorment el van traslladar al port de l'Estartit, on el SEM va confirmar que la persona ja havia mort.
0: I tanquem amb una notícia que ens parla de que Girona posa 41.068 sancions en un any amb els nous radars de velocitat.
1: Es tracta dels aparells ubicats al carrer de Barcelona, el del riu Güell, el de Pedret i a l'avinguda Josep Tarradellas. Precisament aquest és el que hi ha davant d'una escola, els Maristes, un punt on el volum de sancions no ha disminuït, com ha passat a la resta de punts de la ciutat. De fet, aquest aparell ha multat a 22.309 vehicles en un any, que suposa el 54,3% de les sancions posades. Entre el 13 d'agost i el 31 de desembre de l'any passat, aquest radar va sancionar 11.998 conductors que superaven els 30 km hora, mentre que entre l'1 de gener i el 31 de juliol ja se n'han multat 10.310.
0: Doncs amb aquestes xifres tanquem la connexió amb Girona. Girona FM, Pau Villafanya, moltes gràcies i fins demà.
1: A reveure.
0: Actualitat barcelonina també, la que ens aporta Cugat Media. Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Comencem parlant de que el risc de violències masclistes creix durant els mesos d'estiu.
3: Sí, els canvis de rutina, la pèrdua del suport comunitari i l'aïllament de la víctima en són els factors principals. La coordinadora de l'associació Elia, Elisa Covelo, explica que sempre hi ha més risc d'una violència més greu en moments de canvis, com una separació, un embaràs o un postpart, o també les vacances, cosa que el Departament d'Igualtat i Feminisme corrobora. Argumenta que les violències masclistes són les mateixes, però les circumstàncies canvien. Covelo avisa que els infants també són afectats directes. Des del 2011, a Catalunya, més d'un centenar d'infants s'han quedat orfes per la mort de les seves mares víctimes de violències masclistes.
0: Passem a notícies molt més positives. La Conselleria de Cultura estudia impulsar una companyia nacional de teatre a més de la de dansa.
3: Al seu entendre, es tracta de projectes que tenen molta importància en cadascun dels sectors en els que impacta i s'ha de treballar bé. Sònia Hernández Almodóvar és la consellera de Cultura.
4: Fer estructures d'aquesta magnitud s'ha de treballar amb els sectors i, per tant, nosaltres ho estem analitzant dintre d'aquesta manera que tenim de treballar, que fa temps que des del Departament de Cultura està establerta, que és impulsar polítiques, però sempre amb diàleg amb els sectors corresponents a cada àmbit, doncs seguirem fent-ho de la mateixa manera. Per tant, doncs hi ha molt per parlar, n'hem parlat de manera informal amb tots ells, però hem de fer un espai de treball per veure com hem d'articular tot això.
3: La titular de Cultura circumscriu la iniciativa a la voluntat de la Conselleria de donar un impuls a la creació, un dels eixos que considera que té el govern amb l'objectiu d'impulsar la creació per millorar la feina dels artistes.
0: I la manca de places de centre ocupacional al Maresme alarma familiars i gestors.
3: Sí, alerten que les places disponibles a centres ocupacionals al Maresme per a persones amb discapacitat està arribant al seu límit. De fet, la Fundació Maresme ha engegat una campanya de captació de fons per obrir un nou espai al curs 2027-2028. Madrid, quan preveuen que s'hauran quedat sense places disponibles. El director de l'entitat, Albert Vidal, assegura que quedar-se a casa no és gens positiu per a aquestes persones. Als centres ocupacionals destaca se'ls dona una alternativa de vida que inclou esport, creixement personal i activitat laboral terapèutica. La Fundació Maresme calcula que farà falta reunir prop d'un milió d'euros per fer realitat el projecte.
0: Tina Forés, moltíssimes gràcies des de Cugat Mèdia. Una abraçada i no marxis massa lluny.
3: Fins ara, Núria, fins ara. Que vagi bé.
0: Diríem fins ara la Tina perquè ella ens portarà la notícia, la informació relativa al dispositiu de trànsit. Però de moment és hora de marxar cap a Lleida. Emun, Arnau Vilà, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Com afronta Lleida les hores prèvies a l'eclipsi total de sol?
5: Doncs mira, la previsió és que ja a partir d'avui es comença a intensificar-se l'arribada de visitants a la demarcació amb l'eclipsi com a principal reclam turístic. Segons les últimes dades, l'ocupació hotelera a Lleida se situa al voltant del 95%, molt pel sobre del 30 o 40% habitual en aquestes dates. Les poques habitacions que encara es poden trobar per la nit de dimecres tenen un preu mitjà pròxim als 162 euros, mentre que alguns apartaments arriben als 842 euros. L'efecte també es nota fora de la capital, especialment a les comarques situades dins de la franja de la totalitat, on l'oferta d'allotjament és més reduïda. Hotels, cases rurals i apartaments turístics afronten una demanda molt superior també a l'habitual. Tot plegat fa preveure una arribada important de visites durant les pròximes hores, amb el gruix dels desplaçaments concentrat entre demà i dimecres.
0: I una esllavissada al barranc del Puy de Linya ha provocat importants afectacions en un dels principals accessos al Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici.
5: El moviment de terra i pedres ha arrossegat una gran quantitat de material fins a la zona d'aparcament i amb almenys quatre vehicles que hi havia estacionats. No hi ha hagut danys personals. Els treballs per retirar la terra i les pedres i recuperar la zona han començat aquest diumenge amb màquines retroexcavadores i personal del Parc Nacional, l'Ajuntament d'Espot, bombers voluntaris i l'estació també d'esquí. L'aparcament ha quedat tancat temporalment mentre es treballa per garantir que l'accés es pugui fer amb seguretat, tot i que la previsió és que avui es pugui reobrir una part de l'aparcament sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin. Tot i això, des del Parc Nacional demanen extremar les precaucions i recomanen als visitants evitar l'accés amb vehicle privat mentre es mantinguin les afectacions.
0: I encara un darrer apunt per explicar-vos que els bombers continuen buscant un parapentista belga de 56 anys. Va desaparèixer dissabte a la zona del Montsec d'Ares.
5: L'home s'allotjava en un càmping d'Àger i la seva dona va alertar des de Bèlgica després de diverses hores sense poder contactar amb ell. El dispositiu amb bombers, Mossos, drons i gossos ha rastrejat el Montsec per terra i aire, però de moment sense èxit. Els equips no han pogut confirmar si el parapentista va arribar a iniciar el vol i també investiguen la possibilitat que hagués volat fins a l'Aragó, on la recerca s'ha coordinat amb la Guàrdia Civil. En paral·lel, un altre parapentista de 30 anys ha resultat ferit greu a Fígols i Alinyà després d'impactar contra unes roques i ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron.
0: Moltíssimes gràcies, Emun, des de Lleida. Arnau Vilà, una abraçada.
5: Que vagi molt bé, Núria.
0: Fins demà. Tanquem la ronda, també com és habitual, a Tarragona, a casa. Marina Pérez Got, bon dia.
6: Bon dia.
0: La marca Tarragona es va consolidant entre les operadores. Per primer cop es comença a detectar interès per venir a l'hivern, no?
6: Sí, per les operadores de creuers, que no t'ho havia posat. La ja, marca magra. Per si algú no ho entenia.
0: No són les de telefonia, són les de creuers.
6: Són les de creuers. M'agrada molt així com has dit marca Tarragona. Doncs sí, a veure, anem a explicar-ho bé. Ja ha començat la temporada de creuers. Ja saps que a partir del mes d'abril, maig, comencen a arribar creuers aquí a Tarragona i han explicat que els mesos de juliol i agost han anat molt bé, però que la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre, que són els mesos més forts. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals.
7: Estem començant a veure que hi ha algunes peticions, poques, evidentment, però és una cosa que no havíem aconseguit fins ara i sembla que s'està movent algunes peticions per hivern. I això és molt interessant, perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, doncs que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, doncs, evidentment el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
6: Tot i això, de moment es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no previstos més enllà dels de la companyia MSC Cruceros que arriben cada divendres.
0: Repassem notícies d'altres territoris. Anem a Montblanc.
6: Doncs sí, l'Ajuntament de Montblanc ha demanat que Google Maps posi algun tipus d'avís sobre divendres i diumenges, i especialment a l'estiu, perquè l'aplicació i els navegadors dels cotxes, quan hi ha molt de trànsit, no recomanin passar per dins del nucli urbà quan aquestes retencions es troben a l'N240 i a l'AP2. També, a veure si ho dic bé, Babak Tafreshi, reconegut fotoperiodista, científic i col·laborador habitual de la revista National Geographic Society, visitarà Tarragona. Núria, ho visitarà aquests dies per immortalitzar l'eclipsi solar total.
0: Farà fotos des d'aquí?
6: Exacte, farà fotos des d'aquí, ja saps que és un dels llocs on millor es veurà, i Tafreshi és considerat un dels grans mestres mundials de l'astrofotografia i de la fotografia nocturna i paisatgística. I acabem al Delta de l'Ebre perquè els turistes accepten regulacions d'aparcament per protegir l'entorn, i un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que la satisfacció amb la visita és el principal factor que explica el suport dels visitants a mesures de restricció d'aparcament en entorns naturals.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta informació tan, tan escampada. Pel territori, Marina, una abraçada.
6: Sempre fem territori. Fins ara.
0: Fins ara.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Vinga, va, que com ja sabeu, perquè ja us ho hem dit i ja ho sabeu, dimecres viurem a casa nostra un episodi extraordinari, astronòmicament parlant, un eclipsi solar total. Un episodi, un fenomen que sembla que no passa a Catalunya des de l'any 1905 i que tardarà uns quants anys també en què es pugui veure des de casa nostra. N'hi ha d'altres, d'eclipsis solars totals, però vist des d'aquesta manera, en la seva totalitat i a Catalunya, doncs això, encara tardarem uns quants anys. Tot plegat passarà entre 8:15 i les 9 del vespre, depèn d'on us situeu, no? I en funció de la ubicació, com dèiem, on us trobeu, en les hores prèvies hi ha molta gent es desplaçarà cap als punts on aquest eclipsi es vegi millor, perquè no es veurà igual a tota Catalunya. I on es veurà millor, bàsicament, serà el terç sud del territori. Per tant, es preveu molta mobilitat, tant el mateix dia com els dies previs. Volem parlar de trànsit, ras i curt. Aquesta és l'entrevista que teníem preparada. De fet, teníem preparada una entrevista amb el responsable, amb el director del Servei Català de Trànsit, amb el Ramon Lamiel. S'ha excusat, van de reunions aquests dies, estan acabant de modular el que serà, doncs, el dispositiu de trànsit, especialment, com dèiem, per als dies previs, però especialment per al mateix dimecres. Això vol dir que estan en plenes reunions i ja ens han avançat que el dimarts a les 10 del matí oferiran una roda de premsa, suposem que doncs acabant de donar els detalls ja tancats de com anirà tot plegat. Però sí que una mica el dispositiu, la prèvia, per dir-ho així, no? El dispositiu a trets generals, ja el coneixem i ara us l'explicarem una mica perquè tingueu en compte si sí o sí us heu de desplaçar, que de fet la recomanació és, si ho veieu des de casa, mireu des de casa, però si sí o sí us heu de desplaçar, doncs que tingueu en compte les rutes i les vies que poden ocasionar-vos menys embussos, menys problemes. En tot cas, tota la informació l'ha recopilat la Tina Forés, la nostra companya de Cugat Media. Tina, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
0: Què sabem hores d'ara? Que això pot canviar, ja us dic, posterior a la roda de premsa, no?, de dimarts, de demà a les 10, però de moment, què ha dit el Servei Català de Trànsit sobre com serà aquest dispositiu?
9: Sí, ja donaran més detalls, però mira, de moment el que et puc dir, que no és tampoc cap secret, és que l'autopista P7 serà l'eix principal de mobilitat durant aquesta jornada i, per tant, en la que preveuen que hi haurà més congestió en segons quines hores, no? Com sempre és aquesta AP7, i davant d'això, una de les mesures principals que han pres és el de recomanar a la població que utilitzi doncs vies secundàries, no?, per poder distribuir aquests desplaçaments segons la destinació d'observació de l'eclipsi. En aquest sentit, les vies que ells donen com a alternativa, per una banda, la C25 i la A2 per als desplaçaments cap a les comarques de Ponent, d'altra banda, la AP2 per accedir a zones d'observació com podrien ser Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la A7 i la N340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Però què passa, Núria? Mm-hmm. Que d'altra banda també es preveu un augment significatiu del trànsit en diverses vies secundàries properes a les zones d'observació.
0: Clar, totes aquestes llavors, que has dit.
9: Exacte. Clar, totes, no? Vinga. De retruc. No, clar, la N340 i la A7 són unes de les Exacte. Que es preveu que també hi hagi aquest augment significatiu. D'altra banda, l'A27 a l'Alt Camp, la N240, el que seria Conca de Barberà i Ponent, i la T11 i N420 a la zona de Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
0: Tinguem clar això, són les vies que enllacen les poblacions d'aquest territori, del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que clar, sigui per als cotxes, els vehicles que podem venir de Barcelona o de Girona, o d'altres punts, o sigui per la mateixa població que es mogui per aquí, es veuran implicades. Penseu que és el Camp, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que seria la nomenclatura general, però a partir d'aquí les comarques més afectades serien el Camp, Conca de Barberà i Ponent, Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra d'Alta. Molt bé.
9: Clar, i a més aquestes recomanacions d'utilitzar vies alternatives a l'AP7 no només fan això des del Servei Català de Trànsit, sinó que també desplegaran tot un dispositiu especial, no?, el que comentàvem, amb diverses mesures per tal de facilitar i acompanyar la mobilitat derivada d'aquest eclipsi.
0: Clar, vull dir, ells pensen que aquestes vies estaran a rebentar, no? Llavors, què faran? Com ho arreglarem això una miqueta?
9: Doncs mira, per una banda, ho reforçaran amb tot el que seria senyalització. Mm. El que volen fer és un reforç de la informació a peu de carretera a través d'aquests panells de missatges variables, fixes i mòbils,
0: sí.
9: I també el que volen fer és instal·lar senyalització específica per guiar una mica aquests conductors cap als punts d'observació, de manera que els hi sigui més fàcil, si desplacin, tinguin més indicacions per arribar més fàcilment cap a aquests punts de destí. Alhora, també, aquest dispositiu el que es farà en coordinació amb altres departaments, com per exemple els Mossos d'Esquadra i policies locals, és fer controls als accessos de les zones d'observació. Mm-hmm. També faran patrullatge intensiu estàtic i dinàmic per distribuir els fluxos d'entrada i sortida per diferents itineraris, tot plegat per evitar col·lapses i estacionaments indeguts als vorals.
0: Per tant, esteu ben atents als panells, als missatges, no?, extraordinaris que aquell dia hi siguin, als senyals, especialment jo crec que els panells luminosos els podran utilitzar molt bé, i sobretot a les indicacions de tot aquest personal, segurament us faran canviar la ruta. No, esteu preparats perquè us facin canviar la ruta, perquè potser l'entrada per on volíeu entrar no, us haureu de desviar del camí. Bueno, i qui sap si acabareu amb un destí una miqueta diferent d'on podíeu, d'on preveieu anar, tot depèn de la fluïdesa del trànsit i tot plegat.
9: Mm. Mentre al final acabin dormint on tenien reservat, ja...
0: Bé, això, clar, és que jo crec que amb això ens hi trobarem, i aquesta serà la pregunta del dia, no? Jo no puc passar per aquí, però si jo tinc l'habitació aquí, no?
9: Exacte.
0: Veurem com s'hi arriba, però en tot cas és això, hi haurà moltíssims agents, no?, Mossos d'Esquadra, policies locals, que aniran direcció de manera que no es faci un coll d'ampolla, que no se'ns faci un embut allí. Escolta,
9: correcte.
0: I els accidents, Tina, perquè jo crec que algun accident serà inevitable.
9: Sí, bueno, quan hi ha un augment considerable del trànsit, no, també pot ser que es donin accidents a la carretera, més probabilitat, i que això, per tant, provoqui retencions. Sí. I en aquest cas, una altra de les mesures que es posarà en marxa és un reforç del dispositiu de grues per a retirar possibles cotxes, no, possibles incidències, i també es farà patrullatge i vigilància aèria, sobretot a les vies de l'AP7 i a la zona de l'Ebre.
0: Què passarà amb aquestes vies, amb tots aquells vehicles que normalment hi circulen, que siguin vehicles pesants, camions, i que encara entorpirien més, eh? És un dia laboral, dimecres.
9: Mm.
0: Què passarà
9: doncs,
0: amb tots aquests vehicles?
9: Amb aquests vehicles també hi haurà restriccions. Estem parlant de vehicles pesants a mercaderies, transports especials, vehicles especials, vehicles que transportin mercaderies perilloses. En concret, aquests camions no podran circular per l'AP7 entre Martorell i Ulldecona en sentit sud, ni tampoc per la N340 entre Vilafranca del Penedès i Alcanar, també en sentit sud, entre les 5 de la tarda i les 12 de la nit. A més, també es preveuen limitacions de circulació per als vehicles de transport de mercaderies en general, i els autobusos amb una massa màxima autoritzada igual o superior a 7.500 quilos. Aquests vehicles el que hauran de fer és circular obligatòriament pel carril dret, sense poder efectuar avançaments, i amb una velocitat màxima de 80 km per hora a l'AP7. Les limitacions s'aplicaran en tots dos sentits, entre Ulldecona i el Vendrell, des de les 2 del migdia i fins a les 12 de la nit.
0: Ara us ho estem dient així com de carrereta, com molt, molt, molt directe. Hi ha moltes dades. Jo us recomano que us poseu el podcast de nou, que torneu a escoltar,
9: sí.
0: que l'Obert per Vacances queda enregistrat, i per tant el podeu descarregar de la web de qualsevol de les vostres ràdios locals, i res, us torneu a posar el podcast i aneu apuntant. En tot cas, el missatge, i ara donarem més dades, però el missatge, ja ho veieu, és: si podeu evitar fer carretera, molt millor. Molt millor. Zones que es preveuen més afectades, més o menys ja ho hem dit, però hi ha punts especialment calents, Tina.
9: Sí, evidentment, Terres de l'Ebre i Prades.
0: Prades, on es veurà Prades.
9: Sí, Prades.
0: És que
9: també.
0: Prades l'estan liant parda, eh?
9: Sí, eh? Ja ho explicareu
0: sí,
9: vosaltres.
0: Sí, ja ho explicarem demà.
9: Exacte. Doncs sí, el Delta de l'Ebre és un dels punts en què es preu una afluència més elevada de visitants i per aquest motiu s'establiran regulacions de trànsit específiques als accessos de diversos municipis de la zona, com podrien ser l'Ampolla, l'Aldea, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta i la Ràpida. I Prades, que ho comentàvem ara, han habilitat zones d'aparcament i itineraris a peu per arribar als espais d'observació. I a més s'establiran regulacions de trànsit a Alforja i Vilanova de Prades per facilitar l'accés i evitar retencions.
0: A Prades us ho explicarem demà amb una connexió en directe que establirem des d'allà, però és un dels punts més calents. Ells, des d'aquest cap de setmana ja que estan com de festival, festival de l'eclipsi, amb activitats prèvies, ves que hi ha un observatori i, de fet, les muntanyes de Prades són un lloc privilegiat per veure l'eclipsi i per tant es preveu això, que sigui un dels punts xulos però també problemàtics en aquest sentit de volum de població. Tina, ja per acabar, que ni tu ni jo som especialistes i el que direm segurament serà molt lògic, però val la pena doncs acabar amb quatre consells que resumeixen no, per posar en valor totes aquestes dades que hem donat, que ens diuen des del Servei Català de Trànsit també a nivell de recomanacions.
9: Sí, mira, simplement coses molt lògiques, eh? Planificar el trajecte amb antelació si és que ens hem de moure, consultar una mica l'estat del trànsit abans de sortir i, sobretot, seguir les indicacions tant a peu de carretera dels agents i del personal organitzador i prioritzar sempre la informació oficial i la senyalització existent a la carretera.
0: Tina Forets, des de Cugat Mèdia, moltíssimes gràcies per aquesta posada a punt de lo que és la informació de trànsit, el dispositiu de trànsit per l'eclipsi, i estarem molt pendents de si hi ha alguna actualització de darrera hora a tot plegat arran de la roda de premsa que ens convoquen demà a les 10. Gràcies, Tina, una abraçada.
9: Adéu, Núria, que vagi molt bé.
8: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Doncs seguim parlant de l'eclipsi i ho fem ara des d'un altre punt de vista. L'eclipsi inclusiu. Milions de persones mirarem al cel el dia 12 per veure aquest eclipsi total de sol. Però com pot viure un eclipsi aquelles persones que no poden veure? En aquest sentit, l'ONCE ha impulsat diferents mesures per fer que l'eclipsi sigui més accessible i segur també per les persones cegues. I tot plegat, aquest eclipsi inclusiu, ens en parla Diana Mar de DeltaCat.
10: La resposta no passa necessàriament pels ulls. La baixada de temperatura, els canvis en els sons de la natura i la sensació de l'aire sobre la pell també formen part d'un fenomen que enguany la tecnologia permetrà experimentar d'una manera nova a les persones cegues o amb baixa visió. Fran Sánchez, director de la ONCE a Reus, ens proposa començar per una cosa tan senzilla com deixar de pensar només en els ulls.
11: Una persona cega o deficient visual pot gaudir de lo que és un eclipse pues no utilitzant la vista. En la descripció d'una altra persona, que es faci la descripció, però també pues se pot sentir a través de la pell, perquè clar, el sol, la qualitat del sol que ens arriba és diferent, amb els sons que ens arriba de la naturalesa que tenim al nostre entorn, es viu l'aire, que diuen que pot baixar fins a 10 graus, es viu utilitzant altres sentits.
10: Clar, però en un eclipse, per exemple, l'oïda com s'utilitza? Sí que parlaves de la sensació a la pell perquè es preveu que hi haurà una baixada de temperatura.
11: Inclús ens han comentat que a vegades se fa aquest airet que es produeix abans de ploure, que baixa la temperatura i surt aquest aire que ens arriba abans d'una pluja, i tot això se sent a la pell, se sent a l'oïda. Diuen que si estàs a la naturalesa per uns instants queda com adormida i després quan torna el sol se reactiva, i és viure-lo a través d'aquest sentit.
10: A Reus la previsió és disposar de 12 dispositius, alguns dels quals es podran connectar a sistemes de so perquè l'experiència sigui compartida. S'espera la participació de més d'un centenar de persones vinculades a la ONCE. I és precisament aquí on la tecnologia deixa de ser només una ajuda tècnica i es converteix en una eina d'inclusió.
11: Pues aquest dispositiu que ens han presentat en uns tallers que van fer a les diferents agències de la ONCE és l'iSong, que és un dispositiu que té una tecnologia que transforma la llum en so i fa que la, diguéssim, va canviar amb el so de més greu a més agut en funció de la llum. És un to molt harmònic i sobretot el que permet aquesta tecnologia és gaudir de l'eclipse en temps real. Una persona cega i una persona vident, perquè els dos a l'hora.
7: Diguéssim que realment ens trobem davant d'eines totalment inclusives, no?
11: Sí, moltes vegades pensem, quan parlem de barreres arquitectòniques, amb barreres físiques, però també hi ha barreres que són, no són físiques, però que són també molt importants, que és el tema de la cultura, de l'oci i de gaudir, perquè en definitiva el que busquem és que tothom pugui gaudir de lo mateix, tingui una discapacitat o no. I és superimportant que quan parlem d'accessibilitat, d'integració, pensem d'una forma més àmplia, no només en barreres en físiques, sinó en barreres que tenim per accedir a la cultura, a l'oci, al gaudir d'espais com aquest, que serà un aconteixement únic bueno, irrepetible, està dintre de 150 anys. És una forma innovadora, també, i amb les noves tecnologies cada vegada més podrem fer que tot això sigui més inclusiu.
7: Havies viscut una experiència similar, perquè, te faig la pregunta, tu tens un dèficit de visió, no?
11: Sí, un dèficit molt important de visió, i tinc una resta de menys d'un 0,5% i de naixement, i jo, per desgràcia, no he viscut mai un aconteixement com aquest. Sí, que serà tota una experiència.
7: Suposo que molta emoció, no?
11: Sí, molta emoció, perquè, bueno, ho han explicat i, bueno, sí, penso que és una forma també de viure un aconteixement que no es repetirà. I si ho pots gaudir amb els teus, pues meravellosament bé.
7: Hi ha una advertència que també afecta les persones amb restes visuals mínimes. Els ulls s'han de protegir igualment durant l'observació. La implicació de la ONCE amb l'eclipse també ha tingut un altre vessant, la seguretat. L'organització ha distribuït gratuïtament ulleres homologades a través dels seus venedors i venedores. Segons explica Sánchez, inicialment se'n preveien 200.000, però finalment se n'han distribuït unes 250.000 a Catalunya. El 12 d'agost, durant uns minuts, el cel canviarà. Alguns ho veuran, altres ho escoltaran, ho notaran a la pell o percebran com canvia l'entorn.

0: Doncs ja sabeu que l'eclipsi també pot ser inclusiu i això ens ho ha explicat des de Delta.cat la nostra companya Diana Mar. Va, que seguim endavant i encara us hem d'explicar altres qüestions que tenen a veure amb el que, no el que passarà dimecres, sinó el que ha passat aquest cap de setmana. Avui no tenim podcast casteller, aquest tan xulo que ens porten cada dilluns des de Ràdio Ciutat de Valls, però sí que li hem de donar a l'Eric Rosique, sisplau, sisplau, sisplau, que ens expliqui doncs, com ha anat el cap de setmana a nivell casteller, encara que sigui un apunt de dos minutets. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Diada, encara dura el Firagost a Valls i heu tingut diada aquest cap de setmana?
1: Encara dura la Firagost a Valls, sí. No ha sigut aquest cap de setmana, però sí que és veritat, Núria, que hem de fer aquest apunt, perquè és la diada més important de tota la setmana, a més també era important per saber com estaven les colles dels xiquets de Valls, i fem l'apunt, perquè no vam poder fer com l'apunt de la Firagost.
0: Perquè va ser com entre setmana, veritat, va caure entre setmana.
1: Exacte. Però era molt important perquè la vella venia d'una caiguda del 3 de Nou en Folre, a veure què passava, no?, amb la Firagost, però ens va portar una Firagost de gama extra, la vella que va descarregar el 4 a 9 net, que va dir aquí som, i per tant serà important per saber com arribarà el concurs, el 2 de Nou en Folre Manilles, el 7 a 9, i finalment el Pilar de 6, per tant la vella que va plantar una gran dia de la Firagost i que es marcarà objectius per aquest mes d'agost. I pel que fa a la jove...
0: Bueno, fa una mica sensació de que ja es van escalfant motors per aquest any de concurs de castells, eh? Això es nota. Per aquí, per la redacció, deien, és que és insultant, és que els fan tan fàcils.
1: I tant, exacte. A més, va ser un 4-9 de postal i, per tant, això ja el dia... I la diada del 30 d'agost, a Vilafranca del Penedès, que també és un gran termòmetre casteller.
0: Sí.
1: I pel que fa a les joves, Núria, sí que és veritat que va fer una diada més prudent, perquè ja ens van dir que bé, va a causa de baixes, volien ser un pèl més prudents i, per tant, va fer el 4-9 en Folre, descarregava el gama extra amb el 2-9 en Folre i Manilles, i van intentar el 4-9 net, al veure que la vella el feia, doncs el van intentar, però li van dir cap a baix de l'enxaneta i va quedar en intent desmuntat i es van acomiadar amb el Pilar de 5.
0: Això passava al Firagost, però em sembla que a Llorenç del Penedès també hi ha hagut sarau aquest cap de setmana, aquí sí.
1: Sí, amb Llorenç del Penedès és on hem centrat l'actuació d'aquest cap de setmana, amb les joves, que també actuava Llorenç del Penedès, en aquest sentit portava el 3 i el 4 de 8, el 2 de 8 en Forra i el Pilar de 7, que també era important per les joves. També actuava la jove de Tarragona, que feia millor actuació amb el 5 de 8, el 3 de 9 en Forra i el 4 de 8 amb l'agulla. La jove que ja està pensant, Núria, amb Sant Magí, que ja en parlarem molt de Sant Magí, però ja està preparant aquest Sant Magí i els nens del Vendrell que feien la clàssica de 8 amb el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. Per tant, actuació també tranquil·la pels nens del Vendrell.
0: Molt bé. Un apunt ràpid, Eric, que anem sense temps ara. Proper cap de setmana on ens trobem per celebrar els castells?
1: Exacte, doncs serà dissabte, que podeu seguir-ho per les televisions locals i per la xarxa, la diada de la Bisbal del Parc.

0: molta gent, molts fabricants hi ha arreu del món, però tenim una empresa aquí a Catalunya, doncs, que sens dubte ens pot donar, doncs, el seu punt de vista i sobretot explicar-nos com els hi ha canviat el negoci, la fabricació, en aquests darrers dies. La companya Mariona Jerez ens en dona més pistes. Mariona, des de Ràdio Rubí, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria. Bon, sí, avui
0: de nou, no, que és la primera vegada que connecto amb tu avui, eh? Ja no sé amb qui parlo,
1: sí,
0: i amb qui
1: sí,
0: no.
1: Sí.
0: Bon dia.
1: Avui és la primera vegada, sí.
0: Vinga, doncs som-hi.
1: Doncs mira, avui tenim amb nosaltres a José Crespo, de l'empresa Celestec, l'únic fabricant europeu d'ulleres d'eclipsi solar amb producció pròpia a l'Hospitalet del Llobregat a Barcelona.
0: Ah, tenim a prop.
1: Sí, sí, sí. Llavors, José Crespo, bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia. Hola.
1: Explica'ns una mica, ja s'acosta el dia de l'eclipsi a Catalunya. Com han anat les ventes? Encara hi ha demanda?
2: Uf, sí, moltíssima demanda. Bueno, ha estat una temporada sense precedents. Hem treballat a ple rendiment durant mesos, turns nocturns, caps de setmana. Pensa que, bueno, hem subministrat a institucions governamentals, com Agència Espacial Espanyola, cadenes d'òptiques, marques d'hotels, planetaris, ajuntaments arreu d'Europa i sobretot a la franja de totalitat aquí a Península. I bueno, super dur, però bueno, molt gratificant.
1: I explica'ns una mica, què són exactament les ulleres per veure l'eclipsi? Com estan fetes i com et protegeixen els teus ulls?
2: Bueno, intentaré no estendre'm un gran massa, no? Les ulleres, al final, per veure l'eclipsi, són un equip de protecció individual. Això és molt important que tota la població ho sàpiga, no? No és un simple gadget que semblen una mica, no? Un gadget, però no ho és. Això és un equip de protecció individual. Les lents estan fabricades amb un polímer de tres capes, en el nostre cas és l'únic. I bueno, són tres capes d'alta protecció específica per l'observació solar directa, no? Han de bloquejar el 99,99% de la radiació solar visible. És l'important.
1: I explica'ns una mica, hi ha gent que pensa que unes ulleres de sol normals poden funcionar per veure l'eclipsi. No és cert, oi?
2: No és cert. Bueno, aquí hem de diferenciar els usos, no? Les ulleres de sol estan dissenyades per reduir la llum visible, no per bloquejar la radiació ultraviolada ni la infraroja, no? Això per una banda. Per altra banda, bueno, com ja hem sentit per A i per B, no? Que jo crec que s'ha fet una molt bona campanya de conscienciació. Les ulleres han de complir la ISO 123-122. Això és fonamental. Nosaltres, com a únic fabricant a Europa, vàrem dissenyar una lent que no sols bloqueja la llum infraroja i la ultraviolada, sinó que el que marca la ISO, nosaltres ho complim de l'ultraviolada un 29% més cops i 500 cops més la infraroja, amb la qual és un producte molt, molt, molt fiable. Però bueno, mentre sigui un producte que bloquegi i la radiació solar i no redueixi la llum, com és el cas d'unes ulleres de sol convencional, és perfecte.
1: Per nosaltres això de l'eclipsi és una cosa extraordinària, però vosaltres feu ulleres tot l'any i cada any, no? On les veneu? Qui les utilitza normalment?
2: Sí, bueno, s'utilitzen especialment per eclipsis. És cert que arreu del món hi ha bastants, depèn, no? Si és un eclipsi parcial, anular o total, com és el cas d'aquest any que el tenim aquí. I, nosaltres ens dediquem fonamentalment a això. Estem treballant aquí a l'Hospitalet per cobrir els tres eclipses que tenim, aquest any, el següent el 2 d'agost i el 28 al gener, no? I estem molt orgullosos de dir, estem fabricant un producte a casa, no? Pels de casa, i a més amb tota la qualitat i la certificació que es pot tindre, no, a nivell global. I, bueno, és una mica això.
1: I digue'm, tens alguna recomanació sobre com utilitzar correctament aquestes ulleres de cara a dimecres?
2: Sí, tant. És super, super, super important.

0: que l'ús sigui perfecte, no? Tres coses bàsiques. El primer, verificar, no?, que les ulleres tinguin la ISO 123122. Super, super important. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, sigui les ulleres que sigui. I, bueno, i el tercer, el més important, seria no treure, no, o sigui, no fer allò que és natural en nosaltres, no? Que és mirar el sol amb les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria: em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat, no? I allà ho veurem perfecte.
1: O sigui que primer hem d'estar d'esquenes al sol i després girar-nos, no?
0: És l'ideal perquè cap raig, cap radiació ens entri sense la ullera posada. És l'ideal, sobretot si estem amb nens, fer que facin aquest gest de ei, em poso d'esquenes i d'on està el sol? Em giro i ho busco amb la ullera posada. Això seria l'ideal, l'idealíssim. Clar, després el que no hem de fer sota ningú concepte és: miro el sol, em trec l'ullera per mirar i torno a posar. No. Sempre amb l'ullera posada. En la part de totalitat me les puc treure perquè veuré la lluna tapant el sol i demés, però depèn dels minuts que tingui de totalitat. Me les poso de seguida quan torni a aparèixer la corona solar.
2: José, jo crec que tots anem molt en cura amb les ulleres i anem a última hora, pel que em dius, anem a última hora. Déu-n'hi-do. Però anem molt en cura i suposo que ja les tenim guardades i ben empaquetades, però escolta, alguna ullera, es fan malbé aquestes ulleres? Vull dir, si han estat mal emmagatzemades o les tenim a la bossa de qualsevol manera, es poden arribar a fer molt bé? Hem d'anar en compte si quan les anem a utilitzar veiem que tenen alguna rascada o algun bony, són sensibles fins a aquest punt, són delicades o no?
0: No són tan delicades com es creu. De fet, el que deia abans, les nostres estan fetes amb tres capes de polímer, no? La base, que és la... No la base, sinó la capa final és una aleació d'alumini, és un pols d'alumini, que el que fa és precisament això, protegir la lent, que realment no sigui tan delicada, i per altra banda el que fa és que podem veure el sol en relleu i en taronja, que això és una cosa bastant innovadora, perquè normalment amb la típica ullera, no?, d'una sola capa de protecció, veus un disc pla blanc. Però bueno, això també té a veure amb la protecció de les ulleres.
2: I la gent que porti ulleres ja de normal, ulleres de vista, se les ha de posar pel damunt, s'ha de treure-les de vista, o això a gust del consumidor? Sí. Perquè clar, digues.
0: Perdona. Sí. No, ens les hem de posar a sobre. Jo que porto ulleres, per exemple, sí. Per miopia, sí. Si volem veure amb claredat, ens les hem de posar a sobre de les ulleres o de les lents de contacte.
2: No hi ha problema de que quedi algun angle obert, i ens matxaqui.
0: No, això hem de tenir cura, però bueno, les ulleres en si són bastant ampletes perquè ja pensem en les persones que necessiten posar-les a sobre.
2: Escolta, i l'endemà de l'eclipsi què fem amb les ulleres? Les guardem de record? Les llancem en alguna mena de dispositiu de reciclatge? Què aconselles?
0: Les nostres, per exemple, són quasi 100% reciclables perquè utilitzem papers FCC i coles en base d'aigua respectuoses amb el medi ambient, inocues, etc. Llavors, si obrim l'ullera i posem les lents i l'holograma al contenidor del plàstic, la resta es pot reciclar. Són un 90% reciclables.
2: El paper, doncs.
0: Però, bueno... Sí, exacte, el paper. Però bueno, jo me les quedaria perquè són interessants. Tenim tres eclipsis més vinent, que podrem veure, sobretot el de, el, a Catalunya ens, en, ens, sí, ens recaurà l'anular, que és preciós, el gener del, del 28, i de fet, per mirar el sol amb seguretat, encara que no hi hagi eclipsi, ho podem utilitzar.
2: Ràpidament te pregunto, abans de tancar, no sé si ja has donat xifra, quantes n'heu arribat a fabricar? Per ara, per l'eclipsi,
0: fabricant entre el nostre producte i el i productes personalitzats. De personalitzats hem fet uns 3 milions més o menys, i del nostre producte, juntament hem arribat als 7 milions més o menys. Pensa que nosaltres tirem unes 300.000 unitats diàries. I bueno, això més o menys estem en aquestes dates. Però bueno, ara quan acabi l'eclipsi farem tota la data i per saber-ne, no?
1: Ostres, doncs és realment una quantitat astronòmica. Moltíssimes gràcies, sí, per estar avui aquí amb nosaltres, José Crespo, i bueno, i empresa Celestec. I ara ja passarem a la següent part. Núria, t'ho deixo a tu.
3: Doncs vinga, tot meu. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada i fins aviat, companys.
2: 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Anem tancant, a poc a poc i ràpidament, de fet, també, aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Al tornar us explicarem coses sobre la tortuga careta. Us explicarem, us parlarem d'un manga també i com ens hem de posar guapos de cara a l'eclipsi. Anirem de perruqueria.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Les nits no moren mai, com sempre. Ens anem de festa en aquesta connexió que establim sempre a les 10 amb Ràdio Cardedeu. És Doctor Prats. Festa de, vaja, cançó, música de rebella, que en aquesta hora del matí ens entra molt, molt bé. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Bé, amb ganes de sentir què diuen els oients sobre la pregunta del dia. Avui els preguntàvem que ens expliquessin, no?, sobre habitatges.
1: Sí.
0: Vaja, on dormim quan anem de vacances i on dormim especialment, on ens agradaria dormir arran de l'eclipsi del viatge que farem el dia 12. Dis-me, què diuen?
1: De fet, és això. O sigui, ens han enviat molta gent àudios sobre com els agradaria a ells o com viuran ells l'eclipsi, és a dir, quin és el plan d'allotjament que tenen. Així que, si voleu, comencem per l'Estela, que ens envia aquest àudio.
2: Molt bon dia, Obert, per vacances. Doncs ja s'apropa el gran dia de l'eclipsi. Nosaltres ho tenim ja quasi tot preparat i hem decidit, en el nostre cas, anar-hi a una casa rural per gaudir-la amb els nostres amics i família i poder tenir un gran record d'aquest gran moment.
0: Molt bé, això de les cases rurals ja veurem que és una de les opcions que triomfen, eh?
1: Sí, home, al final pots anar allà amb els teus amics, amb els teus familiars,
0: clar,
1: amb qui sigui, no?
0: Té molta cabuda, no? I a més està la natura, vull dir que està allà enmig. Molt bé.
1: I convida a fer un plan diferent, no? Un plan més extens, més de marxar, doncs, no sé, potser més dies i aprofitar-ho, no?
0: Sí, també, clar, clar.
1: També tenim la Dolors d'Arbúcies, que ens diu això.
3: Bon dia. Doncs a mi m'encantaria veure'l amb un descampat.
0: Doncs pues mira.
3: Amb un descampat,
0: és bona,
3: amb molta colla, amb molts amics, i mirar-ho tot. Però també us haig de dir que em fa certa por aquest dia de l'eclipsi.
0: Què dius?
3: No em cava d'agradar. Però bé, veurem què passa.
0: A veure.
3: Ahir en Molina ja va explicar més o menys el que ens trobaríem. I endavant. Una experiència més abans d'anar-nos a l'altre barri.
0: Apa, aquí.
3: Vinga, bon dia.
1: Dolors, per favor, hem de ser una mica més optimistes, més.
0: Jo vull saber per què li fa pena. M'ha dit que li feia por. Com a por, eh? Sí,
1: sí.
0: Per què li fa por.
1: Hi ha gent que li fa una mica de cosa. De fet, a Instagram, la Núria Lázaro ens ha dit també que li fa una mica de cosa. Ha dit que ella no creu que el vegi a l'eclipsi.
0: Per què li fa cosa? Pel fenomen en si o per la gentada? A mi, per exemple, me fa una mica de recança per la gentada que ens podem arribar a ajuntar.
1: Sí, però jo crec que és més per un tema de que, tot i que hi ha molta seguretat amb les ulleres, hi ha gent que té aquesta certa desconfiança, no? Però bueno, ens hem de fiar dels experts, del que diuen, i ja està. Tenim també un àudio de l'Ània, que ens diu això.
4: Doncs mira, tinc la sort de que tenim família a Castelló, aleshores ho veurem des d'una casa familiar allà. Si no fos així, suposo que l'opció principal seria, doncs sí, haver intentat trobar solucions similars, o agafar alguna casa rural, o si no una camper i intentar marxar a la muntanya, en algun lloc on no tinguem com edificis o qualsevol cosa que ens tapi l'horitzó, però bueno, que per sort no hem tingut gaire problemàtica, sinó que això hem pogut parlar amb els nostres familiars, anirem a Castelló, i allà en principi s'ha de veure amb visibilitat s'ha de veure 100% l'eclipsi, igual que al sud de Catalunya, per tant, és la millor opció que hem pogut trobar.
1: Que xulo. Home, doncs sí. És un bon plan.
0: És un superplan. Molt bé, molt bé, molt bé. Home, és que la gent, hi ha qui s'ho ha agafat amb temps, eh?
1: Sí, hi ha gent que s'ho ha organitzat perfecte.
0: Molt bé.
1: Jo, clar, a l'estar per aquí, doncs hauré de veure, encara no tinc massa clar com ho veuré. Tu ja ho saps, Núria, com el veuràs?
0: No massa, però bé, aquí a Tarragona doncs hi ha 3 o 4 llocs habilitats, eh? Amb molta gent a tots, però hi ha 3 o 4 llocs. La veritat és que hi ha per on triar. Per això fins i tot no ha calgut ni reservar aforament, que hi ha algunes poblacions on només hi ha un lloc habilitat i clar, s'ha hagut de limitar l'aforament, doncs aquí a Tarragona hi ha diversos llocs i llavors, bé, i repartits per bastants punts de la ciutat, de manera que la població també es distribueixi.
1: Sí. Bueno, a veure, ja ens ho explicaràs el dijous, eh?
0: L'avantatge és que podrem dormir a casa, els de Tarragona. Això és un gran avantatge.
1: Clar, nosaltres ho tenim una mica més complicat, però bueno.
0: Ja m'ho explicaràs tu també. Molt bé.
1: Seguim amb els àudios.
0: Ah, sí, digue'm.
1: Sí, en tenim un més, vale, del Jordi de Banyoles, que ens diu això.
5: Bon dia, Obert per vacances.
0: Hola, Jordi.
5: Doncs mira, jo tinc la sort de tenir un amic que és bastant, anem a dir, friqui del tema de l'astrologia i tal.
0: És xulo, eh?
5: I fa un parell d'anys es va comprar un telescopi bastant potent i sempre anem a casa dels seus avis, que està com a sobre un turonet, a prop de Banyoles, a veure tots aquests factors. No sé ben bé si ho veurem o si no, si ho podrem apreciar amb la màxima esplendor des de Banyoles, però això ho veurem en un lloc una mica apartat, evitant la contaminació lumínica, i el veurem des d'allà.
0: Doncs això està molt bé. És ideal, imagina't, una casa amb els avis contents. Els avis se li omplirà la casa de gent.
1: Sí, sí, sí, i a més ho veuran amb un telescopi.
0: Clar, que allà també, tranquil·let.
1: Sí, amb molt el bé. Filtre solar que ha de portar, suposo, però farà superbé.
0: Doncs sí, jo és el plan millor, eh? Així amb poqueta gent, el pa amb tomàquet, m'imagino ja, la truita patates, vinga, he preparat. Molt bé. Doncs escolta, continuem, Aina, escoltant àudios o recollint algun missatge més que ens arribi d'última hora abans de tancar programa, sí?
1: Ah, exacte, molt bé.
0: Gràcies,
1: fins
0: Aina,
1: ara,
0: fins ara. Però en volem saber una miqueta més sobre el tema que ens ocupa avui, el tema del dia, ocupació turística o allotjament quan aneu de turisme. Ho hem centrat una miqueta amb la data del dia del dimecres, en la data de l'eclipsi, on dormireu aquell dia, però vaja, en general. Però sí que és veritat que ens interessava molt saber com l'allotjament ha canviat de cara al dia 12 i especialment en aquelles poblacions que ofereixen allotjament rural. I això passa molt en alguns pobles, algunes poblacions de Lleida. És per això que li hem demanat un reportatge sobre aquest tema al company d'Emunt Ràdio, a l'Arnau Vilà.
6: Aquest dimecres el Salt de Ponent es convertirà en un dels grans protagonistes del país. L'eclipsi total de sol atraurà milers de persones fins a les comarques de Lleida, especialment al Segrià i a les Garrigues, on la fase de totalitat es podrà gaudir durant més temps que en altres punts del territori. Fa més d'un any que les administracions treballen en la preparació d'aquest fenomen que no només desperta interès científic, sinó que també s'ha convertit en una gran oportunitat turística. Per conèixer com s'ha preparat aquest esdeveniment i quin impacte tindrà al territori, parlem amb Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Des del Patronat, destaquen que el fenomen ha generat molta expectació i que alguns municipis de Ponent tindran un paper especialment destacat en l'observació de l'eclipsi.
7: L'eclipsi és un fenomen que ja fa temps que s'està treballant. S'ha treballat des de, per exemple, la consellera d'Universitats, hem tingut diverses reunions, però jo te parlo des de fa més d'un any, perquè som conscients, tots plegats, que és un gran atractiu que provocarà molta mobilitat, i una de les preocupacions que hi havia en els moments iniciàtics quan se parlava de l'eclipsi era precisament el moviment de la gent, cap a on aniria la gent, preservar espais naturals que poguessin rebre una afluència excessiva de persones.
6: Però més enllà dels punts oficials d'observació, hi ha municipis que, per la seva situació geogràfica, s'han convertit en llocs privilegiats per veure l'eclipse. Un d'ells és un municipi de 300 habitants com Almatret, al Segrià. Amb 462 metres d'altitud, és el municipi més alt de la comarca i un dels punts de la demarcació on la totalitat del fenomen serà més llarga. Precisament per aquestes característiques, Juli Alegre apunta que Almatret és un dels indrets que més interès ha despertat entre les persones que busquen un bon lloc per contemplar l'eclipse. Un entorn elevat, amb amplis espais oberts i amb poca contaminació lumínica, que converteix aquest municipi en un autèntic mirador del cel.
7: A la ciutat de Lleida s'estimen uns 20 segons, 24, 25, però a municipis com Almatret ja estem parlant d'un minut.
6: Per saber com s'està preparant el municipi, també hem parlat amb Albert Santaulària, historiador i una de les persones implicades en l'organització de la jornada Almatret.
8: Ja havien vingut una associació d'allà dalt de Roda de Terra, d'amics de les ciències de la Terra i de l'espai, per organitzar aquest acte limitat a un nombre de persones, en què ells farien una explicació des de les 7 de la tarda fins a l'eclipsi, a l'hora de l'eclipsi tots en silenci, i després de l'eclipsi la gent que volgués quedar, hi ha una segona part, que és de 9 a 10 a 11, que és explicar la pluja d'estrelles i explicar pues, algunes constel·lacions, algunes estrelles, i faran una d'això. Ells tenen també, portaran telescopis, i nosaltres us deixem un equip de so d'aquestos així, un altre veu en un d'aquestos portàtils.
6: De fet, Almatret ja apareix en diversos portals especialitzats com un dels millors indrets del Segrià per seguir l'eclipse. Ara bé, el municipi treballa per concentrar els visitants en zones habilitades i evitar que la mobilitat es dispersi per tot el terme. Una de les principals actuacions ha estat preparar espais oberts i zones d'aparcament per facilitar l'arribada dels assistents. L'objectiu és que la gent pugui gaudir de l'eclipsi amb comoditat, però també mantenint la vigilància en un estiu marcat per l'elevat risc d'incendi i la necessitat d'extremar la prudència en zones forestals, especialment la zona que s'ha habilitat al Matret per contemplar l'eclipsi, que és el mirador del Cingle de la Pena.
8: L'àmbit de protecció civil i els rurals, per dir, veure, si tallem algun camí d'aquests més perillosos que poden ser un cul de sac i si hi hagués algun incendi, doncs podríem tenir problemes. I tenir un pla B, perquè si allà no es pogués fer, que es pogués fer en un altre lloc, que llavors potser es faria l'antic camp de futbol i allà, en aquelles esplanades que hi ha, que també es podria veure bé, el que passa que no hi cabria tanta gent, potser. I el que volem és això, que es concentren la major part de gent en un lloc perquè els tinguéssim controlats, perquè allà posarem lavabos, tenim les cubes de la DF per si a cas, i tindrem sistema, bueno, hi haurà un pàrquing per a zona de discapacitats, també.
6: L'interès, però, no només es notarà el mateix dia del fenomen. Des de fa mesos, establiments turístics de les Terres de Lleida han rebut reserves de visitants que volen viure aquesta experiència des del territori. Una arribada de públic que ha fet créixer l'ocupació i que ha convertit l'eclipsi en una oportunitat per donar a conèixer la demarcació. En aquest context, molts hotels i cases rurals han aprofitat aquesta tendència per oferir paquets turístics i experiències que permeten als visitants conèixer de més a prop el món rural i el territori. Això inclou activitats com visites guiades, experiències gastronòmiques, activitats relacionades amb la cultura i les tradicions locals o propostes que permeten descobrir els productes i els paisatges de l'entorn. Júlia Alegre explica que molts allotjaments han aprofitat aquesta demanda per oferir estades més llargues, amb paquets de diverses nits que permeten als visitants combinar l'observació astronòmica amb la descoberta del paisatge, la gastronomia i el patrimoni de les comarques de Lleida.
7: Han estat moltes iniciatives que van sorgint a nivell municipal, però també empreses, cellers, molins d'oli, que han aprofitat per també dur a terme activitats enoturístiques, oleoturístiques, en motiu de l'eclipsi. Ja des de setembre de l'any passat, alguns establiments hotelers de la nostra demarcació ja varen començar a rebre reserves d'estades. Llavors, molts d'aquests establiments el que han fet és, diem-ne paquets, o si més no, blocs de reserves, en el que obligaven una reserva mínima de 2-3 dies per també garantir aquesta ocupació. I també certes de que els preus han pujat, és una oportunitat, és un moment singular, i el preu de allotjament ha crescut. I tot plegat ens ha portat a tenir uns nivells d'ocupació que estan per sobre del 90% en molts casos, i que d'aquest turisme podríem parlar del 50% internacional, és a dir, gent de zona d'influència propera a l'eclipsi, surt de França, van ser dels primers en reservar, però n'hi ha de múltiples nacionalitats que vindran a gaudir d'aquest espectacle.
6: Per al Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, aquest fenomen també serveix per reforçar una aposta que fa anys que treballa el territori, el turisme astronòmic. Espais com el Montsec, amb reconeixement internacional per la qualitat del seu cel nocturn, són un exemple de potencial que tenen les Terres de Lleida en aquest àmbit.
7: Per la nostra demarcació, aquest eclipsi no deixa de ser una oportunitat, perquè el turisme astronòmic és un turisme que a casa nostra és molt rellevant. Tenim dos espais com és el Parc Nacional o el Montsec, que tenen el segell Starlight. És més, del dia 3, 4, 5 i 6, del 3 al 6 de novembre, se farà la trobada internacional de Starlight aquí, a les comarques de Lleida, al Montsec. Fet que demostra que per nosaltres el turisme astronòmic és un turisme molt important.
6: I l'interès pel cel no acabarà amb l'eclipsi. Els dies posteriors, els aficionats a l'astronomia podran continuar gaudint d'altres fenòmens, com la pluja d'estrelles de les Perseides, una nova oportunitat per mirar cap amunt i descobrir un dels grans atractius naturals.
7: És més, els que siguin veritablement aficionats a l'astronomia, en pic s'hagi acabat l'eclipsi, en les zones en les que hi hagi un cel veritablement fosc, podran gaudir d'un espectacle que és meravellós. És les Perseides, que és aquesta pluja d'estrelles que vindrà a donar doncs, els dies 12, 13 i potser el dia 14 d'agost, en la qual cosa el mirar el cel, el gaudir d'aquest espectacle pot anar molt més enllà del que és simplement l'eclipsi.
6: I és precisament aquesta combinació entre un fenomen excepcional i un territori poc massificat la que pot deixar empremta més enllà del 12 d'agost. Els petits municipis de Ponent, amb nuclis poc habitats i espais allunyats de les grans ciutats, ofereixen unes condicions especialment favorables per observar el cel, però també permeten descobrir una part del territori que sovint queda fora dels principals circuits turístics, i més en aquestes èpoques estiuenques. L'eclipsi farà arribar visitants de Catalunya, però també de diferents punts de l'Estat i d'altres països europeus, a pobles i racons que sense una ciutat d'aquestes característiques probablement rebrien molta menys afluència. Per al turisme rural, amb cases rurals i petits allotjaments repartits pel territori, és també una manera de donar visibilitat a una oferta vinculada al paisatge, al patrimoni i a la vida dels municipis de l'interior. Però aquesta arribada extraordinària de visitants també obliga a tenir en compte la fragilitat d'aquests espais. La concentració de persones i vehicles en zones rurals i forestals, especialment en un període d'alt risc d'incendi, pot incrementar la pressió sobre el territori. Per això, les administracions han insistit en la necessitat de respectar els espais habilitats, evitar circular o aparcar fora de les zones autoritzades i extremar les precaucions. L'objectiu és que l'afluència excepcional que generarà l'eclipsi permeti descobrir aquests municipis i el seu entorn sense comprometre un territori que, precisament, és un dels seus principals atractius.
0: Doncs molt atractiu, de fet, és el poble d'Almatret, que ara ens explicava l'Arnau Vilà, i tota aquesta zona, tota la zona doncs, més rural de la plana de Lleida. Val la pena conèixer-ho, però, com ens deia ell també, ja no cal més gent, eh? Ja no cal que us torneu bojos ara i anar-hi el dia 12, perquè a més és una zona molt natural que també té un alt risc d'incendi. És una de les zones doncs, que s'han de protegir ben bé aquests dies de tota la gentada, escalonadament a partir de dijous, ja us hi podeu deixar caure. Volíem saber també com ha afectat els municipis rurals tot el tema de l'eclipsi, i veiem que sí, que turísticament doncs, els ha donat una revifada. És un reportatge que ens ha portat l'Arnau Vilà des de M1FM. I nosaltres seguim endavant, i ara ens hem de posar guapos per la cita de dimecres.

0: El nostre company, de fet, el Manel Ferrer, de Premià Mèdia, sempre està estupendo, almenys el cabell el té superxulo, el Manel. No sé si ha de fer-se algun retoc d'última hora per quedar millor a les fotos de cara a dimecres, i és que hi haurà molts mòbils fent fotografies i el sol no serà l'únic protagonista. Ens hem de posar una mica a punt. Manel Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que anem, doncs, a la pelo. Ens hem
1: de posar a punt, eh? Anem a la pelo, de fet estem ja a la pelo. Bon dia a tots i a totes, i estem molt ben acompanyats perquè estem amb la Eva Fernández, que és la propietària d'aquest saló, d'aquesta perruqueria, que a més porta el seu propi nom. Eva, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Primera pregunta, perquè estem tots, i mai millor dit, eclipsats amb l'eclipsi. Hi ha gent que ha vingut específicament a posar-se guapa per, doncs, justament per aquest esdeveniment, o ja ho fan de manera habitual?
2: Normalment ho fan de manera habitual. Mm. Això no vol dir que no els interessi. El que passa que la gent últimament està que si voy a l'eclipse, que si no voy a l'eclipse, per tot això que està passant també.
1: Molt bé. El que sí que és veritat, i vinculat amb això de l'eclipse, que et preguntava ara fora de micro, que sí que té una referència directa al canvi de lluna en el nostre cabell.
2: Sí, la lluna sí que té bastant a influir, perquè bueno, el cabell creix entre un centímetre i un centímetre i mig al mes. Llavors, què passa? Que amb lluna creixent sí que s'ha vist que, bueno, és com el que són les terres, no? Que també passa, s'ha vist que creix més ràpid. Llavors la gent, quan vol tallar-se el cabell i vol que el creixi, ve amb lluna creciente.
1: Vale. Per tant, és un bon truc, això. És a dir, mirar les llunes per agafar l'hora de la pelo.
2: Exacte.
1: Això no sé, Núria, si tu ho has fet alguna vegada o ni tan sols t'ho havies ni plantejat, potser.
0: Sí que m'ho havia plantejat, però no estic, no estic tan... No tinc el... Vaja, que no... Que vaig a la pelo quan tinc temps. Quan tinc temps.
1: Quan tens temps, ja que només m'ha faltat mirar la lluna. Tenim molta feina. Escolta, Eva, parlant de tot plegat, hi ha alguna tendència, alguna moda, alguna cosa que t'estiguin demanant específicament aquest estiu, alguna cosa que t'estigui portant moltíssim?
2: Bueno, el que sí que es porta molt, amb diverses tendències, els cabells molt escalats, vale? Com el butterfly cut, vale? Que són molt escalats, que el que fan és agafar volum i favoreixen molt i texturitzar molt la cara, vale? I això es pot portar amb els llargs també. I els temes del color molt natural, que busquin la lluminositat, vale? El morenes, el mocamús, vale? Que són uns reflexes molt sutils, buscant sempre la naturalitat.
1: Molt bé, per tant, es busquen ara mateix, doncs, això, que sigui natural o que sigui el màxim de natural possible, no? Exacte. Això en altres èpoques ha estat diferent, és a dir, que potser la gent buscava coses molt més extremes?
2: Totalment, sí, totalment. O sigui, més contrastos, però també això dona més esclavitud al saló, vale? Per una clienta. Llavors, són tendències que el que fan és que, mica en mica, tu depenguis de la peluqueria, però no sigui esclau.
1: D'acord, d'acord, que s'ho pugui anar, suposo, a casa, anar fent un seguiment, malgrat que després vinguin a la pelo quan toqui, no?
2: Bueno, més aviat es fa el seguiment aquí, però sí que aguanten molt més.
1: Molt bé, molt bé. Núria, no sé si tens alguna pregunta per la Eva.
0: A veure, que has dit diversos conceptes, Eva, has dit com ha tallat butterfly, no? Això seria curt i escalat, perquè aquells llargs tan estupendos, que fa molt de temps que estan de moda, això sí, o sigui, escalat llarg o escalat curt?
2: Pues tot. O sigui, el que sí que és el butterfly és sobretot escalat llarg. Vale? O sigui, que siguin allargats perquè donin el volum i les melenes tinguin molt moviment.
0: I el sol, com ens protegim del sol? Perquè el sol, a veure, té el toc aquell, no? De que te'l deixa cremadet, i també està bé perquè dius, bueno, estic de vacances, però per altra banda el cabell pateix. Després arriba, s'acaba l'estiu i tenim totes les puntes cremades.
2: Bueno, més que res, jo el que recomano sempre és protector solar, sí o sí, aunque sigui pel carrer amb una cugueta o per anar a la platja o a la piscina, que és el que sensibilitza més. I, sobretot després, simplement amb un xampú, ¿vale? Un xampú amb condicions especial per cada tipus de cabell, una bona mascareta i un bon acabat és més que suficient.
1: Molt bé, doncs cuidar el cabell, Núria, important, sí, que la gent cuidi el seu cabell.
0: Ens el deixem a l'aire, fa calor, te'l deixes mullat i te l'asseques a l'aire. Vinga, sortim al carrer amb el cabell mullat.
2: A veure, és millor sortir amb el cabell mullat, vale? Però també pots portar-te la mascareta, deixar-ho o recollit o mullat, i també queda una textura, depèn quin tipus de mascareta, molt sutil, i queda com un efecte engominat, també molt refrescant, i és una manera de deixar-t'ho.
0: Clar, jo tiro cap a cabells llargs de xica, no sé si, Manel, a nivell de noi hi ha alguna especificació.
1: No ho sé, això ens ho dirà la Eva. En tema nois, la cosa segueix més o menys la mateixa tendència que les dones, o no?
2: Bueno, el que és l'home també necessita tot el que és hidratació, vale? Els talls també es porten degradats, tota aquesta història, però només que tinguis una miqueta de cabell, per exemple, com tu ara, sí, també és convenient posar-te alguna mascareta, però de tant en quant, no tant. Més que res, depèn del tipus de cabell.
1: Molt bé, això és important. Per cert, et volia preguntar també, Eva, perquè ens parlàvem d'aquestes referències o aquestes modes, encara hi ha gent que ve amb una revista o amb una foto a la xarxa i diu, mira, m'agradaria portar el cabell, bueno, anava a dir Maitresa Campos, una mica antic potser la cosa, però m'agradaria portar una cosa similar al que porta aquesta influencer o aquesta persona.
2: A veure, sí que m'ha passat, sí, vale? En plan revistes no, però sí que ara amb les xarxes socials, lògicament, la gent et ve. El que passa que jo també tinc un Instagram, unes xarxes socials, i normalment també em venen en fotos que jo he fet. Va. Llavors, clar, això em facilita molt més la feina, perquè lògicament el treball l'he fet jo.
1: Clar. És que hem de dir, Núria, que en el cas de la Eva, destaca per una cosa, per moltes, perquè és espectacular el lloc on està, però sí, és veritat que tens unes clientes que ja són creadores de continguts, inclús té clientes que tenen més de 2 milions de seguidors a xarxes socials, sí, per tant, són gent que ja atreu també molta gent. Com va començar? Va ser d'una manera cercada, estem parlant de per exemple, doncs, de Maria Pasqual o Mami de Tres, no? Són gent que venien ja de manera regular o es va crear una col·laboració? Com es va crear aquest vincle?
2: Mira, Maria Pasqual fa molts anys que ve aquí, però sí que és veritat que jo vaig parlar amb ella per Instagram. Ens vam fer molt amigues, molt, molt amigues, i llavors ara tenim una amistat molt propera. I llavors, lògicament, és clienta habitual. I després, Mami de Tres, l'Helena, sí, vale, un encant de persona, real com ella mateixa, ja era clienta. Va vindre una vegada i la meva filla em va dir, mama, em sembla que és influencer, que està en el TikTok. Dic, ai, pues, no ho sé. Llavors va començar a vindre, llavors pues, va tindre el boom i ella pues, pues, ve aquí també.
1: I t'ha passat que, per exemple, ve gent que diu, mira, m'agradaria el color que porta Mami de Tres o m'agradaria el tall que porta Maria Pasqual. És a dir, serveixen també com a referència? Sí,
2: sí, lògicament, sí. Sí. La veritat que hi ha un bon tàndem.
1: Sí. I hi ha una mica com aquesta, perquè ets una gran professional, però hi ha com aquesta una mica de pressió de pensar, ai, ai, ai, que això que li faré ho veurà moltíssima gent. No sé si potser al principi et passava de pensar, uf, que això tindrà molt d'impacte, o ja ho has acostumat a viure, això?
2: A veure, al principi, lògicament, sí, però ara no. La veritat és que no. A part, jo sempre el que fem aquí, al nostre saló, és ja sigui una influencer o ja sigui una persona de peu, nosaltres, abans de fer un treball, parlem molt, molt, molt, i fem un equip entre el client i nosaltres.
0: Clar. Anava a preguntar, no sé si també feu aquest tipus d'assessorament de jo voldria aquest pentinat i t'ensenyo la foto i tu els dius, bueno, però és que amb la cara que tens t'aniria millor aquesta altra cosa,
2: exacte,
0: no? O directament te pregunten a mi què em quedaria bé.
2: Bueno, és una miqueta de tot. Nosaltres també fem el que és el visagisme, ¿vale? Que és el que és estudiar les faccions de la persona, sí, ¿vale? I el que li queda. I sí que és veritat que a vegades pues, la gent vol coses que li has de dir, mira, això està molt bé, però jo no t'ho recomano, jo faria una altra cosa, i entrem amb això que et dic de l'equip i acabem funcionant bé.
1: Molt bé, s'arriben acords, finalment, amb la persona, perquè suposo que això no és només una perruqueria, sinó que és tota una experiència, no? És a dir, és un acompanyar la persona des del principi fins al final d'aquesta experiència, no? I suposo que també, doncs, que s'adapti justament una mica al que ells volen i amb el que tu també els hi recomanes. La gent es deixa assessorar, es deixa recomanar bé?
2: Sí, molt. Sí, La veritat que sí. La veritat que és molt fàcil. Molt fàcil, però sempre, ja et dic, almenys uns minuts, ben bé, parlant el que necessita, perquè a vegades vol una cosa però necessita una altra, això també és molt important, i parlar molt, molt, molt abans de fer un servei. Això és importantíssim.
1: Molt bé. De fet, estava pensant, Núria, que en el nostre sector doncs, hem d'estar constantment actualitzant-nos, no? Ara, per exemple, l'entrada de les xarxes socials, del vídeo, de tot, en el vostre sector també passa que us heu d'actualitzar constantment, doncs també per estar alerta de tendències, de modes, de facilitats que potser podeu tenir en el vostre sector.
2: Sí. Un s'ha d'estar tot el dia pues, sapiguent les tendències i estar a l'actualitat.
1: Molt bé, doncs això és important també, actualitzar-se, i també la gent, doncs això, que cerquin també doncs idees que els agradaria, i suposo que això també ho facilita, no? Que almenys la gent quan ve digui, doncs mira, he vist potser això i anar per aquí, i tu més o menys també teniu aquestes guies per fer-ho. Per tant, doncs és una molt bona connexió la que es crea entre els clients, i en aquest cas la Eva. No sé, Núria, si abans acabat tens alguna cosa més per preguntar.
0: Eva, va, improvisem, ja sé que això per ràdio és molt difícil d'explicar, però per, de cara a la nit de dimecres, va, si ens volem fer, més enllà de cuidar el cabell i tallar i tal, però un recollit, algun efecte de cabell, que dius, mira, te l'enganxes d'aquí, et poses una trena allà, una cua allí, quin recollit ens faries o quina cosa especial? Imagina't un cabell llarg, per exemple.
2: Bueno, pues una manera fàcil de fer-ho és que si estem a llocs de platja, lògicament fa molta humitat, i jo faria el que és un recollit, i una cosa molt fàcil és fer-se una cueta, d'aquella cueta fer-se una trena i embolicar la trena al recorregut. Llavors queda com un moño trenzado, molt fàcil.
0: O sigui, fer-te un cop t'has fet la trena, te fas el moño.
2: Exacte.
0: Molt bé.
2: I això ho pot fer tothom.
1: Que això, clar, ho estic pensant, i ella ho explica molt fàcilment, després no sé a casa si la gent s'espavila tan ràpid, perquè la Eva va estupenda també, a més, eh? És a dir, que ella, jo suposo que això en un minutet ho té fet, però la gent a casa... Suposo que vosaltres també els ensenyeu, Eva, quan venen aquí i es fan un pentinat, una mica el manteniment que han de fer en el dia a dia, no? Perquè és veritat que quan surts a la pelo surts estupendo, però després d'això ha de tenir una continuïtat. També els ensenyeu això, eh?
2: També.
1: Molt bé.
0: Això és un clàssic, ja, tots... que això és un clàssic, que quan passen dos dies de la pelo ja és...
1: Clar, dius, ara no sé si tocar-m'ho gaire perquè això estàs molt, és a dir, que també és important el tractament i el manteniment que es fa fins que tornem a venir de nou a la pelo. Per acabar, gairebé, Eva, cada quant hauríem de venir a la perruqueria per anar bé amb tot això que ens explicaves, el creixement del cabell i de més?
2: Depèn per què. Si és per tema de color, si hi ha canes, no hi ha canes, si són temes d'il·luminacions i tal, jo recomano sempre el tema del color, depèn, com he dit, les canes, però cada 3 setmanes, un mes, i sí, depèn si són reflexes més útils, més i mig, 2.
1: Molt bé, molt bé.
2: En el tema del tall, si és per manteniment, una vegada al mes, més i mig. Si vols que et creixi, cada 3 mesos, però un mes de cada 3 mesos, no.
1: No, per tant, Núria, més de 3 mesos no pots passar sense anar a la pelo.
0: Bueno, m'apuntaré, vinga.
1: Per deures i propòsits pel proper curs.
0: No, que es nota,
1: Eva,
0: que es nota.
1: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Gràcies per estar amb nosaltres i que acabis de passar un bon estiu.
2: Igualment.
1: Gràcies, Núria.
0: I Manel Ferrer, moltíssimes gràcies. Una abraçada, company.
1: Fins demà.
0: Fins demà.
3: Adéu. Obert per vacances.
0: Eva Fernández, que deus amb aquest nom, de fet feu com jo, que l'he buscat, i he buscat imatges a Facebook, per exemple, i suposo que a l'Insta també hi són, no? La perruqueria de l'Eva Fernández, i té un munt de pentinats super, super xulos, de veritat, que val la pena inspirar-se. Seguim endavant, canviem totalment de tema, res a veure amb l'eclipsi, però necessitem una mica de tranquil·litat en l'Obert per vacances, ara que passen 3 minuts de 2:15. I aquesta tranquil·litat ens la porta sempre, i es passa sempre que mirem el mar, ens la porten des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral. Avui, dins l'espai Mar a Mar, us presentem la tortuga Careta.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: La tortuga Careta és un rèptil marí que habita arreu dels mars temperats del món. Es tracta d'una espècie que podríem dir cosmopolita, que podem trobar a l'oceà Atlàntic, Índic, Pacífic i també a la mar Mediterrània. Pot superar els 90 quilos de pes, amb exemplars molt grans que fins i tot han arribat als 500 quilos i als 2 metres de longitud. Recorre grans distàncies al llarg de la seva vida, bé per alimentar-se o reproduir-se. I es tracta, podríem dir, d'una espècie omnívora, una dieta molt àmplia i, atenció, perquè és una espècie molt longeva. Alguns exemplars poden viure més de 80 anys. Biòlegs marins i científics estan centrant els seus estudis en conèixer, divulgar i protegir les poblacions mediterrànies de tortuga careta. Un d'aquests centres és el Centre Tecnològic Beta, que sota la supervisió de la Universitat de Vic ha inaugurat un nou centre d'estudi d'aquests rèptils marins a Roses, a l'Alt Empordà. Irene Álvarez de Quevedo és biòloga, investigadora postdoctoral d'aquest centre Beta i especialista en biodiversitat i conservació marina.
5: La seu del centre Beta, com dius, que està vinculat a la UBIC, és a Vic, però a nosaltres sempre ens feien la broma aquesta de dir sí, les tortugues marines de Vic, no? Va sortir l'oportunitat de tenir la seu, el que seria la seu marina, a Roses. Val? Però l'actuació que fem, tant des de nivell on encara hi ha els laboratoris, que és a Vic com a Roses, és a tot el litoral català. L'actuació nostra és a nivell català i, de fet, com que treballem de la mà de la Generalitat de Catalunya, és a nivell de tot Catalunya, i després en projectes que tenim tant estatals com europeus, tenim la nostra actuació a nivell de tot el litoral del Mediterrani espanyol. A nivell estatal també actuem a més enllà, diguéssim, de Catalunya. Des del Centre Tecnològic Beta hi ha un grup que estudiem els ecosistemes marins, ens dediquem més a la part marina, amb la meva companya Helena, i el que fem és estudiar tot aquest fenomen emergent que està havent-hi de nidificació de tortugues marines, i en concret fem d'assessors a la Generalitat de Catalunya per la presa de decisions a nivell de gestió de tots aquests nius. Aleshores, coordinem el que seria el seguiment i sobretot el seguiment i l'estudi, diguéssim, a nivell científic i a nivell tècnic, no?, de tot el que està passant, i en base a tot aquest coneixement científic i d'expertesa que tenim, això donar les bases per prendre les millors decisions en el moment de gestionar aquests nius i de plantejar la millor gestió a platges.
4: El canvi de les condicions ambientals implica també canvis importants a la flora i la fauna de l'entorn. Diferents espècies de peixos han començat a colonitzar la Mediterrània, bé pel canal de Suez o bé per l'estret de Gibraltar des d'aigües subtropicals. Les onades de calor marina tenen un impacte molt greu en les espècies sèssils, com poden ser els coralls, les esponges i els mol·luscs. I, evidentment, l'ascens de la temperatura de l'aigua de mar també està tenint efectes en el cicle de vida de les tortugues marines a la Mediterrània.
5: Bé, bàsicament, per desgràcia, el que està passant és que els efectes del canvi climàtic cada vegada són més visibles i els ecosistemes marins estan canviant. I el Mediterrani Occidental n'és un exemple molt clar per l'augment de temperatures que estan havent-hi. De fet, el mar Mediterrani és un dels mars i oceans del món que s'escalfa més de pressa. Aleshores, això té conseqüències, no? I tant a nivell de temperatura de l'aigua com ambiental, que nosaltres és el que sentim més, com de temperatura de sorra de les platges, està augmentant d'una manera alarmant, de fet, i això ha provocat, en aquest cas, que una espècie com són les tortugues marines, i en el cas de la careta-careta, no?, de l'espècie més abundant del Mediterrani, que depèn directament de la temperatura, doncs estigui patint uns canvis que veiem molt, molt forts. I tot aquest escalfament ha provocat això, canvis en l'espècie, com per exemple que el Mediterrani Occidental era una zona d'alimentació de juvenils, teníem sobretot juvenils i subadults, a que de cop s'estigui transformant també en una àrea de reproducció. Fins ara, on es reproduïen, on eren les platges tradicionals de posta? En el Mediterrani, sobretot el Mediterrani Oriental. Però ara de cop, platges que abans eren massa fredes per la nidificació, com les d'aquí a Catalunya, han passat a tenir temperatures no només adequades, sinó que amb temperatures ja bastant altes, com perquè si hi ha un niu es pugui desenvolupar correctament i es pugui dur a terme.
4: Que les zones de reproducció de la tortuga s'expandeixin cap a la Mediterrània Occidental xocla de ple amb el turisme i l'ocupació de les platges en temporada alta. Per aquest motiu, centres com el Beta o el CRAM fan un control especial sobre els albiraments d'aquests nius de tortuga babaua.
5: Normalment, quan algun ciutadà o algú veu una tortuga marina, sempre s'ha de trucar al 112, i a partir d'aquí, a partir de l'avís al 112, és quan s'activa el protocol d'actuació que tenim a Catalunya. Això passa perquè ens avisen, o sigui, el 112 ens avisa a nosaltres. Des del Centre Tecnològic Beta el que fem és verificar que efectivament es tracta d'una tortuga marina i hi ha possibilitat que hi hagi niu, perquè ens trobem de tot. A vegades no és tortuga marina, pot ser una tortuga, una traquemis, una de les tortugues aquestes d'aigua dolça, o ous, fins i tot ens hem trobat de gallina. La primera actuació sempre és molt important, no? L'actuació immediata. Si hi ha una femella, que la femella encara està a la platja s'intenta retenir. Vindrien personal veterinari, vindrien altres científics per estudiar, per exemple, per posar un localitzador. Això depèn del moment, però veterinaris es expressarien per agafar mostres de sang, mostres vàries que fins i tot després es puguin analitzar genèticament. Per tant, poder identificar de quina femella és cada niu és molt interessant i això està ajudant a poder determinar què està passant a la població d'aquí. Però, esclar, estem en un moment tan nou que el seguiment de cada niu, tota la informació que es pugui tenir és molt, molt valuosa. I per això s'estudia individualment cada niu i es fa aquest seguiment, com dius, tècnic, de, en el moment que hi ha una posta, es verifica, es protegeix, es coordina la vigilància i s'inicia aquest seguiment tècnic.
4: Una altra de les tasques dels investigadors és valorar la interacció de les tortugues i també els mamífers marins amb la pesca. Sabem que arts de pesca com el palangre, les xarxes, causen un important nombre de baixes entre la població de tortugues marines d'arreu del món i també a les nostres costes. El trànsit marítim de grans vaixells comercials i turístics també suposen una greu amenaça pels desplaçaments i les migracions de les tortugues.
5: Sí, sobretot és això, eh? De cop, en unes platges on mai hi havien hagut nius de tortugues marines, teníem tortugues a mar, però no a platja. És un fenomen molt nou i coincideix 100% l'època de nidificació amb l'època de turisme a platges. I el que hem d'aprendre entre tots és com conviure amb espècies, en aquest cas una espècie protegida, però com conviure amb la biodiversitat que viu a les platges, no només són les tortugues marines, hi ha els nius de corriol cama negra, per exemple, i tot l'ecosistema dunar. La platja és un lloc molt important per moltes espècies i això n'hem de prendre consciència entre tots, perquè sobretot hi ha la visió de que les platges són espais lúdics, però sí, poden ser espais lúdics i podem anar-ne a gaudir, però s'ha de fer d'una forma conscient i responsable i que puguem conviure.
4: A poc a poc, però, també creix la conscienciació sobre la conservació d'aquesta espècie. Pescadors, agents turístics i mainada són cabdals perquè la tortuga babaua segueixi arribant a les nostres platges i nedant per les nostres aigües.
5: Sí, anem cap a un bon camí. A nivell de conservació del patrimoni natural està avançant moltíssim, hi ha molta més sensibilització, però també hem de treballar molt entre tots i fa falta molta consciència, perquè en el cas de les tortugues marines que venen a les platges i que hi ha tant de turisme, ens trobem moltes vegades que es dona el cas, com va passar la setmana passada a Platja d'Aro, va sortir una tortuga a la platja de Platja d'Aro, la platja gran, allà davant de tots els restaurants, i que hi havia molt de turisme, i aquella tortuga va sortir, va intentar fer niu, va intentar una vegada, més enllà una altra, va fer un recorregut de quasi 60 metres i se'n va anar sense fer niu. Per què? Hi havia persones allà fent fotografies, en flash, estant molt i molt a prop, sense respectar aquestes pautes mínimes que nosaltres donem de comportament per no espantar l'animal o no dissuadir-lo de fer niu, i com és aquest cas, l'animal va marxar i no va fer niu, que l'any passat hi va haver un niu a Platja d'Aro i aquest cas hagués pogut repetir i no ha pogut ser.
4: Malgrat els humans tinguem un paper clau per a la conservació de la tortuga careta, no hem d'oblidar que es tracta d'un animal salvat i abans de tot els hem de tractar amb respecte i garantint la mínima interacció en el seu dia a dia. No les hem de tocar. I en una època on sovint sortim a mar amb barca, caiac o pàdel, sempre hem de mantenir una distància respecte a la fauna marina, bé sigui una tortuga, un dofí o una balena.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
0: I que avui ens ha dut aquest tema tan xulo també, que ens agrada sempre que parlem de fauna marina, la tortuga careta. Doncs després d'aquesta parada, d'aquest relax que sempre ens porta a mirar al mar o escoltar qüestions de mar, ara ens tornem a revolucionar. Marxem cap a Ràdio Vilafant perquè allà ens han de parlar de l'eclipsi i els mangas i els anime. Mireu, i és que ens diuen que a les històries que ens expliquen els mangas i els anime, doncs els eclipsis sempre han despertat, o els fenòmens astronòmics sempre han despertat fascinació. Hi ha una obra on l'eclipsi té un significat molt fosc, inoblidable, Berserk. I avui, al Freaky Time d'estiu, aprofitem aquesta coincidència astronòmica per endinsar-nos, diuen ells, en un dels mangas més influents de la història i descobrir per què el seu eclipsi ha quedat gravat per sempre a la memòria dels lectors.
6: Freaky Time d'estiu. Una de les millors notícies de l'estiu per en Dani ha estat la sortida de la Master Edition de Berserk, una edició de luxe d'aquesta gran història que avui us descobrirem. En Dani fa molt de temps que n'està enamorat de Berserk. Explica'ns, Dani, una miqueta, quines són les característiques d'aquesta edició Master i per què cal tenir-la?
7: Bones. Berserk és igual l'edició la que tinguis. Berserk s'ha de llegir, és lectura obligatòria. Berserk avui dia és molt més conegut que fa uns anys. Jo, quan vaig començar a llegir Berserk, no era tan conegut, va agafar renom a través dels anys, gràcies al seu autor, i ha tingut diferents influències d'altres àmbits, no només en el manga, sinó també en el videojoc. I ara, doncs, aquí, doncs, gràcies a Déu, ens ha arribat una de les edicions que feia molts anys que portàvem esperant, que és aquesta aquí renombrada Master Edition, que se la coneix a altres països per la Deluxe. I
6: gràcies a Déu, no, gràcies a Panini.
7: Exactament, gràcies a Panini.
6: Perdoneu la broma.
7: Berserk ha passat per diverses editorials, i ara, des de que està a Panini, doncs ens ha arribat a una de les edicions que és de luxe, no? Diguéssim, un format molt més gran, amb una... està molt més cuidada, amb... no és el típic manga petitet, sinó que és un format típic còmic americà, amb molts extras, format triple, tot i que aquí tenim el format doble també, no? Que és els Maximum Berserk, no? que van començar a treure tant en català com en castellà per part de Panini, i aquesta és l'edició més top, diguéssim.
6: I aquesta edició top només és en castellà, suposo.
7: De moment sí.
6: De moment l'haurem de llegir en castellà, sense allargar-nos massa, perquè sé que tu estàs enamoradíssim de Berserk i et podries passar hores i hores parlant de Berserk. Tu per què creus que la gent s'hi enganxa? Què té Berserk?
7: Primer dic que Berserk no és per tothom. És una història bastant dura, de fantasia fosca, amb un dibuix molt particular, que el dibuix és brutal, però no a tothom li agrada, és un dibuix molt sobrecarregat, molt fosc, molt brut, que, com dic, no tothom li pot arribar a agradar, però que la història amb l'ambientació medieval, monstres, dimonis, no només és lluita, també hi ha un trasfons molt marcat de tragèdia, de superació, d'amistat, de venjança, traïció, toca molts temes i alguns molt d'una manera molt dura.
6: Jo crec que em vaig enamorar de Berserk pel personatge de Gatsu, no sé com ho haig de pronunciar, que tu què creus que té Gatsu que fa que ens enamorem de la història?
7: No només tenim el protagonista, sinó que tenim una sèrie de personatges que et fan empatitzar molt, en moments molt durs, però també en moments molt macos, molt de pau, també. Com dic, no només és lluita, tot i que el que més hi ha són lluites i gore i sang i això, doncs, però té molts missatges al darrere que poder és el que més fa agradar a part dels personatges com en Gats.
6: Jo em quedo amb la resistència i la tenacitat de Gatsu, perquè és el que més m'agrada. Encara que no ho sembli, és un manga que podria ser una obra d'autoajuda, no? Fins i tot, perquè estaves parlant d'això, no? De persones que pateixen molt, que estan sobrepassades, però malgrat això, doncs es tornen a aixecar, no? Igual que fa Gatsu, no és el més fort, però va amb una espasa que és el doble que les altres espases, és igual de gran que ell, la seva espasa, però ell, encara que caigui, torna a aixecar-se. Per què creus que aquesta obra ens ajuda tant? Perquè la podríem considerar una obra d'autoajuda?
7: Moltes vegades s'ha parlat d'això, que molta gent li ha ajudat en moments tràgics de la seva vida o moments durs de la seva vida, segurament perquè alguns dels personatges, el protagonista entre ells, doncs fan servir, doncs, de moments molt tràgics que t'enfonsen, doncs la manera de continuar vivint, de superació, de continuar endavant, d'ajudar els altres, de que no només vius per tu, sinó també tens el càrrec d'altres persones o d'altres coses, i doncs és el que fa gran a l'obra, doncs, també l'autor de Berserk, que malauradament encara no viure, que ara fa uns anys ens va deixar i va deixar la història inconclosa, i moltes vegades se li retreia perquè els capítols tardaven molt a sortir i es pensava que era per addiccions i que no treballava prou, i era tot el contrari. Posava tant en cada capítol que a vegades tardava entre 7 i 8 mesos a acabar un sol capítol.
6: 30 anys de la seva vida dedicats a aquesta història. anava a fer una pregunta, però ja sé, jo crec que ja sé la resposta i els oients també. Amb quina edició et quedes? Perquè comentaves que hi ha diverses edicions de Berserk. Amb quina et quedes? Suposo que amb la Deluxe.
7: Jo, per mi, bueno, aquí és la Master Edition, que és la... l'edició definitiva que de Berserk.
6: Per això, com que és la definitiva, es queda amb la definitiva. Gràcies, Dani, per parlar-nos amb passió d'aquesta història. Potser nosaltres no hem d'empunyar una espasa de 2 metres com fa en Gatsu, però tots tard o d'hora hem de carregar amb el pes de la vida i esperem doncs poder-nos aixecar com fa Gatsu, amb coratge, sense por. Som la Mercè
7: i en Dani.
6: I això ha estat el Friki Time d'estiu. Fins la propera.
7: Adeu.
0: La Mercè Mainé i el Dani Garrido, companys de Vilafant Ràdio, amb aquest Freaky Time que arriba cada dilluns gairebé per tancar programa Berserk, que és la seva proposta de manga i anime per aquesta setmana. Dic gairebé a punt de tancar programa perquè, com sempre, qui posa el punt final, més o menys, a nivell de continguts, és Radio Ciutat de Tarragona, la companya Lídia Porta, que ens porta la

0: i explica per què ha triat en Santi Roca per poder fer aquesta xerrada.
1: La forma de divulgar, la passió, el coneixement, l'entrega, és espectacular, és increïble, és un plaer escoltar-lo. És un honor per nosaltres poder tenir el Santi Roca doncs, aquí fent aquesta xerrada. És un d'aquells divulgadors que la gent que hi participa després diu, quina sort que he vingut aquí, quina sort poder escoltar aquesta persona.
0: El tenen en molta estima, i així és avui, dilluns 10 d'agost, a les 10 de la nit, en el jardí del Centre Astronòmic. L'entrada és gratuïta, però recomana que s'hi vagi d'hora per no quedar sense cadira.
2: Al Centre Astronòmic del Pedraforca, això és, com ens deien, a Saldes. Va, però la propera proposta cultural ens du cap a Verdú, i això sí que sabem ben bé, a la comarca de l'Urgell.
0: Doncs el municipi celebra el cicle Concerts de Cal Prim, que és una proposta per gaudir de música en directe, i després hi ha un tast de vins dels cellers col·laboradors de la proposta. I destaquem el concert de cloenda del cicle, que és D'un sospiro espero, de la soprano Montserrat Boixadera, i el pianista Miquel Carcitja. Escoltem una miqueta a la Montserrat Boixadera.

0: I això també és avui, dia 10, a les 10 de la nit, i l'entrada és a taquilla inversa. O sigui, un cop escolteu el concert, decidiu vosaltres quan voleu pagar els artistes.
1: Molt bé. No, no, sí, sí, és una pràctica que... Es veu que funciona, eh? Funciona prou bé, diuen. Sí, sí. Això passarà a Verdú, a la comarca de l'Urgell, però tanquem agenda a Puigcerdà, especialment amb una proposta pels amants del cinema.
0: Durant fins al 15 d'aquest mes d'agost hi ha la 17a edició del Cerdanya Film Festival, que és el certamen audiovisual de referència a Transpirinaic, i aquest any ofereix 196 curtmetratges, 54 llargmetratges, que són documentals, etc. I avui destaquem que hi ha tres pel·lícules: Morir no siempre sale bien, de la Claudia Pinto, a les 5 de la tarda; Incontrolable, de Kirk Jones, a les 7 de la tarda; i Tres adioses, de l'Isabel Coixet, a 2:15 de la nit. I tot això serà a la Sala Satana de Puigcerdà.
1: Només pels títols ja em venen ganes de veure-les les tres.
0: Sí, sí,
1: com a mínim. Com a mínim. I és tot un festival, vull dir que molt bé. Lídia Porta, moltíssimes gràcies. Ràdio Ciutat de Tarragona, demà més.
0: Demà més.
1: Una abraçada.
2: Ja comença a fer-se clar i els veïns omplen la plaça. Porto el sol a la...
1: Quan sona música per ballar, música de festa major, per dir-ho així, de Revetlla, vol dir que arriben els companys de Ràdio Cardedeu, en aquest cas l'Aina Barbany. Aina, bon dia. Va, que ens queden res, dos minutets, per acabar d'explicar què diuen els oients sobre els allotjaments ara a l'estiu.
3: Així és, aquí aquesta setmana comença Festa Major ja, o sigui
1: sí, que... Vosaltres també, no? Comentes... També comenceu sí. També Festa Major, molt bé.
3: Aquest dimecres, de fet, és el primer dia, o sigui que ens coincideix.
1: Molt bé.
3: Doncs mira, tenim a l'Arnau, que ens diu el següent.
4: Bon dia, Aina. Doncs jo crec que el millor allotjament per veure l'eclipsi crec que ha de ser, doncs això, que les estrelles siguin al propi sostre, és a dir, fent bivac a dalt d'un cim, sense plantar tenda ni res, simplement tu, una màrfaga i, si cal, una mica de sac de dormir. I per veure l'eclipsi estirat i quedar-te dormint abans de que torni a sortir el sol.
1: Ara que ja no t'has dinat ni de tapar, no? Ja gairebé que el sac et sobra. Però bueno, sí, molt bé,
3: sí,
1: molt
3: sí.
1: Bé. Que bé. Sí, sí, sí, això de cara cap amunt i veient les estrelles. Aina, sí, sense...
3: Això és tot.
1: Això és tot, i ara t'anava a dir, avancem al tema de demà.
3: Sí, el tema de demà serà colles de festa major, d'acord? A més, com que a moltes persones els hi coincidirà festa major amb l'eclipsi, també podem veure què prioritzarà la gent, no? Al
1: clar.
3: Final.
1: Anar amb família, anar amb amics, què fareu?
3: Exacte.
1: Amb quina colla anireu a veure l'eclipsi o fins i tot la vostra festa major? Doncs Aina Barbany, des de Ràdio Cardedeu, moltíssimes gràcies i seguim en contacte.
3: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Demà... Però val la pena esperar-te, diumenge sense... 3 minutets i mig i se n'esfaran ja a les 11 del matí. Moment de dir-vos adeu, però demà més, que ens hi tornem a posar a les 9 amb l'eclipsi també com a protagonista, encara fins dimecres, però amb altres qüestions d'actualitat també. A l'Obert per Vacances, a la vostra ràdio local.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah! Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Comencem any, passen els reis i gairebé tothom es declara monàrquic, ni que sigui accidentalment. S'acaben les festes i fem una llista de propòsits que majoritàriament no complirem, però seguim vius i això ja és una molt bona senyal. Els que no segueixen vius, desgraciadament, són tots els protagonistes del Jazzit d'avui, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Per què? Hem fet un programa necrològic? No. El que ha passat és que hem vist que l'any 1926 van néixer molts músics de jazz, tants que per omplir un programa d'una hora de durada hem hagut de fer una selecció. I és evident que ens passarem tot el 2026 celebrant el centenari del naixement de tots ells i elles. I tot i que pot semblar un spoiler, hem d'avisar que, tot i que alguns s'hi han acostat molt, no n'hi ha hagut cap que hagi arribat a l'edat de 3 xifres en vida.

L'orquestra de Buddy Herman amb un dels seus èxits de Govan Ai. Era l'orquestra que tenia la formació de saxòfons que es va conèixer com la dels quatre germans, els Four Brothers. Un dels germans era Herbie Stewart, saxotenor que va néixer el dia 7 de maig de 1926. Per tant, a la primavera el recordarem pel seu centenari. Abans, el dia 23 de gener, ja trobarem el contrabaixista Curtis Counts, que va morir amb només 37 anys. A Counts se l'inclou sempre dins de la tendència West Coast, Costa Oest, que amb l'epicentre a Califòrnia es diu que va ser un moviment de resposta, un moviment musical de resposta al hard bop que es feia a Nova York. Estem parlant dels anys 50 i 60 del segle passat. Curtis Counts va ser un dels baixistes més sol·licitats de la seva generació i va gravar 4 discos com a líder. El més conegut és el que hem portat avui, You Get More Bounce with Curtis Counts, que és de 1957 i sonava així. Aquí teniu Mean to Me.

Curtis Counts i el seu quintet Mean to Me, any 1957. La primera músic famosa nascuda l'any 1926 és la trombonista Melba Liston, que era 10 dies més gran que Curtis Counts. També va néixer el gener de 1926 i és una pionera i una llegenda, ja que es va guanyar per mèrits propis el reconeixement de tota la professió en un moment en què una dona instrumentista era una raresa. Va excel·lir com a trombonista, com a compositora i com a arranjadora. L'any 1985 un ictus li va impedir seguir tocant i fins a la seva mort l'any 99 es va dedicar a escriure arranjaments. Va tenir una llarga relació professional amb el pianista Randy Weston, que també va néixer el 1926. I els tenim a tots dos junts en una gravació de començaments dels anys 90. Weston el trobem en el seu paper habitual, com a pianista i com a líder, i ella exclusivament com a arranjadora. Randy Weston va morir fa tot just 7 anys amb més de 90. Aquí teniu Blues for Strayhorn, dedicada, òbviament, a Billy Strayhorn.

0: sóc l'Alba Pujals, trombonista i compositora, i això que escolteu és Jazz It.
1: Seguim avançant, seguim endavant en aquesta edició especial de Jazz It, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, dedicada a repassar una colla de músics dels que celebrarem el centenari del seu naixement aquest any 2026. Ara us en portem dos molt relacionats amb Barcelona. El primer és l'organista Lou Bennett, nascut el 18 de maig de 1926 a Filadèlfia, als Estats Units. L'any 1960 va venir a Europa i s'hi va quedar fins a la seva mort l'any 1997. A començaments de la dècada dels 60 va venir a Barcelona i va actuar en el acabat d'inaugurar Club Jamboree de la plaça Reial de la ciutat. Una fotografia seva tocant ha sigut fins avui la imatge del club. Des de 1970 va viure entre Cambrils i París i el seu darrer disc el va gravar en directe l'any 1992 a la sala, també barcelonina, La Boat, que la regentaven la família Mas, propietaris actuals del Jamboree. Aquest darrer disc de Lou Bennett es titula Now Hear My Meaning i compta amb el guitarrista valencià Ximo Tebar i amb el saxofonista Abdou Salim. I va ser aquest saxofonista, Abdou Salim, qui va escriure la peça que us portem, Barrio Alto.

El quartet de Lubenet amb Barrio Alto. L'altre músic nord-americà relacionat amb Barcelona de qui celebrarem el centenari del naixement aquest 2026 és el saxofonista Al Pony Poindexter, que va néixer el mes de febrer de 1926. Un home avui podríem dir que gairebé oblidat, però que va tenir una carrera notable. De jove va passar per les orquestres de Billy Eckstein, de Lionel Hampton i de Stan Kenton, i va treballar al costat de figures com Charlie Parker, Dexter Gordon, Nat King Cole o el trio vocal Lambert, Hendrix i Ross. L'any 1963 va venir a Europa i també s'hi va quedar. Va viure 8 anys entre Eivissa i Castelldefels. L'any 1972, quan la seva estada a casa nostra ja s'acabava, va gravar un disc titulat Pony Poindexter en Barcelona. En aquest cas el títol és en castellà. El va fer aquest disc amb músics catalans, entre els que destaquen els agarencs Josep Maria Ferràs, trompeta, i Adrià Font, bateria. I en aquest disc hi ha una cançó de Poindexter que es titula Talgo, com el tren.

Jàsit, BTV, xarxa de comunicació local, Ràdio Nacional d'Andorra. Aquest any 2026 també celebrarem el centenari del naixement de dues de les figures més importants de la història del jazz modern i de la música en general, Miles Davis i John Coltrane, dos músics llegendaris que, perdoneu el tòpic, no necessiten gaire presentació. La segona meitat de la dècada dels 50 i fins a 1961, aproximadament, Coltrane va formar part dels grups de Miles, siguin quintets, sextets o formacions d'aquesta mena. I deixant a part les gravacions que van fer per a la discogràfica Prestige, que també són excel·lents, va coincidir amb l'època en què es van gravar obres mestres com Kind of Blue o com el disc just precursor, Milestones.

Milestones, de 1958, era el sextet de Miles Davis amb Cannonball Adderley en el saxo alt i John Coltrane en el tenor. Aquest 2026 fa 100 anys del naixement de Davis i de Coltrane. Podríem dir ara que ja els hem tingut a tots dos, però creiem que John Coltrane mereix una mica més de temps en aquest programa. Tenim un disc de 1957, John Coltrane acompanyat de la Big Band d'Art Blakey. Aquí teniu un midriff.

0: Hello, this is Terrell Stafford. When I'm in Barcelona, the best jazz I listen to is from Jazz It. Keep listening.
1: Moment per a dues veus. Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Una veu femenina i una masculina. La primera és la de Julie London, californiana, filla d'artistes i de nom real Julie Peck. La seva carrera com a actriu va acabar eclipsant una mica la de cantant, però especialment durant la dècada dels 50 i primers 60 va tenir molt d'èxit també com a vocalista. Hem portat un disc de 1965 en el que fa un homenatge al compositor Cole Porter, acompanyada del quintet del saxofonista Bud Shank, amb un parell de convidats d'excepció, el guitarrista Joe Pass i el pianista Russ Freeman. Un disc deliciós per demostrar que va ser una gran, gran cantant de jazz, a part, com us hem dit, d'una excel·lent actriu. You'd be so nice to come home too.

Julie London interpretant a Cole Porter. Següent protagonista, el cantant, no amb la vida, però sí amb la carrera més llarga de totes les figures que estem repassant avui i que van néixer aviat farà 100 anys. Tony Bennett, que ens va deixar el juliol del 2023 quan estava a punt de fer 97 anys. Aquest crooner, sovint comparat amb Frank Sinatra, però amb unes característiques vocals clarament diferents, i especialment amb una carrera més irregular que la de Sinatra, està considerat un mestre i una font d'inspiració per moltes veus actuals, tant masculines com femenines. L'any 1962, amb John Fitzgerald Kennedy com a president, va actuar a la Casa Blanca en un concert doble, juntament amb el quartet del pianista Dave Brubeck. La part final de l'acte la van protagonitzar les dues estrelles, Bennett i Brubeck, i va sonar així. Aquí teniu That Old Black Magic. Per cert, veient el tarannà de l'actual ocupant de la Casa Blanca, costa de creure que un acte com aquest s'hi pugui celebrar ara mateix. Paciència.

0: This is Christian Scott Atunde Adjoa, and you are listening to Jazz Hits.
1: La recta final d'aquest Jazz Hit que ens està fent una previsió de tots els centenaris que celebrarem aquest any 2026 la comencem amb el mestre del contrabaix, Ray Brown. Les característiques de l'instrument fan que els contrabaixistes no sempre destaquin el que es mereixerien, però n'hi ha alguns que s'han guanyat el protagonisme a pols gràcies al seu talent. Un d'ells és

Ray Brown, que va morir l'any 2002, i les dues últimes dècades de la seva vida va girar per tot el món liderant els seus grups. Tenim el disc que va gravar l'any 1990 amb el pianista Gene Harris i un saxofonista molt jove en aquell moment, que era Ralph Moore. El tenien com a convidat. Fins i tot Ray Brown li va dedicar la cançó que escoltem. Aquí teniu Ralph's Boogie.

I acabarem el programa, ara sí, amb el músic més longeu de tots els que avui hem repassat. El saxofonista Lou Donaldson, que va viure 98 anys i 8 dies. Estrella de la discogràfica Blue Note durant les dècades dels 60 i dels 70. Un músic que aquí trobem quasi sempre amb propostes molt rítmiques, de vegades lleugeres, però sempre amb un ànima i un sentiment a tota prova. El tenim acompanyat de l'organista Big John Patton, del trompetista Tommy Tarrantine i del guitarrista Grant Green. I ens portaran la cançó Nice and Greasy. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bortomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz i bon any 2026.

A la Biblioteca Estatal de Berlín es conserva un dels manuscrits més valuosos del món. Es considera que el seu preu és incalculable i que és un tresor insubstituïble de la cultura humana. No es tracta de cap llibre de poesia, ni és una novel·la, ni una obra de teatre. És simplement una partitura. Però, de fet, és més que això. Hi ha qui l'ha descrit com un autèntic monument de la humanitat. És un cant a la llibertat i la fraternitat entre els homes feta música. A Xile, per exemple, va ser utilitzada per les dones que demanaven la llibertat dels presos polítics de la dictadura de Pinochet. I el 1989, els estudiants xinesos que protestaven a la plaça de Tiananmen la cantaven com a crit de llibertat per denunciar la repressió del règim. És una música que al Japó s'interpreta cada any en una monumental versió de 10.000 cantants que omplen un estadi sencer i que Leonard Bernstein va interpretar a Berlín després de la caiguda del mur, com a símbol de la pacificació i reunificació de les dues Alemanyes. És interpretada per orquestres de tot el món, per gent de cultures, races i creences de tota mena, units en l'emoció que transmet aquesta música de valors universals, els mateixos valors que ja va defensar la Revolució Francesa i que el filòsof Immanuel Kant havia expressat així al segle XVIII. És que les persones no són lliures i independents? És potser vana la meva esperança de que per fi l'home faci del món un lloc pacífic? Doncs bé, avui dedicarem el nostre temps a sentir íntegrament aquesta obra que enguany fa exactament 200 anys que es va estrenar i que en el seu moment va ser la simfonia més llarga, profunda i complexa mai escrita. Avui la bona música serà sinònim de la novena simfonia de Ludwig van Beethoven. Passaven pocs minuts de les 7 de la tarda del 7 de maig de 1824, quan el Teatre Karstentor de Viena, totalment atapeït i enmig d'una excitació contagiosa entre el públic, Ludwig van Beethoven pujava a l'escenari, vestit amb una levita de color verd, per dirigir la seva nova música. Feia 10 anys que no escrivia una sinfonia i el públic vienès estava ansiós per veure què li bullia al cap aquell home genial i geniut que, tot i ser completament sord, era reconegut com el músic més gran del món.

Després d'uns anys molt difícils pel compositor, amb la salut deteriorada, problemes econòmics i potser massa temps dedicat a educar de forma maldestra el seu nebot Karl, a qui tenia afillat, Beethoven reapareixia en públic amb aquesta gran obra que havia de ser, en certa manera, el resum del seu pensament humanístic. La sinfonia comença de forma ambigua, però de seguida pren un caràcter clarament dramàtic. El músic fa servir unes idees musicals que ja havien estat escrites, o si més no, esbossades, uns quants anys abans, cap al 1816, i que, segons les seves pròpies paraules, eren un record del meu estat de desesperació. La idea que té en ment Beethoven és que aquesta sinfonia vagi de menys a més, és a dir, de la tragèdia personal cap a l'esperança dels homes. I com que ja feia temps que no podia sentir el que dirigia, ell mateix ja va prendre la precaució de que el director del teatre, Michael Umlauf, compartís amb ell mateix el podi i fos veritablement aquest director i no Beethoven qui donés les indicacions reals a l'orquestra.

El primer moviment de la sinfonia és dels més llargs i complexes que va escriure el seu autor. Només Beethoven podia concebre una música tan psicològicament profunda i que, a més, com diuen els musicòlegs, no resol. És a dir, la música, quan acaba el moviment, queda com en suspens, esperant el següent moviment. Moviment que, segons la tradició, havia de ser un fragment lent i apacible. En canvi, Beethoven va decidir fer això.

Sorpresa, no hi ha moviment lent. En canvi, apareix un scherzo enèrgic amb indicació de molto vivace, música xispejant i un imponent i repetitiu so de timbala amb protagonisme clarament destacat que van captivar el públic sempre àvid de novetats. El dia de l'estrena, aquest va ser un dels moviments més celebrats, de manera que va ser gairebé interromput pel públic que aplaudia i cridava de tan entusiasmat com estava. Al final del moviment d'aquest, si bé altres diuen que va ser el final de la sinfonia, els espectadors aplaudien sense parar, i va tenir que ser la contralt Caroline Unger que agafés del braç a Beethoven i el fes girar cap al públic. El compositor estava tan sord que no havia estat conscient de l'aclamació enfervorida del seu públic.

I després del segon moviment, d'aquest scherzo brillant, gairebé dansable, en el tercer moviment, Beethoven desplega, ara sí, el seu lirisme en un adagio cantable o en una música gairebé pastoral, ens transporta a un món de placidesa.

Quan a l'any 1817 la Societat Filarmònica de Londres li va fer el seu encàrrec, el tracte va ser que Beethoven escrigués no una, sinó dues sinfonies, que serien, per tant, la seva novena i desena sinfonies. Com sabeu, la desena sinfonia mai va veure la llum. Per tant, la novena seria la seva darrera obra per a gran orquestra. I en aquesta novena sinfonia, el compositor trencamollos en molts aspectes. I la introducció d'un cor i de solistes vocals, la durada més gran que mai, les dimensions també de l'orquestra i l'harmonia per moments propera a unes dissonàncies mai escoltades. Però també els canvis d'estructura. Per tal que el darrer moviment, que és el que inclou la part coral amb l'himne a l'alegria, fos brillant, fos apoteòsic, Beethoven col·loca el moviment lent en tercer lloc, en lloc de segon. De manera que el següent, el quart, per tant, per contrast, sorgeixi encara amb més potència. D'aquesta manera, en aquest tercer moviment fa que l'orquestra interpreti aquesta meravella de placidesa i d'equilibri, aquest adagio molto e cantabile, que s'ha volgut veure fins i tot com una autèntica pregària en nom de la humanitat.

Feia anys que Beethoven li donava voltes a la idea de fer una gran sinfonia que incorporés un cor i solistes, però va trigar molts anys a encaixar totes les peces que ell tenia en ment. Volia que en aquesta sinfonia es poguessin sentir alt i clar uns versos de Schiller que ell estimava especialment i que coneixia des de la seva adolescència a Bonn, la oda An die Freude, la oda a l'alegria, un cant a la llibertat i la fraternitat humanes, que podríem dir que va ser el leitmotiv gairebé de la seva vida, del seu pensament. Per tal que els versos, doncs, tinguessin el paper protagonista que es mereixien, havien d'aparèixer al final de l'obra i de la forma més brillant possible, amb el cor cantant a ple pulmó. I Beethoven finalment va saber trobar la manera de fer-ho per tal que els vienesos no quedessin indiferents.

El quart i darrer moviment, aquest finale, comença amb un autèntic caos sonor. El compositor vol emular el desordre, la guerra, l'odi. I per simbolitzar aquesta falta d'harmonia del món, escriu unes dissonàncies, certament exagerades, que toquen els metalls i que després de la serena bellesa del moviment anterior encara ens fereixen més les oïdes. I a la dissonància inicial segueix una mena de recitat instrumental a càrrec de les cordes greus, una mena de lletania, com si parlessin, que és interrompuda aquí i allà per fragments de música que ja s'ha sentit i d'alguna que ja vindrà després. Entre elles la melodia, que és el centre de tota l'obra i la que acompanyarà els versos de Schiller. Una melodia simple, gairebé infantil, que Beethoven portava anys reservant-se per introduir-la en la seva obra. Ja la tenia en ment a l'any 1795, però no és fins ara quan li dona forma definitiva i la junta amb els estimats versos de l'Oda.

Atureu aquests tons malsonants, canta el baix davant del xivarri dissonant que Beethoven fa tocar a l'orquestra. Em vull sentir d'altres més harmònics, diu el cantant. I llavors es canta la melodia que ja havien insinuat les cordes i que havia obsessionat a Beethoven des de jove amb aquella lletra de Schiller que tant estima. Alegria, hermosa xispa celestial, filla de l'Elisi, diu Schiller. La lletra invoca un crit clarament llibertari, gairebé revolucionari. Tot i que dissimular, ara sabem que allà on Schiller escriu alegria, el que volia dir realment era llibertat. Ho hagués escrit si la complicada situació política li hagués permès.

El darrer moviment té 7 parts entrellaçades, és un petit univers musical amb recitatius, fugues enèrgiques, música gairebé militar, música turca, veus, cantants. El compositor fa un brillant pastitxe amb totes les idees musicals que podien ajudar en aquell moment a impulsar la seva idea. Pocs espectadors van entendre aquell confús mosaic d'idees el dia de l'estrena, però avui, en perspectiva, la idea de Beethoven esdevé més gran i més potent que mai.

I hi ha un moment especialment exòtic que crida l'atenció, on el compositor fa sonar música turca, o el que en aquell moment s'entenia com a música turca, incorpora el bombo, els platets i el triangle. Viena, pensem que tenia la imatge de la música turca com la de l'enemic. Turquia havia envaït la capital potser feia 50-60 anys enrere només. I aquí Beethoven té clar que vol que soni aquest estil gairebé com una caricatura, però també

Beethoven no va ser afortunat en l'amor romàntic. Ell va estimar, va ser estimat també, però mai va poder establir una relació duradora i estable. Sembla com si els seus darrers anys de vida Beethoven tirés la tovallola de l'amor romàntic i aboqués tota la seva capacitat d'estimar en l'amor a la humanitat. I és llavors quan posa en música els versos de Schiller, unes paraules adreçades a la humanitat, que diuen: «Multitud, foneu-vos en una càlida abraçada, que aquest petó sigui per al món sencer».

El genial i polèmic director d'orquestra Theodore Currentis va dir que si una civilització extraterrestre ens demanés un exemple del cim de la nostra cultura, li podríem mostrar dues coses: el Partenó d'Atenes o aquesta obra que estem sentint i de la que enguany commemorem els 200 aniversari de la seva estrena i que avui ha ocupat el nostre temps de ràdio, la novena Sinfonia de Beethoven. Estimats, estimades, amb tots els respectes, ni la música dels Rollins, ni la de Charlie Parker, ni la de Madonna, ni tan sols Taylor Swift omplint tots els estadis del món poden tenir el sentit universal d'aquesta música. Una música que, tot i que ha estat escrita fa dos segles, encara és l'única que ens pot donar un bri d'esperança davant de la tragèdia humana que són les guerres, l'odi i l'explotació de l'home per l'home, com estem veient cada dia en tragèdies com la d'Ucraïna i de Gaza. Amb aquest clam d'esperança en la humanitat i la llibertat i l'eterna música de Beethoven, ens acomiadarem per avui. Com va dir en una ocasió el propi compositor a un príncep, de nobles com vostè n'hi ha i n'hi haurà a milers, però de Beethoven només n'hi ha un.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Parlem nosaltres d'innovació aplicada a la salut, de realitat virtual, que s'està obrint camí als centres sanitaris també, no només per tractar pacients, sinó també per cuidar els professionals. A Badalona, serveis assistencials, el doctor José Ferrer, que lidera projectes pioners en aquest àmbit i recentment ha rebut una beca TIC Salut Mental per continuar investigant també com aquesta tecnologia, la de la realitat virtual, pot millorar el benestar emocional dins del sistema sanitari. Un dels projectes més destacats és el programa de benestar amb realitat virtual immersiva que ja operen, que ja ha demostrat resultats positius entre professionals a BCA i que ara rep amb aquesta beca un nou impuls. Doctor Ferrer, què tal? Molt bon dia.
5: Bon
4: i
5: dia.
4: Gràcies per ser amb nosaltres.
5: Gràcies, Noem, bon dia.
4: Ha rebut recentment la beca TIC Salut Mental que atorga la Fundació TIC Salut i Social i també la Fundació Barbosa en Petit, no? En què consisteix? Quin nou pas permetrà fer aquesta beca a un sector al qual, doncs, vostè ja ha aplicat els seus esforços en aquests últims anys, no? De la realitat virtual aplicada en l'àmbit de la salut.
5: Sí, aquesta beca és molt important per promoure aquest projecte de doctorat que fa una valoració de com implementar i adoptar aquesta tecnologia. Uh-huh. Perquè no basta tenir la tecnologia a les ulleres, però s'ha de saber com implementar. Bé, implementar adaptada, de forma adaptada i segura a les persones que utilitzaran. Uh-huh. I no és igual fer un programa de rehabilitació cognitiva amb persones majors que fer un programa educatiu amb nens. Uh-huh. Doncs això s'ha d'estudiar. S'ha d'estudiar els criteris d'implementació i de seguretat, sobretot. No?
4: I s'estudiaran amb tots els sectors d'edat, amb totes les franges d'edat?
5: Exacte, perquè és un projecte transversal que es fa en col·laboració amb BCA amb la UOC, la Universitat Obert de Catalunya, en la que faig jo la part aquesta del doctorat, que és de desenvolupar una eina que valora com començar a implementar i adoptar aquesta tecnologia a centres sanitaris. Doncs s'avalua no només el tipus de l'ús, però també les condicions laborals i dels professionals i de les persones que utilitzaran la tecnologia.
4: De fet, tinc entès, no?, que vostès ja fa temps que treballen amb realitat virtual. Com neix aquest projecte de benestar dins de BCA, inicialment dirigit, tinc entès, també els professionals, no? I crec que aquest inici té molt a veure també amb la pandèmia, amb la Covid, no?
5: Exactament, sí. Va començar el 2021, justament després de la pandèmia, amb una situació bastant trista dels professionals que estaven molt cremats, no?, amb un burnout, que és com es diu, i per ajudar els meus companys, com jo ja feia com un hobby aquesta part de la realitat virtual, i estava jo de metge de capçalera primària des de fa 20 anys a BCA, vaig veure que era una oportunitat de portar aquesta tecnologia i m'he juntat amb una altra companya, també metgessa de família, que és experta en mindfulness per a professionals, i vam crear aquest programa educatiu que ensenya tècniques de gestió emocional i mindfulness pels professionals, tots els tipus de professionals.
4: Quin ha estat el resultat d'aquesta aplicació, no?, en els professionals en aquests últims anys?
5: L'estudi que s'ha fet, el pilot de 2021 fins al 2023, va fer una valoració prèvia i posterior de la intervenció i va millorar el benestar emocional i la situació de cansament, que es diu que és un dels criteris de burnout, d'estar cremat.
4: Aquesta fatiga, eh?
5: Aquesta fatiga emocional. I això va ser la part clínica, però jo crec que el més important va ser la introducció d'aquesta tecnologia en primera persona als professionals. I d'ahí va sorgir moltíssimes idees interessants de com emprenar aquesta tecnologia als pacients en la pràctica clínica d'aquestes persones, perquè no va sorgir des del Departament d'Innovació, perquè això va ser una altra conseqüència, que jo vaig passar de primària a innovació i recerca, però no és un projecte que arribem amb la tecnologia i la forcem a una rutina assistencial. És al contrari. Les persones que fan l'assistència van conèixer aquesta tecnologia i van valorar ells mateixos on podia ser útil per facilitar la seva tasca diària.
4: Clar, estem parlant doncs d'aquest programa desenvolupat, com ara ens deia, no?, a través de dues potes bàsiques, no?, com és aquest mindfulness, aquest impuls, intentar impulsar aquest benestar emocional, no?, aquesta calma en contra de la fatiga, alhora doncs, amb aquesta, diguéssim, combinació de realitat virtual. No? Com funciona exactament? Com ens hem d'imaginar, no?, nosaltres, els oients, també parlem de sessions curtes, de 10 a 15 minuts, que això permet doncs, integrar, diguéssim, aquesta dinàmica també en el dia a dia, en aquest cas dels professionals, però també està pensat així, que pugui arribar als pacients?
5: També. De fet, utilitzem moltes de les sessions del programa Benestar amb els pacients de fibromiàlgia, perquè són tècniques de gestió emocional i de mindfulness que poden ser generals. Hi ha algunes sessions que sí que són específiques per a situacions clíniques o professionals, però la majoria són genèriques, doncs es pot utilitzar amb altres persones que no siguin professionals de la salut. I són, bàsicament, és per il·lustrar la tècnica, per exemple, si jo vull explicar una tècnica d'escaneig corporal que s'ha d'imaginar una llum que passa des de cada part del cos, baixant del cap fins als peus, molta gent que està molt estressada, quan tanca els ulls i s'ha d'imaginar aquesta llum, deia que no, jo tanca els ulls i només veig la situació que m'estressa, no? I no me relaxo ni imagino la llum. Però si estàs dintre de... Perquè quan poses les ulleres estàs dintre de la situació, del vídeo. No és que veges a una pantalla. Tu mires a tots els costats i estàs dintre d'aquesta situació. És molt immersiva. I aquesta immersió ajuda molt a una experiència educativa i experiencial. Perquè no és només veure, però experimentar.
4: Què aporta la realitat virtual? No? Que no aportin altres tècniques de gestió emocional que poden ser més tradicionals?
5: Bueno, les tècniques de gestió emocional més o menys són les mateixes. El que aporta més la realitat virtual és el foco de l'atenció.
4: Ens fa concentrar?
5: Fa concentrar perquè no pots mirar el mòbil ni per la finestra. Estàs dintre del vídeo, és que literalment no pots veure res més. Per això facilita molt les intervencions educatives.
4: Heu detectat bona acceptació per part dels professionals? Tinc entès que una vuitantena de professionals, no?, s'ha fet aquesta prova pilota amb ells. No sé si hi havia reticències inicials.
5: Sí, molta gent veia que era com un joguet, que això pot ser divertit, però que no ho veia una aplicació clínica. I una vegada que ho van utilitzar per ells mateixos, dintre d'aquest programa Benestar, sí que han fet un canvi de paradigma o de visió, no? I van veure que sí que tenia sentit utilitzar en alguna situació. Per exemple, els pacients petits, els nens que tenen por de fer una extracció, una vacuna, si poses les ulleres en un vídeo distractor, pues ja no pateixen. És un patiment que es pot evitar. O situacions de pacients majors que tenen unes úlceres cròniques, unes ferides cròniques, doloroses, que han de fer una cura durant 15 minuts 3 vegades a la setmana, i en lloc d'estar mirant a la cura o a la paret, estan vent pues, al fons del mar o passegen per Venècia.
4: Clar, un exemple interessant, pensava, potser és el tractament de fòbies, no? Perquè com funciona aquesta exposició virtual? En el sentit de que potser doncs, algú que tingui una por descontrolada pot anar entrant, diguéssim, en un context més o menys plausible, controlat, no?, segons la seva fòbia, i de manera gradual. Això ho permetria la realitat virtual, per exemple?
5: Sí, i de fet és un dels casos d'usos de la realitat virtual que més evidència científica té, perquè s'utilitza des de fa dècades i fa exactament com vas explicar molt bé. És una exposició progressiva. Si tens por a aranyes i vas fent les sessions progressivament. Primer les aranyes estan molt lluny, després estan més a prop, no, estan immobles, després mouren, no, fins i tot quan arribes a tocar. I això, a la vegada, sents que estàs aquí a la consulta, a una cadira segura, però com és immersiva, també estàs entrenant el cervell de gestionar aquest estrès en una situació real.
4: I això es pensa que pot ajudar després, una vegada, diguéssim, o pugui permetre el pas, diguéssim, aquesta superació de la fòbia a nivell virtual a un nivell també físic, no?
5: Sí. Això és la gràcia de la realitat virtual, perquè és molt transferible al que estàs entrenant de forma immersiva a la vida real, perquè el cervell ho viu com una situació real. i això s'entrena, com fent també el deteriorament cognitiu, que és un altre tipus d'usos.
4: També s'està utilitzant en addiccions, és així?
5: Addiccions també és molt semblant a les fòbies, perquè també és una exposició progressiva a situacions que donen ganes de consumir el que sigui, no?
4: Per tant, es treballa una possible recaiguda per mirar d'evitar-la, no?
5: Exacte.
4: En un context social on, per exemple, una persona que pateix alcoholisme es torna a trobar en una taula on hi ha algú que està consumint alcohol, doncs pot fer pràctiques, no, per dir-ho d'alguna manera, de quin hauria de ser doncs, el seu punt, no?
5: Està construint la resistència a aquesta situació.
4: El seu punt de resistència. I en l'àmbit de la formació, també té recorregut la realitat virtual? Com s'està aplicant en la formació de professionals sanitaris, per exemple?
5: Utilitzem, per exemple, per als residents de medicina de família i infermeria per entrenar casos clínics amb pacients virtuals. En lloc de tenir que decidir situacions de vida o mort a la primera vegada a una persona real, poden fer-ho a un pacient virtual on tenen l'oportunitat d'equivocar-se sense fer mal a una persona real. I això dona un entrenament molt immersiu i molt real per a situacions que després utilitzaran a la sala d'urgències.
4: Això en l'atenció mèdica, però per exemple aquests dies, no, que se n'ha parlat molt també als mitjans de comunicació, de casos d'agressions al propi personal sanitari, no? Podria servir també per treballar protocols d'actuació i de defensa, no? Una mica de protecció també del professional que està a consulta?
5: Sí, sobretot identificació, no? La identificació precoç d'una situació de possible perill. I això pots fer tant amb simulacions digitals com amb vídeos 360, 360 graus, que són també immersius.
4: Doctor, quin és el període que abarca aquesta beca, no? Què és el que es vol demostrar amb aquests nous estudis, no? Que s'impulsaran gràcies a la beca i durant quin marge de temps es té per treballar?
5: La beca ajuda al programa de doctorat, que és un parell d'anys. No va definida per la beca directament. La beca és una vegada, és un premi, diguem, que dona ara puntualment, però pots utilitzar durant aquests dos anys. Sobretot ajudar perquè fer recerca a Espanya no és fàcil. Per exemple, hem de publicar els resultats i això no és gratis. I aquesta beca ajudarà bastant en això.
4: Creu que estem només al principi del que pot oferir aquesta tecnologia?
5: Al principi no, perquè ja és una tecnologia utilitzada des de fa, com he dit, dècades. Des de 1990 ja tenim publicacions importants, però sí que encara és una novetat. Quan explica els projectes que tenim reals en pacients a congressos mèdics, encara es veu com una novetat. Molta gent mai va utilitzar unes ulleres, doncs tenim molta feina encara de canviar aquesta visió de que no és un joc, però sí una eina que ajuda els professionals a arribar als seus objectius terapèutics. Tampoc substitueix els professionals, però ajuda, potencia.
4: No és un joc i aquesta eina el que al final acaba propulsant són experiències, no?, que poden ser també utilitzades a nivell doncs, assistencials. Quins són els principals, ja per acabar, reptes, no?, perquè s'acabi estenent, diguéssim, aquesta pràctica, no?, el cos, la formació, la cultura organitzativa dins d'un centre sanitari, per exemple.
5: Has nombrat tres barreres molt importants. Els costos sí que van millorar, perquè va baixar bastant el cost de les ulleres, però clar, no és només tenir les ulleres, la formació del personal, que tinguin la seguretat de com utilitzar amb les persones que són els pacients, moltes vegades amb dificultats, o per l'edat o per la patologia que tenen, i el suport institucional, que és molt important. Per això ABSA tenim bastant suport.
4: Doncs doctor José Ferrer, metge i investigador de l'equip d'innovació i recerca de BCA, doctora a la Universitat Oberta de Catalunya i investigador de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària de Salut Jordi Gol. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi bé i fins la pròxima.
5: Moltes gràcies.
4: Bon dia.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
4: I anem a aquesta hora del matí amb la secció Petjades. Ens acompanya un cop més a Rosa Sánchez. Rosa, què tal? Com va?
0: Hola, molt bon dia.
4: Avui vens molt acompanyada,
0: hombre.
4: Molt ben acompanyada.
0: Hombre, diu, pues, mira, avui parlarem de les teràpies assistides amb animals, una forma d'intervenció que utilitza el vincle entre les persones i animals per millorar el benestar físic, emocional i social. Concretament, ens centrarem en l'equinoteràpia, que es realitza en cavalls. i la teràpia en gossos. Aquestes teràpies poden ajudar persones de totes les edats, aporten beneficis a l'autoestima, la comunicació i la mobilitat de la gestió emocional. Per explicar-nos-ho millor i de primera mà, avui ens acompanya l'Elvira Navarro, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Presidenta de l'Associació Divers, i la Natàlia Jiménez, voluntària de l'entitat. Bon dia, Natàlia.
7: Bon dia.
0: I també tenim, com a no, a una convidada molt especial, la Neula. Bon dia, Neula.
6: Aquí la tenim.
0: Una Golden Retriever de 3 anys que des de que va néixer s'ha estat preparant per acompanyar i ajudar aquestes teràpies.
4: Mm-hmm. Per tant, equinoteràpia, però amb gossos?
6: No, equinoteràpia amb cavalls i intervenció assistida amb gossos, també. Nosaltres ens dediquem a les dos vessants, diríem. Mm-hmm. La intervenció assistida amb animals, de fet, és molt àmplia, però ens hem centrat en això, cavalls i gossos, per experiència pròpia, per el que hem vist que funciona molt bé. Alguna vegada hem treballat amb rèptils i amb animals de granja, però ara la veritat és que ens hem centrat en cavalls i gossos.
4: Intervenció assistida amb gossos, què significa? Per aquells que no hi estiguin acostumats.
6: Doncs significa que ofereixes una activitat on el recurs és un gos per aconseguir certs objectius amb els usuaris que treballes. Tenim diferents usuaris, des de gent gran a residències, centres de dia, centres d'educació especial, residències de persones amb diversitat. És molt ampli, realment, tota la gent amb la que pots treballar. Llavors, el que fa servir és el gos ens acompanya, sempre donant prioritat al benestar animal, això ha de quedar molt clar, per aconseguir certs objectius. Per exemple, treballar la psicomotricitat, treballar l'equilibri, la comunicació. En residències també es treballa molt a nivell emocional. És molt, molt, molt bonic.
0: Què? I com neix l'Associació Divers i en quina motivació?
6: És complicat. Jo sóc mare d'un noi amb diversitat funcional, de l'Eric, de 21 anys, i des de petit jo em vaig formar en pedagogia i el vaig portar des dels 3 anys a fer quinoteràpia. Vaig veure de primera mà que era un tipus d'intervenció que funcionava molt bé. Amb ell realment l'ha salvat d'operacions, està afectat, té una hemiparèsia a la part dreta del cos, no és verbal, no parla. I llavors, en cada etapa de la seva vida, l'ha ajudat amb alguna cosa diferent, no? Física, emocional. I llavors, jo portava l'Èrica a un centre on ens vam trobar 3 persones que teníem en comú la diversitat funcional i els animals, i vam decidir muntar l'associació amb dos grans objectius, que era donar visibilitat a la diversitat i oferir aquest tipus d'intervencions a persones que ho necessitéssim. I així va néixer Divers. És una associació sense ànim de lucre on tothom posa el que pot i busquem poder oferir això i millorar el benestar de les persones.
4: Uh-huh. I ha passat quant de temps des que va néixer Divers fins a dia d'avui?
6: 2020, finals 2020, principis 2021.
4: O sigui que justament també després de la pandèmia,
6: sí.
4: O pels vols de la pandèmia, no?
6: Realment ja estàvem en contacte amb tot això. Jo, com et dic, com a mare ja portava el meu fill a realitzar això i estava molt en contacte també amb els cavalls i el que ell feia. Però l'associació com a tal, sí. Després de la pandèmia.
4: Parlem primer dels cavalls, de la quinoteràpia,
6: sí.
4: No? Després entrem també aquesta teràpia assistida amb gossos. Tothom és susceptible de fer teràpia amb cavalls? I què ens aporten els cavalls?
6: Si no hi ha una contraindicació mèdica que digui que no pot muntar cavall, o que, perquè es treballa molt peu a terra també, tothom, ens aporten moltíssim. És que és màgic, el món del cavall. De fet, la Natàlia m'ajuda amb el cavall. I podria enrotllar-me molt, amb això, perquè ho he viscut en primera persona amb el meu fill, amb mi mateixa. El cavall, parlant a nivell una mica més diríem més clínic, el patró que té el cavall al caminar, hi ha estudis que demostren que a nivell neurològic és com que dilata certs conductes neurològics, les neurones circulen millor i ja provoca això doncs, com una connexió. No? Això no ho domino gaire, però hi ha estudis que estan penjats a internet. Per altra banda, el que nosaltres hem viscut en primera persona és que quan un nen, per exemple, un nen diagnosticat té autisme amb una... diríem falta de connexió, que li costa molt connectar, situar-se al moment...
4: Aquesta comunicació social, no?
6: Sí. un cop a dalt del cavall és brutal perquè fan un clic i llavors des d'aquí dalt podem treballar moltíssimes coses. Uh-huh. Autocontrol, autoestima, psicomotricitat, comunicació verbal... És com... Ja es genera un vincle, es genera una situació que fa que sigui molt fàcil treballar. I el cavall només ha d'estar allà, realment. Es pot treballar des de dalt o peu a terra, a nivell sensorial, raspallar, pentinar, netejar un cavall... Tot això també els ajuda moltíssim a preparar-se pel món, no? I la societat en la que vivim.
4: Això vol dir, Natàlia, per exemple, no? que ajudes amb aquestes teràpies de quinoteràpia, que una persona que pateixi una mobilitat reduïda pot també doncs, treballar amb cavalls, tot i que ens pot semblar que per la mida, diguéssim, de l'animal, no? que pel moviment pot estar com contraindicat, però estimula precisament això, la mobilitat?
7: Sí? El moviment del cavall apareix molt sincrònic i també ajuda, si tenim mobilitat reduïda, que des de sobre del cavall, amb el seu moviment, al caminar, ara no em surt la paraula... provoqui, no?, aquest moviment involuntari en la persona, que simplement per el fet d'estar a sobre, pues ja roda amb el cavall. Aleshores, no és que estigui contraindicat, sinó que seria molt beneficiós per a una persona en aquesta situació que ho provés i s'animés. Mm-hmm. I també deixar de banda, no?, aquestes pors o aquestes prejudicis que tenim, no?, sobre aquestes coses. Al final, un animal de teràpies està preparat per poder estar tranquil al costat de...
4: I calen moltes sessions per començar a veure, diguéssim, beneficis d'aquesta teràpia amb cavalls o no?
6: No, jo crec que des del minut
4: 1
6: passen coses, per dir-ho d'alguna manera. És evident que hi ha un progrés. Nosaltres treballem a nivell molt particular, també. A vegades podem fer alguns tallers en grup, però a nivell individual... es creen uns objectius a treballar, no? I s'ha de seguir fins que arribes a aquests objectius. Fa poc, amb un nen, doncs hem trigat 3 mesos que pogués muntar a sobre del cavall, però ha sigut un nen molt especial per nosaltres, perquè a més tenia molta por als animals, li afectava, diríem, a la seva vida diària, i aconseguir el primer moment ni tan sols s'acostava al cavall. El fet de veure'l somrient a sobre del cavall i poder treballar, tots plorant, o sigui, ha sigut un momentazo. Crec que des del primer moment els animals ens ajuden a sentir coses, a fer-nos moure i interactuar de certa manera, i això es veu des del primer moment.
8: I com es preparen els cavalls per fer aquesta feina?
6: A veure, no deixen de preparar-se mai, perquè sí que és cert que un cavall que sigui tranquil, que ja hi ha cavalls que per la raça... El temperament és diferent, no? Si ja busques un animal que sigui tranquil de caràcter, amb una certa edat, no pots agafar tampoc un cavall molt jove, que hi hagi doncs, estat domat i preparat perquè una persona pugui pujar, perquè el toquin, però després hi ha una part molt important de procés de sensibilització. Com sabeu, els cavalls són animals que són preses, no? I llavors qualsevol soroll, s'espanten, poden sortir corrents. Aquests cavalls han d'estar superpreparats perquè qualsevol imprevist no surtin corrents, no ens donin un susto.
8: Diuen que els cavalls senten el que tu... No sé si és cert o no és cert, que...
6: Nosaltres creiem que sí. Nosaltres creiem que saben perfectament en quin estat d'ànim ens trobem, si estem vivint un procés emocional intens, si necessitem que estiguin a prop, si no s'aparten. Jo, personalment, amb el Pancho, amb el meu cavall, vaig viure el meu procés de dol per la pèrdua de la meva mare, i ell era com el meu refugi, no? I llavors jo anava, passava estones amb ell, i quan jo entrava en un estat molt de dolor, de plorada, d'allò que t'ancles molt en la pena, ell s'apartava, estava al meu costat però s'apartava, o sigui, era com una... No et quedis aquí, no? Em feia reaccionar. Has de veure-ho molt, precisament...
8: Tot, o sigui, tots els animals, exacte.
6: Has d'interpretar molt bé.
4: Parli-les atenció,
6: exacte.
4: No, al final. I en el cas de les teràpies amb gossos, com es desenvolupa una sessió?
6: Al final és una mica similar, diríem, a... Tot comença presentant l'animal, després fem una sessió gairebé sempre d'higiene. Amb els gossos és molt diferent, perquè clar, treballem amb diferents gossos de diferents mides, textures, colors. Mm-hmm. Llavors, depenent del que vulguin, treballem amb un o amb un altre. Es passa la presentació, la higiene, saludar, sempre tenint molt en compte si alguna persona li fa més de respecte, si no. I després fem ja els jocs. Tot es fa d'una manera molt lúdica, inventant-nos jocs. Aquí la imaginació en el poder, perquè depèn del que vulguem treballar, hem de preparar un joc o hem de preparar un altre. I ens tirem, doncs, el cos de la sessió pròpiament dit, que serien uns... Hem de tenir també en compte els tempos de treballar dels animals, mm-hmm. que no superin els 45 minuts, seria l'ideal, perquè s'esgoten mentalment, pensant. Mitja hora de jocs, depenent de si tenim un grup, si treballem amb una persona de manera individual, si treballem amb una residència que acostumem a tenir 10... L'ideal són 10-15 usuaris, seria l'ideal per també... Per això, pel benestar de l'animal, per poder fer una bona intervenció. I al final, doncs, ens acomiadem i intentem fer un moment una miqueta de relax.
4: És molt diferent la reacció, per exemple, de gent gran, no?, que parlàveu de residències a nens, a la infància.
6: La gent gran...
4: Aquí potser hi ha un record associat, no?, de gent que sí. ha tingut animals quan han estat
6: sí.
4: joves.
6: Jo crec, no?, que és més emotiu amb la gent gran. Els infants i joves s'ho prenen molt bé, perquè pensen... Oh, que xulo, no? És una activitat diferent, ho veuen d'una manera més divertida, però la gent gran s'emociona més. I si és cert que quan entrem a algun centre amb els gossos, les cares són realment el premi que rebem, perquè és molt bonic. Hi ha de tot, hi ha gent que doncs, no, hi ha gent que no li agraden els gossos, això és així, no? Uh-huh. Però la gran majoria, i sí que és veritat això que comentaves tu, que activem molt la memòria. Jo tenia un gos, es deia així, uh-huh. em feia cas, i és molt maco.
8: Uh-huh. I quins principals reptes us trobeu com a entitat?
6: Doncs som una sí. entitat sense ànim de lucre. Uh-huh. Al final, el que entra divers, que intentem que sigui tot a través de beques o entitats privades que ens poden contractar, no? Doncs això, mantenir una mica els animals, la formació i sobretot doncs això, poder seguir lluitant per donar visibilitat a aquesta professió que fins fa pocs anys estava molt, no era molt coneguda, hi havia molt d'intrusisme, qualsevol que tenia un cavall, un gos bo, podia fer teràpies o intervenció, i intentar fer-ho d'una manera ètica, amb professionals formats, amb animals que realment estan preparats, sensibilitzats, i que ens coneguin per la feina ben feta. Això de sempre ha sigut un dels meus objectius, rodejar-me de persones sensibles, que volen realment ajudar de cor i que tenen sensibilitat. És veritat que per mi també és molt important fer un equip maco,
8: normal,
6: perquè treballem amb persones en risc social, i crec que ho hem de fer tot des del cor. Llavors, fer-ho d'una manera ètica, per mi, és un dels...
4: En aquest sentit, no?, perquè ens explicaves que sou una entitat sense ànim de lucre i que és important al final l'equip, no?, que du a terme l'activitat. Natàlia, tu com vas conèixer Divers, no?, i una mica en què, doncs, en què consisteix la teva participació com a voluntària al projecte?
7: Bueno, nosaltres ens vam conèixer de casualitat. Vam coincidir on ella portava el seu fill a fer la equinoteràpia i, bueno, a partir d'allà doncs, vam iniciar la nostra relació i així, o sigui, va ser tot molt casual però molt natural. Uh-huh. També, aleshores, després quan va començar... Perquè després va haver un moment de separació per, bueno, uh-huh. per temes que no venen ara al cas, però després quan va iniciar el projecte i el va portar cap a casa seva a l'hora de fer les teràpies, llavors vam tornar a contacte i em va convidar a formar part d'aquestes sessions.
4: Si alguna família o persona està interessada a participar, diguéssim, o en els serveis que ofereu des de l'associació Divers, com ho pot fer? Com entra en contacte amb vosaltres?
6: Nosaltres ara mateix la web està en construcció, llavors tenim actives xarxes socials, que és Associació Divers, el telèfon que surt a internet també, i el correu, però sobretot per xarxes intentem estar una miqueta més actius i al dia.
8: I ara ja per acabar, què sentiu quan veieu el somriure o el progrés d'una persona després d'una sessió?
6: Uf, a mi em fa feliç, em fa molt feliç. És que No sé explicar-ho realment, o sigui, a mi m'omple això. És, estic segura que un dels meus propòsits de vida era això. La vida m'ha fet ser mare de l'Eric, l'Eric m'ha portat una mica en aquest camí i, de fet, l'Eric, el meu fill, també ens ajuda moltes vegades perquè és un nano que treballa molt i domina molt els animals i tal. No tinc paraules, Rosa, yeah. és que em fa molt feliç, és maco, és màgic poder ajudar i fer-ho a través dels animals, que a mi m'encanten, doncs, no sé, em sento molt privilegiada.
4: Doncs Elvira, Natàlia i també la Neula, que s'ha portat superbé aquí l'estudi, sí, gràcies per haver-nos acompanyat avui, que vagi
6: gràcies
4: molt bé.
6: A vosaltres.
4: Per haver-nos explicat també doncs, això, el motiu de la vostra entitat. I avui acabarem el Petjades amb la curiositat del dia, a veure si li podem donar una miqueta doncs, d'impacte en aquesta curiositat que avui passa pels pingüins.
8: Pingüins. Doncs avui vull parlar de com els pingüins demanen parella. Sabies que alguns pingüins fan la seva proposta amb una pedreta? Espècies com...
4: Mira els que monos, ells.
8: Sí, que monos. Pingüí Adelia. Tenen un ritual molt curiós. El mascle busca la pedreta més bonica que troba i l'ofereix a la femella. Si ella accepta, apa, tens nòvios. No és només un gest romàntic, ai, sinó també
4: la rosa
8: pràctic.
4: De...
8: La rosa de Sant Jordi, doncs pedreta. Amb aquestes pedretes construeixen el niu per mantenir els ous separats del gel de l'Antàrtida i protegir-los del fred. I encara hi ha més. Moltes espècies formen parelles estables durant tota la temporada de cria i algunes es troben any rere any. Això deu ser que a l'amor els arriba molt a fons. Sí.
4: Doncs, Rosa, gràcies per aquest espai i fins la pròxima, que vagi bé.
8: Molt bé, gràcies. Adéu.
4: Adéu.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Un 34,7% dels joves entre 15 i 29 anys declara haver-se autolesionat alguna vegada, segons el baròmetre Joventut, Salut i Benestar del Reina Sofia de Madrid. També diu aquest baròmetre que un 16,5% afirma que ho fa amb freqüència. De fet, tot i que l'autolesió pot donar-se en diferents etapes vitals, veiem que apareix sobretot en l'adolescència, una etapa que està marcada també per canvis profunds a nivell emocional, social, també per personal. Hem convidat la Sandra Anguita, psicòloga del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Badalona 1, de Badalona Serveis Assistencials, perquè ens doni eines per estar alerta i, si és el cas, acompanyar bé a qui realitza doncs, aquesta pràctica, les autolesions. Què tal? Molt bon dia.
9: Molt bon dia.
4: De fet, deia, és una etapa a l'adolescència de canvis profunds a nivell emocional, social i personal, però segurament també a nivell orgànic, físic, no?
9: 100% en tots els nivells. Per això és tan important, no?, poder fer un acompanyament en tots els sentits, no?, a nivell familiar, és molt important també en aquesta etapa la relació amb els iguals uh-huh. i el poder sentir-se escoltats i generar aquests espais d'escolta segura.
4: Que un 35% dels joves d'entre 15 i 29 anys s'hagi autolesionat alguna vegada a la vida, què vol dir, no?, que hi ha darrere d'aquestes dades? Vol dir que alguna cosa no s'està fent bé, que no estem escoltant prou els joves?
9: Clar, no és tant que algú estigui fent, no?, alguna cosa bé, no és cap d'aquests àmbits ara mateix estigui fent quelcom diferent com s'havia fet anys anteriors o que estigui malament, sinó que potser sí que hem perdut, no?, alguns espais d'escolta més presencials, no? Estem en un moment on la comunicació, no?, per altres vies clarament ha millorat moltíssim, no?, i això té molt de positiu, però també és veritat que estem perdent segurament el poder relacionar-nos més de manera personal, que és l'espai on realment es poden compartir els sentiments, uh-huh. no?, i aquell, bueno, tot allò més profund d'una persona i més íntim, no? Uh-huh.
4: Aquells detalls que poden denotar moltes coses i que se'ns passen per alt per la via digital, no?
9: Ah, exacte.
4: No estem al seu damunt, per exemple, observant què miren a les xarxes, uh-huh. no?, els joves. El fet és que les dades també revelen que un de cada 5 menors busca contingut relacionat amb autolesions a les xarxes socials, amb TikTok al capdavant d'una de les plataformes, no?, on més es consulta aquest tipus de contingut. Com saber que alguna cosa, doncs, no va del tot a l'hora, no? No va bé.
9: Clar, habitualment no és que hi hagi, no és que les xarxes socials siguin com a tal una, una via per la qual després hi haurà, no, dificultats a nivell de salut mental, sinó que nanos que ja estan tenint malestar emocional, si a més fan servir les xarxes com a manera d'obtenir més informació relacionada amb tot això, clar, encara és un factor de més risc, no? Llavors, aquí és molt important també fer un acompanyament a l'ensenyament digital, no? O sigui, no és una cosa, no pot ser el mòbil una cosa que es regala a X edat i que llavors els nanos ja van sols. En això també s'ha d'educar, com a qualsevol altra cosa. I, per tant, és important que els pares puguin posar límits, puguin supervisar i puguin acompanyar en tot això.
4: Veiem com a les xarxes es viralitzen reptes que protagonitzen precisament, en la seva majoria, els joves, no? I alguns d'aquests reptes són precisament autolesions?
9: Bueno, podria ser. A veure, sí que és veritat que en principi les xarxes hauríem de tenir un mínim de filtre, no? Però, clar, tot pot ser fins que realment algú s'assabenta i aquella publicació es treu. Sí que pot haver-hi, suposo, sí.
4: A què va lligada l'autolesió? A un voler cridar l'atenció, a una moda, a un malestar emocional que hi ha al darrere, tot plegat?
9: Clar, hi ha molt mite com que és un cridar l'atenció, no? Però al final, el fer-se mal a un mateix té darrere un malestar emocional. Que també pot ser la manera d'expressar, no? Allò que m'està passant, aquell malestar intern, sí, pot ser una manera d'expressar-ho. Quan no tenen ells, quan no tenen les eines o els espais per fer-ho d'una altra manera. Però sempre hi ha un malestar emocional al darrere.
4: Pot ser el preludi d'un mal major, aquesta autolesió?
9: Home, és un punt que hem de poder realment... Ha de servir com a detector de que alguna cosa està començant a anar malament, no? O sigui, que realment hi ha un malestar i aquest jove no s'està sentint escoltant d'altres maneres.
4: Quants menors atenen a BCA per casos d'autolesions?
9: Molts. No, però no únicament. Clar, l'autolesió pot ser un símptoma més. Sí, de fet, hi ha molts nanos que, amb aquestes xifres, queda bastant clar, no? Hi ha molts nanos que s'autolesionen i que no tenen un problema de salut mental. Però sí que nanos que tenen ja un problema de salut mental, sobretot a nivell, no?, d'aquesta part més de trastorns emocionals, com pot ser ansietat, depressió, sí que és veritat que en els últims anys és més sovint que hi hagin també autolesions, com a un intent de regulació, d'estratègia d'enfrontament, que evidentment doncs, no acaba ajudant.
4: Quines són les autolesions més comunes? Vull dir, perquè nosaltres en puguem ser coneixedors i estar alerta i que no se'ns passi per alt el que doncs, ens poden fer creure que és una simple ferida i que amagui darrere doncs, això, una pràctica d'autolesió.
9: Clar, habitualment són talls poc profunds.
4: Talls profunds.
9: Poc profunds.
4: Poc profunds.
9: Sí, sí, sí, sí. Clar, sí que és veritat que, bueno, poden ser diferents parts del cos i, per tant, no és tant el anar, no?, a detectar si físicament el nano, no?, té alguna... que potser ni tan sols ha sigut, no?, una autolesió, potser s'ha fet mal d'una altra manera. Per tant, no és tant aquesta via, la d'anar a detectar, no?, físicament si hi ha una autolesió, sinó que realment puguem crear, no?, amb l'adolescent aquells espais on compartir els seus sentiments. O sigui, nosaltres el que valorem molt és la prevenció que es pugui fer des de les famílies i les escoles.
4: Quin és el tractament que es fa en aquests casos?
9: Bueno, s'ha de fer molta psicoeducació. Bueno, primer s'ha de realment explorar, no?, què hi ha darrere de tot això, perquè si estem parlant de que hi ha un malestar emocional al darrere, si no entenem què és el que està succeint al seu ambient, quines altres estratègies realment té, que serien les que realment hem de, bueno, poder implementar, no?, i ensenyar. I després fer una psicoeducació en relació a que l'autolesió, tot i que en aquell moment pot tenir una certa finalitat, no?, com de regulació, sí que és veritat que 5 minuts més tard ja no t'està ajudant.
4: A quines edats afecta més, no? Ens centrem en els joves, però no sé si hi ha doncs, això, una franja d'edat on és més habitual o on comença.
9: Clar, adolescència i joventut és el que sembla que ara estan, no?, tenint aquestes xifres tan altes i a més, evidentment, és el que veiem des del Centre de Salut Mental Infantojuvenil, no? Però sí que podríem dir que bueno, nosaltres a partir dels 18, no?, ja no els tenim. Sí, cap als 12, 12-18.
4: Com detectar aquests casos?
9: S'ha d'estar pendent d'un fill i d'un alumne. Sí, o sigui, no és tant anar a detectar si hi ha una lesió, sinó realment conèixer els nostres adolescents. O sigui, s'han de poder fer activitats en comú, s'han de poder compartir moments, no?, de cap de setmana. S'ha de poder estar allà quan tenim la sensació de que potser està passant una època de més aïllament, o que hi ha hagut algun canvi a la conducta, o que hi ha hagut algun canvi en la vestimenta. O sigui, hi ha altres senyals que van abans, potser, de detectar una autolesió, que segurament l'adolescent no t'ensenyarà.
4: S'ha de conèixer un fill, dius, i un alumne, no? També es detecten casos a l'aula?
9: Sí, a vegades sí. Sí, perquè passen molt de temps a les escoles i els professors els coneixen molt bé i també coneixen molt bé les dinàmiques entre companys i allà es veuen moltes coses.
4: I ens deies que cal psicoeducació. On i en què ha de consistir aquesta psicoeducació?
9: Psicoeducació no només de com detectar, no és tant el com detectar la lesió, sinó com fer un acompanyament emocional a un adolescent quan va creixent. O els alumnes quan van creixent, no?, i passen per les diferents etapes. Sí que és veritat que en el cas del professorat suposo que és més fàcil, no?, perquè tenim, bueno, ells ja es preparen, no?, per fer aquesta feina, ja fa molt temps que no se'ls demana, no?, pobres, el tema més acadèmic, sinó que també aquestes com eines, no?, per treballar amb adolescents. Però sí que és veritat que les famílies també tenen a favor que, vull dir, els tenen des de petits, i per tant, si tu realment quan tens 5 anys pots dir que el coneixes perfectament, bueno, doncs quan té 12 i 15 també. Sí, si realment fas tot aquest acompanyament i aquestes activitats i aquests espais segurs amb el nen i adolescent.
4: Cal diferenciar entre autolesió suïcida i autolesió no suïcida? Expliqui'ns cadascuna, com actua el jove o la jove en cada cas.
9: Sí, perquè clar, el nivell d'alarma és molt diferent, no? Veiem que les autolesions bueno, estan en un percentatge molt alt, però clar, són autolesions no suïcides. O sigui, hi ha un intent d'ajaulleria al malestar, sí? Com d'autoregular-se normalment. O, en tot cas, també pot ser que hi hagi com una manera d'expressar el malestar d'una altra manera, que no sigui verbal. Però, clar, quan parlem d'autolesions a mediació suïcida, aquí el que realment hem de fer l'alerta no és tant en l'autolesió, sinó en la ideació suïcida. Clar, aquí hi ha un desig de morir, sí? Pot ser més o menys estructurat, però sí que hi ha, no?, com pensaments reiterats en els que estàs pensant que poder l'única sortida en aquest malestar és la mort, no? I clar, realment és diferent.
4: Cal evitar respostes que minimitzin els seus sentiments, no? Seria una de les claus, vull dir, validar les emocions també dels joves, que a vegades doncs, podem, entre les presses, l'estrès, qualsevol excusa, no?, que puguem trobar segurament, doncs això, minimitzar o no parar prou atenció.
9: Clar, al final tota emoció de qualsevol persona és vàlida, perquè les emocions les tenim tots i surten com de manera molt innata, no? Però més en el cas dels adolescents hem de pensar que, i a més que ho hem sigut tots, no? O sigui, les coses es senten de manera diferent, és tot molt més intens, tot és com molt més immediat, no? El que m'ha passat un dia pot fer que realment aquell dia sigui un dia horrible i potser ha sigut com un detall. I sí que des d'una perspectiva adulta, no?, més reflexiva, pot semblar que no n'hi ha per tant. Però una cosa són els pensaments i una altra cosa són els sentiments. I els sentiments en aquell moment estan. I potser s'està sentint molt sol, s'està sentint molt trist, està molt preocupat per una cosa que un adult, doncs, bueno, realment ho podria gestionar molt millor, però per l'adolescent en aquell moment està sent una cosa molt dolorosa, no?
4: Els casos d'autolesions van a l'alça?
9: Bueno, ja fa anys, no?, que estan en l'alça. Sí que, segons, no?, els articles que es publiquen i així, o com es facin, hi ha anys, no?, que són més alts, altres que són més baixos, però home, Déu-n'hi-do, sí, d'anys cap enrere, sí. Sí que han augmentat.
4: Ho dic perquè no sé si tenen molt o poc a veure les xarxes socials. Entenc que quan no hi havia un ús, diguéssim, tan intensiu del mòbil, també en aquestes etapes, no?, l'adolescència i fins i tot en la infància, doncs era una pràctica més en la intimitat, potser costava desemmascarar-la. Ara, abans fèiem referència a aquests reptes virals, no sé si es tendeix fins i tot a pensar que pot arribar, o que els joves poden pensar que pot arribar a ser una moda, no?
9: Clar, realment, el fet de que ja busquis aquest contingut a les xarxes és que ja és signe de que el símptoma està. Sí, el que fan les xarxes és augmentar-ho, no? Perquè si jo ja tinc aquest malestar i estic pensant i algú m'ha dit que això existeix, perquè d'entrada potser, no? Abans de buscar aquest contingut, potser ho has pogut parlar amb algú, perquè entre ells també s'ho expliquen. Si a més després busques el contingut a les xarxes i ja és un contingut encara més clar i estructurat, doncs evidentment això no ajuda gens, sí? Però jo crec

0: contingut com aquest, autolesiu, no?
1: Sí, potser és la nova crítica social.
0: En aquest context i veient aquesta realitat i tractant a diari d'uns casos de joves que pateixen precisament aquesta autolesió, no? Que s'autolesionen per mirar de regular-se a nivell emocional, ens explicaves com veu la mesura que proposa el govern espanyol de limitar l'accés a xarxes socials als menors de 16 anys?
1: En la meva opinió, això ja és més personal, jo crec que ajudaria bastant. Sí, perquè el que m'agrada explicar a les famílies és que com a qualsevol altra eina existeix perquè té la seva funció i clarament l'ús d'un smartphone té moltíssimes funcions i moltes molt útils, però s'ha de saber utilitzar. I una cosa és tenir un mòbil dels abans, que truques, i després que pugui ser la manera d'entrada que quan realment veus que el noi ja el fa servir correctament, podem passar l'smartphone, però sense internet al carrer, que sigui només a casa, on els pares veuen què està fent, que pugui tenir algun joc, o que pugui parlar per WhatsApp al cap de setmana, o fer alguna videotrucada. I ja més endavant, per exemple, als 16, parlem de xarxes, no? Però que hi hagi com aquesta escalada progressiva i no tant en funció de l'edat, sinó del que veiem que el nano és capaç d'assumir. Que se l'està educant i està aprenent.
0: Entenc que en aquests casos, no, d'adolescents que s'autolesionen, juga un paper també molt important la família. Abans ens deies la família d'estar abans, no, amb aquests espais una mica doncs, de compartir sentiments, de compartir moments, de veure'ns, d'observar-nos, no? Però entenc que quan, malgrat això hagi passat o no hagi passat, una vegada es coneix ja aquest cas, no? Aquesta autolesió en el menor, entenc que les famílies, no sé si llavors tenen un sentiment de culpa, com es gestiona això? Formen part del procés també de recuperació?
1: Bueno, habitualment el que fan és preocupar-se molt, sí, i desconeixen els factors pels que està passant, no? Llavors aquí és també el poder explicar a les famílies que no... que potser, clar, cal explorar amb el nano què és el que està passant realment, no? I després explicar a les famílies escolta, la cosa va per aquí, no per allà, no? I poder donar consells.
0: Sandra Anguita, psicòloga de Badalona Serveis Assistencials, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi bé.
1: Igualment, moltes gràcies.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
0: I arran de la proposta de llei que el president Pedro Sánchez va fer ara fa uns dies per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, avui hem decidit tractar aquest tema a la nostra secció de salut. I per fer-ho ens acompanya la doctora Rosa Novell, que és psicòloga clínica del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials, que ens ajudarà doncs, a esclarir dubtes i a explicar quins són els riscos també associats a un mal ús del telèfon mòbil en doncs, edats primerenques i potser no tan primerenques. Què tal? Molt bon dia, doctora.
4: Hola, bon dia.
0: Quina diferència hi ha entre un ús del mòbil, podríem dir, adequat, un d'intensiu i un d'addictiu en l'adolescència? Com es diferencien comportaments i si cada vegada n'estan trobant més doncs, que poden arribar a ser de problemàtics, no? Consulta.
4: Bé, jo el que diferenciaria d'un ús problemàtic d'un ús normal seria que bueno, aquest ús que a vegades interfereix molt amb la vida diària, no? Ja sigui amb l'escola, amb les relacions familiars, en l'estat d'ànim, en el son, sí? Més que passar moltes hores davant d'una pantalla. Això en si no és significatiu, sinó és més aviat els efectes nocius que això pot produir.
0: Tracteu molts infants, molts adolescents amb trastorns com, per exemple, depressió o ansietat que puguin estar derivats d'una exposició compulsiva a les xarxes socials?
4: Bé, jo penso que l'ús de les xarxes socials i l'ús de les noves tecnologies pot empitjorar algunes problemàtiques d'ansietat o baix estat anímic, però sí que no és... Jo diferenciaria que no és un símptoma, és un símptoma, no és una causa única, diguéssim. Que les noves tecnologies o aquest ús a vegades excessiu pot amplificar problemes previs, però que no és la causa única d'aquests problemes.
0: De fet, podríem dir que l'exposició, com notem, no? Que potser els, nost-

0: vostres fills, alumnes, doncs estan fent una exposició excessiva a les xarxes. Això pot generar, per exemple, irritabilitat o una baixada del rendiment escolar entre els joves?
1: Sí, evidentment, els senyals d'alarma, no, que ens podrien preocupar són, doncs, aquesta pèrdua de control quan es fa ús del dispositiu, la irritabilitat quan no es pot fer ús, no, quan s'ha de retirar, sí, problemes en el son, no, rendiment escolar baix, distanciament social, és a dir, poca relació social amb els iguals, i aquests són signes que podria, que s'haurien d'anar acompanyant de més a prop.
0: També problemes de concentració o de socialització?
1: Sí, sí, evidentment, quan un adolescent està molt centrat en els dispositius, doncs evidentment descuida totes les altres àrees de la seva vida, no? I per això parlem d'ús problemàtic o addicció, no? Sí.
0: Anava a dir, els professionals de la salut incidiu molt en la necessitat de garantir un bon descans, que és necessari per recarregar piles, no? I el fet que molts menors estiguin enganxats al mòbil fins a entrada la nit, imagino, doncs, que també és un problema, no? Precisament això, per deixar descansar el nostre cervell.
1: Sí, evidentment, fer ús de les noves tecnologies quan abans d'anar a dormir, doncs, és un problema que és un hàbit que interfereix en el son, i evidentment l'endemà interfereix en la concentració i és una dificultat per un bon aprenentatge. Per això diem que un dels signes d'alarma seria un baix rendiment escolar, no? Perquè aquell adolescent, aquell noi, no, aquella noia no estan plenament concentrats en el que han de fer, no? I llavors això seria un indicador, no, d'un mal ús de les noves tecnologies.
0: Quin paper tenen les famílies en la prevenció i en la detecció d'aquests casos?
1: Bé, la detecció seria, doncs, posar atenció, no, en tots aquests senyals d'alarma que hem dit, no? No cal que arribi a situacions extremes, però algunes d'aquestes dificultats ens poden indicar que hi ha una problemàtica. Jo crec que és molt important l'acompanyament familiar, sí? Que les famílies siguin capaços de posar límits clars, coherents, consensuat, estables en el temps, no? Fomentar activitats saludables fora de l'ús de la pantalla, mantenir un diàleg obert amb els fills. Jo crec que l'acompanyament familiar és clau en aquest sentit.
0: Com es tracta l'addicció al mòbil, no? És comparable a d'altres drogues?
1: Bé, en alguns aspectes sí, però jo crec que estem parlant d'una població, doncs, bueno, d'unes franges d'edat, adolescents, no, que estan fent aquesta transició del món infantil al món adult, no, amb les seves particularitats, val? Hi ha matisos, no, que serien diferents, no, i que s'haurien de tractar d'una forma diferent, sí? En tot cas, jo sempre sóc molt cuidadora en aquest aspecte de no parlar d'addicció, no? De no alarmar, sí? Perquè bueno, a vegades és un trànsit puntual que es fa en aquesta època, sí? Però no en aquesta etapa de la vida. Però no significa que aquell adolescent hagi de tenir una addicció i tenir després dificultats.
0: Sinó que parem atenció, no?, entre professionals i famílies per estar alerta i saber com redreçar aquesta situació, no? I afavorir, sí, aquest benestar de l'infant. Doctora Rosa Novell, psicòloga clínica del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials, gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
1: Gràcies per convidar-me.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Conforama a Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: Truco a Radio Taxi Catalana? 93 399 37 37.
6: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
5: 93 399 37 37.
6: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
7: Acceptem totes les targetes de crèdit.
8: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
9: 20 anys del Víctimes al telèfon.
10: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
11: És el Fort de Pa, això, oi?
12: Sí.
11: Una pregunta.
12: Sí.
11: Què teniu ja, dònuts?
12: No.
11: La gent que hi diu?
12: No, no diu res.
11: Però la gent que
12: no,
11: és consumidora...
12: No, diuen, d'un dònut. Sí. No, no n'hi ha, estan de vagues. Ah, vale. Ja està.
9: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
12: Per què ho pregunteu, tot això?
11: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent. Vostè quants anys fa que treballa al forn?
12: 30 i pico.
11: I d'aquests 30 i pico anys, recordo alguna vegada que no hi hagi dònuts?
12: No.
11: Doncs ja està, és un tema històric.
12: Sí.
10: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
7: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
10: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. És dimarts 11 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. El Departament de Salut adverteix que observar de forma directa l'eclipsi de demà dimecres 12 d'agost comporta riscos molt greus per a la salut visual. Per això recorda que s'han de fer servir ulleres amb filtre solar certificat en tot moment com a mesura de protecció segura. Davant un episodi únic com el de demà, els experts asseguren que s'ha de tenir molta precaució. L'exposició directa als ulls del sol pot causar lesions irreversibles a la retina, com ara l'aparició de taques al camp visual, visió borrosa o fins i tot pèrdua de visió. A més, la retina no té receptors de dolor i, per tant, que els ulls no facin mal no vol dir que la radiació no hi estigui produint un dany. Per tal de protegir-nos de les radiacions, s'han d'utilitzar, com diem, ulleres homologades durant tot el temps que dura l'eclipsi, no només en la fase de totalitat. Abans de fer-les servir, s'ha de comprovar que estiguin en bon estat i que no presentin ratllades ni cap altre desperfecte. Es preveu que es distribueixin unes 150.000 ulleres als punts oficials d'observació. L'eclipsi de demà és l'esdeveniment més esperat aquest estiu. Una manera d'immortalitzar-ho és a través de la fotografia. És per això que la penya fotogràfica de Badalona s'ha preparat tot l'any per aconseguir les millors imatges d'aquest esdeveniment extraordinari que no succeïa a Catalunya des de fa més d'un segle. La fotografia és l'art que ens permet fer inoblidables moments extraordinaris. L'eclipsi de demà és un exemple, una ocasió per a la qual la penya fotogràfica de Badalona s'ha estat formant des de finals de l'any passat. Escoltem Joan Brió, de la penya fotogràfica.
4: Que el 98% de la gent que veurà l'eclipsi no n'he vist mai cap. Jo mateix tampoc n'he vist mai cap. Per tant, formar-se des de zero, des del punt de vista fotogràfic, ha sigut un repte tremendo i que ens ha servit no només per informar-nos en quant a l'eclipsi, sinó que ens ha permès formar-nos fotogràficament també.
3: I en esports, Miguel Malicalen deixa la sisa joventut. El jugador ha executat la seva clàusula de rescissió per posar final a la seva etapa a Badalona. Tot apunta que el seu pròxim destí serà en un equip de la Lliga Universitària dels Estats Units. Després de jugar la minicopa amb el conjunt verd i negre l'any 2016, Allen es va incorporar a la cantera badalonina de manera definitiva la temporada 2017-2018. L'Ale va debutar a la Lliga Endesa l'any 2020 i, tot i ser un jugador amb gran projecció, la seva progressió va estar frenada per les lesions. Aquesta última temporada ha perdut pes en la rotació i, tot i estar en forma, només ha disputat 23 partits de Lliga amb una mitjana de 7 minuts jugats, 2,2 punts, un de rebot i 0,3 assistències.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Tenim 26 graus de temperatura a Badalona.
5: Bon dia, obrim per vacances.

0: la seva manera de cantar, no només la veu, sinó també la manera com canta, la tonalitat, no? Aquesta cadència de les frases, tal com les deixa anar, delaten a Morrissey, el que hi va ser en el seu temps, el líder de la mítica banda britànica de Smiths, doncs després en solitari, després ja fa molt de temps, amb cançons i col·laboracions tan mítiques com el Let Me Kiss You, que va fer amb la filla de Nancy Sinatra, vaja, amb la filla de Frank Sinatra, entre moltes d'altres, eh? Doncs mira, corria l'any 2004, i ara que m'he fixo en la data, déu-n'hi-do, el temps que ha passat, i Morrissey treia un altre dels àlbums en solitari, dels darrers que ha tret, el 2004, ha plogut, però vaja, que és dels més recents, i ens treia aquest senzill, l'àlbum es deia You Are the Query, i el senzill que estem escoltant és First of the Gang to Die, i ara us explico el perquè de començar l'Obert per Vacances amb aquest tema. Doncs res, que avui parlem de colles de festa major, de colles d'amics, de colles de família també, de colles que us ajuntareu o no per anar a veure l'eclipsi, dic o no, perquè també hi ha qui prefereix veure aquesta demà a la nit, vaja, demà al vespre, de forma solitària, que també és una opció molt, molt xula, una mena d'auto-homenatge o més en petit comitè. Però avui la pregunta del dia és això sobre la vostra colla, ja sigui de festa major o amb qui heu triat anar a veure l'eclipsi. I justament aquesta cançó, First of the Gang to Die, ens explica, no està basada en fets reals en principi, sinó que bé, està composada de ficció, diguem-ho així, però Morrissey explica la història d'un tal Hector que representa que seria el líder d'una banda d'aquestes llatines violentes i que doncs explica tota la història de la banda, no? Pues, com ell va entrar a presó, com l'altre va morir, no? Per això el First of the Gang to Die, no? I això ja està. Simplement deia Morrissey que volia fer com una mena de clocada d'ull o bé de referència amb aquells fans llatins que sembla que doncs, tots tematitzats, no? Com si formessin part d'un clan i d'una banda, l'anaven regularment a veure als concerts i volia que també se sentissin inclosos, explica ell, dintre de les seves lletres i les seves cançons i la seva música. Doncs vinga, avui amb els Smiths, però amb aquest trosset dels Smiths, que de fet és el Morrissey, hem començat el programa. Però ja sabeu que l'Obert per Vacances comença sempre també saludant a l'Aina Barbany de Cardedeu. Bé, aquests dies, perquè l'Aina està a punt de vacances, que avui ens va marxant tothom. Aina, bon dia.
1: Bon dia,
0: et quedes,
1: Núria.
0: Tu encara et quedes uns dies, no?
1: Encara em quedo. Jo sí. Fins divendres estaré aquí a tope.
0: Bueno, com si fossin molts dies. Aina, que... Fins divendres a mil. Ara, després, la.
1: Comença a comptar enrere ja, realment, eh?
0: Sí. Ja estàs sí. Com més allà que aquí, no? Una mica...
1: Sí, però he de dir que quan acabi la feina i agafi vacances, seguiré estant connectada i enviaré àudios.
0: Doncs mira, t'he de dir que no ho has de fer, això, no ho has de fer. Te n'has d'anar de vacances, no ho has de fer.
1: Sí, tornaràs... però bueno, al final és com que es queda una part de mi aquí, no?
0: I... Sí, és que clar, si marxes poc temps, tampoc acabes de marxar del tot. Això també clar. Passa, no?
1: Sí, però bueno, s'aprofitarà.
0: Qui marxa també és la Marina, si avui heu repassat el nostre Insta, no? Li he dit, Marina, home, almenys fes el sumari, ja que estaràs tota una setmana.
1: Home, i tant.
0: Sense dir res, que et vegin la cara. I així també aneu coneixent part de l'equip de l'Obert per Vacances.
1: És important, també.
0: Sí, doncs la Marina que se'ns en va de vacances. I no res, nosaltres que estem a les portes d'un dia molt especial. Però anem a pams. Què preguntem avui, Aina?
1: Doncs mireu, avui se centrarà el tema en les colles de festa major o de cultura popular, ¿vale? Perquè al final les colles són una part molt important del teixit cultural dels municipis, no? I n'hi ha de tota mena, de colles de diables, de castellers, geganters, grallers, de molts tipus, i cadascuna té les seves tradicions, els seus rituals i aquella activitat que espera amb més ganes, no?, que arribi cada any. I per alguns la festa major comença quan arriba el primer acte de la colla i per d'altres, per exemple, doncs, quan toca posar-se la samarreta i sortir al carrer. En tot cas, avui preguntem això, quina és la millor colla de festa major o de cultura popular per vosaltres? Inclús també ens podeu explicar què significa per vosaltres, perquè hi ha gent que ho viu molt intensament i també volem saber doncs, a aquestes persones com ho viviu i que ens ho expliqueu, no? I també, com que ja s'acosta l'eclipsi, volem doncs, també centrar una mica en això, és a dir, en el cas de Cardedeu, ahir us comentava, ens coincideix el pregó de la festa major amb l'eclipsi. Llavors, totes aquestes colles que esperen la festa major amb moltes ganes, però a la vegada hi ha l'eclipsi, com ho faran? No? Doncs també ens ho podeu explicar.
0: Molt bé, veurem samarretes, no? Jo m'imagino gent que anirà, no?, avetllada amb la samarreta. O sigui,
1: segur.
0: Combinant el que és ja la festa i l'eclipsi. Una festa total.
1: Segur.
0: Molt bé. Doncs vinga, fins a les 11 teniu temps d'enviar missatges, però sí que és veritat que quan tenim més temps per recollir-los i donar-los sortides a les 10, per tant, aquesta primera hora
1: sí.
0: Ha de bullir la intensitat del WhatsApp i del...
1: I d'Instagram.
0: Molt bé.
1: Així, estarem esperant.
0: Aina, moltes, moltes gràcies. Una abraçada.
1: A vosaltres. Fins ara.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, és que avui és dimarts, és dia 11 d'agost i estem a les portes d'un dia històric, home, no a nivell mundial, perquè d'eclipsis, i ho recordem, n'hi ha hagut i n'hi ha moltíssims al llarg de la història, però sí que aquest té la particularitat de que fa, crec que 121 anys, us ho dic de memòria, si no són 121, són 125, doncs que no es veia d'aquesta manera, amb aquesta totalitat aquí a Catalunya. Per tant, no és un fenomen que sigui extraordinari pel cel, però sí per nosaltres. I ho és tant, que mira, com que ens ha pillat treballant, hem dit, calla, que la farem grossa, anem a fer un programa especial. Un programa especial que ja va començar més o menys ahir, que avui s'intensifica i que demà arribarà al seu zenit total. Què passarà avui a l'Obert per Vacances? Doncs mireu que sabrem ja, donarem informació d'aquella que diem de Ràdio Servei, perquè ens podem emocionar amb l'eclipsi, però també hem de tenir el cap fred, perquè l'eclipsi de demà, aquest fenomen, com qualsevol altra cosa especial que passa, representa i implica mobilitat, implica, doncs això, la mobilització de moltes persones. Sabrem quins dispositius de seguretat i de mobilitat han organitzat a Terres de l'Ebre i també a Lleida. Dos dels punts claus, arribada i tornada, no? I també punts claus pel que fa a espais on... que hauran d'acollir molta més gent de la que és habitual i, per tant, risc d'incendi i tot això, sí? Terres de Lleida i Terres de l'Ebre, de fet, avui seran protagonistes i us donarem informació, si és que heu de veure l'eclipsi des d'allà, de com arribar-hi i a quines mesures de seguretat heu de tenir en compte. Us parlarem d'un projecte de salut molt interessant aplicat a l'eclipsi. Es diu Projecte Solaris, la convoca l'Hospital de la Vall d'Hebron i consisteix en que, si voleu, com a voluntaris, i només us heu de descarregar una aplicació, em sembla, o apuntar-vos a una web, us voldrien mesurar les constants vitals en el moment de l'eclipsi per saber quin efecte té sobre el cos humà, quin efecte té el moment en què la Lluna tapi el Sol. És molt fàcil participar-hi i d'això en pot sortir un estudi de recerca molt interessant. Atenció, perquè quan parlem del tema del dia o del reportatge del tema del dia, avui ens aportaran un tema molt curiós que té a veure amb això dels grups, de les bandes que dèiem abans, de les colles. Sabeu allò que passa quan anem en colla, de que si la colla fa alguna cosa nosaltres també ho hem de fer? I que si queden per fer, doncs això, per anar a algun lloc, nosaltres també, ostres, encara que no ens vagi bé, ens hi hem d'apuntar? Doncs bé, això, com tota la vida últimament, té una etiqueta, es diu FOMO, que és una mica vindria a ser la por a perdre's alguna cosa, i és aquest, no?, aquest impuls que fa que encara que no en tinguem massa ganes o que no es vingui de gust, doncs ho hem de fer, perquè si tothom ho fa, jo també hi he de ser. I una mica de FOMO en relació a no perdre's l'eclipsi, doncs també es podria explicar d'aquesta manera. Tenim FOMO, tenim JOMO, que seria el contrari totalment, que són les ganes de no seguir la corrent a ningú i anar a la teva bola. Doncs tot això ens explicaran una mica en detall i el per què i d'on surt la paraula i tot plegat als companys de Ràdio Ciutat de Valls en un reportatge molt xulo. Estic fent un sumari una mica llarg, en soc conscient. Però bé, encara hi ha més coses, no us ho perdeu, perquè també, ni que no sigui un dels punts centrals o potser més evidents per veure l'eclipsi, al Maresme també serà zona on es podrà veure dintre de Barcelona, doncs el Maresme encara rascarà bona part d'aquesta totalitat d'eclipsi. En parlarem, doncs, amb el company Manel Ferrer, la connexió, com es viurà l'eclipsi a Premià i al Maresme en general. Però sí que un dels punts brutals en què ja han començat a fer activitats des de relacionades amb l'eclipsi és Prades. A les muntanyes de Prades hi ha una associació astronòmica, hi ha un observatori, hi ha molta gent que el té com a referència pel que fa al tema astronòmic, i cap allà se n'ha anat el nostre company Pep Sunyer, que a la mínima que pot tirar cap a la muntanya agafa la moto i se n'hi va. A Prades ja fa dies que estan de festival, l'estan muntant grossa amb actes festius, però molt, molt divulgatius sobre astronomia, i nosaltres, l'Obert per Vacances, hi hem volgut ser. Connectarem en directe amb Prades. I encara tancarem, mira, sense acabar la sintonia de tan llarg que estem fent avui el sumari, encara tancarem amb un reportatge molt interessant i xulo que ens han preparat des de Ràdio Rubí parlant sobre com s'han reflectit els eclipsis al llarg de la història de la literatura. Sí, un guió una mica llarg, un sumari una mica llarg, per un programa que es preveu molt intens i que hem d'anar per feina ja. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Primera parada Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat gironina, ens comença parlant de que els consells comarcals, municipis i les entitats ecologistes i agràries demanen retirar el Pla Ter, una moratòria de projectes també.
3: Sí, la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, juntament amb els Consells Comarcals del Pla de l'Estany i el Solsonès, diversos ajuntaments i entitats ecologistes i agràries han reclamat retirar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables de Catalunya i també una moratòria de projectes. Una de les membres de la xarxa, Montserrat Cubaró, ha reivindicat una planificació ben feta que estigui aprovada i consensuada amb la ciutadania.
4: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania. Per tant, són dos elements bàsics. Començar a fer la feina ben feta i mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin on no convé.
3: D'altra banda, Cubaró ha dit que les 12.143 al·legacions recollides pel govern no corresponen amb els seus registres. Ha assegurat que el nombre és altíssim i ha assenyalat que és el projecte normatiu que més n'ha rebut de la història de la Generalitat.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal. Mor un home de 83 anys de nacionalitat francesa, ofegat a la platja Nova de Roses.
3: Segons va informar Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir a 11:45 del matí, en el qual deia que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Es tracta de la 18a víctima mortal a les platges catalanes des del 15 de juny, el dia de l'inici oficial de la campanya de bany.
0: Pau, si et sembla, deixem-ho de moment aquí. A propera connexió demà al matí. Tot a punt per l'eclipsi, Pau?
3: I tant, clar que sí. Fins demà.
0: Fins demà, Pau. Des de Girona FM, val a dir que Girona és un dels punts on possiblement, vaja, no arriba a la totalitat. L'eclipsi ho tenen més difícil pel que fa a la visió, però també ens podran aportar força contingut i informació de com ho viuran des d'allí o si marxaran de la ciutat o no. Cap a Terres Barcelonines, a Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, també un parell de notícies. Avui anem malament de temps. Comencem...
5: Vinga, va.
0: Vinga, comencem explicant que el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, l'Albert Batlle, diu que la ciutat està molt poc videovigilada. Confia arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027.
5: Sí, actualment Barcelona en disposa d'unes 186, comptant les que ja hi ha a la plaça de Catalunya, 14, i al front marítim, 12. El tinent defensa que la videovigilància és un element de dissuasió de delictes i ha especificat els criteris que tindran en compte a l'hora de col·locar-les a l'espai públic.
6: La col·locació de les videocàmeres és un element bàsic de millora de la ciutat. I pensem en els espais on tenen que ser-hi, espais de gran concentració de persones, espais de concentració de l'activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats com a espais per l'activitat terrorista. Els tres elements, el terrorisme, la massificació i l'activitat delictiva.
5: Batlle també ha parlat d'altres elements de seguretat, com els detectors de metalls per trobar armes blanques, i considera que el cos de la Guàrdia Urbana ja en té suficients. També dona per fet que acabarà dotant el cos de pistoles elèctriques, tal com ja tenen els Mossos i altres policies locals.
0: I en clau ecologista us diem que un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de peixos, això al riu Ripoll, a Sabadell.
5: Sí, segons han detallat fons municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector. A hores d'ara, l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament.
0: Mira, volia fer via, però és que la tercera notícia és molt xula.
5: Ja sé que t'agrada.
0: Tina, obre Vic... Vic, un espai museïtzat que mostra com eren els comerços de la ciutat als anys 60.
5: Sí, es tracta d'un museu privat impulsat per l'Isabel Cuixeres, que porta per nom Vic d'ahir, Museu de Botigues Antigues, i que està ubicat al centre històric. Cuixeres va visitar fa uns quants anys les botigues Museu de Sales al Pallars Jussà i va pensar que allò podia funcionar a Vic. A partir d'ara va començar a recopilar objectes i materials que li han servit per recrear, entre d'altres, un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures de l'època. De moment, el museu fa visites en hores convingudes. L'objectiu d'Isabel Cuixeres és que el visitant s'endinsi en l'experiència que proposa, fent-ho recordar com es vivia als anys 60 els qui van formar part d'aquella època i donar-ho a conèixer aquells més joves que no ho van arribar a experimentar. És una altra manera de veure com ha evolucionat la nostra societat al llarg dels anys.
0: Tira Forès, des de Cugat, moltíssimes gràcies, companya.
5: Gràcies, que vagi bé.
0: A tope per demà, vinga. De fet, això que ens explicava la Tina d'una, en aquest cas un museu, però sí que un poble museïtzat, com als anys 60, com antigament, això ja ho tenen, és algun poble de Lleida, no em feu dir el nom, recordo que era visitable en aquest sentit, potser l'Arnau Vilà, de Munt se'n recorda. Arnau, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Et sona això que dic o no?
7: Ara no et sabria dir un nom en concret.
0: Busco internet, sí. Busco internet.
7: Perfecte.
0: En tot cas, mira, comencem amb les notícies de les Terres de Ponent. Ens expliqueu que els ajuntaments de la Granja d'Escarp, de Serós i Almatret, al Segrià Sud, han acordat restringir des d'avui l'accés a peu i en vehicle a diverses zones sensibles. Tot plegat forma part d'aquest pla de protecció davant l'eclipsi solar de demà.
7: Sí, els municipis de la Granja d'Escarp i Serós es tancaran els accessos als Plans i a l'Alt de Montmaneu, mentre que el Matret també limitarà l'entrada a les zones forestals. La mesura vol evitar la massificació en espais amb elevat risc d'incendi, especialment amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa i davant la possibilitat que s'elevi al nivell 4. Els alcaldes dels municipis demanen que les persones que no tinguin reserva no es desplacin a aquestes zones. Els accessos es senyalitzaran i els visitants seran reconduïts cap als aparcaments habilitats, però sense bloquejar el pas a possibles vehicles d'emergència. Els agents rurals també reforcen el dispositiu amb 150 efectius coordinats amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les ADF i els ajuntaments.
0: Per altra banda, us expliquem que la calor extrema d'aquests dies ja ha provocat 197 casos d'insolació i cops de calor, això només a la demarcació de Lleida, segons les dades del Departament de Salut.
7: La majoria d'aquests 197, en concret 141, s'han atès als centres d'atenció primària de les comarques del Pla de Lleida. El pitjor episodi es va registrar entre el 9 i el 13 de juliol amb 36 casos. També s'han atès 159 casos de deshidratació i una dotzena de persones han patit síncopes, és a dir, desmais provocats per la calor. I l'impacte més greu es troba amb la mortalitat. Segons el sistema Momo, 56 persones haurien mort a Lleida per causes atribuïdes a les altes temperatures durant les primeres 7 setmanes de l'estiu, de les quals 52 tenien més de 65 anys. Els metges recorden que una temperatura corporal per sobre dels 40 graus, confusió o pèrdua de consciència són signes d'alarma i requereixen actuar ràpidament.
0: Val la pena no baixar la guàrdia en aquest sentit perquè continua la calor i continuen els cops de calor. Mira, Arnau, Salàs, les botigues de Salàs al Pallars Jussà. Què et sembla?
7: Mira, a la zona del Pirineu, bona zona.
0: Doncs és un poble que recrea, però en el poble no en plan tancat museu, sinó que recrea botigues dels anys 60, crec que unes 8 botigues, dels anys 40, 50 i 60. Sí, tot el poble és com un museu de veritat.
7: Magnífic.
0: una, com si entressis al túnel del temps. A Salàs, molt bé. Arnau, moltíssimes gràcies. A punt també per demà.
7: També estem llestos aquí, sobretot en aquesta zona. Que vagi molt bé.
0: Igualment, ara parlem amb tu. Gràcies, Arnau. Ai, Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Un de les vacances, tu, ja no et pregunto per l'eclipsi, tu a punt de marxar. Com és que hi ha eclipsi i te'n vas?
8: Doncs mira, no sé, la vida.
0: Va coincidir, si no ho sabies, tu vas reservar i no ho sabies.
8: Exacte, no estava planejat, la veritat.
0: Vinga, que comencem justament parlant d'això i de com l'Ajuntament de Tarragona ja ho té tot a punt per l'eclipsi de demà. S'esperen aglomeracions de persones, però hi ha una consigna clara. Si ho podeu veure des de casa, no us desplaceu.
8: Doncs sí, queda't a casa. La consigna clara. La Marina Port Tàrraco serà el punt principal d'observació i on també s'han programat activitats prèvies i posteriors a l'eclipsi. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicat que els preocupa que la mobilitat es tensioni especialment de cara a la tornada i és per això que demana molta paciència i prendre-s'ho amb molta calma.
9: que fem a la Marina. Activitat cultural per anar tornant tranquil·lament a les nostres vivendes i habitatges habituals, perquè això ens pot passar, no? Que hi hagi saturació un cop finalitzi l'eclipsi, ja tothom vol tornar cap a casa, i aquest és un punt, doncs, que prenguem-nos un calma, també, o anem caminant, o sigui, clar, aquells que vagin caminant, no, tindran aquest avantatge, no? Però planifiquem també aquesta tornada d'una manera relaxada, esglaonada, perquè ens podem trobar amb algunes tensions al trànsit.
8: A Tarragona també hi haurà altres 5 punts diferents per veure l'eclipsi.
1: Notícies més enllà de l'eclipsi.
8: No, són relacionades amb l'eclipsi. Vinga, també. I és que Renfe ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies a motiu de l'eclipsi davant l'increment de desplaçaments que es preveuen cap a diversos punts de la costa i l'interior de la demarcació de Tarragona. I Renfe ha programat aquest tren que sortirà de Tortosa i arribarà a Barcelona més tard, un tren més tard del que normalment és. I també aquest dilluns a la nit s'ha donat el tret de sortir del Festival Jordi Savall, que impregnarà de música antiga el Camp de Tarragona fins diumenge. L'escenari principal és Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, però també es fa parada a Montblanc, Valls del Cuber, per tant, qui encara no hi hagi anat és a temps. I com sempre, parlem de festes. Núria,
1: vinga,
8: puc marxar sense
1: Sant
8: parlar.
1: Sant Roc toca ara.
8: Exacte.
1: Sí.
8: Sant Roc, festes a Tarragona, del 13 al 16 d'agost, al Cors del Bou i la Baixada de la Pescateria, i s'omplirà cultura popular, música i patrimoni, i hi ha diferents actes per tots els públics.
1: Que consti que Sant Roc no és només patrimoni de Tarragona, de fet, són de les festes més antigues i pertanyen a un barri, no és la festa major, però sí que Sant Roc és festa major en altres poblacions, i demà tenim una entrevista molt interessant en aquest sentit.
8: Sí, arriba la setmana que és festa major a tot Catalunya, pràcticament.
1: Marina, si no tornem a parlar, molt bones vacances.
8: Tornaré, sí.
1: En 3, 2, 1.
8: Vull dir, serà vist i no vist.
1: Desconnecta, però gràcies, Marina.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs vinga, ara ens espera un bloc, en aquest primer tram de programa que parlem de l'eclipsi des del punt de vista d'informació de radioservei, com dèiem, de seguretat, de mobilitat, i és que ja sabeu que el fenomen de demà té l'excepcionalitat de que no es veia des de fa més d'un segle i es preveu una allau de visitants. Això ha obligat a les administracions, ajuntaments, cossos de seguretat a desplegar des de fa setmanes un operatiu conjunt que combina punts d'observació habilitats, però també restriccions de trànsit en alguns espais naturals, el tancament fins i tot total de l'accés. De moment, us expliquem com serà l'accessibilitat en aquests espais naturals, si s'hi podrà accedir, si no, i ho fem a través, almenys en Terres de l'Ebre, que és un dels llocs, de les zones que es preveu, doncs, que això, que té espais naturals molt importants i que es preveu molt, molt concorreguda, molt visitada demà. Ens ho expliquen en forma de reportatge la Tere Giné, un reportatge que ens arriba des de la Plana Ràdio.
1: La Generalitat ha declarat oficials tres emplaçaments del Parc Natural, el polígon industrial de l'Aldea, els Camps de la Carroba i l'entorn també dels aparcaments de la Torre a Camarles, però no són els únics punts habilitats en la zona del Parc Natural del Delta. Ima Juan és tècnica d'ús públic del mateix Parc Natural.
2: Sant Jaume d'Enveja està al pont Lo Passador, el que seria el passeig del riu Ebre, la finca del Violí i la platja de Mitjor. Aquí també hi haurà gent en personal que també repartiran, si convé, ulleres per si hi ha algú que no en porta, no? Després està la Ràpita, que evidentment la Ràpita del Trabucador és un dels llocs, i la Foradada, que el Trabucador, sabeu que hi ha aquells espais, no?, unes zones d'aparcament, i per tant una vegada estiran plens se tallarà l'accés, però hi ha una capacitat per a 650 vehicles. Després també a la Foradada hi ha 500 persones, que també hi haurà capacitat per 500 persones. Això en quant a la Ràpita.
1: Per accedir a aquesta zona s'ha previst un circuit de trànsit de sentit únic, baixada pel Poble Nou i pujada per la Ràpita per evitar encreuaments. A Deltebre i a l'Ampolla també hi haurà zones habilitades, moltes amb reserva prèvia obligatòria per evitar la saturació. En un espai natural com el Delta també existeix la preocupació de les zones protegides. Aquest cop, però, la tècnica d'ús públic ens explicava que l'impacte sobre la fauna no serà tan preocupant com en d'altres èpoques de l'any.
2: Mira, de fet hem tingut sort que l'eclipse, si en lloc de ser el dia 12 d'agost fos el dia 12 de juliol, els impactes podien ser molt, molt, molt, molt més importants. Per què? Perquè l'època de nidificació ha acabat precisament el dia 31 de juliol. Per tant, ja estem fora de l'època de nidificació i això m'ho relaxa una mica des del punt de vista de lo que seria l'impacte que podria provocar este eclipse en els espais naturals que estaven els ocells nidificant, no? Com ara la majoria de llocs ja s'ha aixecat la nidificació, ara el que tenim és que hi ha les zones naturals, evidentment, s'han de respectar, no poden anar per no se poden anar només pels postos que sempre s'han anat habilitant, que són els camins, les pistes.
1: Recordem que pel litoral i les badies interiors, Capitania Marítima obligarà totes les embarcacions que vulguin apropar-s'hi a fer una inscripció prèvia, i el pont del Passador a Deltebre es convertirà també en el punt neuràlgic del desplegament mediàtic amb una retransmissió especial de la televisió pública. Ben diferent és l'estratègia a l'interior. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha decidit tancar l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i de la Serra del Montsant durant tot el dia de l'eclipse. La mesura entra en vigor des de les 9 del vespre del dia 11 d'agost fins les 8 del matí del dia 13. Respon a dos factors: l'elevat risc d'incendi d'aquestes dates i el fet que l'horari de l'eclipsi s'acosta també a la franja nocturna. Joan Castor Gonell és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
3: D'alguna manera hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Tot i que ara no estem en un nivell de risc extrem d'incendi, estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim ben bé dades segures de quin accés, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports. Per això se ve adequat poder d'alguna manera restringir-ho per la preocupació que genera això, no? Este risc d'incendi que existeix en aquesta època, i tampoc no tenim per què amagar l'afectació, no?, que pugui tindre no sabem quantificar-la, no?, per aquesta massificació de vehicles al parc natural per l'afectació que pugui tindre a la flora i la fauna de la zona.
1: Al massís dels ports, els accessos de les tres comarques, Montsià, Terra Alta i Baix Ebre, quedaran tancats amb senyalització específica i es reforçarà la presència d'agents rurals, informadors ambientals i personal de la brigada del parc. Només s'hi podrà accedir si es té residència a l'interior del massís o una reserva feta en algun refugi o allotjament rural. De la tasca prevista per part dels agents rurals ens en parlava Javi Gilabert, cap de l'àrea regional de les Terres de l'Ebre d'agents rurals.
4: I en concret la nostra feina serà aquesta, estar en aquells llocs que ja s'han determinat com a sensibles, ja sigui perquè poden ser llocs amb molta afluència de gent i que la gent doncs, no pugui, diguem, respectar les limitacions que hi ha en aquella zona i es pugui escampar per les vores, com podrien ser, per exemple, el Delta de l'Ebre, totes les zones que ja estan molt ben delimitades en cordes perquè la gent no hi passi dins, que són totes les zones dunars, totes les zones de vegetació. Pensem que encara que nosaltres ens puguin semblar plantes herbàcies, allí hi ha espècies vegetals dels limòniums amb un alt valor natural que estan protegides i que s'ha de preservar, doncs controlarem això. I després també, dins del Parc Natural dels Ports, controlarem, evidentment, que es compleixi la restricció d'accés. Recordem que hi ha aquesta limitació d'accés a partir de les 9 de la nit del dia abans, el dia 11, i que es vigent fins a les 8 del matí del dia 13. I també el que controlarem és aquells espais dins dels ports que puguin tindre una aglomeració de vehicles. Sí que és veritat que són espais on, diguem que són espais reduïts, per tant, per posar un exemple, el cim de Caro, a la que hi ha més de 20 vehicles, allò ja pot ser un caos. Llavors, clar, això ja ho hem d'evitar. Tots els veïns dels ports que sí que poden accedir, per exemple, a la seva casa, que està en l'organització, doncs, evidentment, aquesta gent després no es poden desplaçar pel port en vehicle. Podran moure's a peu, evidentment, però, per exemple, puja car o no, i és una de les coses que estarem fent.
1: Entre punts d'observació saturats de gent al Delta i parcs naturals vigilats a l'interior, les Terres de l'Ebre es preparen per viure aquest 12 d'agost un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle. Administracions i experts coincideixen en un mateix missatge: informar-se abans de sortir de casa, reservar quan calgui i respectar, sobretot, les indicacions. Serà clau perquè la jornada es visqui, sobretot, amb seguretat.
0: Doncs ara ja coneixem les restriccions al Parc Natural dels Ports i altres espais naturals de les Terres de l'Ebre, gràcies a aquest reportatge molt extens i molt concís, també molt detallat, de la Tere Giner de la Plana Ràdio. Milers de vehicles i persones d'arreu es desplaçaran, com dèiem, a Terres de l'Ebre per observar aquest gran fenomen. La seguretat és clau, els dispositius ja estan preparats per rebre tothom. Volem saber, doncs, més en concret, com es preparen en diverses poblacions i des del punt de vista això de la seguretat a Terres de l'Ebre. En parlem, ampliem la informació en conversa amb el David Benito, el company de Ràdio Tortosa. David, bon dia.
5: Bon dia, Núria, bon dia.
0: Estàs amb persona autoritzada, no?
5: Sí, avui estem amb la Paula Navarro, que ella és directora territorial d'Interior i Seguretat Pública, doncs que ha estat una mica la protagonista d'aquest dispositiu a les Terres de l'Ebre, la que serà encarregat de coordinar d'alguna manera tot el que viurem aquí a les Terres de l'Ebre el pròxim 12 d'agost, demà, ja que queda molt poquet. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Ja ho deia, estem a un dia ja de l'eclipse i ja estem tots una mica molt nerviosos perquè això ja està aquí. Què espero que passi demà i, sobretot, quina afluència de gent preveieu que vinguin aquí a les Terres de l'Ebre?
6: Bé, demà esperem que vingui moltíssima gent. No només demà, sinó que ja esperem que a partir d'avui ja comenci a hi haure una arribada de gent i, de fet, també hi ha gent que porta aquí ja alguns altres dies, no? Llavors, el que esperem és que poguéssim viure i disfrutar del fenomen de la manera més pacífica i més tranquil·la possible.
5: Podríem dir que este eclipse suposarà que s'hagi creat un dispositiu de seguretat i mobilitat, potser podríem parlar del més important dels últims anys aquí al territori, no?
6: Sí, efectivament, així és. S'ha creat un dispositiu pensat per a una gran afluència de gent, per a que hi haguen molts de moviments. Ens preocupa molt el punt de vista de la mobilitat, que pensem que és l'aspecte clau, i efectivament el dispositiu va acord a tot això, i sí, com tu dius, seria un dels més importants dels darrers anys aquí a Terres de l'Ebre.
5: Sí que s'ha preparat a les Terres de l'Ebre un dels punts de recomanació, 8 punts en concret de recomanació per part de la Generalitat, però sabem que la gent també és lliure i es mourà una mica per tot el territori. Quines són les zones del territori que es preveu una major concentració de persones?
6: Sí, jo crec que la complexitat del dispositiu que hem creat precisament és este, no? No tenim un grup de gent ubicats en un lloc en concret, sinó que hi haurà bastanta dispersió pel territori. Els ajuntaments han fet una gran tasca per a organitzar diversos esdeveniments que es duran a terme durant tot el dia de l'eclipse i inclús un cop finalitzat l'eclipse també, i per tant preveiem això, que hi hagi molta dispersió. Per tant, el tema de la mobilitat ens preocupa molt i estem molt, molt atents a poder resoldre immediatament totes les incidències que vagin hi havent.
5: Suposo que us preocupa especialment l'efecte crida sobretot al Delta de l'Ebre, al Parc Natural, perquè sí. A més hem vist amb aquest reportatge que és un dels llocs que es preveu més gent.
6: Sí, nosaltres on preveiem que hi ha més gent és al Delta de l'Ebre, ja per una qüestió física, no?, de l'espai, pensem que és un lloc idíl·lic per a poder-ho veure. Tot i això, sí que és veritat que des de la Generalitat s'ha fet un treball que venim fent des de fa molt de temps i per això hem acabat determinant 8 punts d'observació d'aquest eclipse que reuneixen totes les característiques també tècniques i físiques per a poder-lo veure amb seguretat. Però sí que és cert que el Delta de l'Ebre és un dels espais on se preveu que hi hagi major afluència de gent.
5: Durant ja les pròximes hores, perquè este dispositiu començarà segurament a les pròximes hores, uh-huh. tindran un paper molt important justament Mossos d'Esquadra, però també les bombers, Protecció Civil, agents rurals, les policies locals dels diferents municipis i tots els serveis sanitaris. Com se coordina tot això?
6: Bueno, tot això se coordinarà a través del que és el centre d'emergències, que estarà ubicat al 112 de Reus, el SECOR, i allí tindrem totes les sales operatives de tots els cossos i forces de seguretat i emergències i estiran molt atents a qualsevol incident que pugui passar. Per tant, la coordinació se farà des d'allí i després, pues, a nivell territorial ja fa molt de temps que venim treballant en els diferents dispositius i hem fet també les nostres reunions de coordinació per a saber este dia, pues, com ens hem de coordinar, com hem d'actuar i com hem de ser capaços de respondre el més ràpid possible a qualsevol incident.
5: Per tant, el 112 continuarà sent el canal principal d'atenció ciutadana en cas d'emergència, no?
6: Sí, evidentment. El 112, que estarà ubicat a Reus. Nosaltres, de fet, este dia hem previst un reforç entre un 10 i un 15% de personal al 112 per a poder atendre, pues, qualsevol incident i qualsevol emergència que pugui haver.
5: Com rebrà la població informació d'última hora de si hi ha canvis d'accés o restriccions o si hi ha alguna incidència important? No sé, m'imagino si tindrà protagonista les alert, per exemple, en cas d'emergència.
6: Evidentment, les alert és una eina que, com tots sabem, s'ha convertit en un mecanisme essencial per a poder informar a la població en moments de que hi hagi alguna emergència i, per tant, en el cas de que això passés, que esperem que no, doncs les alert seria un dels mecanismes. A partir d'aquí, pues, qualsevol informació relativa a les activitats dels municipis, a restriccions, pues, bueno, la premsa, les xarxes socials, les pàgines web que s'han habilitat, també a través de la Generalitat, és a dir, intentarem o intentem donar el màxim d'informació possible.
5: I no sé si també en tanta concentració en determinats punts preocupa una possible saturació de la xarxa de telefonia mòbil.
6: Bueno, lo de la xarxa de telefonia mòbil, ja sabem que, per exemple, el que ens podria preocupar és la trucada al 112, no? La trucada d'emergències. Llavors, nosaltres cal explicar que el sistema del 112 no funciona la pròpia cobertura del telèfon mòbil, sinó que agafa cobertura de qualsevol de les antenes que hi haguin a prop de qualsevol de les companyies, no? Llavors, en principi, no ens hauria de preocupar aquesta trucada al 112. Lo cert és que passen alguns moments de l'any, no?, que intentem trucar tots a la vegada per a informar d'alguna cosa i llavors sí que és veritat que a vegades pot hi haure alguna petita incidència, però el que més ens podria preocupar és la comunicació d'una incidència, d'una emergència, i per tant, en principi, això està cobert.
5: I en tot cas, la gent ha d'estar tranquil·la perquè també entre els cossos de seguretat i els mateixos alcaldes de pobles petits tenen dispositius que van més enllà de tot això, no?
6: Correcte, correcte. De fet, el que han fet ha sigut repartir a molts dels ajuntaments el que són les emissores rescat i, per tant, aquestes emissores no només les tindrà la policia local o els Mossos d'Esquadra o tots els cossos i forces de seguretat, sinó que inclús alguns voluntaris també disposaran d'aquestes emissores per a este dia, per a poder-se comunicar de manera immediata, ja no només entre ells, sinó també en el cas de que sigui necessari, pues, amb el SECAT o inclús amb el SECOR.
5: Quins són els principals escenaris de risc que heu estat treballant i que preveieu o que podrien passar més enllà de l'aglomeració de trànsit?
6: Jo crec que el que més ens ha preocupat és l'aglomeració. Al final, el tema de la mobilitat és un tema que ens ha de preocupar. Ja sabem com tenim les carreteres. La P7 serà la via principal d'arribada i també de tornada de la major part de la gent que ens vingui a visitar, i per tant nosaltres hem centrat molts esforços en el tema de la mobilitat. A partir d'aquí, amb els agents rurals, ja fa un any que s'ha estat treballant amb els 8 punts d'observació que finalment s'han acabat designant, i s'han valorat diferents riscos, com poden ser el risc d'incendi, el risc d'inundació, l'estar en espais naturals protegits i tot això. Doncs bueno, ja fa molt de temps que s'ha treballat i jo crec que aquests riscos ja els hem salvat.
5: Per això, d'alguna manera, és tan important, no?, atendre aquests 8 punts que s'ha recomanat, perquè són els llocs que s'ha previst on puc haver-hi menys perill, no?
6: Sí, aquests 8 punts són llocs que s'ha fet una avaluació de riscos, podríem dir, i sí, efectivament, per això s'han designat aquests punts, perquè entenem que són els llocs on menys perill hi ha i els llocs on efectivament el fenomen se veurà sense obstacles i sense cap complicació. No obstant això, sí que és veritat que altres llocs que han designat els ajuntaments, doncs també mos han pareixut o mos semblen òptims, i evidentment, inclús moltes vegades, no, des de casa se podrà visualitzar, per tant.
5: Després també el que sí que sabem és que ho hem sabut de fa pocs minuts o poques hores, de fet des d'ahir, que el president Illa ha escollit les Terres de l'Ebre per veure l'eclipsi, i en concret ho farà des de l'Observatori de Roquetes, que també tindrà un protagonisme especial, no?
6: Sí, efectivament, mos visitarà el president Illa. Jo crec que les Terres de l'Ebre són el punt central per a poder visualitzar aquest fenomen, i que millor, no?, que l'Observatori per a poder anar a veure aquest eclipsi.
0: De fet, nois, intervinc ja gairebé per tancar l'entrevista, sí, que ens hem quedat sense temps. El tenim aquesta tarda aquí a Tarragona, el president Illa, que vindrà a fer com l'acte de compte enrere.
6: Sí.
0: Aquí a Tarragona pitjarà el botó que ja vam utilitzar pel compte enrere del gran de part del Tour. Doncs tornarem a fer el compte enrere de les 24 hores per l'eclipsi. I això, no sé si dormirà mig camí ja. Si aprofitant que ve a Tarragona, ja tirarà cap avall.
5: No, perquè demà al matí ens consta que va estar Reus, també.
0: Ah, mira.
5: El 112 anirà en aquest punt.
0: Molt tarragonil, veiem, aquests dies. Molt de per aquí. Molt bé. No, ho hem de deixar aquí.
5: Moltes gràcies, Núria.
6: Gràcies.
0: A vosaltres per tota aquesta informació que us expliquem amb un somriure, perquè estem contents de que estigui tot ben preparat i tot ben pensat per demà, al final, a gaudir, però que al darrere de tots els que gaudirem hi ha tota una afanyada de planificació i d'execució. N'ha parlat el nostre company, el David Benito, amb la Paula Navarro, directora territorial d'Interior i Seguretat Pública a les Terres de l'Ebre, del dispositiu de seguretat pel que fa a l'eclipsi de demà. Paula Navarro, moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: I David Benito, company de Ràdio Tortosa, moltes gràcies. Demà més, eh?
5: Gràcies, ens escoltem demà.
0: Ens escoltem,
5: vinga.
0: Molt.
5: Adéu.
7: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Però sí, l'eclipsi serà un fenomen de mobilització que atraurà milers de persones cap a les Terres de l'Ebre. Tampoc es quedarà curta una altra zona, que és les Terres de Ponent, Lleida, la plana de Lleida i tot plegat, ple d'espais naturals que també necessiten ser protegits amb aquest esdeveniment, amb aquesta crida massiva que viuran. I hem de saber també com es preparen a nivell de protecció civil a les Terres de Lleida. De fet, el nostre company Arnau Vilà, de Munt, ha parlat amb la Núria Gil, la delegada del govern de Lleida.
8: A les comarques de Ponent, especialment al sud de la demarcació de Lleida, hi haurà alguns dels punts amb millor visibilitat, però també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. I per això hem parlat amb la Núria Gil, que és la delegada del govern a Lleida, per a que ens faci una actualització de la situació global en matèria de protecció civil.
9: La millor visibilitat la tindrem des de Terres de Ponent, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i és on hem fixat aquest dispositiu més ampliat per poder coordinar, perquè es desplaçaran molts vehicles.
8: La mobilitat és, per tant, una de les principals preocupacions. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu específic per absorbir els desplaçaments i evitar que l'arribada simultània de vehicles als punts d'observació acabi generant problemes de circulació.
9: Des del Servei Català de Trànsit, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, doncs ha preparat i planificat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments a aquest dia. I també per tal de garantir la seguretat viària ponent, també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En el cas de Lleida, les vies més afectades seran la C25, la 2, la Nacional 240 i la P2.
8: No es plantegen d'entrada grans restriccions de circulació. La idea és precisament que el dispositiu permeti mantenir la fluïdesa i gestionar els moments de més afluència.
9: Precisament es fa aquest dispositiu perquè hi hagi fluïdesa dels vehicles als llocs amb major visibilitat.
8: Però el moviment de persones no es limitarà a les carreteres. Molts dels punts des d'on es podrà seguir l'eclipsi són espais oberts, zones rurals i entorns naturals. I aquí el dispositiu de protecció civil incorpora una altra variable, garantir que aquesta afluència de persones no dificulti la resposta davant d'una eventual emergència. La recomanació és planificar amb antelació el lloc d'observació.

0: El pla interdepartamental de Catalunya Mira al Cel, que hem endegat des del govern, doncs el que volem és promoure la participació ciutadana, també la divulgació científica arreu del territori, amb aquest motiu de l'eclipsi, no? I ja s'havia començat durant el curs escolar que ara ha finalitzat. S'han fet diverses accions, un ventall d'activitats pedagògiques per a l'alumnat, als centres educatius de Catalunya, i també hem posat en marxa la iniciativa Eclipsi per a tothom lleure. Aquest està dedicat als infants i joves, que bueno, és una manera d'apropar la divulgació científica al lleure a través de tallers pedagògics, a través de pràctiques i observació segura de l'eclipsi als casals d'estiu i a les colònies.
1: I precisament aquesta observació segura és un dels altres grans missatges del dispositiu. No serveixen les ulleres de sol convencionals ni qualsevol sistema casolà. Per mirar directament al sol durant l'eclipsi, cal utilitzar ulleres específicament homologades i filtres solars certificats.
0: És important, sobretot, que quedi clar que cal servir ulleres homologades o filtres solars certificats, eh? Evitar ulleres de sol convencionals, algú havia comentat radiografies, càmeres de fotos, prismàtics... No, no, poca broma, eh? Això, CDs, fins i tot...
1: Aquest és un dels punts en què Protecció Civil s'hi ha centrat més específicament i per facilitar que la protecció arribi al màxim de persones possible, s'ha preparat una distribució específica d'ulleres als punts d'observació.
0: Hem garantit, no, que aquesta observació segura es pugui portar a terme, doncs el Departament de Recerca i Universitats ha coordinat la distribució de 150.000 ulleres homologades als punts d'observació segura.
1: I mentre els serveis d'emergència es preparen el dispositiu per una jornada amb molta mobilitat, l'administració també vol aprofitar l'interès que genera el fenomen per acostar la ciència a la ciutadania.
0: Estem en un moment molt, molt important, no? Crec jo que més enllà del magnífic espectacle astronòmic que és l'eclipsi i que representa una gran oportunitat científica, també a nivell educatiu i social, és una manera d'apropar la ciència, no? al conjunt de la ciutadania. I, bueno, tenim aquesta oportunitat i també que podem aprofitar-ho, no? per compartir-ho amb els infants i els joves i així a veure si despertem l'expectació i la curiositat i d'aquí surten noves vocacions científiques que tant necessitem.
1: L'eclipse serà, doncs, una cita astronòmica, però també un important episodi de mobilitat i d'ocupació de l'espai públic i natural que posarà a prova la gestió del territori.
2: Doncs així també es gestionarà l'eclipsi a Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per aquest extens reportatge a l'Arnau Vilà d'Emuna Ràdio. Nosaltres seguim endavant parlant de l'eclipsi des d'altres punts de vista. Sabíeu que també es pot utilitzar la cita de demà per qüestions de salut? Us parlem del projecte Solaris, un projecte que té a veure amb la salut i que desenvolupa la Vall d'Hebron Institut de Recerca i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Es tracta de participar i saber com ens afectarà a nivell individual, quina resposta fisiològica donem a la ciutadania amb un fenomen com el de demà. Jo no us explico més perquè qui té tota la informació i el convidat que ens ho pot explicar és l'Ivan Conde, el company del Prat Ràdio. Ivan, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: T'apuntaràs tu o què? Perquè es pot apuntar tothom, eh?
3: És una de les coses que hem de preguntar a la doctora Maria Jesús Cruz, la cap del grup d'investigació de pneumologia de la Vall d'Hebron Institut de Recerca. Molt bon dia, Maria.
4: Hola, què tal? Molt bon dia.
3: Aquesta era una de les primeres preguntes. L'estudi, podem dir que el recolliment de dades ha començat ja, no?
4: Ha començat ja, això no vol dir que la gent no es pugui apuntar encara, perquè encara hi som a temps, l'eclipsi és demà a la tarda-nit, però sí, hem començat ja a recollir dades de les persones que voluntàriament han accedit a participar en aquest estudi.
3: Com funciona exactament? La gent s'hi pot apuntar a l'aplicació i funciona mitjançant els rellotges intel·ligents, no?
4: Exacte, qualsevol persona que tingui un rellotge intel·ligent pot entrar a la pàgina web, que està també, per exemple, dintre de la pàgina de Catalunya Mira al Cel. Hi ha uns codis QR i descarregant el codi QR pues, automàticament es dona consentiment per connectar el telèfon a una aplicació. És absolutament anònim i el que farem serà que aquests dies, durant l'eclipsi i un parell de dies després, recollirem dades fisiològiques que recullen aquests rellotges, com per exemple la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria. I el que volem és saber si durant el moment de l'eclipsi, com que estarem emocionats, perquè serà un esdeveniment que no hem vist mai, doncs si la nostra freqüència cardíaca, la nostra freqüència respiratòria i altres paràmetres fisiològics, com els d'aquests rellotges també recorden,

0: cuien, pues poden tenir algun efecte en el nostre cos.
1: Teniu hipòtesis o previsions de precisament quina és aquesta resposta, si afecta a la majoria de persones que veuen l'eclipsi?
0: Sí, aquesta és una molt bona pregunta. La nostra hipòtesi és que com que estarem emocionats, doncs la nostra freqüència cardíaca i la nostra freqüència respiratòria segurament augmentarà. A més, és un esdeveniment que viurem segurament en família o amb amics, no? Que és una mica de festa, i la nostra hipòtesi és aquesta, que no estarem igual en el moment de l'eclipsi, que probablement el dia abans o el dia després, que estarem a casa o estarem més descansats i no estarem tan emocionats.
1: Pot variar molt la resposta, segons edat, gènere o qualsevol altre aspecte?
0: Bueno, l'estudi és absolutament anònim, però sí que hem recollit edat i sexe de les persones que vulguin participar, i nosaltres pensem que sí, que segurament segons l'edat, segons el sexe. Després també tenim un camp voluntari que la gent pot contestar si vol, que és des d'on viuran l'eclipsi. I això també pensem que pot tenir repercussions, no? Si és un lloc, una zona on l'eclipsi és total o si és parcial. I tot això, el que estem molt contents és que hem tingut una molt bona resposta, ja portem més de 2.000 persones que s'han adherit a aquest estudi, i bueno, segurament el poder de les dades, no? Quan més gent tinguem, més possibilitats tindrem de tenir uns resultats més macos, no? Perquè, clar, l'estadística sempre, si tenim molta gent participant, segurament podrem treure uns resultats molt, molt, molt més interessants. O sigui que jo animaria la gent que encara hi són a temps d'apuntar-se i d'aportar a bon terme aquest estudi, que nosaltres pensem que l'important d'aquest estudi és que la societat participa. Són tots els que podem participar i aportar dades per fer aquest estudi.
1: Quines aplicacions pot tenir aquest estudi? Per què ens pot servir en un futur?
0: Bueno, és un estudi una mica pioner, perquè no s'havia fet mai això. Nosaltres el que considerem més important és que estarem molt contents si la societat veu que pot participar a la ciència, que la ciència no és una cosa estranya i llunyana, sinó que tothom pot participar i pot fer ciència. Això per nosaltres ja és un resultat molt important. I després també, bueno, seria per nosaltres molt important si realment veiem que hi ha una resposta diferent quan estem emocionats veient un eclipsi que quan no estem en aquesta situació, no? Per això nosaltres també seria molt important. I dic que és un estudi pioner perquè, bueno, abans no hi havia aquests dispositius i no era possible agafar tantes dades d'una manera relativament fàcil, i ara en aquests moments la tecnologia ens permet, pues, fer aquests estudis.
1: Per tant, consideres que és una cosa que ens podem anar acostumant a veure, no? Aquest perfil d'estudis on tothom hi pot participar i on gairebé, com qui diu, com deies, no? Si no fa aquest aspecte de més voluntari, gairebé no ha ni d'esforçar-se, no? Per participar.
0: Absolutament. De fet, nosaltres el que volíem és que la gent no hagi de fer res, que la gent estigui gaudint de l'eclipsi i només portant-la al rellotge ja està aportant dades. Això per nosaltres era molt important, no? Perquè no volíem que la gent estigués pendent de fer l'estudi. I això és una cosa, pues, que resulta relativament fàcil, i evidentment la ciència està avançant molt en aquest sentit, en el sentit del camp de les dades, no? I està canviant molt, i bueno, és una cosa que jo penso que és molt positiva.
1: Uh-huh. Llavors, el que comentàvem, a l'hora de veure l'eclipsi, fins a quin punt hem d'estar tranquils o tranquil·les segons la resposta fisiològica que tenim? Si ens alterem, si tenim una mica més de pulsacions de l'habitual, això entra dins d'un escenari normal?
0: Sí, absolutament, que és, no, forma part de les nostres emocions, de la nostra vida, no? Això segurament no patim moltes vegades a la nostra vida, d'una manera a vegades positiva i a vegades negativa, no? O sigui que nosaltres el que hem de fer és gaudir d'aquest moment, i després les dades ja ens diran, ja ens parlaran.
1: Uh-huh. I si em permet la darrera pregunta, la doctora Cruz, sí. Com viurà l'eclipsi?
0: Bueno, jo estic a Calafell, de vacances, i estic molt emocionada perquè no he vist mai un eclipsi total, i segurament el viuré demà a la tarda des de la platja. Espero que també estigui molt emocionada. De moment ja ho estic, eh?
2: A Calafell han muntat, mira, ja que diu que està a Calafell, entre altres qüestions, han muntat diverses opcions, sí, per veure-ho des del mar, fins i tot, per poder, doncs, sí, endinsar-se una miqueta al mar. Això està,
0: sí,
2: xulo.
0: Sí. Sí, ho he vist.
2: Molt bé. No sé, com a darreríssima pregunta i molt ràpida, si s'ha fet mai un estudi d'aquest tipus amb algun fenomen així semblant?
0: No, amb persones no. Sí que s'han fet estudis amb animals, però els animals tenen una cosa diferent de nosaltres. Mm. És que, clar, els animals no saben que hi ha un eclipsi, no? Per la qual cosa això és una sorpresa per ells, i hi ha alguns animals que es posen nerviosos, altres que se'n van a dormir, però amb humans no s'havia fet mai.
2: Doncs moltíssimes gràcies a la Maria Jesús Cruz, cap del grup d'investigació de pneumologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies, doctora Cruz.
0: Moltes gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia. I també al company Ivan Conde del Prat Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, company.
1: Igualment, molt bon dia.
2: Una abraçada. Vinga, va, en escassos segons ja arribarem gaire... Minuts, arribarem gairebé a les 10 del matí. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Més eclipsi a la tornada.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
7: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
5: Salut Activa.
8: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescar. Si són signes més graves, debem de buscar ajuda mèdica immediata.
5: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La xarxa de comunicació local. Són les 10.
10: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Notícies Badalona.
11: Bon dia, Badalona. Els parla Àlex Isol. Departament de Salut adverteix que observar de forma directa l'eclipsi de demà comporta riscos molt greus per a la salut visual. Per això recorda que s'han de fer servir ulleres amb filtre solar certificat en tot moment com a mesura de protecció segura. L'exposició directa dels ulls al sol pot causar lesions irreversibles a la retina, com l'aparició de taques al camp visual, visió borrosa o fins i tot pèrdua de visió. A més, la retina no té receptors de dolor i, per tant, que els ulls no facin mal no vol dir que la radiació no hi estigui produint un dany. Per tal de protegir-nos de les radiacions, s'han d'utilitzar ulleres homologades durant tot el temps que dura l'eclipsi, no només en la fase de totalitat. Abans de fer-les servir, s'ha de comprovar que estiguin en bon estat i que no presentin ratllades ni cap altre desperfecte. l'eclipsi de demà és l'esdeveniment més important d'aquest estiu. Una manera d'immortalitzar-ho és a través de la fotografia. És per això que la penya fotogràfica de Badalona s'ha preparat tot l'any per aconseguir les millors imatges d'aquest esdeveniment extraordinari que no succeïa a Catalunya des de fa més d'un segle. Per fotografiar aquest fenomen és necessari anar ben equipat. La lent de la càmera ha de protegir-se com els nostres ulls amb un filtre. De no fer-ho, ens podríem emportar una sorpresa. Joan Brió és de la penya fotogràfica de Badalona.
12: Amb eclipsis anteriors, alguna gent descuidada, doncs ho ha fet i s'ha trobat el sensor cremant i sortint fum al cap d'uns 30 segons d'estar enfocant el sol. Per tant, pugueu-vos imaginar doncs, que això és un problema seriós.
11: I en esports, el Centre Cívic La Salut ha acollit durant 8 dies l'Open Internacional d'Escacs Ciutat de Badalona. En l'edició que arribava a les seves noces d'or han jugat 217 participants. Molts locals han estat part del torneig, però també han participat jugadors de diferents llocs de Catalunya o fins i tot d'altres països. Aquest dilluns es van jugar les últimes partides que determinarien els guanyadors i finalistes de cada categoria. En els tornejos d'escacs no s'acostumen a utilitzar les tradicionals eliminatòries, sinó que es fa servir el sistema suís. En cada ronda es guanya un punt i en la següent un jugador que hagi guanyat la partida anterior sempre s'enfrontarà a un altre que també hagi estat vencedor. Per tant, llevat que els jugadors es retirin, tots jugaran les mateixes partides. La cerimònia d'entrega de premis va començar 9:15 i va durar prop d'una hora. Va estar present el regidor adjunt d'Esports, Juan José Portillo, que també va ser l'encarregat d'entregar algun dels trofeus i de fer un discurs de cloenda. En total, es van repartir premis per a 9 categories diferents: millor jugador del grup A, millor jugador del grup B, entre d'altres.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
10: Ningú t'informa com nosaltres.
11: Passen 3 minuts de les 10 del matí. Tenim 29 graus de temperatura a Badalona.

0: Històries del dia a dia, històries de colles, de famílies, fins i tot de festa major, que és la situació en què es troben moltes poblacions de Catalunya i que estan a punt de començar. Si no s'hi troben, ja estan a les portes. D'això va avui la pregunta del dia de les colles de festa major. Seríem capaços de trobar la millor colla de festa major popular de Catalunya? Home, així en un pim-pam, en un programa d'un dia i una crida a la participació d'una hora, no. Però potser de cara a l'Obert per vacances de l'any vinent ens ho plantegem i ho fem una miqueta més extens. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia de nou, què
0: bon
1: tal?
0: Bon dia. Doncs bé, sabent, a veure si ja tenim una primera prospecció, no?, d'aquell orgull de colla que tenen moltes persones a Catalunya.
1: Sí, seria complicat, com bé comentes, amb un sol dia a determinar la millor colla de Catalunya, Però bueno, anem a veure què n'opina la gent. De moment tenim a la Pilar, que a través d'Instagram ens ha dit Charango, que no sé si és alguna colla en concreta del seu poble. A mi no em sona, però
0: bé, igual la confós
1: bé
0: la colla amb el grup, però bé.
1: Potser sí. O sigui, ho ha posat amics. Des d'aquí li demanem, si ens està escoltant, que si ens ho pot especificar una mica més i així ho podem explicar.
0: Molt bé.
1: També tenim via Instagram el David, que ens ha dit la Patufa de Llinars.
0: Ui, que es tracta... Patufa de Llinars, què deu ser això? A vegades pel nom de la colla pots destriar quin tipus de colla és, però a vegades no.
1: No, de fet és bastant complicat, jo no ho hagués dit, però bueno, potser sí que té sentit, que és la colla gegantera del municipi.
0: Clar, es diu en Patufa, no?
1: Sí, bé, la Patufa, els gegants, sí,
0: molt
1: és
0: bé.
1: Graciós, no? Però sí. Però sí, ens ha dit això, i a més, el David també ens ha fet arribar via WhatsApp una nota de veu explicant-nos per què creu ell que les colles són importants en el municipi, no? Pel teixit cultural del municipi. Escoltem-lo.
2: Doncs les colles de cultura popular de tots els pobles al final són la millor forma de fer teixit associatiu i la millor forma de que el poble tingui una identitat cultural, perquè a cada poble la cultura popular és diferent i per tant són la identitat tradicional i molt històrica de tots els pobles.
1: Clar,
0: doncs mira, que sapigueu que la Patufa de Llinars és una dragoneta d'aigua super cookie, una drac femenina super mona, perquè a vegades es veu que la van remodelar una miqueta perquè no fes por, perquè fos encara més bonica. És una monada, jo crec que ha de fer les delícies de les criatures, La Patufa de Llinars, m'encanta. Mira, me l'apunto a l'estiari. Ah, que és mona.
1: És molt mona, sí. Se la veu molt, molt
0: bona
1: coquet,
0: persona,
1: no,
0: bona dragona.
1: Ara.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Me l'apunto, m'agrada, com a fons de pantalla. Què
1: això.
0: Més?
1: També tenim a l'Àgata de Granollers, que ens diu el següent.
3: Per mi la millor colla de cultura popular de la comarca, sense cap mena de dubte, són els Xics de Granollers, perquè hi he trobat un espai on no només he après què són els castells, sinó també he pogut veure en primera persona el poder que té la unió de totes les forces, no?, amb un mateix objectiu, i que cada persona pot sumar i pot aportar la seva. I tot això es veu durant molts dies de l'any, però sobretot també a la Festa Major de Granollers, on és un dels dies més especials per la colla.
0: Home, és que clar, colles n'hi ha de molts tipus, però clar, les colles castelleres en són unes quantes.
1: I tant. I és això, al final és un grup que amb qui tu passes bé, amb qui comparteixes molts moments, moltes experiències.
0: I pateixes, això uneix, el fet de patir,
1: sí,
0: no?
1: Pateixes, sí. I això uneix bastant.
0: Doncs sí, els Xics de Granollers, clar que sí, serveixi com d'exemple per totes les colles castelleres que tenim a Catalunya, que són un bon feix.
1: I tant. Tenim un últim àudio abans, a veure si ens envien més per al final del programa, que és del Sergi, que també es trasllada a Granollers, i es tracta dels Diables, en aquest cas.
0: Toma ja.
4: La millor colla de cultura popular és clarament Diables de Granollers, sense cap tipus de dubte.
1: Clarament.
4: Porto més de 10 anys a la colla i puc dir de primera mà que aquesta barreja de foc, cultura, gent, estar en contacte amb aquest món és una cosa extraordinària que no canviaria per res del món i bueno, és una experiència preciosa que recomano a tots els oients provar alguna vegada la vida.
0: Clar, després si vas a mirar com passa les colles de Diables o les de Castells, són colles que tenen un puntet friqui, o sigui que apuntar-se segons quina colla és més fàcil. Si tu t'apuntes a una colla de Diables o de Castells, ja és com que Vas a lo que t'ha d'agradar.
1: Sí, sí, totalment. És això, t'ha d'agradar molt, és molt vocacional al final. Després, tu t'hi posaries en el foc,
0: jo no,
1: Maria?
0: No, no, però mira, ara que... No, jo no. Ui, jo quan fem les retransmissions de la Festa Major aquí, que hi ha un d'elements del seguici que porten foc, i estic jo allà amb el micro, bueno, m'amago darrere la gent, no sé on posar-me, me fa molt de respecte. El que passa que ara que et deia això, també et dic una altra cosa, després parles amb gent i també hi ha les persones, moltes, que et diuen, jo no m'ho hagués pensat mai, me vaig apuntar perquè tinc un amic o perquè ma filla, no sé què, i al final estan encantades i s'han quedat. Vull dir que mira, tot és provar-ho a la vida.
1: Totalment d'acord, sí.
0: Tu què, tu estàs amb alguna colla, Aina, que es pugui explicar?
1: Jo vaig entrar en una colla
0: i de cop
1: va venir la pandèmia i es va parar tot. Ostres. I va ser com una senyal de no, la vida no et dona per tant, així que no, millor que no. Però m'agradaria molt, la veritat.
0: Però de què? No ho saps, o sí?
1: No tinc ni idea. Suposo que ja ho veuria, depèn del moment de la vida en què estigués, una o l'altra. Però sí que m'agradaria, sí.
0: Vinga. Molt bé. Tenim alguna impressió més, alguna recomanació de colla més, o ho deixem per després?
1: Ho deixem per després. Vinga. De moment no hem rebut res, així que seguim amb els missatges oberts perquè ens ho enviïn.
0: Parlem de colles de Festa Major, així en general. Bé, en general, no, en concret, és el que us demanàvem avui, el tema del dia. Aina Barbany, Cardedeu, moltes gràcies.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Però nosaltres ens ho hem fet venir bé per trobar un reportatge que creiem que era molt interessant fer-lo. Ja tardàvem en fer-lo. Per tots aquells que us agrada estar al cas de les noves paraules que surten, especialment les que diuen els adolescents, n'hi ha una que està en boca de tothom. FOMO. Què és això? Ras i curt, són sigles en anglès, que ve a dir que tenim com a fòbia, com a por a perdre'ns allò que... a un esdeveniment en què hi participa tothom. Situacions molt típiques del dia a dia, especialment pels adolescents, quan fas coses, quan en colla, quan la colla fa alguna activitat, no? I t'ho diuen, i tu no tens temps, i no et ve massa de gust, ni tan sols et ve massa bé a fer aquesta activitat, però dius, és que hi he d'anar, ho he de fer, perquè és que si no em perdré una experiència col·lectiva. Jo crec que una mica és el que ens està passant amb el tema de l'eclipsi, no? Que es crea com una necessitat social de no perdre-t'ho, perquè si no, clar, has deixat passar aquell moment. Doncs en això consisteix el FOMO. També hi ha l'alternativa, que és el contrari, de fet, el JOMO, que és l'alegria de deixar passar les coses i tu viure a la teva bola. Jo us explico el que sé, però qui té la informació de veritat és el nostre company Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls, que ens ha preparat aquest reportatge xulo.
5: Veure o no veure l'eclipsi solar. El fenomen natural que ens regala l'univers aquest 12 d'agost és un esdeveniment que molts veurem un cop a la vida. No tothom té l'oportunitat de viatjar ni veure un fet natural d'aquestes característiques que passaran d'altres llocs, però aquesta és l'única oportunitat que podrem veure a la casa nostra. I si me'l perdo? I si no veure'l em genera angoixa perquè uns el veuen i jo no? Aquest principi se'l coneix popularment amb el concepte anglès FOMO, Fear of Missing Out, o el que és el mateix, por a perdre'ns alguna cosa important. Aquest fet pot produir-se, per exemple, en perdre'ns l'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost. I podré ser-hi, vull veure'l parcialment o necessito desplaçar-me expressament per veure l'eclipsi total. Alguns estudiosos i experts relacionen el FOMO amb un tipus d'ansietat social en què persones senten la necessitat constant de saber què fan els altres i comparar-se constantment amb altres persones que viuen experiències més importants que la d'un mateix. Aquesta sensació ens ha acompanyat al llarg de la història a través de converses de boca a orella, però que, sens dubte, les xarxes socials han amplificat aquest fenomen. La hiperritualització constant de veure i viure en directe la vida dels altres ens ha fet agreujar aquest sentiment. Viatges idíl·lics, felicitat en simples fotografies, reunions socials, casaments de pel·lícula, famílies o relacions idíl·liques, tot estímul ens fa qüestionar si estem vivint la mida que ens mereixem. Però quines són les causes i senyals més comunes del FOMO? Ens ho explica el psicòleg Pep Roig.
6: Està directament relacionat amb les xarxes socials. Les causes són la incapacitat de poder absorbir tota la informació que nosaltres rebem a les xarxes socials.
5: En resum, les causes i senyals més comuns del FOMO són la revisió compulsiva dels estímuls a través dels dispositius mòbils, acceptar tota mena de sortides o propostes per por a no estar sol i no tenir ganes de fer-ho, o tenir una sensació d'insatisfacció constant amb un mateix pensant que les altres persones gaudeixen d'una vida millor. Però això com afecta a la nostra salut mental? De quina manera podem arribar a interpretar la comparació constant amb una vida d'aparador? Pep Roig, psicòleg, ens ho explica.
6: El que hem de fer per pal·liar aquesta necessitat o gestionar-la de la millor manera possible, bé, avui en dia És un problema i hem d'entendre que no és una tasca fàcil, especialment en el món dels adolescents, però també els adults tenim aquesta necessitat, no? Per tant, primer de tot és prendre consciència de que les persones tenim un problema. Qualsevol problema, des del punt de vista de la psicologia, el primer pas és sempre prendre consciència que existeix un problema. Llavors, un cop les persones sabem que tenim aquesta necessitat constant de validar informació, tindre el mòbil al costat, s'ha de generar un procés de deshabituació.
5: Però hi ha una altra manera d'entendre aquesta por que les afora, una que precisament reivindica el contrari, el plaer de perdre'ns coses. Aquest concepte es coneix com a JOMO, també de l'anglès Joy of Missing Out. Reivindica precisament això, la capacitat de no haver de ser a tot arreu, de no haver de viure-ho tot i de no comparar-nos constantment la nostra experiència amb la dels altres. Quines són les causes del JOMO?
6: Aquest cas és quasi bé com una cultura que està associada, no, a l'slow food, al quilòmetre zero, doncs a una vida molt més tranquil·la. Us recordo fa uns dies que estava mirant una notícia d'un poble que un acte de la festa major era un dia sense mòbils, no? Hi havia tot un conjunt d'activitats, hi havia xerrades, hi havia jocs, hi havia activitats intergeneracionals i havies deixat el mòbil a l'entrada. Per tant, aquest JOMO seria, doncs, aquesta antítesi, perquè molta gent es troba que no comença a estar incòmode dins el món de les xarxes socials. Per tant, en aquest cas seria, si ho posem en el món de l'eclipsi, seria anar a disfrutar de l'eclipsi sense la necessitat d'estar fent fotos, d'estar a fer-ho en família, fer-ho en comunitat, fer una activitat, un sopar, tot sigui, doncs, del gaudí.
5: Potser per això l'eclipsi és un bon exemple de com prendre'ns un fenomen que segurament ens marca una sensació, que ens acompanya dia a dia i que s'amplifica a través de les xarxes socials. Hi haurà gent que el veurà perfectament, d'altres que només el veuran en una part, i alguns senzillament se'l perdran per circumstàncies alienes, causes personals, laborals o d'una altra índole. La conclusió és que podem extreure de tot plegat és que potser no passa res. Potser està bé la manera que escollís la forma de veure l'eclipsi o de veure i viure les coses, perquè no podem ser a tot arreu, no podem viure-ho tot. Potser el veritable repte no és deixar de perdre'ns coses, és deixar de patir perquè ens les perdem.
0: Doncs una boníssima conclusió. Clar que sí, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Clar que sí. Doncs ens quedem amb això. Ara ja sabem una miqueta més què és el FOMO i què és el JOMO, com ho podem explicar psicològicament, i sobretot ens quedem amb aquest darrer apunt de l'Eric, que l'important és no patir, en general. Vinga, seguim endavant i ara establim una connexió en directe que ens du cap a Premià.

0: Disculpeu que parlo molt a poc perquè estic assimilant, eh? A cada connexió que fem estic assimilant una miqueta el contingut, perquè és que tenim tantíssima informació i tants punts de connexió i tant d'eclipsi a la nostra vida des d'ahir, i més que tindrem que això doncs va una miqueta a ralentir, el meu cap va a ralentir, eh? La resta de companys no, que estan prou desperts. Mireu, el que volem fer en aquesta connexió de l'Onés i què fa, que normalment ens porta cap a Premià, amb Premià Mèdia, amb el Manel Ferrer, doncs avui canviem de veu portant, avui saludarem la Gemma Palet, també des de Premià, perquè volem saber, volem que ens expliqui com es viurà l'eclipsi a Premià, però també al Maresme. Va, que la saludem ja de bon matí. Gemma Palet, visibilitat, no visibilitat, com ho teniu aquí al Maresme? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, ara en parlarem amb l'expert que ens acompanya, l'astrònom Ramon Navas, però ja us puc avançar que des del Maresme la cobertura prevista superarà el 99,5% del disc solar, una xifra molt elevada. De fet, serà superior a la d'altres punts de Catalunya, com ara l'Alt Empordà o la frontera amb França, on la cobertura rondarà el 95%. Ramon Navas, benvingut.
2: Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Primer de tot, explica'ns per què tothom està amb l'eclipsi i en parla tant.
2: Home, un eclipsi total de sol que passi per Espanya feia centenars d'anys que no passava, i de totes les experiències astronòmiques és de llarg la més espectacular. Jo vaig viure l'eclipsi del 99 a Alemanya, i tot i que va ser al migdia, i tot i en teoria saber pues lo que havia de passar, quan vaig veure que el sol s'apagava de cop en el segon precís i es feia de nit, sembla que no pugui ser, no costa de creure. És una experiència espectacular.
1: Perquè la gent ho entengui, de forma senzilla, què passarà aquell dia al cel?
2: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipse parcial, fins aquí no hi ha diferència, però quan queda l'últim trosset, menys de l'1%, inclús amb el 99% del sol tapat, sí, hi ha menys llum, però la nostra vista s'hi acostuma i sembla una tarda, no es veu, no es veu negra nit, i a la que es tapa aquell últim 1%, que això triga segons a fer-ho, llavors és com qui apaga les llums d'una habitació, és molt espectacular.
1: I aquesta foscor completa, total, quan dura, uns segons?
2: No, dura, bueno, depenent del marge, de com més cap a Astúries dura més, és un eclipse que en aquest cas no dura massa, dura sobre el minut. Comptem, poder minut i mig cap a Astúries, i cap a on acaba Tarragona, inclús a Mallorca, dura uns pocs segons, 20 o 30 segons. Per tant, el primer que jo diria, ulleres d'eclipse, imprescindible. Mirar l'eclipse de qualsevol manera és acabar amb una ferida a la retina, perquè a més a la retina no hi ha cèl·lules nervioses, i estem mirant al sol i no ens adonem que ens estem cremant la vista. No, és que quan em faci mal deixaré de mirar. No, és tard. Vull dir, ulleres de sol imprescindibles. Se troben per tot arreu. No vull fer propaganda, però hasta els supermercats n'estan tenint. Han de ser homologades i que posi que tinguin a l'ISO. Gairebé el 99% del que es ven és correcte. Però ulleres de sol és imprescindible durant tota l'eclipse, excepte quan en els llocs on hagi totalitat que s'apaga, i els donar-ho compte que es fa de nit, llavors te les pots treure, i aquells 20, 30, un minut escàs que durarà, el mirar sense ulleres. Solament a la totalitat, el resta ens les tornem a posar.
1: Són moltes les persones que no es volen perdre aquest esdeveniment històric, que el volen veure. Aquí, per exemple, Premià de Mar, abans parlaves d'un concepte, la totalitat.
2: Sí.
1: Parla'ns del percentatge de visibilitat.
2: Sí, a veure, l'eclipse comença una hora i pico abans de que sigui la totalitat, i si anem mirant el sol amb les ulleres veurem que cada vegada està més tapadet. Cap a les 8:38, em sembla que són, es tapa per complet. El problema és que estarà molt baix, estarà 4 o 5 graus, 4 graus em sembla que és aquí Premià, sobre l'horitzó. Amb la qual hem de vigilar que les muntanyes de l'oest no ens tapin. Perquè, clar, quan el sol està baix, tampoc és la claror que tenim ara, però, home, amb el sol sobre l'horitzó és ple dia. Sí que veurem que la llum baixa, però, clar, al no tapar-se per complet, no tindrem la caiguda brusca de llum que tindran a Tarragona, per exemple.
1: Clar. Per tant, alguna ubicació estratègica per aquí a la
2: ubicacions
1: zona...
2: Ubicacions estratègiques és moure't d'una franja que va així grans maneres, des d'Astúries, Burgos és bon lloc, Saragossa és bon lloc, Lleida, una part de Lleida, no tota, Tarragona... És a dir, ens hem de desplaçar cap al sud.
1: Val. I si no tenim l'oportunitat de desplaçar-nos i ens hem de
2: disfrutem
1: quedar...
2: Disfrutem de lo que hi hagi aquí. És difícil explicar què es veurà amb un eclipse del 99%, clar, però no serà molt diferent a un eclipse del 50 o el 60%.
1: Hi ha molta diferència del 99% al 100%?
2: Total, la diferència és abismal. Sembla mentida que aquest 1% signifiqui tant, però hi ha moltíssima diferència. Fa uns anys vam tenir un eclipse anular, que també es va tapar el 98, per això que va ser a València. I la gent que no estava mirant al cel veia que sí, era una tarda una mica amb la llum estranya, però és que no es va fer de nit i el sol es va tapar per complet, menys la corona, va quedar una corona tot al redor, un anell de foc. Va ser maquíssim, també va ser una època que els governs d'aleshores van dir que els nens no sortissin a l'escola, perquè som un país que a vegades, segons qui governa, i no vull fer política, es fan bestieses com, no, un eclipsi és perillós, per tant, els nens, era època escolar, els nens que no surtin a mirar-lo. No, no, el que has de preparar a les escoles és perquè els nens puguin disfrutar d'algú inèdit.
1: Sí.
2: Aquest eclipse ens ha de servir a practicar, perquè l'eclipse bo és el de l'any que ve. Passa a Andalusia, molt a baix d'Andalusia, a poca zona d'Andalusia, i aquell eclipse sí que és al migdia, amb el sol ben alt, i aquest és el dels tres eclipses que venen ara consecutius, aquest és el bo, el de l'any que ve. Però bueno, disfrutem primer d'aquest, no?
1: Totalment.
2: Si algú es vol desplaçar, sobretot que tingui en compte que, per exemple, va passar a Alemanya i aquí passarà igual, hi ha tanta gent desplaçant-se a últim moment que es col·lapsen totes les carreteres. Per tant, si voleu veure l'eclipse, no es mou el mateix dia de l'eclipse. El dia abans, a poder ser.
1: No, uns dies abans.
2: Sí. Alemanya va ser caòtic. Jo estava pràcticament a la franja de la totalitat, vaig veure que molt justet i va dir, va, vaig a fer 30 quilòmetres. Aquests 30 quilòmetres o 40 que vaig fer extras em va costar un parell d'hores, perquè estava tot col·lapsat.
1: Fins ara hem parlat d'aquest eclipsi més aviat pel que fa més a la part tècnica, no? Pel que és més a tema energies, hi ha gent que assegura que aquest eclipsi farà ressonar alguna cosa a nivell col·lectiu o a nivell individual.
2: Jo, com he comentat abans, sóc molt escèptic des del punt... Jo sóc, sobretot, m'agrada molt la ciència, tot el que està fora de la ciència. Em sembla bé que la gent cregui el que vulgui, però el que sí és cert és que a la zona de totalitat els ocells i molts animals diuen no, s'ha fet de nit abans d'hora, se'n van a dormir. També hi ha uns canvis de pressió atmosfèrica, és a dir, que el sol deixi d'il·luminar amb tota la seva llum i tota la seva escalfor, ni que sigui durant un minutet o uns segons, una zona concreta, pues fa uns canvis de pressions que fa que s'aixequi el vent. Hi ha una sèrie de coses reals. Després que la gent s'activi, canvi la seva ressonància i una quantitat de coses que es diuen, jo no hi crec, però aquí ja...
1: Clar. Ramon, ara ens trobem al mirador del port de Premià de Mar. Creus que aquesta seria una bona ubicació per contemplar aquest eclipsi?
2: Sí, em preocupa les muntanyetes. Sí que estan baixes, però 4 graus és molt poca altura. Llavors, hi ha una pàgina que es diu el trio d'eclipses ibèricos o alguna cosa així, que entres allà i surt dibuixant les ombres de tot arreu. Dieu que ho heu mirat i que aquí sortia, pues, perfecte, justet. Ha de ser, perquè estarà a 4 graus.
1: I alguna altra zona aquí a Premià que puguis considerar bona?
2: Hem de tenir a l'oest absolutament pues això, despejat, destapat. I, clar, a Premià poder a dalt de les muntanyes. Algun mirador que tinguis a l'oest. Ara que recordo, allà el mirador que hi ha, diguéssim, apropant-se a la cadira del bisbe. No a la cadira del bisbe en si, però apropant-se a la cadira del bisbe, jo he anat a fotografiar alguna vegada cometes que estaven a l'oest, molt baixos, gairebé sobre Barcelona. Sí que hi ha unes muntanyetes, però jo crec que allà hi ha més...
1: Hi ha més
2: si s'elegeix bé el lloc, hi ha més... Estarem a més... Tindrem el sol més alt.
1: Per anar acabant ja l'última pregunta, quan tindrem una altra oportunitat per veure un eclipsi d'aquesta magnitud?
2: A l'any que ve, també cau a l'estiu, ara no sabria dir la data, però vamos, a la web està, eh? Sembla que és cap al juliol. No vull dir mentida. Però és solament Andalusia. Andalusia i també a Marroc. I després, el següent any, n'hi ha un, però que des d'Espanya serà anular.
1: Anular.
2: No serà total.
1: Anular va ser el que vam viure fa molts anys?
2: Anular va ser el que vam viure a València, que va ser, des d'aquest punt de vista, molt maco, però un eclipsi anular està molt lluny de tenir l'espectacularitat del total. La idea aquesta que és... Us heu d'imaginar com si ara aquí algú tingués un interruptor, li donés a l'interruptor i es fes de nit.
1: Clar.
2: No es fa negra nit, però es fa suficient negra nit perquè els cotxes automàticament posen les llums. Uh-huh. Estàvem en una plaça a Baden-Baden, a Alemanya, i els focus es van encendre.
1: Clar.
2: És allò que no estàs mirant al cel i te n'adones. Uh-huh. En canvi, un eclipsi del 99%, tu vas caminant, serà el 99% i no veuràs cap diferència. Amb un del 100%, no és que veuràs la diferència, és que et quedaràs pasmat.
1: Clar.
2: És... De tots els espectacles jo he vist aurores boreals, he vist de tot. Cometes que ocupaven mig cel, com un eclipsi de sol, no hi ha res d'espectacular.
1: Doncs després d'aquesta conversa no ens queda cap dubte de que no podem perdre'ns aquest esdeveniment astronòmic.
2: Sí.
1: Així que, Ramon, moltes gràcies pel teu temps.
2: De res.
1: Doncs ja ho veieu, Núria, al Maresme, i concretament aquí a Premià de Mar, ja està tot a punt per viure aquest fenomen astronòmic tan excepcional. Així que, si encara no sabeu des d'on observar-lo, les platges del Maresme o qualsevol punt elevat de la comarca poden ser una molt bona opció, sempre, això sí, amb les proteccions adequades.
0: Moltíssimes gràcies, Gemma Palet, per fer-nos entendre que també aquí al Maresme, potser no tan fàcilment com per aquí més cap al sud, però que també tenim eclipsi i visible. El Ramon, sens dubte, no se'l perdrà, ja veiem que és un friqui dels eclipsis. I mira, a mi em fa un por entre nosaltres, em fa por una altra cosa, no sé si ho voleu comentar, que és que tenim tanta expectació, no?, de cada ser tan especial. Ara escoltarà el Ramon, que deies que no he viscut mai res així, que al final, per esperar-ne tant, a veure si al final ens quedarem decebuts. Allò de me l'imaginava més gran, que deien en aquella sèrie, no? Esperem que no. Va, que aquí l'està fent molt, molt grossa. Deixem a premiar, ara sí, deixem el Maresme. Són els companys del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Cap allà marxem.
3: Obert per vacances.
0: En cada Obert per vacances es fem un fart de viatjar d'una punta a l'altra de Catalunya, gràcies a les emissores que col·laboren, que participen i que ens fan entendre les realitats que hi ha en aquest petit país que tenim. Doncs bé, ara, com dèiem, marxem del Maresme i anem cap a Prades, i físicament hi anem, perquè qui ha viatjat des de Tarragona cap a Prades no està molt lluny, però bé, és muntanya amunt. És un home de Tarragona Ràdio que li encanta la muntanya. Pep Sunyer, bon dia.
4: Bon dia, Núria. Què tal? Bon dia a tothom.
0: Al Pep li va faltar temps, quan vam dir fan un festival d'astronomia a Prades per l'eclipsi. I el Pep va dir, re de fer-ho per telèfon, jo me n'hi vaig. Hi ha ambient aquí de festival astronòmic, perquè és que ja fa dies que va i dura tot el dia. És un festival, realment.
4: És un gran festival i hi ha un gran ambient. Mira, només et diré que si no arribo a pujar no hagués vist el Tolter Poltrona, que ara mateix està fent una de les conferències.
0: Hi ha el Tolter Poltrona, mateix, parlant d'eclipsis.
4: Sí. Parlant, wow. Bueno, no sé, suposo que sí, però mira, ara ho desvetllarem. Hi ha molt d'ambient, hi ha molta gent entrant i sortint aquí a la plaça dels Arbres, on hi ha la seu del Parc Astronòmic de Muntanyes de Prades. I també molta expectació mediàtica, perquè hem vist alguns mitjans internacionals per aquí entrevistant a l'Aleix Roig, el responsable del Parc Astronòmic, i molt d'ambient, per això ja va arrencar ahir, i encara continua fins quan ha fet l'eclipsi.
0: I molts mitjans, ens comentaven els reorganitzadors, internacionals també,
4: Sí, mira, no faré que acaben de fer una entrevista amb ell, amb l'Aleix, que el saludem ja. Eli Roig, què tal? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia i benvinguts a Prades.
4: Un plaer acompanyar-vos. A més, fa fresquet aquí dalt, que això s'agraeix,
5: Jo encara vaig amb maniga llarga.
0: Uau,
4: escolta,
0: increïble. T'han
4: entrevistat d'un mitjà internacional, no fa gaire, no?
5: Sí, mitjans del centre d'Europa, d'aquest fet, aquest era una televisió d'Alemanya, que ja fa més d'un mes que es van acreditar, i de fet, ara d'aquí unes hores ve també una premsa de Xina, que és un mitjà que ho faran en anglès, i bé, tenim gent d'arreu del món. Realment s'està ja veient que aquest esdeveniment és d'impacte mundial i demà ho veurem encara més.
4: Qui hi ha allà dins ara mateix?
5: Allà tenim el Jaume Mateu, del Circric, que aquest dia tenen instal·lada la carpa a Prades, i és un dels ponents del més de 100 activitats que tenim previstes i que estem portant a terme aquests dies. Ahir vam tancar la nit amb el concert de la Mariona Escoda, per exemple, i aquest vespre tenim la Judith Nederman.
4: He vist també alguna companya astrofotògrafa per aquí, no? Molt reconegut. També teniu gent experta en la matèria, no?, que estan com vosaltres per aquí, no?
5: Sí, de fet, ahir vam rebre ja Bryce Falls, que és un dels referents mundials de l'astrofotografia. Ens va oferir unes xerrades, tallers, també la Noemí León. I, de fet, vam acabar el dia amb les conferències del Miquel Sureda, astrofísic, divulgador, fent diversos espectacles del gran eclipsi. I al final també estem rebent observatoris d'arreu de Catalunya. Vam tenir els companys de l'Observatori de Pujalt. En breu venen els companys del Albanyà, també del Centre Astronòmic del Solsonès. Tenim gent d'arreu de Catalunya que se'n sumaran aquests dies per fer divulgació, i sobretot els observatoris de fora de la totalitat, doncs hem tingut aquesta germanor també de compartir sessions doncs en aquestes jornades prèvies. Després, el dia 12, demà, tothom a lloc, tothom preparat per viure l'eclipsi.
4: Digue'ns algun consell, tu que has mirat molt al cel. Per cert, Núria, parlem amb una persona que va descobrir una nebulosa.
0: Va descobrir una nebulosa?
4: Sí, sí.
0: I quin nom li va posar?
5: Mira, li vaig posar el nom del meu avi, Rotjo Prades Escai, Jaume Roig, que em va aficionar a l'astronomia als anys 80. I bé, va ser un moment molt únic i molt especial per mi, perquè l'avi ens va deixar fa molts anys, però el seu nom perdura, doncs, entre les estrelles.
4: Què ens recomanes per demà? Tu, que no sé si n'has vist algun d'eclipsi, suposo que sí. De total n'has vist algun?
5: De total no n'he vist cap, de parcials n'hem vist diversos. I la recomanació, sobretot, és fer el desplaçament amb antelació, a poder ser avui. Demà desaconsellem completament desplaçar-se, per tant, desplaçament amb anticipació. Per això el festival l'hem muntat en 4 dies, perquè la gent ja ens hagi arribat. Però aquelles persones que vulguin veure la totalitat hauran de dirigir-se al sud de Catalunya, fer un seguretat, planificar, portar-nos aigua, mesures de protecció pel sol, i ja quan arribi el moment de la totalitat, en un espai controlat, amb accés, doncs, que tingui certa vigilància de l'afluència, no anem per lliure. L'entorn natural ara mateix està en una situació difícil pel tema del risc d'incendis, per tant, recomanem tenir molt de cura i molt de respecte en aquest sentit. Doncs en el moment que ens apropem cap a la totalitat, que serà exactament a 9:15, hem de tenir les ulleres a mà. No podem observar en cap cas sense unes ulleres d'eclipsi homologades. Hem vist aquests dies que hi ha hagut aquestes notícies, que hi ha hagut algunes ulleres que han estat, doncs, retirades del mercat. Per tant, ulleres d'eclipsi homologades, no mirar ni amb les ulleres durant molta estona, si portéssim ulleres graduades, sempre per sobre les ulleres d'eclipsi, i en el moment exacte de la totalitat, si estem aquí a la província de Tarragona, ens podrem treure les ulleres durant aquell, al voltant d'un minut, depèn de la ubicació, per viure, si tot va bé, una de les millors tardes de les nostres vides.
4: Mira, Núria, i els ocells deixaran de piular, els ocells callen, els animals ho noten, no? Baixa la temperatura. Aquí no treu més perquè està en un entorn natural. Per tant, això que passa amb un eclipsi total es nota més aquí, entenc jo, enmig de la natura.
5: Aquí, sens dubte, és espectacular, perquè estàs envoltat de natura, els sons són uns altres, al final tenim un cel fosc certificat i protegit per llei a nivell... Tenim una llei catalana, doncs, que és pionera en aquest sentit. I això vol dir que en plena pluja d'estels podria ser que un estel fugaç, una llàgrima de Sant Llorenç, es veiés donant l'eclipsi. Aquesta és la imatge que busca tothom a nivell mundial. Clar. I que, si coincideix, podria coincidir, no ho sabem, seria històrica.
4: Se m'ha posat la pell de gallina.
0: Ostres! Mira.
4: Literalment, Núria.
5: Dono fe, l'acabo de tocar, té la pell de gallina.
4: Imagina't aquest moment,
0: Serà brutal. Heu emocionat, un home com Pep Sunyer, això és molt, eh? Escolta, aquí passen, aquí no. Les muntanyes de Prades són mítiques pel que fa a l'observació del cel, no? De fet, teniu el parc astronòmic aquí, vull dir que sí que hi ha llocs habilitats que això de mirar el cel no ho tenen tan regularment, però és que justament vosaltres ho teniu tot preparat.
5: Sí, al final crec que hem fet una molt bona feina amb l'Ajuntament de Prades, que com a municipi referent de l'astroturisme al sud d'Europa ha anat planificant en coordinació amb les autoritats, amb la Generalitat de Catalunya, doncs poder fer, doncs, aquesta arribada gradual, habilitar aparcaments a banda, inclús del que és el propi aparcament del festival, hi ha aparcaments municipals. I el que diem, si algú volgués venir a Prades i no ho té planificat, no té reservat l'aparcament, desaconsellem pujar. Això no només a Prades, diria, a tots els municipis de les muntanyes de Prades, del Montsant. Si no tenim la visita planificada, organitzada, i sabem on aparcarem, des d'on veurem l'eclipsi, ja estem registrats, desaconsellem anar en aquests municipis petits, perquè la nostra capacitat de càrrega és limitada. I sempre dic, l'eclipsi passarà, però el territori quedarà, i l'hem de tenir en bon estat i ben cuidat.
4: Aleix, ja fa dies que teniu entrades exaurides, del festival. No sé si hi ha alguna part del festival que sigui oberta al públic, perquè estigui per aquí?
5: Sí, de fet, les entrades les vam exaurir ja farà 15 dies, perquè sempre hem dit, nosaltres som el festival anti-FOMO. O sigui, tota aquesta gent que entenc, i molt respectable, que a l'últim moment diuen, ostres, vull viure l'eclipsi. Doncs justament no és ben bé el perfil que nosaltres tenim aquí al festival, que és al revés, és gent que s'ha planificat durant mesos i setmanes amb anticipació. I per tant, doncs bé, estem contents de que hem pogut fer aquesta arribada gradual també dels visitants, i esperem viure una gran experiència amb ells.
4: Ja ho han explicat molt, que és molt especial, perquè això feia més d'un segle que no passava, no? I triarà encara, no en veurem cap altre, almenys aquí nosaltres de total, no? És això, no? És a dir, és un moment, i aquí hi ha gent que ho viurà de forma molt intensa, no?
5: Sí, a banda de que és un esdeveniment únic en gairebé 3 segles, que els avis no l'han viscut i que els nets no el viuran, la gent que ha vist el total, hem tingut aquests dies la col·laboració amb el Josep Massalles, hem fet diverses xerrades amb especialistes que n'hem vist molts i diuen que és un dels espectacles més intensos que podem viure a la natura. Clar, això quan t'ho diu una persona que ha vist centenars d'aurores boreals, que ha viatjat per tot el món, que ha trepitjat tots els continents, inclús l'Antàrtida, ho tenim molt en compte, aquesta opinió. Per tant, no és només que sigui un esdeveniment històric, únic, sinó que és de les coses més intenses que podem viure a la natura. En aquest sentit, també un altre missatge, i potser podria semblar contradictori. La gent que per qualsevol motiu no pugui o no vulgui desplaçar-se a la zona de la totalitat, temes de salut, temes familiars, també podrem viure una parcialitat molt alta. Per tant, veurem que es fa fosc, el que sí que, evidentment, en aquell moment no ens podrem treure les ulleres d'eclipsi, tot el que és al nord del país. Aquí sí que les ulleres d'eclipsi les haurem de portar durant tota l'estona. I els mitjans també ens compartireu de ben segur què s'està vivint a les zones de totalitat. Aquelles persones que sí que s'han pogut planificar, doncs només ens quedarà gaudir de l'espectacle de demà.
4: Ens deia ahir un astrofotògraf com tu, iranià, que el tenim per Tarragona, que l'eclipsi total de posta de sol és molt interessant per la fotografia. Per posta fa elements emblemàtics, enxampar-los de fons o de primer pla, i l'eclipsi de fons, si hi ha sort.
5: Sí, sempre hem dit que aquest eclipsi ens ha tocat el primer i força difícil, perquè anirà a prop de l'horitzó, i això és una dificultat afegida, perquè els punts d'observació es limiten molt més. La Generalitat de Catalunya, amb eclipsicatalunya.cat, ha publicat les zones d'ombra, i veiem que a la zona de totalitat de Tarragona tenim un percentatge important del territori cobert per ombres de muntanyes. Però, per contra, des de les zones des d'on es pugui observar doncs, aquesta totalitat, tindrem un skyline, un horitzó amb les muntanyes, en el nostre cas de Prades, amb el sol eclipsat, que serà una imatge històrica i única. Dit això, i torno ara a donar un altre missatge, no recomanem fer imatges de l'eclipsi ni agafar el mòbil. És els 48 segons des de Prades més importants que viurem. En aquell moment, jo fins i tot com a astrofotògraf, em plantejo deixar-ho tot automatitzat i donar la mà a la meva parella, la Georgina, amb qui viurem l'eclipsi sols i junts.
0: És un molt bon consell. Escolta, darrera pregunta, Aleix. Què passarà l'endemà de l'eclipsi? Continua la vida al Parc Astronòmic de Prades, entenem que sí, però clar, què hem d'esperar l'endemà?
5: Evidentment, l'endemà depèn de quina derivada ho mirem. A nivell de mobilitat veurem que la gent gradualment torna al seu territori i sempre torno a reforçar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori quedarà. Esperem que haurem deixat un missatge molt positiu a totes les persones que ens han visitat, que han pogut viure una experiència única durant 4 dies en aquest festival de Prades i que vulguin tornar a Catalunya en un futur, si ens han visitat de qualsevol punt del món, i que, sobretot, haguem deixat un territori tal com estava, que no hi ha hagut cap incidència greu i que tot això està encara a les nostres mans, tots els que fem divulgació, totes les persones de casa nostra, que també serem una mica educadors ambientals, sobretot en aquestes zones fràgils on tenim un risc d'incendial. Nosaltres ja ho anem fent aquí, doncs, en col·laboració amb l'Ajuntament aquests dies, i traslladar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori ha de quedar, per tant, cuidem-lo.
4: Doncs mira, bon missatge per anar acabant, Núria. Per cert, aprofiteu per visitar el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, no només aquests dies, sinó la resta de dies de l'any, que està molt bé. Hi ha un edifici molt maco aquí a la Passa dels Arbres. Fa fresca, per tant, veniu. No només aquests dies. Demà no és aconsellable, insistim en aquest missatge, però veniu tots els dies de l'any, que això, veureu aquí, doncs, que hi ha un centre que és fantàstic.
0: Molt bé.
4: Aleix.
5: Moltíssimes gràcies per la visita i us desitgem un bon eclipsi.
4: Núria, no sé si tornar o em quedo per aquí, no sé, perquè aquí hi ha ambient aquí,
0: Aprofita i queda't, jo et dono permís. Sí.
4: Bueno, va, vinga, la tornada és una hora,
0: Fins demà, Pep, una abraçada forta, gràcies.
4: Adéu.
0: Pep Sunyer, en directe des de les muntanyes de Prades, seguint el festival de l'eclipsi, perquè és que Prades l'estan fent molt grossa des de fa dies i nosaltres hi volíem ser en directe. Vinga, que ens relaxem una miqueta de tanta connexió aquí i allà, i ara el que us proposem és viure l'eclipsi des del sofà, des de la cadira, des de la butaca, amb un llibre o varis llibres. Volem saber com s'ha tractat el tema de l'eclipsi al llarg de la història de la literatura, i això ens ho explica molt bé la companya Paula Iglesias de Ràdio Rubí.
6: En algun lloc del planeta es produeixen entre 2 i 5 eclipsis solars. Però veure un eclipsi total des d'un punt concret de la Terra sembla èpica narrativa, perquè hi ha episodis còsmics que no s'observen, es viuen. I aquest estiu Catalunya gaudeix d'un dels fenòmens astronòmics més excepcionals, l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Un escenari privilegiat que no repetia des de feia més de 100 anys. Aquest moment únic també ha fascinat la literatura al llarg dels segles i ha empès autors i escriptors
1: autores a narrar històries sobre l'origen, a vegades diví i sovint premonitori, d'aquest fenomen astronòmic.

0: Asseguts a les butaques al voltant d'una petita taula de fusta, en Guillem Pallarès, llibreter del Racó del Llibre de Rubí, ens desplega tot un ventall de llibres. Són herència literària sobre com la societat ha interpretat i viscut el fenomen astronòmic de l'eclipsi. En Guillem creu que la literatura ha tractat el gènere com una metàfora de por i transformació, però segons ell hi ha moltes tipologies de llibres que parlen sobre aquest episodi còsmic.
1: S'utilitza més com a metàfora de por, com a metàfora de transformació, de revelació. Hem trobat com diferents classes de llibres. Els llibres més divulgatius, que ens expliquen més d'on venen els eclipses, l'història, tots els eclipses que han passat al llarg de la història. Després també hi ha els llibres que són més atles, que són més que porten fotografies i ens els expliquen. Després hi ha més els que són més guies, que ens expliquen els llocs concrets on els podem veure, i després alguns llibres infantils, que ens expliquen també de manera més clara i més entenedora pels més petits què són, com s'originen.
0: Mentre explorem entre les prestatgeries de la llibreria, en Guillem també ens assegura que no és fàcil trobar llibres de ficció centrats en la temàtica dels eclipsis. Finalment, en tria dos, que per a ells són molt especials per explicar el fenomen des de la vessant més fantàstica. Tintín i el Temple del Sol i el Rei Lear, de William Shakespeare.
1: El Tintín té coneixements d'astronomia. Hi ha un moment que hi ha un eclipse, ell i uns companys seus estan raptats pels inques. I, o sigui, utilitza l'eclipse per salvar-los a tots. I llavors és un punt de la història que gràcies a l'eclipse es desencadenen tot de coses. Un altre és el Rei Lear, vale? Del Shakespeare, que això s'han fet obres de teatre actualment. I aquí hi ha alguns dels personatges que interpreten eclipses de sol i de lluna. Estan com amb un significat del caos familiar, caos polític que viuen tots els seus personatges. I aquí Shakespeare utilitza les creences astrològiques d'aquell temps.
0: Remuntem fins al segle VIII abans de Crist per trobar els primers vestigis d'un eclipsi dins les pàgines d'un llibre. Una de les primeres referències documentades a la literatura clàssica es troba en l'obra d'Homer, l'Odissea, que narra la tornada d'Ulisses a Ítaca després de la guerra de Troia. Aquest poema èpic esmenta en un dels seus cants que el sol ha mort en el cel i una boira perversa el cobreix completament. El Guillem ho té clar: si els llibres d'avui dia sobre els eclipsis ens aboquen transformació o canvi, el la literatura clàssica eren un símbol evident de desgràcia i ira dels déus.
1: La literatura clàssica agafava més el simbolisme de que era un eclipsi. Anunciava desgràcies, la ira dels déus, hi havia un punt d'inflexió en la història. El més clàssic, i que justament ara han fet una pel·lícula que ara s'ha estrenat en el mes de juliol, és l'Odissea d'Homer. En aquest llibre molts estudiosos diu que presenten fenòmens celestes que es poden comparar amb els eclipsis. I a més, sobretot, és en un moment en el retorn d'Ulisses, que allà es veu i es pot interpretar una mica, es pot comparar amb l'eclipse.
0: Traslladar-nos a la literatura contemporània és fonamental per comprendre la vessant més divulgativa d'aquest gènere literari. En Guillem ens mostra un parell de lectures didàctiques i actuals que considera indispensables per entendre amb tota mena de detall què és un eclipsi solar. La primera d'aquestes obres que ens ensenya és un llibre per a totes les edats, Eclipsis, quan la llum desapareix, de la il·lustradora Noemi Fabra.
1: El que és més interessant d'aquest llibre és que hi ha una revisió científica de la Montserrat Vilar, i aquí ens explica de manera entenedora què són, com s'originen, també els eclipses al llarg de la història, tots els mites, tota la mitologia que hi ha al voltant. I també, al final, és interessant perquè ens porta una activitat, que podem fer un eclipsi a casa amb coses que tinguem, i així també ho veiem de manera visualment, que és un eclipsi.
0: Però el llibre contemporani per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi total, com assegura en Guillem, és l'Eclipsi del Segle, una guia escrita per l'escriptor i divulgador científic Joan Anton Català, que inclou tota la informació necessària per planificar un esdeveniment tan únic com aquest.
1: És el llibre per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi del 12 d'agost, i a més, de manera supervisual ens diu les zones on podem veure l'eclipsi de manera total, perquè a vegades hi haurà zones que només es podrà veure parcial, hi haurà zones que es

0: Ex-relats d'amor.
1: El misteri, sobretot, estaven centrats en la tensió, en la sensació que alguna cosa passarà quan hi ha un eclipse. En la ciència-ficció apareix d'una manera més científica, l'esdeveniment excepcional, el moment que s'activen tecnologies. En el thriller s'utilitza el moment eclipse per un moment de contrarrellotge, o que en el moment de l'eclipse doncs, hi ha més delictes, o hi ha fugides, hi ha persecucions. I un dels gèneres, que jo penso que és el gènere que s'ha utilitzat més aquest recurs dels eclipses, és a la poesia. Perquè pots fer servir la metàfora que abans comentàvem d'amor, de separació, del dol, de la identitat.
0: L'eclipsi solar total està a tocar, però a la llibreria El Racó del Llibre de Rubí ja fa molts mesos que tenen la data ben marcada al calendari. Els que ja es consideren aficionats incondicionals d'aquest gènere en gaudeixen durant tot l'any, però arrel de l'eclipsi hi ha nous aficionats a l'astronomia que han mostrat un gran interès en aquest tipus de literatura. En Guillem té clar que el gènere és, si més no, original i excepcional, i que es tracta d'un episodi que a futur inspirarà noves obres literàries. La foscor d'aquest fenomen astronòmic pot esvair-se en tan sols uns minuts, però la fascinació que desperta un eclipsi solar pot durar segles i omplir de per vida prestatgeries senceres.
2: Quines ganes de llegir. Mira, no sé ara si anar a veure l'eclipsi o quedar-me a casa llegint aquesta literatura sobre els eclipsis. Jo crec que tindrem temps de fer una miqueta tot, si ens ve de gust. Des de Ràdio Rubí ens han portat aquest reportatge sobre els eclipsis al llarg de la història de la literatura, almenys els més importants, els més rellevants. Un podcast, un programa de la nostra companya Paula Iglesias. Vinga, seguim endavant amb més noms, agraint a tots els companys que fan possible dia a dia l'Obert per Vacances. N'estem escoltant ja uns quants, ja ens anem coneixent i la cosa no para. La propera parada la fem a Ràdio Ciutat de Tarragona. I saludem com cada dia la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
2: Vinga, va, que la primera proposta ens du cap a la Casa Navàs, cap a Reus.
3: Doncs sí, la Casa Navàs fa visites guiades per conèixer doncs, precisament aquest edifici que és una de les úniques cases modernistes d'aquí d'Europa que ha arribat als nostres dies quasi com es va inaugurar el 1908 i els visitants doncs, podran descobrir els vitralls, els mosaics i el mobiliari original amb guies especialitzats.
2: Això pel que fa doncs, amb aquestes visites que normalment són visites regulars com deies tu també intensificades ara per l'estiu suposo que per més afluència de visitants.
3: Correcte, estan ampliades.
2: Molt bé, vinga, segona proposta que ens du a Sant Feliu de Guíxols.
3: A Sant Feliu de Guíxols hi ha el conegudíssim Festival de Portaferrada, que és dels més emblemàtics de la Costa Brava i que acaba el dia 20 d'agost, però avui hem volgut destacar el concert de la cantant mallorquina Júlia Colom, que és una de les veus més importants de la nova escena musical mallorquina que barreja pop, electrònica i folklore. L'escoltem una miqueta.

0: I doncs bé, a part de la Júlia Colom, el festival té música, teatre i disciplines escèniques en diversos espais del municipi i en artistes nacionals com la Júlia Colom o internacionals també.
1: Molt bé, la Júlia Colom, que és l'artista que hem destacat dins del Festival de Portaferrada per dimarts, per avui mateix, eh?
0: Per avui mateix, a les 8 del vespre, al Teatre Auditori.
1: I, per altra banda, un apunt d'agenda d'activitats que té a veure amb l'eclipsi, també.
0: Òbviament, no podia faltar. Demà, sens falta, per si no ho sabeu, hi ha un eclipsi total de sol.
1: Ostres, Lídia, sort que esteu al cas de l'agenda, eh?
0: Si no, mare meva, que és això, un fenomen astronòmic que, tal com he estat repetint milers de vegades, és excepcional. Fa 120 anys que aquí a Catalunya no n'hi havia un i... Bueno, centenars de municipis estan programant activitats, ja hem vist Prades, ja ho hem escoltat, i hi haurà doncs, observacions astronòmiques, xerrades d'astrònoms, astrofotògrafs, concerts de música...
1: Food trucks, no? Perquè hi ha tota mena de serveis perquè sigui tota una festa això de viure l'eclipsi. Sí, sí. Escolta, demà no farem agenda, si no us sap greu, perquè...
0: No passa res.
1: Ja sabem
0: el que hi ha. Jo volia fer un petit apunt que... Sí. Abans de, o sigui, després de veure l'eclipsi i tot això, jo us recomano, com que ha passat aquesta bogeria de l'eclipsi, allargueu una miqueta més la vetllada, ja que demà també és el dia que hi ha la màxima activitat.

0: d'un clàssic de l'estiu, que és la pluja d'estels dels Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç.
1: Sí, és que d'això se n'ha parlat
0: feu
1: poc.
0: Feu l'extra.
1: Sí, fem el doble, no el dos per uno. D'això se n'ha parlat poc i demà jo crec que en parlarem una mica més, perquè serà com una mica el tema del dia, eh? Eclipsi versus Llàgrimes de Sant Llorenç. Però no té per què ser versus, perquè ho podem fer tot, no? Perquè és la
0: exacte,
1: gràcia.
0: Exacte, ho podem fer tot, ho podem fer tot. I jo sempre dic que a mi sí. M'agrada molt la Llàgrimes de Sant Llorenç, sí. Dic, ningú n'està parlant, ens estem oblidant de les Llàgrimes de Sant Llorenç, i és un clàssic de l'estiu.
1: T'agraden molt. Ves que d'avui a demà no t'encarreguem alguna mena de report, eh?
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Ja t'estàs posant, Lídia, dones massa informació, eh? Ves que no es caigui alguna fanyeta per demà.
0: Ai, ai, ai.
1: Ja farem alguna cosa. Ara parlem, tancat el programa, te truco.
0: Perfecte.
1: Lídia, moltíssimes gràcies i a gaudir moltíssim de demà i, en fi, ja ens retrobem. O parlem demà o ja parlem dijous, d'acord?
0: Perfecte, bon eclipsi, doncs.
1: Igualment. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com sempre. Home, tot un clàssic, això és l'Empordà, no? Sopa de cabra, mare de Déu, tot un clàssic de la música en català. A veure com sona.
2: Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana.
1: Anem tancant el programa. Estàvem pendents de si hi havia alguna actualització pel que fa al Servei Català de Trànsit, perquè, de fet, ens convocaven als mitjans amb una roda de premsa a nivell de tot Catalunya. Ens convocaven a 11:15 per ja acabar de definir i d'explicar-nos el dispositiu de trànsit que tenen previst per demà, no? Per gestionar tot el que serà la mobilitat a causa de l'eclipsi. Bona part d'aquesta informació ja ens ha arribat i ja us la vam fer arribar ahir amb una connexió amb la companya de Cugat, però sí que estàvem pendents de si hi havia alguna actualització, alguna qüestió d'última hora. Encara no deuen haver acabat, per tant no us podem dir més. En tot cas, sí que demà al matí, si hi ha alguna novetat pel que fa a trànsit i altres qüestions d'últimíssima hora, demà el dia de l'eclipsi, us ho farem saber a partir de les 9 a l'Obert per Vacances. Va, que la darrera connexió l'establim com sempre amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina!
3: Molt bones.
1: Hola, hola. Un dia et canviaré el nom, perquè clar, arribem ja a les 11 i jo ja patino. Ja dic tants noms de companys que ja no me n'entero.
3: No et preocupis, em passaria el mateix.
1: Sí, no? Sí. Aina, tenim algun input més, alguna referència o reflexió més dels nostres oients? Avui parlàvem sobre colles de cultura popular.
3: No, de fet, ja tot el que hem rebut ja ho hem posat.
1: Molt bé.
3: I ara simplement, doncs, recordar que el tema del dia de demà, suposo per qui no ho sàpiga, serà l'eclipsi. I res, ens agradaria doncs, que ens expliquéssiu una mica quin plan teniu, no? A veure doncs, si algú té un plan així original que ens pugui explicar i res, ho posarem aquí.
1: Vinga, o sigui que demà és el tema eclipsi? Totalment, sí. Expliqueu-nos què fareu, com el penseu viure a la nit.
3: Exacte.
1: I si ens voleu fer alguna reflexió, com dèiem, de les Llàgrimes de Sant Llorenç, doncs també.
3: Sí, això no va dir, que també no ens oblidem que hi ha també aquest esdeveniment important, les Llàgrimes de Sant Llorenç, que també es podrà veure. Per tant, expliqueu-nos-ho tot i nosaltres demà ho transmetrem al programa.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Aina Barbany, des de Cardedeu. Acabem de parlar demà, però vinga, aneu, descansem.
3: Perfecte.
1: Bé aquesta nit, descansem bé, eh?
3: Això mateix. Una abraçada molt forta.
1: Igualment. I una abraçada a tots aquells que ens esteu seguint. Mira, es diu donar, pagar la tabarra, dar la torra, diuen en castellà, que a mi m'agrada molt aquesta paraula amb dues erres, una miqueta. El tema és l'eclipsi, ja ho sabeu aquests dies. Demà arribarem en el punt àlgid del que serà l'esdeveniment astronòmic de la nit i farem connexions, ja us avanço, que demà farem connexions encara més per tot Catalunya, encara que siguin connexions flash, per ja saber el dia en qüestió, com es viurà i es veurà l'eclipsi en els llocs més especials de Catalunya. Però això serà demà. Descanseu, passeu bona nit i, sobretot, continueu escoltant la vostra ràdio local més enllà de l'Obert per Vacances.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 11.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Àlex Isó. L'eclipsi de demà és l'esdeveniment més esperat aquest estiu. Una manera d'immortalitzar-ho és a través de la fotografia. És per això que la penya fotogràfica de Badalona s'ha preparat tot l'any per aconseguir les millors imatges d'aquest esdeveniment extraordinari que no succeïa a Catalunya des de fa més d'un segle. La fotografia és l'art que ens permet fer inoblidables moments extraordinaris. L'eclipsi d'aquest dimecres és un exemple. Una ocasió per la qual la penya fotogràfica ens aconsella anar ben equipat. Diu que la lent de la càmera ha de protegir-se com els nostres ulls amb un filtre. De no fer-ho, ens podríem emportar una sorpresa. La configuració dels paràmetres de la càmera són importants. Aquests ens permetran adaptar ràpidament la nostra càmera a les diferents fases de l'eclipsi. Però si no disposem d'una càmera professional, amb el mòbil també es podrà fotografiar l'esdeveniment del segle. Escoltem a Joan Brió, de la penya fotogràfica de Badalona.
4: Talli un tros d'ulleres, vale? Que l'enganxi amb celo o que sigui, vale? I amb allò pot fer fotos sempre i quan no estigui sempre encarat al sol. O sigui, fent la foto i canviant, i no estigui allà mitja hora encarat al sol.
3: Precisament el Departament de Salut adverteix que observar de forma directa l'eclipsi de demà comporta riscos molt greus per a la salut visual. Per això recorda que s'han de fer servir ulleres amb filtre solar certificat en tot moment com a mesura de protecció segura. L'exposició directa dels ulls al sol pot causar lesions irreversibles a la retina, com l'aparició de taques al camp visual, visió borrosa o fins i tot pèrdua de visió. A més, la retina no té receptors de dolor i, per tant, que els ulls no facin mal no vol dir que la radiació no hi estigui produint un dany. Per tal de protegir-nos de les radiacions, s'han d'utilitzar aquestes ulleres homologades durant tot el temps que dura l'eclipsi, no només en la fase de totalitat. Abans de fer-les servir, s'ha de comprovar que estiguin en bon estat i que no presentin ratllades ni cap altre desperfecte. També s'ha de tenir especialment cura dels infants i supervisar-ne l'observació en tot moment per assegurar-se que no se les treuen. Des de Salut remarquen que no és segur utilitzar ulleres de sol convencionals o altres mètodes casolans. Tampoc mirar l'eclipsi a través de càmeres fotogràfiques o prismàtics si no disposen d'un filtre adequat. En menys d'un mes acaba el termini per sol·licitar els ajuts per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. S'adrecen a famílies d'alumnes amb discapacitat, trastorn greu de la conducta, de la comunicació i el llenguatge, de l'espectre autista o amb altres capacitats. S'hi poden acollir totes aquelles famílies amb infants que aquest 2025 hagin complert els 2 anys, excepte si l'alumne acredita que té una necessitat d'escolarització primerenca i fins aquells que estiguin cursant batxillerat, FP, entre altres cursos. Els ajuts s'inclouen per despeses d'ensenyament en centres privats, menjador, transport, residència per alumnat intern, material i programes fora del centre educatiu. Les persones que compleixin els requisits poden fer el tràmit en línia o es pot demanar cita a les oficines d'atenció ciutadana fins al 10 de setembre. Les llibreries de Badalona proposen un seguit de consells per a aquells que vulguin aprofitar l'estiu per recuperar l'hàbit de lectura o aprofitar aquests dies de vacances per dedicar-hi més temps. I és que llegir pot resultar una activitat poc atractiva per a algunes persones, mentre que d'altres voldrien tot el temps del món per devorar més llibres. Sigui al transport públic, a la platja o a casa, mentre esperem que baixi el sol, qualsevol moment és idoni per agafar un llibre i endinsar-se en les seves pàgines. L'estiu és una època en què la rutina diària s'alenteix i ens permet començar a recuperar hàbits perduts. Per aquest motiu, les llibreries reben tant lectors novells que busquen una lectura per iniciar-se com lectors veterans que volen retrobar el gust per llegir. Des de la llibreria Mitja Mosca, però, recorden que, tot i que durant l'any sovint anem atabalats, adquirir l'hàbit de lectura és clau.
5: Són rutines que hem d'agafar. És una manera de passar el temps. Oi que aquesta rutina l'estàs mirant al mòbil? Doncs en comptes de mirar al mòbil, llegeix. No, a vegades no és que no tinguem temps, és que no tenim la rutina de buscar aquests petits momentets que diguis, vale, ni que siguin 10 pàgines, no? Doncs em poso i llegeixo.
3: I en esports, Miguel Malicalen deixa la sisa joventut. El jugador ha executat la seva clàusula de rescisió per posar final a la seva etapa a Badalona. Tot apunta que el seu pròxim destí serà en un equip de la Lliga Universitària dels Estats Units. Aquesta última temporada ha perdut pes en la rotació i, tot i estar en forma, només ha disputat 23 partits de Lliga amb una mitjana de 7 minuts jugats, 2,2 punts, un de rebot i 0,3 assistències.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Vint anys del Víctimes al telèfon.
1: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
2: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
6: No, no.
2: Disculpe.
6: No.
2: Necesita
6: que no.
2: Disculpe, no le he entendido.
6: A ver, ayuda, ayuda.
2: Disculpe, no, sigo sin entender.
6: Ay, por favor.
7: ¿Qué nivel de radio?
6: Operador.
7: ¿Qué nivel
2: de radio? Disculpe por la confusión.
6: Sí.
2: Gracias.
8: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
1: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
9: Hola, bon dia, què tal?
7: Com estàs?
9: Molt bé, i tu?
7: Molt bé. Aquest programa decau al mateix ritme que decau aquesta secció, eh? Anem tots cap a baix.
9: Sí, sí, sí. Home, primer d'acabar el programa, ja t'ho dic, sí, amb aquest equip de col·laboradors que tens.
7: Ens anem enfonsant tots un a un.
9: Sí, sí,
7: però
9: sí.
7: Col·laboradors també hi entres tu.
9: No, vull dir l'equip del programa.
7: Ah, l'equip del programa.
9: No pots... A veure, tu compares amb la temporada passada l'equip que tenies.
7: Era un altre...
9: Cristina Caché, Pitar, no? Que mira, està triomfant per les tardes de Radio Ciutat, eh?
7: Clar, Carles Carvajal...
9: Que està...
7: Triomfant també per les tardes de
9: sí,
7: Radio Ciutat.
9: Sí, sí, sí. I, en canvi, clar, s'ha agafat dos becariets nous sí. I va com va el programa.
7: No són becariets, que tenim...
9: Bueno,
7: no,
9: però són becariets. Són becariets.
7: Vale.
9: Escolta una cosa, comencem.
7: Sí.
9: Comencem, si et sembla...
7: Millor.
9: Un... Per què millor?
7: Home, per no ficar-nos en temes personals, no?
9: Ah, jo no he dit res.
7: No he dit res, diu. Ho has dit tot.
9: No he dit res.
7: Molt bé.
9: He dit que així anava el programa.
7: Molt bé. Jo crec que va bé.
9: Sí, sí, va, perfecte. Ja veuràs l'audiència, l'EGM, quan arribi. Ja veuràs.
7: No hem sortit mai, l'EGM.
9: Bé, escolta una cosa. Avui comencem una notícia que publica el 20 Minutos, que et quedaràs astorat.
7: Mm.
9: Resulta que avui parlem d'una notícia trista. Anem fins a Madrid i parlem d'una persona que ha perdut el seu gos. Ens posem seriosos, l'home es diu Juan Blázquez, és veí de Madrid, del cèntric barri de San Bernardo. Resulta que el passat dia 10 d'octubre va perdre el seu terrier de 5 anys. Un gosset anomenat Peludo.
7: Peludo?
9: Peludo. Mira'l, mira'l. Mira, Peludo.
7: So directe, enregistrat per l'amo,
9: sí.
7: Ens ha fet enviar.
9: Mira'l, pobret, i no el troba. No el troba. No, Juan no el troba.
7: No el troba, no.
9: Resulta que està disposat, està tan desesperat aquest home,
7: sí,
9: que està disposat a fer qualsevol cosa per trobar-lo.
7: Mm.
9: Fins i tot ha creat un blog internet i diu que ofereix 20 favors si recupera el seu gos.
7: Què vol dir 20 favors?
9: 20 favors, per exemple... Et planxaria, això t'aniria molt bé tu, la roba.
7: Sí,
9: per aquesta camisa que portes, es nota que tu no saps planxar, no tens ni idea. Et pintaria casa teva. Et faria de xòfer, què et sembla?
7: Sí, t'ensenyaria educació.
9: Et faria la declaració de la renda. O et regaria, si te'n vas a vacances, les teves plantes al jardí.
7: No tinc plantes ni tinc jardí.
9: Bé, tu en què et quedaries? O aspirar i lavar tu cotxe.
7: Jo espero que trobi... Si, jo, si trobo el Peludo, jo no li demano res a canvi.
9: Res a canvi.
7: Res a canvi.
9: Escolta, tenim el telèfon.
7: D'aquest home?
9: Sí. L'anem a trucar, aviam si ha trobat o no el Peludo.
7: Sí.
9: Perquè, clar, això és una notícia que sortia al 20 minuts i potser han passat hores...
7: Espera, li demano a la Paqui que posi una... Toca una cançó trista,
9: sí,
7: Paqui.
9: Sí, algú trist.
7: Amb el piano, Paqui. Aquesta.
10: Espero que me llames para decirme algo de Peludo, de mi perro. Si sabes algo, cualquier cosa, o has enterado de algo, pues te agradecería que lo dejaras aquí después de la señal y yo te llamo en cuanto pueda, ¿vale? Muchas gracias.
9: Oh, té el contestador automàtic. Té el contestador automàtic.
7: I el contestador i t'he posat el Peludo.
9: I t'he posat el Peludo. És una crida urgent, eh?
7: Sí, sí, sí, sí.
9: Diu que assegura... De fet, ho ha explicat al 20 Minutos, que ha volgut fer una cosa diferent per aconseguir trobar Peludo.
7: No, no, i ho ha fet.
9: Ha desesperat, eh?
7: Home, de moment ha aconseguit el ressò mediàtic i no és fàcil.
9: Tu, si perdessis el Ulisses,
7: sí,
9: què series disposat a fer?
7: Què vol dir aquesta pregunta?
9: Tu també t'oferiries a planxar la roba, a pintar una casa...
7: Jo faria qualsevol cosa.
9: Per l'Ulisses?
7: Sí.
9: Qualsevol cosa?
7: Qualsevol cosa.
9: Per trobar-lo, per recuperar-lo.
7: Fins i tot votaria partits que no estic disposat a putar.
9: També?
7: Fins i tot.
9: Fins i tot.
7: Imagina't.
9: Fins i tot faries ràdio de veritat.
7: Fins i tot.
9: Fins i tot.
7: Fins i tot. I faria fora la gent que em molesta. Fins
9: sí.
7: i tot.
9: A mi, vols dir.
7: Jo no he dit això en cap moment.
9: Bé, escolta, si vols, aquesta setmana acabem la secció i fora, eh?
7: Qui estem trucant ara?
9: Una altra vegada.
7: El mateix senyor.
9: Sí, el Juan.
7: A veure si l'agafa, home. Però tu tens alguna informació que donar-li?
11: Sí.
9: Hola, buenos días.
11: Hola, buenos días.
9: Eres Juan.
11: Sí, soy Juan.
9: Mira, Juan, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
11: Ajá.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
11: Muy bien, buenos días.
9: Buenos días. Te llamo por el tema de tu blog en Internet.
11: Sí.
9: De entrada, yo he visto la noticia en el 20 minutos. No sé si has recuperado a Peludo.
11: No, qué va. No, todavía no.
9: Nada, no sabes nada.
11: A ver, me han llamado un par de personas diciendo que la habían visto, pero bueno, es que de eso tampoco te puedes fiar, ¿sabes?
9: Ya, ya, ya.
11: Porque además es, le he visto, pero...
9: No te dan más información.
11: No, no, no. Me estáis llamando más de medios que gente, desgraciadamente. Vamos.
9: Bueno,
11: no,
9: ya.
11: Me agradezco, pero...
9: Ya, ya, supongo que, bueno, los medios te estamos llamando, hemos visto la noticia en el 20 minutos, y te estamos llamando por el tema del blog, porque has hecho un blog en Internet.
11: Ya.
9: Y, bueno, te haces 20 favores si alguien te recupera tu perro, ¿no?
11: Hago uno.
9: Bueno...
11: O sea, yo voy a elegir una lista...
9: Tú has hecho una lista de 20 favores. Claro, y la gente, claro. Bueno, si por suerte
11: ojalá,
9: alguien encuentre...
11: Claro.
9: Ojalá alguien
11: tenga,
9: encuentre...
11: Ojalá tenga que pintarle la casa a alguien.
9: A Peludo, pues puedes hacer uno de los favores, ¿no?
11: Claro, claro. Esa es la idea. A ver, la idea es llamar la atención para que la gente me ayude, ¿sabes? Pero porque lo típico de dar dinero, pues no puedo. O sea, yo no, o sea, si tienes 1 millón de euros para poner... Doy 1 millón de euros por el perro, seguro que aparece el perro.
9: Ya.
11: Pero esto era una manera, pues, hablando con unas amigas me dijeron, joder, ¿por qué no hacemos esto? Que seguro que llama la atención y la gente por lo menos te va a prestar más atención. Y además es un poco el rollo este, me haces tú un favor, pues te lo pago con un favor.
9: Ya, ya. Bueno, ¿hay alguna idea de original, eh?
11: Sí.
9: Hacer una paella durante todos los domingos del año. Esto lo has puesto, ¿no?
11: Sí, sí, a ver cómo salgo de esa.
9: Bueno, ¿pero te sale buena o no la paella?
11: Bueno, me sale.
9: Te sale. Bueno, Juan... Bueno,
11: lo único es eso, que si me ayudan, o sea, si me encuentran a Peludo, aunque sea un curso de cocina, si hace falta, para hacer la paella bien.
9: Muy bien, espero que tengas suerte de verdad y ojalá encuentres a tu perro.
11: Jo, pues muchas gracias.
9: Venga, Juan.
11: Un saludo.
9: Saludos, adiós. Ánimos.
11: Gracias.
9: Adiós. Ya se me que no arribemos a Madrid.
7: No. Es una pena, ¿eh?
9: Faríem una campanya per trobar Peludo.
7: Sí, sí, sí, sí. Sí. Ara, bé. Jo, si no s'ha fet paelles, doncs no sé quin tipus de favors. Potser és pitjor el remei que la malaltia, no?
9: Ja. Potser, que... mira, tu trobes el gos, però després t'han de portar a l'hospital.
7: Clar, jo crec que qui trobi el gos no demana res a canvi, no?
9: Ja.
7: Serà una mica robint.
9: Bé, esperem que el Juan, des de Madrid, des del barri cèntric de San Bernardo, eh?
7: Que és un nom de gos.
9: També. Trobi a... Peludo, que és un terrier de 5 anys, eh? No dèiem més pistes, perquè, clar, de Madrid, difícil que algú ens escolti.
7: Sí, és veritat.
9: Perquè la TDT no arriba a Madrid, no?
7: No?
9: No ho sé. No arriba sé. A Madrid,
7: crec
9: la TDT.
7: Crec que arriben alguns ocellets.
9: Ah, però no arriba res més, no?
7: No, arriben uns ocellets, piu, piu, piu, i tu has de desxifrar.
9: Per internet, potser algú ens escolta.
7: Sí, és veritat.
9: A més, el català
7: si
9: s'entén molt.
7: Sí, funciona.
9: Sí, funciona. Bé, seguim més temes, et sembla? Anem fins a una farmàcia perquè volem parlar d'un llibre que acaba de sortir a la venda.
7: Farmàcia Viaina?
9: No. T'explico. És un llibre que ha recuperat i ha recopilat un periodista que es diu Anècdotes de farmacèuticos, turno de guàrdia o en guàrdia. Tu saps que moltes vegades els farmacèutics han de fer de traductors de les estranyes peticions dels seus clients.
7: Sí.
9: Tu saps això, no?
7: Sí.
9: Per exemple... moltes vegades amb aquest llibre han recopilat anècdotes dels diferents farmacèutics. El cas d'una persona que, per exemple, són coses reals, eh? O sigui, el periodista que es diu Carlos García, que és gallec, ha assegurat que no són llegendes urbanes, sinó que són de veritat. Per exemple, una persona que ha anat a una farmàcia i ha demanat un locutori.
7: Un locutori?
9: Sí.
7: Equivocant-se amb el nom del medicament.
9: Correcte. En comptes de col·lutori.
7: Col·lutori, clar.
9: O aspirines fluorescents per efervescents. A mi el que m'agrada molt és el de Primperan. Saps que hi ha un medicament que es diu Primperan?
7: Sí.
9: Doncs molta gent va a la farmàcia i diu Peter Pan.
7: Peter Pan.
9: Peter Pan.
7: Vull un Peter Pan.
9: Vull un Peter Pan.
7: Si és quan diu
9: ara,
7: palmes,
9: el que m'encanta més és el de profiteroles, en comptes de profilàcticos.
7: Profiteroles.
9: Tiene una caja de profiteroles.
7: Sí.
9: Sí? Sobre una cosa, anem a provar-ho, a veiem si això és veritat o no és veritat. He triat tres farmàcies a l'atzar.
7: A l'atzar, totalment.
9: Sí, la farmàcia Conchita.
7: Sí.
9: La farmàcia Concha. Sí. I la farmàcia Concha.
7: És reial?
9: Sí.
7: Tres conxes?
9: A l'atzar, totalment a l'atzar. Una a Sabiñánigo, l'altra a Arroyo de Sant Servat i l'altra a Vilajoyosa. Què et sembla? Les poblacions també
7: triades
9: destacades.
7: Sí, sí, sí.
9: Va, anem-hi, si et sembla...
7: Carrusel de farmàcies.
9: Carrusel de farmàcies.
7: I demanaràs profiteroles.
9: Primer Peter Pan, em fa gràcia.
7: Un Peter Pan.
9: Sí.
7: Anem a comprovar-ho.
9: Per cert, que la primera està a l'avenida Ejército Español.
7: Oi, oi.
12: Diga.
9: Hola, buenos días.
12: Hola.
9: ¿Qué es la farmacia?
12: Sí.
9: Una pregunta. Es que no me encuentro muy bien. Quería saber si tenéis las cajas esas de Peter Pan.
12: No, ni las conozco, o sea, ni idea.
9: ¿No tenéis Peter Pan?
12: No.
9: Bueno, es que el médico ha llamado a urgencias y me ha dicho que me tome Peter Pan.
12: Pues yo no lo conozco.
9: No.
12: No, no.
9: No hay ningún medicamento que se llama así.
12: No lo sé, yo no lo tengo.
9: Tú no lo tienes, el Peter Pan.
12: No, adiós.
9: Adiós.
7: No està per tonteries,
9: no,
7: eh?
9: Aquesta no està.
7: No està per tonteries.
9: Triem una altra, va.
7: Quina?
9: No, una altra... Anem per als profiteroles?
7: Profiteroles,
9: sembla...
7: a veure si colen. Anem a trucar. Ara truquem a quina població?
9: Truquem a Arroyo de Sant Servan. Farmàcia Arroyo... Concha. Cabezas. Conegudíssima, també.
7: Eh? Home, la doctora Cabezas.
12: Diga.
9: Hola, buenos días.
12: Hola.
9: Hola, mira, una pregunta. He llamado a la farmacia, ¿no?
12: Sí.
9: Estoy buscando a ver si tenéis cajas grandes de profiteroles.
12: ¿Perdona?
9: Si tenéis cajas grandes.
12: Pues no.
9: ¿No tenéis?
12: No.
9: Vale, solo de pequeños, con tres, supongo.
12: ¿Pero de qué?
9: De profiteroles.
12: Es que tengo una farmacia, ¿no? Una dulcería.
9: Bueno, sí, sí, en la farmacia lo venden.
12: ¿Los profiteroles?
9: Los condones.
12: Ah, nosotros tenemos cajas grandes de 24.
9: Vale, vale. Bueno, se llama profiteroles también, ¿no?
12: Ah, pues será en su tierra, ¿no? Porque ya me dice un 93.
9: Bueno, puede ser.
12: Es que si se tiene que desplazar hasta aquí por eso, pues le va a salir más caro.
9: Ya, ya. De acuerdo, gracias.
12: Venga, hasta ahora.
9: Ens han enganxat.
7: Ens han enganxat.
9: Clar, per què marquem el 93, això?
7: No. Marquem amb aquell que surt,
9: sí,
7: que no ens
9: clar,
7: veuen.
9: Sí, clar, gairebé l'enganxem, eh?
7: Gairebé l'enganxem.
9: Gairebé l'enganxem, eh?
7: Vinga.
9: Va, i hi ha una altra.
7: Una tercera prova.
9: Va, digue'm una altra.
7: No sé quin menys has dit, Peter Pan, profiteroles, sí?
9: Aspirines fluorescents.
7: Va.
9: Fluorescentes, va.
7: L'he dit fluorescents.
9: Anem a Vilajoyosa.
7: Aquest és el to de veu que fa Vilajoyosa? Aquest és el to, del telèfon?
9: Sí.
13: Sí, dígame.
9: Hola, buenos días.
13: Buenos días.
9: Una pregunta, he llamado a urgencias, médico, y me han dicho que, bueno, que me tomaron unas aspirinas fluorescentes. No sé si tenéis.
13: Efervescentes.
9: Ah, efervescentes.
13: Efervescentes.
9: Fluorescentes no, claro.
13: No, no, no, fluorescentes no.
9: Vale.
13: Efervescentes.
9: Vale, y esto es de la casa Bayer, sirve,
13: sí,
9: ¿no?
13: Sí, sí, sí, por supuesto.
9: Vale, o sea, que las que tengo en casa me sirven.
13: Una aspirina efervescente de Bayer.
9: Ya decía yo, fluorescentes. Vale, perfecto, gracias.
13: Nada, hasta luego.
9: Bueno, sí. Aquí suposo que això s'ho troben el dia a dia, eh?
7: Home, el tema Peter Pan jo el veig difícil de trobar habitualment.
9: Peter Pan per Primperan.
7: Em sembla una mica greu el tema Peter Pan.
9: Bé, escolta, hi ha d'altres anècdotes que recull aquest llibre, ho dèiem, que s'acaba de presentar, anècdotes de farmacèuticos, turno de guàrdia o en guàrdia, eh?
7: Sí.
9: Per exemple, amb el tema dels supositoris. Per, hi ha una senyora que va anar a demanar supositoris de nitro... Ara no em sortirà a mi, eh? Glicerina.
7: Ah, nitroglicerina.
9: Sí, aquests són els perillosos. Els sí. que havia de demanar era de glicerina. O aigua exagerada.
7: Aigua exagerada?
9: Sí. Sí, en comptes de oxigenada.
7: Ara està com molt de moda, no?, fer llibres d'oficis, sí, de sexistes,
9: sí, sí,
7: de prostitutes, sí, de farmacèutics...
9: Sí, de tot una mica, eh?
7: De locutor.
9: Ja, ja. Escolta una cosa, ah, fins i tot hi ha l'anècdota d'una dona que va intentar posar-li una pastilla de Nolotil amb càpsula a la seva filla a l'orella.
7: Oi, oi, oi, què dius ara?
9: Sí, sí, això és real, i això publica el llibre.
7: Mm.
9: Bé, anem a altres temes al dia.
7: La ignorància.
9: Va, recordem un tema de divendres. Tu recordes que trucàvem a l'Espanyol, ens quedava pendent l'Espanyol, el club de futbol, que ha convocat un concurs a càntics per l'animació al nou estadi.

0: Ja està. Diu que l'Espanyol ha posat en marxa una campanya per aconseguir un conjunt de temes musicals que serveixin com a referència per potenciar l'animació al nou estadi de Cornellà al Prat. Què vol dir? Que tenen dos noms perquè estan entre els dos termes municipals.
1: Perquè no s'enfadi ningú.
0: Perquè és com l'estació aquesta de metro d'Artigas-Sant Adrià.
1: Sí.
0: Per què s'ha de dir Artigas-Sant Adrià si l'estació aquesta està a Badalona?
1: Perquè l'estació pot ser les escales, l'últim esglaó...
0: Escolta, si és Badalona, és Badalona. Mm. Que es fotin els de Sant Adrià.
1: Ai, no.
0: Home, clar...
1: Ai, no, pobre.
0: L'estació de metro és a Badalona.
1: No siguis així.
0: L'estació de metro és a Badalona. Si la gent de Sant Adrià no té metro...
1: Que el reclamin, no?
0: Que el reclamin. Però aquella sessió s'ha de dir Artigas.
1: Artigas.
0: Punto pelota.
1: A mà, a més.
0: Sí, sí. Per què posa mè?
1: Malament. Artigas, va mà.
0: Sí. Diu que l'Espanyol pretén amb aquesta iniciativa ampliar el repertori i tenir formats nous que es diferencin de la majoria que s'escolten en altres estadis de futbol. Mm. Nosaltres, divendres, vam proposar una versió d'aquesta cançó.
2: Morequito como tú, que no sabes si la un.
3: Periquito como tú.
0: Yo sé más que tú. Què et sembla?
1: És una versió nova, aquesta, eh?
0: És la versió de Periquito como tú.
1: Periquito como tú.
0: És la cançó que proposem nosaltres. Periquito como tú.
1: Tururu. A mi em sembla molt adequada.
0: Jo crec que sí, no?
1: Jo crec que sí.
0: Anem a trucar a l'Espanyol, aviam si en recullen la idea i els hi agrada.
2: Periquito como tú.
0: Periquito como tú. Periquito como tú.
3: Yo sé más que tú.
0: Que el Barça, que el Barça.
1: Per exemple, mira.
0: Per exemple.
4: Benvinguts al Real Club Deportiu Espanyol.
0: No, Real, eh?
4: Bienvenidos al Real Club Deportivo Espanyol. Welcome to Real
0: Club. Ui, quina barreja que estan fent aquí.
1: Nacionalització.
4: Si vols ser
1: atès
4: en català, premi 1.
1: Premem-lo.
0: Va, l'1.
1: Funciona. Taula, un dia.
5: Por favor, espere.
0: Ai, t'ho diuen en castellà, està molt bé.
4: Si vols ser atès per l'operadora, premi 1.
0: Oh.
1: Sí.
0: Espera.
1: Marca-lo.
0: Ja està. Va malament, això.
1: Quina
0: eh?
1: Forma de marcar més estranya.
5: La extensió 9. Por favor, espere.
0: Com? I això què és? Això és la música de l'Espanyol.
6: Espanyol, bon dia.
0: Hola, bon dia. Mira, t'explico una cosa. He trucat al telèfon que hi ha al 902 i m'han adreçat aquest telèfon pel tema de la convocatòria del concurs de càntics.
6: Exacte, sí.
0: Volia informació, perquè, bueno, amb un grup d'amics tenim una idea de versionar, sap la cançó de Peret?
2: Borriquito como tú.
0: La de Borriquito. Volem fer Periquito como tú.
6: Doncs un moment,
0: Periquito passo... como tú, como tú.
6: Passo amb el noi que ho porta, un moment.
1: Li fa gràcia, ella. Li fa gràcia. Perquè li fa gràcia.
0: Clar.
1: És una molt bona idea. Millor que allò que fan els camps que fan oé, oé, no s'entén res.
0: Periquito
1: como tú, tururú, que no sabes ni la U, tururú.
0: Està molt bé.
2: Periquito como tú,
0: tururú. Escolta, que encara podrem guanyar 3.000 euros, eh?
1: Poca broma.
0: Poca broma que...
1: Si guanyem això i fins al gener no ens veuen el pèl aquí.
0: Fins al gener, fins acabem temporada ja.
1: Home, amb 3.000 euros no fem res.
0: En comptes de fer 4 mesos de vacances com fem habitualment, en farem 6.
1: 6. No, 4 mesos, no en fem 4 mesos de
0: vacances. 3 mesos.
1: No, tampoc en fem.
0: Perdona.
1: 3 mesos de vacances,
0: el
1: faràs
0: programa,
1: tu.
0: El programa et té sí? El vas... Hola, bon dia.
7: Bon dia.
0: Què tal, com anem?
1: Salvador per la campana.
0: Mira, t'explico. Som
7: quina,
0: un grup...
7: Quina veu de ràdio que fas?
0: Com de ràdio?
7: No sé, no seràs d'una emissora, no?
0: No. Ah. Escolta, que no, estàvem aquí amb un grup d'amics que hem fet un... Volem fer un tema del concurs de càntics.
7: Sí.
0: I volem fer una versió, no sé si és possible, versionar una cançó i trucar per preguntar-t'ho.
7: Sí, pots enviar el que vulguis.
0: Puc enviar el que vulgui. Uh-huh. Perquè havíem pensat fer la... Saps? Coneixes la cançó del Borriquito, no?
7: Sí, sí, sí.
0: Doncs volíem fer Periquito, com tu. Uh-huh.
7: Molt bé, molt bé.
0: Què, això com ho veus, tu?
7: Jo ho veig bé, i més si sou d'alguna emissora o alguna i que m'esteu gravant per fer alguna
0: broma. Quina mania
7: broma.
0: Amb l'emissora de ràdio, que no.
7: Que no, que no. Juguem alguna cosa? Alguna cosa?
0: Bueno, un sopar, si vols.
7: Ah, vale. Molt bé. Perfecte.
0: No estan gravant, o sigui, això t'ho puc dir.
7: Ah, però que sou d'una emissora de ràdio.
0: Però no estan gravant.
7: Ah, veus? Com
0: has dit?
7: Sóc llarg, eh?
0: Tu m'has dit, tu m'has dit, tu m'has dit.
7: Ah,
0: llarg,
7: eh? Gravar... Intentava fotre un gol, eh? Però què no traieu, això?
0: Gravant no s'han gravat.
7: Ah, però sabia que d'això, eh?
0: Ja, però gravant no s'han gravat res.
7: Ja, ja, molt bé, molt bé, has vist?
0: Bueno, ets intel·ligent, eh?
7: Soc intel·ligent, home, si no fos intel·ligent no treballaria a l'Espanyol.
0: Oi. Escolta una cosa, però sí, això és possible versionar, per exemple, el Borriquito como tú, per Periquito como tú?
7: No sé, pots presentar el que vulguis, però bueno, jo em pensava que tenies un millor gust, vaja.
1: Quina aquesta mala educació.
7: El que la gent presenti coses que li agradin.
0: Perdona, però jo veig l'estadi cantant el Periquito
7: pues
0: com
7: no,
0: tu.
7: Jo el nostre estadi, no, un altre potser sí, però el nostre estadi no el veig.
0: Bueno, escolta, vale, pues res.
7: Vale.
0: Vinga, gràcies.
7: Vinga, una abraçada.
0: Adéu.
1: Què és aquesta?
0: Borderia?
1: Mala folla matinera.
0: Sí.
1: Per què?
0: Què va fer l'Espanyol aquesta setmana?
1: Va perdre.
0: Ah, per això és així.
1: Per això està així.
0: Què, toma?
1: Em sembla una bona idea.
0: Ja.
1: És que no ho veig per què.
0: I escolta una cosa, el periquito como tú, tothom canta en periquito como tú.
1: Periquito como tú.
0: Escolta, jo sóc capaç d'enviar-ho, eh? Si guanyés, s'hauria d'empassar aquest home, eh?
1: Jo proposo ara mateix buscar un grup de rumba badaloní, que segur que n'hi ha,
0: sí,
1: i demanar-li que faci aquesta versió i enviar-la.
0: I tant. De periquito como tú.
1: Ho intentem, eh?
0: Ho intentem. Escolta, queda dit, eh? Queda dit,
1: ho farem.
0: Va, anem a altres temes al dia.
1: Vinga,
0: Som-hi. Titular del Periódico de Catalunya. El fred arriba demà a Catalunya després d'un calorós diumenge. Diu que els experts preveuen una setmana plujosa i una caiguda en picat de les temperatures. Aquest és el so que ens arriba demà. Ens arribarà demà. I ja el tenim avui.
1: Ja el tenim als Pirineus, aquest so.
0: Sí, escoltem.
1: Encara sentirem la ossa.
0: Sí, a veure, la ossa.
1: A veure, so dels Pirineus directe, el fred que està arribant.
0: Mira com arriba. Diu que les temperatures baixaran tant que a Barcelona tindrem una temperatura mínima de 5 graus. Però a veure, què és això?
1: Si
0: ahir diumenge hi havia gent a la platja de Badalona banyant-se.
1: Sí.
0: Mira.
1: L'estan buscant, nosaltres l'hem trobat ara mateix.
0: Sí, no la troben. Tot Catalunya està buscant l'ossa.
1: Sembla el Rex.
0: En Cuní aquest matí només parlava del tema aquest.
1: Sí.
0: O sigui, hi ha crisi, què crisi? L'ossa.
1: L'ossa és el més important.
0: Que jo crec... És igual, no vaig a dir el que penso. Que aquest home s'ho ha inventat, també, eh?
1: Ho acabes de dir ara mateix.
0: L'home s'ho ha inventat.
1: El què?
0: Sí, jo crec que s'ho ha inventat.
1: Que no l'han atacat?
0: No l'han atacat.
1: Què dius ara?
0: A veure, la Generalitat necessita notícies per evitar la crisi.
1: Sí.
0: Porten 40 hores parlant de l'ossa, que si la troben, no la troben, que la troben... A veure, per favor.
1: Ja.
0: Que és un os, eh? Que tampoc és...
1: Ai, pobre animaló.
0: Per això t'ho dic, que el deixin en pau.
1: Tu vols que l'agafin?
0: Jo no vull que l'agafin.
1: Ah.
0: Que es quedi ja al bosc.
1: Que s'escapi.
0: De tallac. Anem a trucar l'home del temps a aquesta casa, aviam si ens agafa el telèfon. Això no ho sap, eh?
1: Dius Miquel Pérez.
0: Aviam si és veritat o no és veritat això, si ens hem de preparar o no...
1: Conegut com Luismi.
0: Luismi.
1: Li agrada molt el Pérez, el Luismi.
0: Ah, sí?
1: Mm. És un gran aficionat al Pérez. Estem marcant, eh?
0: Marca'm el telèfon.
1: No sé si donen senyals aquest telèfon.
0: A veure,
1: la bústia.
0: Tornem a marcar.
1: Un home del temps ha d'estar localitzable 24 hores.
0: I més avui, que és el dia abans.
1: Home, per favor.
0: El dia abans que arribi aquest fred polar.
1: On és aquest home?
0: Que està allà hivernant.
1: Com, amb l'ossa, està amb
0: l'ossa.
1: Bústia, eh?
0: Bústia.
1: Bústia veu, surt del Lluís Miquel.
0: Bé, escolta una cosa. Segons el Periódico de Catalunya, que hi dedica una...
1: Estan trucant a la SER.
0: Ara sí.
1: On treballa el Lluís Miquel, fora d'hores de feina.
0: Ah.
1: No sé si es podia dir, però ja queda públic.
0: Treballa a la SER?
1: Sí, pel matí.
0: La de todos?
1: Que, sí, la de todos no és.
0: Bueno, la SER.
1: La SER.
0: Ara on estem trucant?
1: A la SER.
0: A la SER.
1: És on treballa el Lluís Miquel.
0: I què demano, per en Francino?
1: No, pel Lluís Miquel.
0: Ah, pel Lluís Miquel.
1: A veure si el coneixen. Perquè potser ens ha dit que treballa a la SER i és mentida.
0: I treballa a Ràdio Matadepera.
1: I treballa a Ràdio Matadepera i no vol dir-ho.
8: La ràdio, bon dia.
0: Hola, quina ràdio?
8: La cadena SER.
0: Ah, vale, és que jo truco de Ràdio Badalona.
8: Pues la de Barcelona.
0: Ah, vale, o sigui, la ràdio és a Barcelona. Escolta, hi ha el Lluís Miquel, l'home del temps? Luismi. Bueno,
1: Pérez.
0: Pérez.
8: Ah, Luismi.
0: Sí.
8: Pérez, a veure, és que...
1: El coneixen com Luismi. La ràdio, diuen.
8: Passa un minut, segons.
0: Sí.
1: Diuen la ràdio, com si fossin l'única.
0: Què vol dir això?
1: La ràdio, no, la ràdio no. Cadena SER, digui.
0: Clar.
1: No?
0: O Ràdio Barcelona, digui'm.
1: Clar.
0: La ràdio.
1: A la recepció d'aquesta casa, què diuen?
0: Badalona Amputació.
1: Badalona Amputació, bon dia. I ja està, doncs això hem de dir, Cadena SER, bon dia.
0: O bon la ràdio, diu. Ni que hi hagués una.
1: Diu, nosaltres som de Ràdio Badalona, diu, doncs jo soc de Barcelona.
0: Clar.
1: Molt bé.
0: És aquesta competència.
1: És que és aquesta competència de deslleials.
0: Sí, i tant. Bé, per cert, no sé si heu vist avui el diari La Vanguardia, que hi ha un senyor de Torroelles a Llobregat que canvia la seva casa de 200 metres per un pis a Badalona. Ho dic per si alguna persona vol canviar el seu pis a Badalona.
1: I per què vol venir a Badalona?
0: Perquè es veu que, clar, amb el tema de la hipoteca no vol pagar la casa. Llavors volen fer un trueque. I avui hi ha tres pàgines dedicades a això, a La Vanguardia. I aquest senyor canvia casa seva per un petit pis a Badalona. I li pregunten per què a Badalona? Primera, perquè té família aquí, i després perquè els preus, segons aquest home, són més barats que a Barcelona.
1: No ho veig clar, eh?
0: Això ho publica avui La Vanguardia.
1: No veig clar.
0: Ja el buscarem, aquest home, ja. Bueno, escolta, què el busquen? El búnquer de la SER, aquest home?
1: Està al lavabo, no?
0: És que la SER és molt gran, eh? Si això és gran, la SER és molt gran, eh?
1: No és tan gran, la SER.
0: La SER és molt gran.
1: És enorme?
0: És enorme.
1: Com Ràdio Nacional?
0: Més gran encara. Tot és gran, allà.
1: Com la Com?
0: No, més petit. Ah,
1: pensava.
0: Sí, la Com tenim aquí el piano. El piano. No ens hi cap.
1: No ens hi cap.
0: Bé, escolta, 20 segons i ho deixarem estar.
1: Sí.
0: Volia, mentre ens busquen el Luismi... Clar, és que si ha de fer tota la previsió del temps per tot l'estat espanyol, té feina, eh?
1: No, és que a més ja s'ha acabat el temps, eh?
0: Doncs marxo.
1: Ah, no vols dir res?
0: Clar, sí. Volia dir una notícia que ens ha arribat des de Ciutat de Mèxic. Darrerament només parlem d'avis i àvies. Mm. Doncs resulta que han detingut, volíem dir, a una àvia
1: sí.
0: que atracava bancs amenaçant que es faria ella mateixa immolar. O sigui, que portava una bomba incorporada... I que si no li donaven els diners, 23.000 euros que demanava, bé, 400.000 pesos, perquè això ha passat a Mèxic, es faria explotar, autoexplotar.
1: Tenia el marcapassos connectat a una bomba de rellotgeria.
0: No, deia que tenia un lladre fora, que amb un mòbil trucaria el telèfon, no ha vist pel·lícules ni res, la dona. I faria explotar-se.
1: Però pobra dona.
0: L'han detingut, eh?
1: L'han detingut.
0: Bé, marxo.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé i encara seguim buscant el Luismi.
1: Fins demà.
9: 20 anys del Víctimes al telèfon.
10: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
11: Està. Què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la más mona.
10: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
11: Bueno, pues...

0: víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs alternatiu de l'actualitat.
3: De notícies que potser no interessen gaire, però que per nosaltres són actualitat.
2: Home, sí que interessen.
3: Home, això dels xurros...
2: Sí, és un tema divertit.
3: És un tema divertit, sí, sí.
2: Clar.
3: Va, avui
2: per
3: comencem...
2: Per això es diu repàs divertit.
3: Sí, sí, avui tinc diaris diferents. Avui m'he proposat aquest matí, dic, mira, avui ja que paguem tant per diaris, que aquesta empresa, recordem que es gasta 248 euros cada dia en diaris.
2: És una mentida enorme.
3: Home, sí, tenim 200 i escaig de diaris cada dia aquí damunt de la taula.
2: No, perquè molts ens ho envien gratuïtament.
3: Ah,
2: bé. La subscripció a vegades és gratuïta.
3: Sí, és gratuïta?
2: Sí, per un mitjà de comunicació, a vegades sí.
3: El punt també arriba o no arriba?
2: El punt arriba i tant.
3: Ah.
2: És el primer que arriba.
3: Em pensava que estava vetat, potser.
2: No, el punt és el primer que arriba.
3: Bé, escolta una cosa.
2: No es veta cap diari aquí.
3: Escolta una cosa. Del diari de Girona... Estàs suant, oi?
2: No.
3: El diari de Mallorca. Comencem avui amb el diari de Mallorca. T'encantarà aquesta notícia.
2: Que fa calor en aquest estudi.
3: Diu, 200 viatgers de l'Inserso es van amotinar en un hotel de Menorca per al canvi del menú. Què et sembla aquest titular?
2: No estava d'acord.
3: Us ho explico. D'entrada, gràcies als companys de Ràdio Balear de Menorca, Ràdio Balear Menorca, ens han fet arribar el fragment, el tall de veu, del moment on aquests jubilats a l'Inserso s'amotinaven a l'hotel Hamilton, volíem dir, de Menorca. Escoltem.
2: Diuen alguna cosa d'alcaldessa, no?
3: No ho sé.
4: Escàndalo, reina!
3: 200 pensionistes, volien dir, es van amotinar a l'hotel Hamilton de Menorca. Segons informacions dels propis amotinats, el servei rebut es veu que deixava molt que desitjar. Per exemple, a l'hora de sopar, va arribar l'hora de sopar, i es veu que no hi havia sopar.
2: No hi havia sopar?
3: No. Diu el diari de Mallorca, diu, además, estaba todo lleno de mosques. Què et sembla?
2: No, no, no.
3: Diu, quan es veu que a l'hotel els van respondre de males maneres, va començar a saltar molta gent, la gent estava molt alterada i van trucar a la Guàrdia Civil. Què et sembla?
2: Home, que s'ha de tenir cura amb la gent gran.
3: Es veu que van demanar fulles de reclamació, no en tenien. Bé, un escàndol, i es veu que bé, que tot plegat va portar a un motí també per al contingut del menú. Què et sembla? Es veu que el que hi havia al menú no els agradava.
2: Em sembla que si s'han de manifestar estan en el dret de fer-ho.
3: Segons els pensionistes, en declaracions al diari de Mallorca, nos han arruinado las vacaciones.
2: Clar.
3: Anem a trucar-hi l'hotel, jo crec que ens penjaran directament, però aviam si volen fer algun tipus de declaració, perquè clar, això és mala fama, mala reputació per aquest hotel de Menorca.
2: Doncs vinga, truquem.
3: Estàs Castell, una bonica població de Menorca, la més lletja, per cert.
2: Sí?
3: Sí.
2: Truquem a Menorca...
3: I a l'hotel Hamilton.
2: Hamilton, com el de Fórmula 1, no?
3: Sí, sí, sí.
2: El Lewis Hamilton.
3: Aviam si ens poden dir alguna cosa.
2: O com la Linda Hamilton, que és una actriu.
3: I sense agafar el telèfon.
2: Menjar és important, eh?
3: Però potser a aquesta hora estan fent el dinar, ja. Perquè també es queixen que es veu que fan servir un horari molt europeu.
2: Estan caçant les mosques.
3: Ai, calla! Què, no ens agafa ningú el telèfon?
2: Tu que has anat tan a Menorca, no has anat mai a aquest hotel?
3: No, ni ganes.
2: Per què?
3: És que Castell no m'agrada a mi.
2: Ah, ha quedat clar.
3: Ha quedat clar.
2: Ha quedat claríssim.
3: Claríssim ha quedat.
2: No contesten a l'hotel?
3: No contesten.
2: I si vull fer una reserva, què?
3: Hola, buenos días. Mira, sí. Te llamo de una ràdio de Catalunya.
5: ¿De dónde llama, perdón?
3: De una ràdio de Catalunya.
5: Ay, es que no le oigo.
3: Hola, ¿me escuchas ahora?
5: Sí, dígame.
3: Hola, mira, te explico. Te llamo desde una radio de Cataluña.
5: Sí.
3: Quería, bueno, a ver si era posible poder hablar con algún responsable sobre que hace unos días hubo unos viajeros que se amotinaron en el hotel.
5: Sí.
3: ¿Eso es correcto?
5: Más o menos.
3: Más o menos. Y una pregunta solo. Sí. ¿Esto era por el menú?
5: Sí, se quejaron del menú, pero esto lo tiene que hablar con el departamento de comunicación en nuestra central, en Palma.
3: ¿En Palma?
5: Sí.
3: Vale, porque tú no puedes comentar qué había en el menú. ¿Qué contenido había en el menú?
5: Hombre, yo no lo sé, hay de todo, como en cualquier hotel.
3: ¿Pero tan malo era?
5: No, no era malo. No era malo.
3: Bueno, es que...
5: De todas maneras, tiene que hablar, ya le digo, con el departamento de comunicación.
3: Vale, vale.
5: De todas maneras, yo le digo que nunca hemos tenido ninguna queja.
3: Bueno, en el periódico, comida, en el diario de Mallorca, pone que estaba todo lleno de moscas.
5: Sí, hombre, claro.
3: Eso bueno, es lo que pone, mira, en el eso lo pone en el periódico, yo no digo nada. Vale.
5: Bueno, yo solamente le digo, usted haga lo que quiera, usted llame al departamento de comunicación.
3: Vale.
5: Y ya le informan, ¿vale?
3: Vale, perfecto, gracias.
5: Gracias.
2: Quina mala folla menorquina, ¿eh?
3: No m'estranya que es queixessin els jubilats.
2: Està enfadadíssima, aquesta senyora.
3: Sí, sí, home, una de les queixes és que els van respondre de mala manera. Això posa el diari de Mallorca.
2: Això ens ho podem creure.
3: Sí, perquè... A veure, una mosca. Sí, hombre, sí, hombre.
2: Mira, una mosca.
3: Mira. Ja està. Va, anem a d'altres temes al dia. Diuen que arriba el fred. Nosaltres volem parlar de fred i volem més fred. Per això volem marxar fins a Andorra. Avui et porto una proposta.
2: Mira. Sóc directe de Ràdio Valira.
3: Sóc directe del primer hotel, atenció, que tindrà Andorra, el primer hotel de glaç. Això que el primer hotel de glaç d'Andorra obrirà la sessió d'esquí de Gran Valira pels voltants del dia 20 de desembre vinent. És una instal·lació d'un grup suís que ja ha construït 6 hotels d'aquesta mena en diverses estacions d'esquí d'Europa. L'hotel, que es construirà a la zona del Cubil, a Grau Roig, tindrà 7 cambres amb llits equipats per a condicions extremes. Hi haurà saló per a fer-hi el te, un jacuzzi i un bar-restaurant. Això sí, això que podràs dormir en una mena d'iglú. Què et sembla?
2: Trobo necessari pagar per passar fred.
3: Anem a trucar i aviam què ens diuen.
2: Sí.
3: Anem a fer trucada internacional gràcies al satèl·lit i marxem directament fins a Andorra.
2: Satèl·lit de Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Marquem 00 d'internacional.
2: Potser la ossa està allà, a Andorra.
3: Després parlarem del tema de la ossa.
2: La ossa bala.
3: Som-hi.
2: L'estan buscant encara.
3: Ja línia.
1: Ramalera, bon dia, li parla Menchu.
3: Hola, bon dia. Hola, una pregunta.
1: Digue'm.
3: T'explico. He vist a diversos mitjans de comunicació el tema d'un hotel de glaç que hi haurà aquí a Gran Valira.
1: Sí, bueno, és un iglú. Sí,
3: és un iglú.
1: Sí.
3: Escolta una cosa, això s'obrirà cap a Nadal?
1: S'obrirà el 25 de desembre.
3: Ah, el dia de Nadal.
1: Sí.
3: I escolta una cosa, em pots informar una mica què hi haurà i tal?
1: Sí, lo que puc fer és enviar-li un... Si vol, em deixa... Ara li pren les seves dades i li enviaré informació per mail.
3: Ja, però jo vull saber si això és per passar fred, és un hotel d'aventura, com és això?
1: Sí, doncs això és el que li deia, que si vol que tenim com un document ja elaborat, bueno, li puc
2: però
1: informar
2: no
1: una mica per
2: telèfon,
1: però li envio un
3: document... Ja, però si em pot parlar per sobre, anem més ràpid, m'entén? És que no tinc internet a casa i tot això.
1: Ah, bueno, doncs, a veure... És com... s'ha de prendre no com un hotel de gel, no és un hotel de gel, sinó un iglú.
3: Ah, un iglú,
1: és com
3: sí.
1: Tota una aventura. És un programa sencer...
2: Quina aventura,
1: que, però, és que és una mica llarg d'explicar. A veure, es reuneixen tots al
3: poques
1: al
3: ganes
1: grau,
3: de treballar que tenen la gent, eh?
1: Fan un aperitiu...
3: A veure què diu.
1: Un aperitiu i després un sopar, després fan excursions amb raquetes a la nit. També hi ha un jacuzzi enmig de gel que també poden utilitzar. I després inclou també la
2: baixada... Si li demanes informació, escolta-la.
1: Un telefilla i l'esmorzar amb un restaurant.
3: Ja. Però escolti una cosa, a l'hora de dormir, això es passa fred, es dorm amb un iglú...
1: Sí.
2: Hi ha alguna activitat de caçafoques, per exemple?
1: A l'hora de dormir, però vull dir, s'ha de prendre no com un hotel, que
2: tu deia
1: vestit normalet, sinó no.
3: Sí, s'ha de venir molt abrigat.
1: Exactament. Per això li deia que si em facilita una adreça a internet, l'enviaré tota la informació que tenim, tot el programa, el que s'ha de portar, el que no, els preus, perquè hi ha diferents tipus d'habitació.
3: Val. Li dono una adreça.
1: Molt bé. Digue'm el seu nom.
3: Jo, Carles.
1: Carles. Què més?
3: Carvajal.
1: Molt bé. Una adreça electrònica?
3: Mira, matins@...
1: Sí.
3: rcb.cat.
1: R...
3: R de Ramon,
1: sí.
3: C de casa, i B de Barcelona. .cat.
2: O de Badalona.
1: Una cosa, el document que li enviaré, sí. Encara no el tenim traduït al català, li envio en castellà.
3: Cap problema.
1: Cap problema.
3: Molt bé. Et
1: deixo un telèfon, també?
3: Mira, no. 93-497...
1: Sí?
3: 4000.
1: 4000.
2: Sí. Sí.
3: Molt d'acord? Bé. Gràcies, senyoreta.
1: Jo li envio tota la informació. Perfecte. Que ja és que ho explica tot molt bé.
3: Sí, sí, sí. Molt bé, gràcies.
1: Gràcies a vostè.
3: Adéu, adéu. Meres ganes ho tenen, eh?
2: Va, al final t'ho he explicat prou
3: bé. Sí, complit. Bé, escolta, doncs això s'obrirà no el 20 de desembre, sinó ens deia la Menxos, eh? Menxo.
2: Sí, Fumenxo.
3: El dia 25 de desembre, el dia de Nadal, aquest primer hotel de glaç d'Andorra, eh?
2: Mm,
3: no es veu que ja s'hi poden reservar cambres.
2: No acabo d'entendre, jo encara, on està el plaer.
3: Home, han de passar fred.
2: I quin és el plaer de passar fred?
3: Doncs que t'has d'abrigar, no sé.
2: És com dormir al carrer.
3: Bé, no hi vols anar-hi, no?
2: No.
3: No vols la proposta. Va, anem a altres temes del dia i parlant d'aquest os, bé, aquesta ossa que es farà famosa, famosa, la ossa de la Vall d'Aran.
2: Ara connectarem via satèl·lit amb el Pirineu, ja estem, sí, ja tenim la connexió. Sí, sí, sí.
3: Avui publica el diari La Vanguardia que hi ha molta gent, sobretot els conservacionistes de l'os, que culpen ara els caçadors. Mm. Això que la Fundació Oso Pardo, jo no sabia que hi havia una fundació que es deia Oso Pardo, considera un error el trasllat d'aquesta ossa.
2: Sí, quina polèmica més absurda, amb aquesta ossa.
3: Sí, perquè mira que s'estan omplint hores de televisió, de ràdio i pàgines a diaris, eh?
2: Per una pobra ossa.
3: D'altra banda, Depana ha denunciat que els incidents amb ossos entre França i Catalunya estan relacionats amb les caceries.
2: Mm, incidents, que n'hi ha hagut un.
3: Sí, un només, que sapiguem.
2: Que sapiguem.
3: Sí, sí. Escolta una cosa, anem a trucar a aquesta fundació que està, la Fundació Oso Pardo, està a Santander.
2: A Santander, eh?
3: Sí, aviam si ens agafen el telèfon.
2: Molt bé. De Santander venen a parlar del que passa aquí. Truquem a Oso Pardo.
3: Mira. Oi.
2: Sóc directe. Ràdio Ciutat de Badalona és l'única ràdio...
3: Oi.
2: ...que coneix la ubicació.
3: Hola, buenos días. ¿Te llamo de Oso Pardo?
6: Sí, dígame.
3: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
6: Sí.
3: Te llamo porque quería hablar con el presidente, con Guillermo Palomero.
2: O Juan
6: sí.
2: Pardo.
6: Referente a...
3: Al oso, de la Vall d'Aran.
6: Bueno, ya verás. Yo te voy a dar el teléfono suyo móvil.
3: Sí,
6: y entonces, gracias. Por favor, tú le llamas ahí y él te atiende, ¿vale?
3: Perfecto.
6: Que no, en este momento no se encuentra aquí.
3: Perfecto. Dígame.
6: Es 689...
3: Sí.
6: 39...
3: Sí.
6: 73...
3: Sí. Perfecto. Gracias por todo.
6: ¿Me dices tu nombre, por favor?
3: Yo, Carlos.
6: ¿Dime?
3: Carlos.
6: Carlos, de Radio Barcelona. ¿Te apellidas, por favor?
3: Carvajal.
6: Vale, muchas gracias.
3: Gracias.
6: Casi tenemos referencia tuya aquí, ¿eh?
3: Vale, gracias.
6: De nada, hasta luego.
2: Ahora tendré información sobre...
3: Sobre Oso Pardo.
2: Sobre Oso Pardo, los discos de Juan Pardo...
3: Sí, sí, sí.
2: Tot.
3: Sí, sí.
2: Emilia Pardo Bozán, tot.
3: El Oso Panda...
2: Tot.
3: Que va morir ja...
2: Crec que va morir l'Oso Panda, encara existeix.
3: Oso Panda va morir, el de Madrid.
2: Ah, el de Madrid, sí.
3: Comunica, totes les ràdios mundials les han trucant, aquest senyor.
2: Com es diu?
3: Oso Pardo.
2: No, el president.
3: Guillermo Palomero.
2: Que es diu Palomero, és que a sobre, Palomero es diu de cognom.
3: Bé, comunica, de moment.
2: Comunica,
3: ho seguirem
2: intentant.
3: Ho seguim intentant i parlant d'un altre tema, avui volem buscar un nom. Tenim un repte en aquest espai. Volem buscar el capellà de la població de la Fatarella. Bonica població, la Fatarella, comarca de...
2: Comarca d'un lloc de Catalunya.
3: De la Terra Alta,
2: ah,
3: tu.
2: Ah, exacte.
3: Ai, per favor.
2: Jo conec Ràdio Fatarella, molt bona.
3: Sí, demarcació de...
2: De Lleida, més coses,
3: Lleida,
2: de Lleida.
3: Va. Sort que t'ho dic jo, perquè si no aquí no faríem res. Escolta, avui volem parlar de Jordi Tomàs.
2: Qui no és Albert Tomàs?
3: Jordi Tomàs és el capellà de la Fatarella.
2: Sí.
3: Resulta que aquest senyor s'està fent famós durant les darreres hores perquè, a part de ser capellà de la Fatarella, juga també a l'equip de futbol del poble.
2: Mm. Molt bé, però això és legítim, no?
3: Els diumenges és molt bo, ell fa la missa, i quan acaba la missa, corrents, cap a jugar al partit que tenen a la tercera regional a l'equip de la Fatarella.
2: Mm.
3: Té 32 anys... i juga com a centrecampista des de principis d'aquesta temporada a l'equip del poble.
2: Mm-hmm.
3: És el que li agrada molt el futbol.
2: Bé, però això està bé, no?
3: Sí, sí, sí.
2: No és cap pecat, al principi.
3: No, anem a trucar, aviam si el trobem. Anem a trucar a l'església, aviam si podem parlar amb Jordi Tomàs.
2: Jordi Tomàs. Sóc directe d'aquesta església de la Fatarella.
3: És preciosa.
2: Coneguda.
3: És Giorgi Preciosi.
2: Coneguda.

0: Jordi Tomàs.
1: Tenim avui molts reptes, oberts.
2: Sí, està una targetita per aquí.
1: Sí, una targetita per allà. Com fem tot en directe.
2: Molts fronts oberts avui.
1: Sí, sí, sí, sí, tot en directe, com sempre.
2: Sí, sí, sí.
1: Aquí, recordin, tot ho fem per estalviar.
2: Per estalviar què?
1: Clar, no hem de trucar abans, tot en directe en antena.
2: Ah, clar, és una de les mesures de contenció de despeses.
1: Sí, sí, sí, que té aquesta empresa. Sí. Trucar en directe a tot arreu.
2: Sí.
3: Diguem.
1: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: El senyor Tomàs.
3: Sí, sí.
1: Mossèn Tomàs.
3: Sí, sí.
1: Mossèn Tomàs, perdona que el molesti. Truco de Ràdio Badalona.
3: Sí.
1: Què tal, com anem?
3: Bé, bé, gràcies a Déu.
1: Bé, sí. El truco d'entrada, bueno, suposo que ja sap pel què el truco. Ahir vam veure el TN de TV3. Suposo que tothom li ha dit, no, ja?
3: Com?
1: Que tothom li ha dit, ja.
3: Lo què?
1: Que va sortir a la tele.
3: Ah, sí, sí, sí, claro, jo me lo vaig veure, sí, sí, sí.
1: Ho va veure, va estar bé el reportatge,
3: sí, sí. Molt bé, sí, sí, bon reportatge.
1: Escolta una cosa, vostè des de principis d'aquesta temporada que juga, no, a l'equip del poble?
3: Sí, en la Fatarella, sí.
1: I aquí, aquesta tercera regional, això?
3: Això és tercera, sí.
1: Tercera.
3: Tercera regional, sí.
1: I vostè de què juga?
3: Jo, home, en principi jugo des de mig, al mig del camp, a la dreta o a l'esquerra, ara m'he ficat, bueno, esta temporada, normalment. He jugat de tot, però normalment ara jugo al mig, tirant per acabant a la delantera per la banda, sap?
1: Mossèn Tomàs, li puc fer una pregunta?
3: Sí, jo no hi tant.
1: Com s'ho fa els diumenges si hi ha missa i coincideix també un partit de futbol?
3: Home, no, les misses són en diumenge i el partit també. El que passa és que les misses són de matí i el futbol és de tarda.
1: Ah, saps? Bueno, és que aquí, per exemple, a Badalona hi ha la missa de 12.
3: Bueno, jo tinc l'última missa a la 1:15.
1: Imagina't. I com s'ho fa, això?
3: Jo faig tres misses. Primer a la Fatarella, després a Vilalba dels Arts, després a la Pobla és l'última, que és a la 1:15, i acabo ja a les 2.
1: I el partit llavors, a quina hora es juga?
3: Llavors, normalment, ara a l'hivern s'hi jugarà allà a les 3:30, o una cosa així.
2: I m'ajuda,
3: I després, pues, bueno, el que faig és si m'emporto un bocata, o si no, pues mira, ja dino després.
2: Bocata.
3: Llavors.
1: Clar, clar, o sigui que ho té complicat el diumenge, no para, no?
3: Sí, no parem, no.
1: Ja, i escolti, s'ha integrat perfectament a la plantilla, no?
3: Sí, sí, sí, en principi sí. I no hi ha cap problema,
2: gols,
3: tots, companys, molt bé i tot, sí, sí, sí.
1: Ja, ja. Ahir sentia el reportatge que, clar, a vegades hi ha alguna mena de taco en un partit de futbol, eh?
2: Oh.
3: Ah, bueno, sí, sí, això sí.
1: Relacionat amb Déu, a vegades.
2: No diran cagua.
3: És normal, no?
2: No.
3: Els joves, pues, la majoria ho diuen sense mala intenció.
2: No,
3: sense
2: però és blasfemi, això.
3: Però bueno, ho diuen i llavors, pues, a vegades, quan estic jo, pues, diuen, no, no ho digues, que està el capellà, tal. Bueno, una mica així de broma.
2: El diable, han de dir, almenys.
1: Ja, ja.
3: Una mica.
1: Sí. Molt bé, doncs, mossèn Tomàs, molta sort amb l'equip de futbol. No sé com va la temporada, de moment.
3: No, home, no anem massa bé, no, perquè
1: no,
3: tenim uns
2: baixos l'any passat, que resi, adéu, i que té contacte
3: directe. I ara també hem tingut uns quants que estem lesionats i no ens ha pogut recuperar bé. Però bueno, nosaltres com ho fem només per hobby, per passar-nos-ho bé, tampoc no passa res. Si podem guanyar, millor, per supost, però si no, doncs no em passa res, a la batxiga, adéu.
1: Perfecte, adéu, doncs adéu. Felicitats, de veritat, mossèn Tomàs.
3: Molt bé, gràcies.
1: Gràcies, adéu, bon dia.
3: Vinga, adéu, adéu, bon dia.
2: Déu us estima, eh?
1: Sí, sí. Què et sembla? Admirable, eh?
2: Sí, és un cura modern, això.
1: I no veig per això mossèn Pasqual de l'Església Santa Maria jugant a futbol, eh?
2: Home, té una edat, però si vols li pots preguntar directament, vols que el truquem?
1: No.
2: Ah. Perquè anem, potser juga al parxís.
1: Anem a l'altra targetita que tenim avui damunt de la taula.
2: Crec que comunica encara, oi?
1: Comunica encara, encara el senyor Sopardo?
2: Sí,
1: sí?
2: El senyor Juan Pardo comunica.
1: Juan Pardo, va, tenim més temes aquí, eh? Això no s'acaba. Tu per què no em vols donar 3 hores, eh? Però si no, aquí 3 hores podríem omplir cada matí.
2: Ah, jo te les dono, si vols.
1: Sí, va, anem a un altre tema del dia. Som-hi. Tu saps que darrerament s'estaven fent campanyes per tot?
2: Vam, per
1: a través d'internet.
2: Especifica'm una mica.
1: Parlen d'una nova campanya, una campanya perquè el parc d'atraccions a Port Aventura celebri la castanyada en lloc de Halloween.
2: Sí, això ho he pensat alguna vegada.
1: Es veu que Port Aventura, el parc d'atraccions fantàstic situat entre les poblacions que mai plou de Vilaseca i de Salou, promou a bombo i platerets des de fa dies amb un anunci horrorós la celebració de Halloween. Aquell anunci horrorós que surt a la tele.
2: No l'he vist.
1: Sí,
2: no
1: una cançó que és horrorosa de miedo o algo així, no? Una cançó horrorosa, vaja. Es veu que aquesta festa, originària de la cultura cèltica, se celebra principalment als Estats Units. Això és una informació...
2: Que ningú sap.
1: Que ningú sap i que porto ara mateix.
2: Sí.
1: Una campanya del portal Criteri denuncia aquesta celebració americana i demana als responsables del Port Aventura que promoguin la castanyada en lloc de Halloween. Què et sembla, tu?
2: Doncs jo he de reconèixer que no dona el mateix lloc.
1: Per què?
2: Home,

0: perquè què, com, a veure, què fas?
1: A veure,
0: un passatge del terror amb castanya.
1: Jo faria, per exemple, una guerra de moniatos.
0: Sí.
1: Que segur que hi haurien ferits i tal, i la gent hi aniria.
0: Que pots desclavar algú, eh?
1: Després faria guerra també de castanyes calentes.
0: Sí.
1: També jo crec...
0: Un taller de panellets.
1: Un taller de panellets. I després, qui menja més panellets?
0: Clar.
1: Qui t'hi podries apuntar tu, que segur que hi guanyaries?
0: No sóc gaire, això, de menjar panellets.
1: Anem a trucar per aventura, aviam què ens diuen. Anem a proposar que, escolta, que jo vull celebrar la castanyada i no pas el Halloween. Mm. Halloween.
0: Tractarem amb respecte a aquest tema, atenent que el nostre tècnic de sol, Albert Pauner, és de la secta de PortAventura i, per tant, respectarem al màxim.
1: Això aquest soroll què és?
0: De PortAventura, que l'any 30, quan es va inaugurar. Hi havia la fèria.
2: Per ser atès en català, marqui 1. Per ser atendido en castellano...
1: Marquem-lo.
0: Marquem-lo, eh?
1: Sí.
2: Per a comprar entrades, reserves d'hotels, consulta d'horaris i preus, informació general del resort, visiti la nostra web...
1: No, vull parlar amb algú.
2: PortAventura.es.
1: PortAventura, dic.
2: Sisplau,
0: no, Port.
2: Per informació d'horaris i tarifes, premi 1.
1: No.
2: Per reserves d'hotel i Greenfi, premi 2.
0: Què és Greenfi?
2: Per informació de Greenfi, premi 3.
1: És Greenfi.
2: Per reserves
0: Melanie
2: de
0: grups
2: de parc, premi 4.
1: No.
2: Per informació general, premi 5.
0: Sí. Informació general, sí. Se marca així, d'aquest telèfon.
1: Sí, es marca així.
0: Està bé.
1: Es veu que han enviat fins i tot una carta a l'empresa.
2: L'atendrem en breus moments.
1: Sí, sí.
2: Gràcies.
1: Que és el que es presenta sovint com un emblema del país en qüestions d'oci i que sigui més sensible a les tradicions del nostre país.
0: La curada de la Fatarella dona veu al so telefònic de PortAventura.
1: A PortAventura arriba la crisi. 3x2 o 2x3.
0: Sí, sí, sí. Home, PortAventura segur que té crisi, també, no?
1: No té crisi mai.
0: Aquella gent que es compra un bitllet...
2: Per descobrir les nostres millors promocions, visiti la nostra web...
1: Que no, passada.
2: www.portaventura.es.
1: Que no, home, no.
0: Què és aquesta mena de sintonies?
1: Sí, on posen les sintonies, la nova i l'antiga. Aviam si ens agafa algú. Si no, tenim pendent el senyor Sopanda, eh?
0: No, Sopardo. Bé, tenim dos temes pendents,
1: sí.
0: Cap dels dos de moment s'ha resolt, eh? A PortAventura tenen molta feina.
1: Bueno, escolta una cosa, hem parlat amb el capellà.
0: Sí.
1: Que això és un tema...
2: L'atendrem en breus moments.
1: Sí, sí, senyora. Sí,
0: no són tan
1: aquí.
0: Breus ja, els
1: moments. Ja. Per cert, que avui per acabar comentaré una notícia sèria, però una vegada portaré una notícia seriosa que ens ha creat l'atenció.
0: I que no la pots avançar, eh?
1: No, millor que no, perquè si la tallo després...
0: Per la gràcia.
1: Sí.
0: El coitus interruptus.
1: Escolta, el senyor què? El senyor Sopardo què? Continua comunicant?
0: Sí.
1: És real? Suposo
0: amb qui
1: que
0: està parlant? Amb la OSA?
1: Amb la cadena SER, suposo.
2: Les nostres millors promocions?
0: No, no volem ni promocions ni res. Volem que ens atengui una
1: sí,
0: operadora.
1: Sí, sí. Escolta, tu com ho veus per això, aquesta campanya perquè PortAventura celebri la castanyada en lloc de Halloween?
0: Jo veig que és difícil vendre-ho, això.
1: Per què?
0: Perquè és difícil, perquè què faran? Una guerra de castanyes, com tu deies?
1: Una guerra de castanyes sí. Van fer. Hola, bon dia.
3: Sí.
1: Hola, señor Pardo.
3: Hola, oigo muy mal.
1: Hola, ¿me escucha?
0: No es diu Pardo.
3: A ver, ahora, sí, dime.
1: Guillermo.
3: Sí, sí.
1: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona.
3: Ah, hola.
1: Que la Fundación Oso Pardo me han dado tu teléfono.
3: Ah, bien, dime.
1: ¿Qué tal, cómo vamos?
3: Pues aquí conduciendo hacia Huesca, dime.
1: A Huesca. ¿Qué está nevando o no?
3: Pues no sé, todavía no he llegado, estoy pasando Lleida todavía por
1: Lleida,
3: la autopista.
1: Ya. Sí. Una pregunta, solo una pregunta, un minuto le voy a robar. El tema de este oso ya, bueno, la osa famosa sí. De la Val d'Aran, ¿eh?
3: Sí, muy bien.
1: Hoy he visto en La Vanguardia unas declaraciones suyas.
3: Sí.
1: Que desde su fundación, Oso Pardo, no están del todo de acuerdo con el traslado sí. Del animal a un centro de fauna.
3: En efecto, no estamos en absoluto de acuerdo. Lo consideramos una acción que no está justificada y que es ilegal, además.
1: ¿Por qué es ilegal?
3: Pues porque el oso es una especie amenazada, es una especie protegida, está protegida por la norma, y no puede ser ni capturado, ni dañado, si no hay suficientes argumentos para ello. Uh-huh. Y en este caso no hay ninguno.
0: Yo a que esta mano no le portaría la contraria.
1: Uh-huh. O sea, según la fundación no habría ninguno.
3: No, porque no hay ninguna... El comportamiento de esta osa no apunta a que sea un animal especialmente agresivo, como se ha trasladado. Esta osa es un animal, ha sido un animal acorralado y acosado en una cacería por perros y disparos y cazadores.
1: Correcto.
3: Y lo que ha hecho ha sido salir a la carrera, se ha encontrado con un obstáculo que ha sido un cazador, le ha golpeado, le ha mordido y ha seguido marchándose, no se ha ensañado con el cazador, y es el comportamiento típico de un animal acosado. Como han hecho todo lo, como hacen todos los años la temporada de caza, muchos jabalíes que mandan en la cordillera cantábrica y en el Pirineo a una docena o dos docenas de cazadores a curarse al hospital o a los primeros auxilios, porque les muerden o les golpean o les dan revolcones, ¿no?
1: Señor Palomero, una pregunta ya para acabar y no le molesto más, ¿Por qué cree que se está dando tanto protagonismo en los medios de comunicación sobre esta noticia?
3: Bueno, el oso es un animal emblemático que despierta mucho interés social. Y en este caso, no hay duda, un oso ha mordido a un humano y eso pues es una noticia. Yo entiendo que haya salido en los medios de comunicación. Lo que nos ha preocupado en la Fundación es cómo se ha desvirtuado la imagen de un oso. Se le ha pintado como un animal muy agresivo que pone en riesgo a paseantes, a senderistas, a buscadores de setas. Eso no es cierto. Los osos en el Pirineo nunca han tenido un incidente con ningún senderista ni con ningún buscador de setas. Solo han tenido incidentes con los cazadores. Y habitualmente han muerto los osos.
1: Guillermo, gracias por tus declaraciones.
3: Venga, muy bien.
1: Gracias, buenos días.
3: Hasta luego, adiós.
4: Hello. Víctimas al teléfono.
5: Sí, diga.
4: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
6: Ràdio Z.
7: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
7: No, de Badalona.
8: És la ràdio de Badalona.
4: Són les 12.
9: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
4: Notícies Badalona.
10: Bon dia, Badalona. Els parla Alexis. El Departament de Salut adverteix que observar de forma directa l'eclipsi de demà dimecres comporta riscos molt greus per a la salut visual. Per això recorda que s'han de fer servir ulleres amb filtre solar certificat en tot moment com a mesura de protecció segura. L'exposició directa dels ulls al sol pot causar lesions irreversibles a la retina, com l'aparició de taques al camp visual, visió borrosa o fins i tot pèrdua de visió. A més, la retina no té receptors de dolor i, per tant, que els ulls no facin mal no vol dir que la radiació no hi estigui produint un dany. Per tal de protegir-nos de les radiacions electromagnètiques, s'han d'utilitzar aquestes ulleres homologades durant tot el temps que dura l'eclipsi, no només en la fase total. Es preveu que es distribuiran unes 150.000 ulleres als punts oficials d'observació. També s'ha de tenir especialment cura dels infants i supervisar-ne l'observació en tot moment per assegurar-se que no se les treuen. Els propietaris d'animals domèstics no cal que prenguin mesures especials amb l'eclipsi. Des de la Clínica Veterinària Badalona asseguren que les nostres mascotes no es veuran afectats en el moment de l'ocultació del sol i que el fenomen no té per què incidir en el comportament dels nostres animals. Així ho assegura el veterinari Pere Molero, qui explica que tampoc cal posar-los ulleres de cap mena.
11: Hi ha ulleres de sol per animals, això existeix en el mercat, d'acord? Però bueno, no penso que realment s'hagin de posar orelles de sol als animals per tema de l'eclipsi, no? No penso que els hi afecti de cap manera i, per tant, si el gos està present en el moment de l'eclipsi, doncs tampoc s'hauria de prendre cap mesura en particular.
10: Medi Ambient llança un avís als pescadors que van a les platges de Badalona, que cal recollir tot el material en acabar la jornada. L'alerta arriba després que aquest estiu s'hagin registrat dos incidents al litoral badaloní per hams i fils abandonats. Recordem que des del 15 de maig i fins al 15 de setembre aquesta pràctica recreativa només es pot fer a partir de les 8 del vespre i fins a les 8 del matí. Escoltem Enric Caner, que és cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
12: Els hams, a més, si queden abandonats a la sorra, doncs es queden allà, poden enterrar-se, poden tornar a sortir i pot ser doncs, un estri doncs, molt perillós, no només per persones grans, sinó també per criatures, per nens petits i també per animals, perquè quan a l'hivern els gossos poden passejar per la platja i s'han donat, no és el cas de Badalona, que jo sàpiga, però jo sé que en altres platges del Maresme, per exemple, hi ha hagut casos de mort.
10: En menys d'un mes acaba el termini per sol·licitar els ajuts per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. S'adrecen a famílies d'alumnes amb discapacitat, trastorn greu de la conducta, de la comunicació i el llenguatge, de l'espectre autista o amb altres capacitats. S'hi poden acollir totes aquelles famílies amb infants que aquest 2025 hagin complert els 2 anys, excepte si l'alumne acredita que té una necessitat d'escolarització primerenca i fins a aquells que estiguin cursant batxillerat, FP, entre d'altres cursos. Les persones que compleixin els requisits poden fer el tràmit en línia o es pot demanar cita a les oficines d'Atenció Ciutadana fins al 10 de setembre. I en esports, el Badalona Women ha anunciat el 8è fitxatge per la temporada. Chillere Calú, la jove migcampista de 20 anys, té un perfil defensiu i arriba després d'haver passat les últimes 2 temporades a la Lliga F.
5: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, us ofereix l'estat de les platges.
10: Tenim bandera groga a totes les platges de Badalona. Hi ha marejol, la qualitat de l'aigua és bona, amb una temperatura de 28 graus.
5: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. On compren els professionals. Obramat.
13: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
14: Ningú t'informa com nosaltres.
15: Aunque este programa se inspira en parte en personas y hechos reales, algunos momentos se han modificado con fines únicamente dramáticos y no pretenden reflejar ninguna persona o entidad real.
16: Tony Modulation.
17: Vivo para fastidiar a todos aquellos que afirman que la vida debe ser seria.

0: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
1: この皿が。

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis. La Guàrdia Urbana intensifica les actuacions contra la venda ambulant no autoritzada d'aliments a la ciutat. Ho fa després de rebre queixes de veïns i diverses informacions que apuntaven que s'està donant aquesta pràctica a l'entorn d'algunes grans superfícies comercials. Durant les inspeccions es van trobar productes sense etiquetar i sense les garanties mínimes de conservació ni de manteniment de la cadena de fred. La policia local va tramitar diverses denúncies i es van retirar els aliments per a la seva destrucció, ja que suposaven un risc per a la salut. Des de la Guàrdia Urbana recorden que al comprar aliments s'ha de fer sempre en establiments autoritzats. En menys d'un mes acaba el termini per sol·licitar els ajuts per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. S'adrecen a famílies d'alumnes amb discapacitat, trastorn greu de conducta, de la comunicació i el llenguatge, de l'espectre autista o amb altres capacitats. S'hi poden acollir totes aquelles famílies amb infants que aquest 2025 hagin complert els 2 anys, excepte si l'alumne acredita que té una necessitat d'escolarització primerenca i fins aquells que estiguin cursant batxillerat, FP, entre altres cursos. Els ajuts inclouen per despeses d'ensenyament en centres privats, menjador, transport, residència per alumnat intern, material i programes fora del centre educatiu. Les persones que compleixin els requisits poden fer el tràmit en línia o es pot demanar cita a les oficines d'atenció ciutadana fins al 10 de setembre. El Departament de Salut adverteix que observar de forma directa l'eclipsi de demà dimecres comporta riscos molt greus per a la salut visual. Per això recorda que s'han de fer servir ulleres amb filtre solar certificat en tot moment com a mesura de protecció segura. L'exposició directa dels ulls al sol pot causar lesions irreversibles a la retina, com ara l'aparició de taques al camp visual, visió borrosa o fins i tot pèrdua de visió. A més, la retina no té receptors de dolor i, per tant, que els ulls no facin mal no vol dir que la radiació no hi estigui produint un dany. Per tal de protegir-nos de les radiacions electromagnètiques i de la llum solar, s'han d'utilitzar ulleres homologades durant tot el temps que dura l'eclipsi, no només en la fase de totalitat. Abans de fer-les servir, s'ha de comprovar que estiguin en bon estat i que no presentin ratllades ni cap altre desperfecte. Els propietaris d'animals domèstics no cal que prenguin mesures especials amb l'eclipsi. Des de la Clínica Veterinària Badalona asseguren que les nostres mascotes no es veuran afectades en el moment de l'ocultació del sol i que el fenomen no té per què incidir en el comportament dels nostres animals. Així ho assegura el veterinari Pere Molero, qui explica que tampoc cal posar-los ulleres de cap mena.
4: Hi ha ulleres de sol per animals, això existeix en el mercat, d'acord? Però bueno, no penso que realment s'hagin de posar orelles de sol als animals per tema de l'eclipsi, no? No penso que els hi afecti de cap manera.
3: I l'eclipsi de demà és l'esdeveniment més esperat d'aquest estiu i una manera d'immortalitzar-ho és a través de la fotografia. És per això que la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha preparat tot l'any per aconseguir les millors imatges d'aquest esdeveniment extraordinari que no succeïa a Catalunya des de fa més d'un segle. Per fotografiar aquest fenomen és necessari anar ben equipat. La lent de la càmera ha de protegir-se com els nostres ulls, amb un filtre. De no fer-ho, ens podríem emportar una sorpresa. Escoltem Joan Brió, de la Penya Fotogràfica.
5: Amb eclipsi anteriors, alguna gent descuidada doncs ho ha fet i s'ha trobat el sensor cremant i sortint fum al cap d'uns 30 segons d'estar enfocant el sol. Per tant, podeu imaginar doncs, que això és un problema seriós.
6: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, patrocina la informació esportiva.
3: El Badalona Women ha anunciat el 8è fitxatge per la temporada vinent, Xingere Kalu. La jove migcampista de 20 anys té un perfil defensiu i arriba després d'haver passat les últimes 2 temporades a equips de la Lliga F. Disciplina, treball dur i dedicació. Així s'ha descrit la 8a incorporació del Badalona Women. Kalu, la jove jugadora nigeriana de tan sols 20 anys, arriba per tancar la plantilla de Marc Ballester, que debutarà en competició oficial el pròxim 30 d'agost contra l'Atlètic Club a Lliga F.
7: Benvolgut professional. Sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat, amb estoc sempre disponible i als millors preus. També a Obramat Ponés, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
3: Tenim 30 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
8: Capítulo 2.
0: Vamos.
8: Pues, vamos allá.
9: Vamos allá.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: És dimarts 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijuan.
3: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
0: Atenció, però, perquè els núvols podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
0: Per avui hi ha activats diversos avisos per pluges intenses. Estigueu preparats al Pirineu, Prepirineu, també a l'est, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia, ja registràvem 35 graus. I a aquestes hores, fins primeres hores de la tarda, els valors a les màximes s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixen sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
0: Més coses, 132 morts ja pel terratrèmol a Colòmbia.
3: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: Barcelona continua apostant per la videovigilància.
3: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de final d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
5: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives i incíviques, i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
0: Encara Barcelona sense servei, el tram entre Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils.
3: Les obres s'allargaran fins al 23 i mentrestant hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
0: I Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
3: La temporada arrenca a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
0: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
3: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
0: Esports, Jordi Cervantes. Araujo marxa cedit al Liverpool.
6: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar durant el dia d'avui l'arribada de Rodri.
0: Al control de so, avui la nostra companya Maite López, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i també Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent. Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
7: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent. L'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, la Miel n'ha fet altres de caràcter més general.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
7: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
8: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
7: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
0: Esperant encara de dispositius, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
3: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
0: Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida, Ràdio Carles Serrano.
9: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangraners com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental Cristina Morón ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
10: A Camps d'Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, a les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i poden accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
9: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
0: El compte enrere oficial de l'Eclipsi, us ho dèiem en titular, s'activarà avui mateix a Tarragona.
3: Serà un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la Ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 5:45 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu de l'eclipsi.
0: Doncs anem a la zona zero d'aquest eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas de Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio Joan Baricat.
11: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant.
12: Potser tot sola.
13: I jo el meu home, segurament.
14: O potser els tres, ho veurem.
15: Soparé allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics, la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
16: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
17: És la meva dona, la meva filla i el meu fill. I a la família, sopa a casa, iau.
15: Pues bueno, si puc veure la finca meva, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahir visc que el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure allí.
18: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgo, no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, i entrant a Eslovènia.
16: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para veure.
19: En família, en amics o en solitari.
12: al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
0: I la Fundació Preterres acull de nou aquest estiu el programa de vacances Marxem en Família. Aquest any, un moment destacat de l'estada és la preparació per observar l'esperat eclipsi. Ràdio, al Vendrell, Sílvia Martínez.
19: Un taller sobre l'eclipsi per entendre per què es dona aquest fenomen i saber quines fases veurem aquest dimecres. Es tracta d'una activitat especial aquest dimarts a la Casa de Colònies de Calafell, com bé explica Pere Vives, portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
20: Hem fet com una petita inclusió dins el nostre programa per intentar explicar a les famílies el que és l'eclipsi i la situació que es donarà.
19: Per gaudir del fenomen s'han repartit ulleres especials. Ara només cal buscar aquell racó per fer de l'experiència un moment inoblidable. Ens en parlen l'Oriol, l'Ilia, l'Enric i la Sara. I també la Lupe i en Banyat, que fa anys que venen des del País Basc.
21: Esperem doncs, bueno, que sigui xulo, no? Recordar-ho, perquè on que és únic, doncs que aquell dia recordem, ostres, estàvem allà i ens vam posar en aquell punt i vam viure aquell moment, o sigui que sigui un moment especial amb la meva filla, doncs que ho recordem sempre.
22: Segurament anirem a un joc, igual anem al castell.
23: Una amiga meva ha vingut aquest any per primer cop per veure també l'eclipsi amb la seva família.
24: Nunca he vist un eclipsi i m'estanya bé.
19: Cada any 3.000 persones gaudeixen del programa Marxem en Família. Les que ho facin aquesta setmana afegiran una experiència excepcional.
0: 4 minuts i un quart de 3 i l'Associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riumar, Canal T, Martí Carot.
25: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riumar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
26: Perquè també puguem gaudir de l'eclipsi, perquè el que volem és fer un eclipsi que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I aquest dispositiu lo situarem al Riumar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
25: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
27: Un aparell, que tu te poses aquí uns auriculars, i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
25: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
0: I és que la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM a Ona Fàbrega.
28: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
29: Hi ha tota la part de parcialitat que s'anirà tapant el sol mica en mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
28: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
0: I us ho hem anat dient aquests últims dies i ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
30: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
31: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
30: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
0: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El Servei Meteorològic preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment al sud.
1: Durant la tarda circularan bandes de núvols als procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat serà bona.
2: Notícies en xarxa.
0: En punt un quart de tres, eclipsi a banda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 132 morts, segons el darrer balanç oficial.
1: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
1: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
0: I us ho dèiem en títols, l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
1: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant.
0: La capital catalana hi ha ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
4: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
3: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
4: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
3: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
0: I encara a Barcelona, el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
1: Les obres s'allargaran fins al 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bonanova, les Tres Torres i Sarrià.
0: I a Tarragona el port podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. A Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
6: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obre, bueno, pues, evident, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també d'experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
5: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
0: 11 minuts i dos quarts de tres. I Olesa de Montserrat supera el 60% de recollida selectiva amb els primers resultats del nou model de gestió dels residus. Olesa, Ràdio, Adrià Carreras.
7: Tal i com apunten les dades, la recollida selectiva ha passat del 36% registrat abans de la implantació del nou sistema al 57,7% durant el mes de maig i al 60,1% al juny. Paral·lelament, la quantitat de residus disposats a la fracció de resta s'ha reduït un 14,5%, mentre que la recollida d'orgànica ha augmentat un 9,5%. Per tant, la disminució del 14,5% d'aquesta fracció pot traduir-se en un estalvi important per a les finances municipals. L'Ajuntament calcula que si aquesta tendència es consolida, la reducció dels costos de tractament podria situar

0: quarts al voltant dels 200.000 euros anuals, comptant que l'any passat la gestió de la fracció de resta va suposar una despesa aproximada de 800.000 euros. El desplegament del nou model encara no ha finalitzat completament. Per aquest motiu, les dades actuals s'han d'interpretar com una primera fotografia de l'evolució del servei.
1: I moment ara per la cultura. I per començar, 10 minuts i dos quarts de 3, per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany, recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada d'havaneres i s'amplien els dies de barraques. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
2: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Maravella i la Salvatana, una cantada de havaneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
3: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem dues orquestres que seran la Salvatana i la Maravella.
2: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora, com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazoo, i enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
1: I Sant Vicenç dels Horts premiarà novament els millors versos en llengua catalana. Serà motiu de l'11a edició del Premi de Poesia Narcís Lunes i Boloix. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
4: La convocatòria del Premi Narcís Lunes i Boloix s'ha obert a l'agost i les obres es poden presentar fins al 29 d'octubre, ja sigui en la categoria de poemari o de poema individual. En la primera dècada de trajectòria, el guardó ha reconegut poetes d'arreu de Catalunya, com Jordi Cervera Nogués, Israel Clara López o Sonia Moya Villanueva. El certamen adult completa una llarga trajectòria de promoció de les lletres catalanes entre infants i joves, amb 40 edicions del premi adreçades a aquest públic.
1: I arribarem als esports amb música.

0: dues propostes ben diferents. Per començar, els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
1: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts del Festival Jardins de Terramar.
0: I a la Costa Brava, Rosario actuarà avui a Cap Roig.
1: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.

0: Doncs amb la veu de Rosario, 7 minuts i 2 quarts de 3, arribem als esports. Esports que ens porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araújo marxa cedit al Liverpool.
1: Bon dia, Jordi, i ho farà fins a final de temporada, fins a l'estiu del 2027, un nou moviment estival del conjunt blaugrana. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
2: Creo que un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos y bueno, un mensaje a la afición es agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
1: Amb aquesta carpeta tanca, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri, mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que ja en suma 8.000 socis. Pel que fa als equips catalans a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chingiere, procedent del Llevant. La migcentre defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
3: When I got the information that I'll...
4: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
3: And this season is going to be better. And before coming, I've...
4: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
3: To achieve my goals.
1: Ara en vol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer la part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
5: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
6: Des de que jo soc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no... Soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
1: I notícia d'aquest mateix, Jordi, a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Marta Mitjans s'ha classificat per a les semifinals dels 800 metres fent el rècord de Catalunya. L'atleta aranyenca s'estrena a l'europeu d'atletisme de Birmingham obtenint la seva millor marca personal.
0: Bones notícies, doncs, des dels europeus. Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2014. Nimfa dorment.
4: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
1: Glòria Fontova.
5: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per a espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Molt bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
6: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona, també a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
8: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
6: És dimarts, 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan.
9: Serà en un acte que es farà al parc de l'amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 5:45 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
6: Molt pendents estem dels núvols, que podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
9: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
6: Per avui, activats diversos avisos per pluges intenses al Pirineu, al Prepirineu, també a l'est de Catalunya, abans d'una nova calorada. A partir de demà, previsió del temps, Marc Jaureguizar.
10: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia ja registràvem 35 graus i aquestes hores fins primeres hores de la tarda els valors a les màximes s'enfilaran sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida, amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, des de l'Alt Urgell, perquè aquí els rugets inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
6: Més coses, ja són 169 els morts pel terratrèmol a Colòmbia.
9: Segons el darrer balanç oficial del el nombre de ferits arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
6: I Barcelona continua apostant per la videovigilància.
9: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de finals d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
11: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
6: Encara Barcelona sense servei des d'avui al tram entre Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils.
9: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'aquest mateix mes i mentrestant hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
6: De Barcelona a Tarragona, que podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
9: La temporada va arrencar a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
6: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
9: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats, es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
6: Esports, Jordi Cervantes, Araujo marxa cedit al Liverpool.
12: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar en les pròximes hores l'arribada de Rodri.
6: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, Artau Bellavista, Montseuguet i Albert Güell, passen 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: És la nostra portada d'aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
8: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
13: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent, l'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, Lamiel n'ha fet altres de caràcter més general.
8: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
13: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
14: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
13: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
6: Doncs encara parlant de seguretat i també de mobilitat, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
9: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
6: I Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
15: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangraners com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental, Cristina Morón, ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
16: A Camps d'Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i poden accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
15: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
6: I el compte enrere oficial de l'Eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona.
9: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu d'aquest eclipsi.
6: Doncs anem a la zona zero, podríem dir, de l'eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas del Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio, Joan Bericat.
17: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
18: Potser tot sola. I jo, l'home, a més, segurament. O potser els tres, ho veurem.
19: Soparet allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics i la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
18: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
20: I la mona, i ma filla i amb un fill. I la família, sopa a casa, iau.
19: Pues bueno, si puc veure la finca meva, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
21: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgoneta no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, i entrant a Eslovènia.
18: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para voreu.
22: En família, en amics o en solitari. Al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
6: Poc de 5 minuts i arribem a 3:15 de la tarda i l'associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riu Mar, canal T Martí Carot.
23: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riu Mar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
24: Perquè també puguen gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riu Mar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
23: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
25: Un aparell, que tu te poses aquí uns auriculars, i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
23: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
6: I la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM Ona Fàbrega.
26: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
27: Hi ha tota la part de parcialitat que s'anirà tapant el sol mica a mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
26: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
6: Doncs aquest dimecres, dia 12 d'agost, arribarà un moment molt esperat pels astrònoms que han estudiat durant anys quin serà el millor lloc per veure l'eclipsi solar, segons el que els és més convenient pels seus interessos i desplaçar-se en previsió. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
0: Mercia de Campos, un poble de menys de 50 habitants a prop de València, és el punt de trobada europeu d'astrònoms amb telescopis i també un campament científic internacional per a aquest eclipsi. Qui s'hi ha desplaçat ha sigut Jordi Lopesinos, astrònom i autor de Manual d'Observació d'Eclipsis de Sol. El mataroní fotografiarà l'eclipsi, una tasca complexa juntament amb aficionats arreu del món, en un camp científic en què també s'aprofitarà l'esdeveniment del 12 d'agost per fer-hi experiments en un emplaçament espectacular, segons ha explicat a Mataró Ràdio.
1: Tenim un cel que des de dins del poble es veu la Via Làctia. És espectacular. Som uns 200 participants, 60-70 telescopis que hi van. Són molts que són astrofotògrafs. I fan, jo també faré, amb fotografies de cel profundes.
0: Després de l'eclipsi, Lopesinos posarà ja a la vista el següent fenomen astronòmic amb aquestes característiques. I és que el 2 d'agost del 2027 es desplaçarà fins a Andalusia per seguir el segon dels tres eclipsis que hi ha a la península Ibèrica en els propers dos anys.
6: Dos minuts i en punt, 3:45 de la tarda, us ho hem anat dient aquests últims dies, ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
2: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
4: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula, i també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
2: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
6: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment justament al sud.
5: Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que a la resta del país la visibilitat serà bona.
3: Notícies en xarxa.
6: Doncs eclipsi a banda, en punt 3:45 de la tarda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar a Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial.
5: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
6: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicent Sens i Vives, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
5: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local, i l'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
6: I us ho destacam en titulars. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
5: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on se'n estan posant.
6: A la capital catalana n'hi ha ara mateix 186 de càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
8: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
7: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
8: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
7: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
10: Doncs encara a la ciutat de Barcelona el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
11: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, la Bona Nova, les Tres Torres i Sarrià.
10: I el port de Tarragona podria acollir i creuers a l'hivern per primer cop. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
13: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obre, bueno, pues, evident, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
12: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
10: 11 minuts i arribem a les 3 i el Departament de Territori ha licitat per un import de prop de 8,9 milions d'euros les obres per a la pacificació de la Nacional 2 i la creació d'un carril bici al seu pas per Mataró. Es preveu que les obres comencin aquest hivern i tinguin una durada d'un any i mig.
11: L'actuació s'emmarca en el desplegament del conveni Maresme per a transformar la mobilitat al corredor de la N2 i la C32, que convertirà la carretera en un eix cívic per afavorir la seguretat i la mobilitat local.
10: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dilluns a la nit al carrer del riu Túria del Prat del Llobregat. S'han localitzat 32 baines i 5 cartutxos a la via pública.
11: Segons han explicat fonts policials, no hi ha constància de cap persona ferida ni s'ha fet cap detenció. La policia investiga si els fets estan relacionats amb un incident registrat hores abans a la plaça de l'Amistat, on un testimoni també havia alertat d'haver vist a la plaça de

0: L'inici de la Festa Major.
1: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem dues orquestres que seran la Salvatana i la Meravella.
0: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora, com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazú. I enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
2: I ens hi trobarà Tiana, que acull fins diumenge el 82è Congrés Internacional de Joves Esperantistes, una trobada que reuneix prop de 300 participants que parlen Esperanto, Mataró, Ràdio Judit Vallès.
3: Esperantistes d'arreu del món s'han reunit a Catalunya aquesta setmana en una trobada que se celebra cada any en un punt diferent del món. Enguany la secció catalana ha sigut l'anfitriona, escollint Tiana com a bressol de l'esperantisme durant uns dies, un entorn tranquil i aïllat, alhora proper als principals punts d'interès de l'àrea metropolitana. L'Adam Silka ha vingut des de Polònia, va aprendre esperanto fa 7 anys, el que també li ha donat peu a aprendre el català.
4: Catalunya sempre ha sigut un espai molt ple d'esperantistes, és la meva quarta quedada esperantista a Catalunya i crec que l'especial que té aquest espai és que hi ha molta gent que encara ve el moviment esperantista com un moviment polític i les lluites d'aquest moviment estan una mica barrejades amb les lluites lingüístiques que té la gent de Catalunya, d'aquí mateix.
3: Durant aquests dies, tant l'Adam com la resta de participants assistiran a conferències i faran excursions per descobrir el patrimoni català. Aquest any amb Gaudí com a protagonista, coincidint amb el centenari de la seva mort i també amb l'observació de l'eclipsi total de sol, un dels punts forts de la programació.
2: I arribarem als esports amb dues propostes musicals. Els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges. D'una sola cosa pots estar segur. La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al Festival Jardins de Terramar. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? I a la Costa Brava, en Rosario serà la protagonista a Caproig. La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell. ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? Doncs amb la veu de Rosario arribem als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araujo marxa cedit al Liverpool.
5: Bon dia, Jordi. I ho farà per una temporada. Per tant, tornarà a l'estiu del 2027. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
6: Porque un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos. Y bueno, un mensaje a la afición y agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
5: Amb aquesta carpeta tancada, l'entitat culé espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga aquest pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que suma 8.000 socis. Pel que fa als fitxatges pels equips catalans de la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chinyere, procedent del Llevant. La migcentra defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
7: When I got the information that I'll...
8: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
7: And this season is going to be better. And before coming, I've...
8: Abans de venir m'he posat un objectiu.

0: actiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
1: To achieve my goals.
2: En handbol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
3: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible, i si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
4: Des de que jo soc entrenador del Barça, hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
2: I els europeus de natació de París, Nil Cadavall, Irene Círcoles, Ivan Martínez i Laura Cabanes disputaran la final del 4%.
5: Gràcies, Jordi, per l'última dels esports. 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, el dia de l'eclipsi. Bona tarda.
6: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dimarts 11 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. Les ulleres per veure l'eclipsi s'esgoten a Badalona a un dia per l'observació del fenomen. Són molts els establiments i quioscos que ja no disposen d'unes ulleres que són element indispensable per veure l'eclipsi de demà amb seguretat. Hem sortit al carrer per preguntar com s'ha organitzat la ciutadania i com viuran entre ells també. Hem trobat algú que no en farà cap seguiment d'aquest fenomen. A la botiga de vista òptica del Passeig de la Salut fa dies que ja han venut totes les ulleres per veure l'eclipsi. A mesura que creixia la demanda n'han anat demanant més. Però tot i així, ha estat impossible cobrir la demanda. Ens ho explica l'optometrista Elisabet Vela.
4: Nosaltres fa cosa de mes i pico que estem venent ulleres. Al principi era mica en mica, cada vegada més, i ja dilluns ens van enviar de magatzem les últimes, i en un dia van vendre les 15 ulleres que ens van enviar. I ahir va ser com 50 persones trucades per telèfon, whatsapps, en persona...
3: Des de Badalona no es podrà veure com la lluna tapa totalment el sol, només es podrà veure de forma parcial. A més, a l'hora de l'eclipsi, el sol estarà molt baix i per això cal mirar molt bé el lloc on veure'l per evitar que ens bloquegi la visió, la serralada de Marina o un edifici. 700 agents dels Mossos d'Esquadra vetllaran per la seguretat i la mobilitat la tarda de demà, coincidint amb l'eclipsi. El Servei Català del Trànsit preveu molta mobilitat cap a Ponent i el sud de Catalunya, on el fenomen serà total. Tot i això, es preveu que un 60% de les persones que es desplacin per veure l'eclipsi sigui de zones més properes. 180 agents seran al llarg de l'AP7 i l'A2 per controlar el trànsit. Escoltem Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit.
5: En aquesta P7, en les zones on es pot veure l'eclipsi, serem molt insistents fent passades, tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles, perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7.
3: I en esports, el Badalona Women ha anunciat el 8è fitxatge per la temporada vinent. Chinyere Kalu, la jove migcampista de 20 anys, té un perfil defensiu i arriba després d'haver passat les últimes dues temporades a equips de la Lliga EFA. Demà tindrem una jornada assolellada a Badalona, sense núvols que dificultin veure l'eclipsi. Tindrem temperatures mínimes de 26 graus i màximes de 29.
2: Infopodcast Badalona.
6: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
7: Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Ruta 66.
9: Puntuals com cada setmana arriba la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country. Avui us portem el primer especial monogràfic dedicat a les versions. Ja sabeu que cada setmana tenim un petit espai dedicat a aquestes cançons, els anomenats covers. Anem a escoltar composicions molt conegudes, però abans de començar amb la primera, t'envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Ara sí, vinga, comencem!

White Room és una cançó original de l'any 68 del trio Cream, on Eric Clapton militava com a guitarrista. I aquesta versió pertany al exguitarrista dels Kiss, Ace Frehley. Tot seguit, una del 71 de la banda Faces, on en aquell moment el vocalista era Rod Stewart. El cover està a càrrec dels Deep Flipper. Parlem del tema titulat Stay With Me.

Maniac, cançó dels anys 80 de Michael Zambello, que formava part de la banda sonora de Flashdance. La que hem escoltat és l'interpretació de la banda alemanya de metal Avantasia. I ara dos grups històrics. Motorhead, del desaparegut Lemmy Kilmister, versionant una de punk rock dels Sex Pistols, la coneguda God Save the Queen.

Rainbow in the Dark, el vocalista noruec John Lande, amb un tribut al desaparegut Ronnie James Dio amb una cançó de l'any 83. Anem per un altre cover, en aquest cas ens anem a Finlàndia, amb els Him. L'any 96 ells van interpretar una popular composició del californià Chris Isaak. Anem a escoltar Wicked Game.

continuem amb una veu més del metal. Ara és el torn del vocalista americà Joel Lynn Turner, un dels grans que va formar part de històriques bandes com els Deep Purple i Rainbow. Ara fa 10 anys va editar un disc de covers. Jo he triat aquesta del Supertramp, del 74, Bloody Well Right.

Yeah. I Hear You Knocking, cançó de l'any 55 que Dave Edmunds va popularitzar. Ara fa 7 anys que Bryan Adams la va versionar i incloure en el seu disc Shine a Light. Vinga, anem per una de Michael Field del 83, Moonlight Shadow. Richie Blackmore i la seva dona Candience van fer aquesta interpretació amb un toc de folk medieval. Anem a escoltar-la.

Gentle on My Mind és un clàssic country de l'any 67 de Glen Campbell. Aquest cover pertany a tres germans anomenats The Van Perry. La van editar el 2014. I ara el mateix Glen Campbell, l'any 2011, va editar un disc de versions, on destaca una composició del 2008 del britànic Teddy Thompson, la que porta per títol In My Arms.

cançó original del 94 de la banda de rock Nine Inch Nails, que el gran Johnny Cash la va convertir en una balada acústica l'any 2002. Fins aquí la ruta 66 d'avui, dedicat a les versions. Cançons molt conegudes de grans artistes, interpretades per altres grans artistes. Anem per l'última. L'any 68, Elvis va gravar Suspicious Mind. I el 92, el cantant country, Dwight Yoakam, va fer un cover. Amb aquesta, tanquem la paradeta. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu de Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis O. Les ulleres per veure l'eclipsi s'esgoten a Badalona a un dia per l'observació del fenomen. Són molts els establiments i quioscos que ja no disposen d'unes ulleres que són element indispensable per veure l'eclipsi de demà. Hem sortit al carrer per preguntar com s'ha organitzat la ciutadania i com el viuran. Entre ells també hem trobat alguns que no en faran cap seguiment. A la botiga de vista òptica del Passeig de la Salut fa dies que ja han venut totes les ulleres per veure l'eclipsi. A mesura que creixi a la demanda, n'han anat demanant més, però tot i així ha estat impossible cobrir la demanda. Ho explica l'optometrista Elisabet Vela.
4: Nosaltres fa cosa de mes i pico que estem venent ulleres. Al principi era mica en mica, cada vegada més, i ja dilluns ens van enviar de magatzem les últimes, i en un dia van vendre les 15 ulleres que ens van enviar. I ahir va ser com 50 persones trucades per telèfon, whatsapps, en persona...
3: En els preparatius trobem de tot, des de qui fa setmanes que ja tenen les ulleres comprades i el lloc òptim ja estudiat i comprovat, i els que improvisaran, o els que encara no ho podran mirar perquè estan treballant. Escoltem alguns ciutadans amb qui hem parlat.
5: Me gustaría verlo porque yo ya no lo voy a ver nunca más con la edad que tengo, pero bueno, lo veremos por la tele tranquilo y hasta ya somos mayores.
6: No es que no me interese, es que de verdad tengo también un poquito delicado y no tengo tiempo tampoco para esto.
7: No había mirado a ver de pujar Montjuïc, però com que no puc anar perquè em toca treballar, doncs mirarem a veure si des del treball ja se'ls veu alguna cosa.
3: El Departament de Salut adverteix que observar de forma directa l'eclipsi de demà comporta riscos molt greus per a la salut visual. Per això recorda que s'ha de fer servir les ulleres amb filtre solar certificat en tot moment com a mesura de protecció segura. L'exposició directa dels ulls al sol pot causar lesions irreversibles a la retina, com ara l'aparició de taques al camp visual, visió borrosa o fins i tot pèrdua de visió. A més, la retina no té receptors de dolor i, per tant, que els ulls no facin mal no vol dir que la radiació no hi estigui produint un dany. 700 agents dels Mossos d'Esquadra vetllaran per la seguretat i la mobilitat la tarda de demà, coincidint amb l'eclipsi. El Servei Català de Trànsit preveu molta mobilitat cap a Ponent i el sud de Catalunya, on el fenomen serà total. Tot i això, es preveu que un 60% de les persones que es desplacin per veure l'eclipsi sigui de zones més properes. 180 agents seran al llarg de l'AP7 i l'A2 per controlar el trànsit. Escoltem a Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català del Trànsit.
8: En aquesta AP7, en la zona on es pot veure l'eclipsi, serem molt insistents fent passades tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
3: Més notícies. La Guàrdia Urbana intensifica les actuacions contra la venda ambulant no autoritzada d'aliments a la ciutat. Ho fa després de rebre queixes de veïns i diverses informacions que apuntaven que s'està donant aquesta pràctica a l'entorn d'algunes grans superfícies comercials. Durant les inspeccions es van trobar productes sense etiquetar i sense les garanties mínimes de conservació ni de manteniment de la cadena de fred. La policia local va tramitar diverses denúncies i va retirar els aliments per a la seva destrucció. El Badalona Women ha anunciat el 8è fitxatge per la temporada vinent. Chingere Kalu, la jove migcampista de 20 anys d'un perfil defensiu i arriba després d'haver passat les últimes dues temporades a equips de la Lliga F.
9: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
10: D'un estiu mercat, viuràs.
11: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances emès aquest matí.

0: la seva manera de cantar, no només la veu, sinó també la manera com canta, la tonalitat, no? Aquesta cadència de les frases, tal com les deixa anar, delaten a Morrissey, el que hi va ser en el seu temps, el líder de la mítica banda britànica de Smiths, doncs després en solitari, després ja fa molt de temps, amb cançons i col·laboracions tan mítiques com el Let Me Kiss You, que va fer amb la filla de Nancy Sinatra, vaja, amb la filla de Frank Sinatra, entre moltes d'altres, eh? Doncs mira, corria l'any 2004 i ara que m'he fixo en la data, déu-n'hi-do, el temps que ha passat, i Morrissey treia un altre dels àlbums en solitari, dels darrers que ha tret, el 2004, ha plogut, però vaja, que és dels més recents, i ens treia aquest senzill, l'àlbum es deia You Are the Query, i el senzill que estem escoltant és First of the Gang to Die, i ara us explico el perquè de començar l'Obert per Vacances amb aquest tema. Doncs res, que avui parlem de colles de festa major, de colles d'amics, de colles de família també, de colles que us ajuntareu o no per anar a veure l'eclipsi, dic o no, perquè també hi ha qui prefereix veure-la aquesta demà a la nit, vaja, demà al vespre, de forma solitària, que també és una opció molt, molt xula, una mena d'auto-homenatge o més en petit comitè. Però avui la pregunta del dia és això sobre la vostra colla, ja sigui de festa major o amb qui heu triat anar a veure l'eclipsi. I justament aquesta cançó, First of the Gang to Die, ens explica, no està basat en fets reals en principi, sinó que bé, està composada de ficció, diguem-ho així, però Morrissey explica la història d'un tal Hector que representa que seria el líder d'una banda d'aquestes llatines violentes i que, doncs, explica tota la història de la banda, no? Pues, com ell va entrar a presó, com l'altre va morir, no? Per això el First of the Gang to Die, no? I això ja està. Simplement deia Morrissey que volia fer com una mena de clocada d'ull o bé, de referència amb aquells fans llatins que sembla que doncs, tots tematitzats, no? Com si formessin part d'un clan i d'una banda, l'anaven regularment a veure als concerts i volia que també se sentissin inclosos, explica ell, dintre de les seves lletres i les seves cançons i la seva música. Doncs vinga, avui amb els Smiths, però amb aquest trosset dels Smiths, que de fet és el Morrissey, hem començat el programa. Però ja sabeu que l'Obert per Vacances comença sempre també saludant a l'Aina Barbany de Cardedeu. Bé, aquests dies, perquè l'Aina està a punt de vacances, que avui ens va marxant tothom. Aina, bon dia.
1: Bon dia,
0: et quedes,
1: Núria.
0: Tu encara et quedes uns dies, no?
1: Encara em quedo. Jo sí. Fins divendres estaré aquí a tope.
0: Bueno, com si fossin molts dies. Aina, que... Fins divendres sí, no. A mil. Ara, després, la.
1: Comença a comptar enrere ja, realment, eh?
0: Sí. Ja estàs sí. Com més allà que aquí, no? Una mica?
1: Sí, però he de dir que quan acabi la feina i agafi vacances, mm-hmm. Seguiré estant connectada i enviaré àudios.
0: Doncs mira, t'he de dir que no ho has de fer, això. No ho has de fer. Te n'has d'anar de vacances. No ho has de fer.
1: Sí, tornaràs... Però bueno, al final és com que sí. Es queda una part de mi aquí, no?
0: I... Sí, és que clar, si marxes poquet temps, tampoc acabes de marxar del tot. Això també
1: clar.
0: Passa, no?
1: Sí, però bueno, s'aprofitarà.
0: Qui marxa també és la Marina, si avui heu repassat el nostre sí. Insta, no? Li he dit, Marina, home, almenys fes el sumari, ja que estaràs tota una setmana.
1: Home, llarga, i tant.
0: Sense dir res, que et vegin la cara. I així també aneu coneixent part de l'equip de l'Obert per Vacances.
1: És important,
0: sí,
1: també.
0: Sí, doncs la Marina que se'ns en va de vacances i no res, nosaltres que estem a les portes d'un dia molt especial. Però doncs... anem a pams. Què preguntem avui, Aina?
1: Doncs mireu, avui se centrarà el tema en les colles de festa major o de cultura popular, ¿vale? Perquè al final les colles són una part molt important del teixit cultural dels municipis, no? I n'hi ha de tota mena, de colles de diables, de castellers, sí. Geganters, grallers, de molts tipus, i cadascuna té les seves tradicions, els seus rituals i aquella activitat que espera amb més ganes, no? Que arribi cada any. I per alguns la festa major comença quan arriba el primer acte de la colla i per d'altres, per exemple, doncs, quan toca posar-se la samarreta i sortir al carrer. En tot cas, avui preguntem això, quina és la millor colla de festa major o de cultura popular per vosaltres? Inclús també ens podeu explicar què significa per vosaltres, perquè hi ha gent que ho viu molt intensament molt. I també volem saber doncs, a aquestes persones com ho viviu i que ens ho expliqueu, no? I també, com que ja s'acosta l'eclipsi, volem doncs, també centrar-ho una mica en això, és a dir, en el cas de Cardedeu, ahir us comentava, ens coincideix el pregó de la festa major amb l'eclipsi. Llavors, totes aquestes colles que esperen la festa major amb moltes ganes, però a la vegada hi ha l'eclipsi, com ho faran? No? Doncs també ens ho podeu explicar.
0: Molt bé, veurem samarretes, no? Jo m'imagino gent que anirà, no?, avetllada amb la samarreta. O sigui, segur. Combinant el que és ja la festa i l'eclipsi, una festa total. Segur. Molt bé. Doncs vinga, fins a les 11 teniu temps d'enviar missatges, però sí que és veritat que quan tenim més temps per recollir-los i donar-los sortides a les 10, per tant, aquesta primera hora ha de bullir la intensitat del WhatsApp i
1: d'Instagram.
0: Molt bé.
1: Així, estarem esperant.
0: Aina, moltes, moltes gràcies. Una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, és que avui és dimarts, és dia 11 d'agost, i estem a les portes d'un dia històric, home, no a nivell mundial, perquè d'eclipsis, i ho recordem, n'hi ha hagut, i n'hi ha moltíssims al llarg de la història, però sí que aquest té la particularitat de que fa, crec que 121 anys, us ho dic de memòria, si no són 121, són 125, doncs que no es veia d'aquesta manera, amb aquesta totalitat aquí a Catalunya. Per tant, no és un fenomen que sigui extraordinari pel cel, però sí per nosaltres. I ho és tant, que mira, com que ens ha pillat treballant, hem dit, calla, que la farem grossa, anem a fer un programa especial. Programa especial que ja va començar més o menys ahir, que avui s'intensifica i que demà arribarà al seu zenit total. Què passarà avui a l'Obert per Vacances? Doncs mireu que sabrem ja, donarem informació d'aquella que diem de radioservei, perquè ens podem emocionar amb l'eclipsi, però també hem de tenir el cap fred, perquè l'eclipsi de demà, aquest fenomen, com qualsevol altra cosa especial que passa, representa i implica mobilitat, implica, doncs això, la mobilització de moltes persones. Sabrem quins dispositius de seguretat i de mobilitat han organitzat a Terres de l'Ebre i també a Lleida. Dos dels punts claus, arribada i tornada, no? I també punts claus pel que fa a espais on que hauran d'acollir molta més gent de la que és habitual i, per tant, risc d'incendi i tot això, sí? Terres de Lleida i Terres de l'Ebre, de fet, avui seran protagonistes i us donarem informació, si és que heu de veure l'eclipsi des d'allà, de com arribar-hi i a quines mesures de seguretat heu de tenir en compte. Us parlarem d'un projecte de salut molt interessant aplicat a l'eclipsi. Es diu Projecte Solaris. La convoca l'Hospital de la Vall d'Hebron i consisteix en que, si voleu, com a voluntaris, i només us heu de descarregar una aplicació, em sembla, o apuntar-vos a una web, us voldrien mesurar les constants vitals en el moment de l'eclipsi per saber quin efecte té sobre el cos humà, quin efecte té el moment en què la Lluna tapi el Sol. És molt fàcil participar-hi i d'això en pot sortir un estudi de recerca molt interessant. Atenció, perquè quan parlem del tema del dia o del reportatge del tema del dia, avui ens aportaran un tema molt curiós que té a veure amb això dels grups, de les bandes que dèiem abans, de les colles. Sabeu allò que passa quan anem en colla, de que si la colla fa alguna cosa nosaltres també ho hem de fer, i que si queden per fer, doncs això, per anar a algun lloc, nosaltres també, ostres, encara que no ens vagi bé, ens hi hem d'apuntar? Doncs bé, això, com tota la vida últimament, té una etiqueta, es diu FOMO, que és una mica, vindria a ser la por a perdre's alguna cosa, i és aquest, no?, aquest impuls que fa que encara que no en tinguem massa ganes o que no es vingui de gust, doncs ho hem de fer, perquè si tothom ho fa, jo també hi he de ser. I una mica de FOMO en relació a no perdre's l'eclipsi, doncs també es podria explicar d'aquesta manera. Tenim FOMO, tenim JOMO, que seria el contrari totalment, que són les ganes de no seguir la corrent a ningú i anar a la teva bola. Doncs tot això ens ho explicaran una mica en detall, i el per què i d'on surt la paraula i tot plegat, als companys de Ràdio Ciutat de Valls en un reportatge molt xulo. Estic fent un sumari una mica llarg, en soc conscient. Però bé, encara hi ha més coses, no us ho perdeu, perquè també, ni que no sigui un dels punts centrals o potser més evidents per veure l'eclipsi, al Maresme també serà zona on es podrà veure dintre de Barcelona, doncs el Maresme encara rascarà bona part d'aquesta totalitat d'eclipsi. En parlarem, doncs, amb el company Manel Ferrer, la connexió, com es viurà l'eclipsi a Premià i al Maresme en general. Però sí que un dels punts brutals en què ja han començat a fer activitats des de la, vaja, relacionades amb l'eclipsi és Prades. A les muntanyes de Prades hi ha una associació astronòmica, hi ha un observatori, hi ha molta gent que el té com a referència pel que fa al tema astronòmic, i cap allà se n'ha anat el nostre company Pep Sunyer, que a la mínima que pot tirar cap a la muntanya agafa la moto i se n'hi va. A Prades ja fa dies que estan de festival, l'estan muntant grossa amb actes festius, però molt, molt divulgatius sobre astronomia, i nosaltres, l'Obert per Vacances, hi hem volgut ser. Connectarem en directe amb Prades. encara tancarem, mira, sense acabar la sintonia tan llarg que estem fent avui al sumari, encara tancarem amb un reportatge molt interessant i xulo que ens hem preparat des de Ràdio Rubí parlant sobre com s'han reflectit els eclipsis al llarg de la història de la literatura. Sí, un guió una mica llarg, un sumari una mica llarg, per un programa que es preveu molt intens i que hem d'anar per feina ja. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Primera parada Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat gironina ens comença parlant de que els Consells Comarcals, municipis i les entitats ecologistes i agràries demanen retirar el Pla Ter, una moratòria de projectes també.
3: Sí, la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, juntament amb els Consells Comarcals del Pla de l'Estany i el Solsonès, diversos ajuntaments i entitats ecologistes i agràries han reclamat retirar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables de Catalunya i també una moratòria de projectes. Una de les membres de la xarxa, Montserrat Cubaró, ha reivindicat una planificació ben feta que estigui aprovada i consensuada amb la ciutadania.
4: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania. Per tant, són dos elements bàsics. Començar a fer la feina ben feta i mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin a on no convé.
3: D'altra banda, Cubaró ha dit que les 12.143 al·legacions recollides pel govern no corresponen amb els seus registres. Ha assegurat que el nombre és altíssim i ha assenyalat que és el projecte normatiu que més n'ha rebut de la història de la Generalitat.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal. Mor un home de 83 anys de nacionalitat francesa, ofegat a la platja Nova de Roses.
3: Segons va informar Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir a 11:45 del matí, en el qual deia que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Es tracta de la 18a víctima mortal a les platges catalanes des del 15 de juny, el dia de l'inici oficial de la campanya de bany.
0: Pau, si et sembla, deixem-ho de moment aquí. A propera connexió demà al matí. Tot a punt per l'eclipsi, Pau?
3: I tant, clar que sí. Fins demà.
0: Fins demà, Pau. Des de Girona FM, val a dir que Girona és un dels punts on possiblement, vaja, no arriba a la totalitat l'eclipsi, ho tenen més difícil pel que fa a la visió, però també ens podran aportar força contingut i informació de com ho viuran des d'allí o si marxaran de la ciutat o no. Cap a Terres Barcelonines, a Cugat Ràdio, Tina Forès, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, també un parell de notícies. Avui anem malament de temps.
5: Comencem... Vinga, va.
0: Vinga, comencem explicant que el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, l'Albert Batlle, diu que la ciutat està molt poc videovigilada. Confia arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027.
5: Sí, actualment Barcelona en disposa d'unes 186, comptant les que ja hi ha a la plaça de Catalunya, 14, i al front marítim, 12. El tinent defensa que la videovigilància és un element de dissuasió de delictes i ha especificat els criteris que tindran en compte a l'hora de col·locar-les a l'espai públic.
6: La col·locació de les videocàmeres és un element bàsic de millora de la ciutat. I pensem en molts espais on tenen que ser-hi, espais de gran concentració de persones, espais de concentració de l'activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats com a espais per l'activitat terrorista. Els tres elements, el terrorisme, la massificació i l'activitat delictiva.
5: Batlle també ha parlat d'altres elements de seguretat, com els detectors de metalls per trobar armes blanques, i considera que el cos de la Guàrdia Urbana ja en té suficients. També dona per fet que acabarà dotant el cos de pistoles elèctriques, tal com ja tenen els Mossos i altres policies locals.
0: I en clau ecologista us diem que un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de peixos, això al riu Ripoll, a Sabadell.
5: Sí, segons han detallat fons municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector. A hores d'ara, l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament.
0: Mira, volia fer via, però és que la tercera notícia és molt xula.
5: Ja sé que t'agrada.
0: Tina, obre Vic a Vic un espai museïtzat que mostra com eren els comerços de la ciutat als anys 60.
5: Sí, es tracta d'un museu privat impulsat per l'Isabel Cuixeres que porta per nom Vic d'ahir, Museu de Botigues Antigues, i que està ubicat al centre històric. Cuixeres va visitar fa uns quants anys les botigues Museu de Sales al Pallars Jussà i va pensar que allò podia funcionar a Vic. A partir d'ara va començar a recopilar objectes i materials que li han servit per recrear, entre d'altres, un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures de l'època. De moment, el museu fa visites en hores convingudes. L'objectiu d'Isabel Cuixeres és que el visitant s'endinsi en l'experiència que proposa, fent-ho recordar com es vivia als anys 60 els qui van formar part d'aquella època i donar-ho a conèixer aquells més joves que no ho van arribar a experimentar. És una altra manera de veure com evoluciona la nostra societat al llarg dels anys.
0: Tira Forés des de Cugat, moltíssimes gràcies, companya.
5: Gràcies, que vagi bé.
0: A tope per demà, vinga. De fet, això que ens explicava la Tina d'una, en aquest cas un museu, però sí que un poble museïtzat, com als anys 60, com antigament, això ja ho tenen, és algun poble de Lleida, no em feu dir el nom, recordo que era visitable en aquest sentit, potser l'Arnau Vilà, de Munt se'n recorda. Arnau, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Et sona això que dic o no?
7: Ara no et sabria dir
0: Tranqui.
7: Un nom en concret.
0: Busco internet.
7: Perfecte.
0: En tot cas, mira, comencem amb les notícies de les Terres de Ponent. Ens expliqueu que els ajuntaments de la Granja d'Escarp, de Serós i Almatret, al Segrià Sud, han acordat restringir des d'avui l'accés a peu i en vehicle a diverses zones sensibles. Tot plegat forma part d'aquest pla de protecció davant l'eclipsi solar de demà.
7: Sí, els municipis de la Granja d'Escarp i Serós es tancaran els accessos als Plans i a l'Alt de Montmaneu, mentre que el Matret també limitarà l'entrada a les zones forestals. La mesura vol evitar la massificació en espais amb elevat risc d'incendi, especialment amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa i davant la possibilitat que s'elevi al nivell 4. Els alcaldes dels municipis demanen que les persones que no tinguin reserva no es desplacin a aquestes zones. Els accessos es senyalitzaran i els visitants seran reconduïts cap als aparcaments habilitats, però sense bloquejar el pas a possibles vehicles d'emergència. Els agents rurals també reforcen el dispositiu amb 150 efectius coordinats amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les ADF i els ajuntaments.
0: Per altra banda, us expliquem que la calor extrema d'aquests dies ja ha provocat 197 casos d'insolació i cops de calor, això només a la demarcació de Lleida, segons les dades del Departament de Salut.
7: La majoria d'aquests 197, en concret 141, s'han atès als centres d'atenció primària de les comarques del Pla de Lleida. El pitjor episodi es va registrar entre el 9 i el 13 de juliol amb 36 casos. També s'han atès 159 casos de deshidratació i una dotzena de persones han patit síncopes, és a dir, desmais provocats per la calor. I l'impacte més greu es troba amb la mortalitat. Segons el sistema Momo, 56 persones haurien mort a Lleida per causes atribuïdes a les altes temperatures durant les primeres 7 setmanes de l'estiu, de les quals 52 tenien més de 65 anys. Els metges recorden que una temperatura corporal per sobre dels 40 graus, confusió o pèrdua de consciència són signes d'alarma i requereixen actuar ràpidament.
0: Val la pena no baixar la guàrdia en aquest sentit perquè continua la calor i continuen els cops de calor. Mira, Arnau, Salàs, les botigues de Salàs, al Pallars Jussà. Què et sembla?
7: Mira, a la zona del Pirineu, bona zona.
0: Doncs és una poble que recrea, però en el poble no en plan tancat museu, sinó que recrea botigues dels anys 60, crec que unes 8 botigues, dels anys 40, 50 i 60. Sí, tot el poble és com un museu de veritat.
7: Magnífic.
0: una, com si entressis al túnel del temps. A Salàs, molt bé. Arnau, moltíssimes gràcies. A punt també per demà.
7: També estem llestos aquí, sobretot en aquesta zona. Que vagi molt bé.
0: Igualment, ara parlem amb tu. Gràcies, Arnau. Ai, Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Un de les vacances, tu, Ja no et pregunto per l'eclipsi, tu a punt de marxar. Com és que hi ha eclipsi, te'n vas?
8: Doncs mira, no sé, la vida.
0: Va coincidir així, no ho sabies, tu vas reservar i no ho sabies.
8: Exacte, no estava planejat, la veritat.
0: Vinga, que comencem justament parlant d'això i de com l'Ajuntament de Tarragona ja ho té tot a punt per l'eclipsi de demà. S'esperen aglomeracions de persones, però hi ha una consigna clara. Si ho podeu veure des de casa, no us desplaceu.
8: Doncs sí, queda't a casa. La consigna clara. La Marina Port Tàrraco serà el punt principal d'observació i on també s'han programat activitats prèvies i posteriors a l'eclipsi. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicat que els preocupa que la mobilitat es tensioni especialment de cara a la tornada i és per això que demana molta paciència i prendre-s'ho amb molta calma.
9: que fem a la Marina, activitat cultural per anar tornant tranquil·lament a les nostres vivendes i habitatges habituals, perquè això ens pot passar, no? Que hi hagi saturació un cop finalitzi l'eclipsi, ja tothom vol tornar cap a casa, i aquest és un punt, doncs, que prenguem-nos un calma també, o anem caminant, o sigui, clar, aquells que vagin caminant, no? Tindran aquest avantatge, no? Però planifiquem també aquesta tornada d'una manera relaxada, esglaonada, perquè ens podem trobar amb algunes tensions al trànsit.
8: A Tarragona també hi haurà altres 5 punts diferents per veure l'eclipsi.
1: Notícies més enllà de l'eclipsi.
8: No, són relacionades amb l'eclipsi.
1: Vinga,
8: també. I és que Renfe ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies a motiu de l'eclipsi davant l'increment de desplaçaments que es preveuen cap a diversos punts de la costa i l'interior de la demarcació de Tarragona. I Renfe ha programat aquest tren que sortirà de Tortosa i arribarà a Barcelona més tard, un tren més tard del que normalment és. I també aquest dilluns a la nit s'ha donat el tret de sortida del Festival Jordi Savall, que impregnarà de música antiga el Camp de Tarragona fins diumenge. L'escenari principal és Aigua Múrcia, l'Alt Camp, però també es fa parada a Montblanc, Valls del Cuber, per tant, qui encara no hi hagi anat és a temps. I com sempre, parlem de festes. Núria,
1: vinga,
8: no puc marxar sense parlar.
1: Sant Roc toca ara. Sí.
8: Sant Roc, festes a Tarragona, del 13 al 16 d'agost, al Cos del Bou i la Baixada de la Pescateria, i s'omplirà de cultura popular, música i patrimoni. Hi ha diferents actes per tots els públics.
1: Que consti que Sant Roc no és només patrimoni de Tarragona, de fet són de les festes més antigues i pertanyen a un barri, no és la festa major, però sí que Sant Roc és festa major en altres poblacions, i demà tenim una entrevista molt interessant en aquest sentit.
8: Sí, arriba la setmana que és festa major a tot Catalunya, pràcticament.
1: Marina, si no tornem a parlar, molt bones vacances.
8: Tornaré,
1: 3-2-1.
8: Vull dir, serà vist i no vist.
1: Desconnecta, però gràcies, Marina.
8: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs vinga, ara ens espera un bloc, en aquest primer tram de programa que parlem de l'eclipsi des del punt de vista d'informació de radioservei, com dèiem, de seguretat, de mobilitat, i és que ja sabeu que el fenomen de demà té l'excepcionalitat de que no es veia des de fa més d'un segle i es preveu una allau de visitants. Això ha obligat a les administracions, ajuntaments, cossos de seguretat a desplegar des de fa setmanes un operatiu conjunt que combina punts d'observació habilitats, però també restriccions de trànsit en alguns espais naturals, el tancament fins i tot total de l'accés. De moment, us expliquem com serà l'accessibilitat en aquests espais naturals, si s'hi podrà accedir, si no, i ho fem a través, almenys en Terres de l'Ebre, que és un dels llocs, de les zones que es preveu, doncs, que això, que té espais naturals molt importants i que es preveu molt, molt concorreguda, molt visitada demà. Ens ho expliquen en forma de reportatge la Tere Giné, un reportatge que ens arriba des de la Plana Ràdio.
1: La Generalitat ha declarat oficials tres emplaçaments del Parc Natural, el polígon industrial de l'Aldea, els Camps de la Carroba i l'entorn també dels aparcaments de la Torre a Camarles, però no són els únics punts habilitats en la zona del Parc Natural del Delta. Imma Juan és tècnica d'ús públic del mateix Parc Natural.
2: Sant Jaume d'Enveja està al pont Lo Passador, el que seria el passeig del riu Ebre, la finca del Violí i la platja de Mitjor. Aquí també hi haurà gent en personal que també repartiran, si convé, ulleres per si hi ha algú que no en porta. No? Després està la Ràpita, que evidentment la Ràpita del Trabucador és un dels llocs, i la Foradada, que el Trabucador, sabeu que hi ha aquells espais, no?, unes zones d'aparcament, i per tant una vegada estiran plens se tallarà l'accés, però hi ha una capacitat per a 650 vehicles. Després també a la Foradada hi ha 500 persones, que també hi haurà capacitat per 500 persones. Això en quant a la Ràpita.
1: Per accedir a aquesta zona s'ha previst un circuit de trànsit de sentit únic, baixada pel Poble Nou i pujada per la Ràpita per evitar encreuaments. A Deltebre i a l'Ampolla també hi haurà zones habilitades, moltes amb reserva prèvia obligatòria per evitar la saturació. En un espai natural com el Delta també existeix la preocupació de les zones protegides. Aquest cop, però, la tècnica d'ús públic ens explicava que l'impacte sobre la fauna no serà tan preocupant com en d'altres èpoques de l'any.
2: Mira, de fet hem tingut sort que l'eclipse, si en lloc de ser el dia 12 d'agost fos el dia 12 de juliol, els impactes podien ser molt, molt, molt, molt més importants. Per què? Perquè l'època de nidificació ha acabat precisament el dia 31 de juliol. Per tant, ja estem fora de l'època de nidificació i això molt relaxa una mica des del punt de vista de lo que seria l'impacte que podia provocar este eclipse en els espais naturals que estaven els ocells nidificant, no? Com ara la majoria de llocs ja s'ha aixecat la nidificació, ara el que tenim és que hi ha les zones naturals, evidentment s'han de respectar, no poden anar però no se poden anar només pels postos que sempre s'han anat habilitant, que són els camins, les pistes.
1: Recordem que pel litoral i les badies interiors, Capitania Marítima obligarà totes les embarcacions que vulguin apropar-s'hi a fer una inscripció prèvia. I el pont del Passador, a Deltebre, es convertirà també en el punt neuràlgic del desplegament mediàtic amb una retransmissió especial de la televisió pública. Ben diferent és l'estratègia a l'interior. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha decidit tancar l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i de la Serra del Montsant durant tot el dia de l'eclipse. La mesura entra en vigor des de les 9 del vespre del dia 11 d'agost fins les 8 del matí del dia 13. Respon a dos factors: l'elevat risc d'incendi d'aquestes dates i el fet que l'horari de l'eclipsi s'acosta també a la franja nocturna. Joan Castor Gonell és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
3: D'alguna manera hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Tot i que ara no estem en un nivell de risc extrem d'incendi, estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim ben bé dades segures de quin accés, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest Parc Natural dels Ports. Per això se ve adequat poder d'alguna manera restringir-ho per la preocupació que genera això, no? Este risc d'incendi que existeix en aquesta època, i tampoc no tenim per què amagar l'afectació, no?, que pugui tindre esta, no sabem quantificar-la, no?, per aquesta massificació de vehicles al parc natural per l'afectació que pugui tindre a la flora i la fauna de la zona.
1: Al massís dels ports, els accessos de les tres comarques, Montsià, Terra Alta i Baix Ebre, quedaran tancats amb senyalització específica i es reforçarà la presència d'agents rurals, informadors ambientals i personal de la brigada del parc. Només s'hi podrà accedir si es té residència a l'interior del massís o una reserva feta en algun refugi o allotjament rural. De la tasca prevista per part dels agents rurals ens en parlava Javi Gilabert, cap de l'àrea regional de les Terres de l'Ebre d'agents rurals.
4: I en concret la nostra feina serà aquesta, estar en aquells llocs que ja s'han determinat com a sensibles, ja sigui perquè poden ser llocs amb molta afluència de gent i que la gent doncs, no pugui, diguem, respectar les limitacions que hi ha en aquella zona i es pugui escampar per les vores, com podrien ser, per exemple, el Delta de l'Ebre, totes les zones que ja estan molt ben delimitades en cordes perquè la gent no hi passi dins, que són totes les zones dunars, totes les zones de vegetació. Pensem, encara que a nosaltres ens puguin semblar plantes herbàcies, allí hi ha espècies vegetals dels limòniums amb un alt valor natural, que estan protegides i que s'ha de preservar, doncs controlarem això. I després també, dins del Parc Natural dels Ports, controlarem, evidentment, que es compleixi la restricció d'accés. Recordem que hi ha aquesta limitació d'accés a partir de les 9 de la nit del dia abans, del dia 11, i que es vigent fins a les 8 del matí del dia 13. I també el que controlarem és aquells espais dins dels ports que puguin tindre una aglomeració de vehicles. Sí que és veritat que són espais on, diguem que són espais reduïts, per tant, per posar un exemple, el cim de Caro, a la que hi ha més de 20 vehicles, allò ja pot ser un caos. Llavors, clar, això ja ho hem d'evitar. Tots els veïns dels ports que sí que poden accedir, per exemple, a la seva casa, que està en l'organització, doncs, evidentment, aquesta gent després no es poden desplaçar pel port en vehicle. Podran moure's a peu, evidentment, però, per exemple, puja Caro, no, i és una de les coses que està ben...
1: Entre punts d'observació saturats de gent al Delta i parcs naturals vigilats a l'interior, les Terres de l'Ebre es preparen per viure aquest 12 d'agost un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle. Administracions i experts coincideixen en un mateix missatge: informar-se abans de sortir de casa, reservar quan calgui i respectar, sobretot, les indicacions. Serà clau perquè la jornada es visqui, sobretot, amb seguretat.
0: Doncs ara ja coneixem les restriccions al Parc Natural dels Ports i altres espais naturals de les Terres de l'Ebre, gràcies a aquest reportatge molt extens i molt concís, també molt detallat, de la Tere Giner de la Plana Ràdio. Milers de vehicles i persones d'arreu es desplaçaran, com dèiem, a Terres de l'Ebre per observar aquest gran fenomen. La seguretat és clau, els dispositius ja estan preparats per rebre tothom. Volem saber, doncs, més en concret, com es preparen en diverses poblacions i des del punt de vista això de la seguretat a Terres de l'Ebre. En parlem, ampliem la informació en conversa amb el David Benito, el company de Ràdio Tortosa. David, bon dia.
5: Bon dia, Núria, bon dia.
0: Estàs amb persona autoritzada, no?
5: Sí, avui estem amb la Paula Navarro, que ella és directora territorial d'Interior i Seguretat Pública, doncs que ha estat una mica la protagonista d'aquest dispositiu a les Terres de l'Ebre, la que serà encarregat de coordinar d'alguna manera tot el que viurem aquí a les Terres de l'Ebre el pròxim 12 d'agost, demà, ja que queda molt poquet. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Ja ho deia, estem a un dia ja de l'eclipse i ja estem tots una mica molt nerviosos perquè això ja està aquí. Què espero que passi demà i, sobretot, quina afluència de gent preveieu que vinguin aquí a les Terres de l'Ebre?
6: Bé, demà esperem que vingui moltíssima gent. No només demà, sinó que ja esperem que a partir d'avui ja comenci a hi haure una arribada de gent i, de fet, també hi ha gent que porta aquí ja alguns altres dies, no? Llavors, el que esperem és que poguéssim viure i disfrutar del fenomen de la manera més pacífica i més tranquil·la possible.
5: Podríem dir que este eclipse suposarà que s'hagi creat un dispositiu de seguretat i mobilitat, potser podríem parlar del més important dels últims anys aquí al territori, no?
6: Sí, efectivament, així és. S'ha creat un dispositiu pensat per a una gran afluència de gent, per a que hi haguen molts de moviments. Ens preocupa molt el punt de vista de la mobilitat, que pensem que és l'aspecte clau, i efectivament el dispositiu va acord a tot això, i sí, com tu dius, seria un dels més importants dels darrers anys aquí a Terres de l'Ebre.
5: Sí que s'ha preparat a les Terres de l'Ebre un dels punts de recomanació, 8 punts en concret de recomanació per part de la Generalitat, però sabem que la gent també és lliure i es mourà una mica per tot el territori. Quines són les zones del territori que es preveu una major concentració de persones?
6: Sí, jo crec que la complexitat del dispositiu que hem creat precisament és este, no? No tenim un grup de gent ubicats en un lloc en concret, sinó que hi haurà bastanta dispersió pel territori. Els ajuntaments han fet una gran tasca per a organitzar diversos esdeveniments que es duran a terme durant tot el dia de l'eclipse i inclús un cop finalitzat l'eclipse també, i per tant preveiem això, que hi hagi molta dispersió. Per tant, el tema de la mobilitat ens preocupa molt i estem molt, molt atents a poder resoldre immediatament totes les incidències que vagin hi havent.
5: Suposo que us preocupa especialment l'efecte crida sobretot al Delta de l'Ebre, al Parc Natural, perquè sí. A més hem vist amb aquest reportatge que és un dels llocs que es preveu més gent.
6: Sí, nosaltres on preveiem que hi ha més gent és al Delta de l'Ebre, ja per una qüestió física, no?, de l'espai, pensem que és un lloc idíl·lic per a poder-ho veure. Tot i això, sí que és veritat que des de la Generalitat s'ha fet un treball que venim fent des de fa molt de temps i per això hem acabat determinant 8 punts d'observació d'aquest eclipse que reuneixen totes les característiques també tècniques i físiques per a poder-lo veure amb seguretat. Però sí que és cert que el Delta de l'Ebre és un dels espais on se preveu que hi hagi major afluència de gent.
5: Durant ja les pròximes hores, perquè este dispositiu començarà segurament a les pròximes hores, uh-huh. tindran un paper molt important justament Mossos d'Esquadra, però també les bombers, Protecció Civil, agents rurals, les policies locals dels diferents municipis i tots els serveis sanitaris. Com se coordina tot això?
6: Bueno, tot això se coordinarà a través del que és el centre d'emergències, que estarà ubicat al 112 de Reus, el SECOR, i allí tindrem totes les sales operatives de tots els cossos i forces de seguretat i emergències i estiran molt atents a qualsevol incident que pugui passar. Per tant, la coordinació se farà des d'allí i després, pues, a nivell territorial ja fa molt de temps que venim treballant en els diferents dispositius i hem fet també les nostres reunions de coordinació per a saber este dia, pues, com ens hem de coordinar, com hem d'actuar i com hem de ser capaços de respondre el més ràpid possible a qualsevol incident.
5: Per tant, el 112 continuarà sent el canal principal d'atenció ciutadana en cas d'emergència, no?
6: Sí, evidentment. El 112, que estarà ubicat a Reus. Nosaltres, de fet, este dia hem previst un reforç entre un 10 i un 15% de personal al 112 per a poder atendre, pues, qualsevol incident i qualsevol emergència que pugui haver.
5: Com rebrà la població informació d'última hora de si hi ha canvis d'accés o restriccions o si hi ha alguna incidència important? No sé, m'imagino si tindrà protagonista les alert, per exemple, en cas d'emergència.
6: Evidentment, les alert és una eina que, com tots sabem, s'ha convertit en un mecanisme essencial per a poder informar a la població en moments de que hi hagi alguna emergència i, per tant, en el cas de que això passés, que esperem que no, doncs les alert seria un dels mecanismes. A partir d'aquí, pues, qualsevol informació relativa a les activitats dels municipis, a restriccions, pues, bueno, la premsa, les xarxes socials, les pàgines web que s'han habilitat, també a través de la Generalitat, és a dir, intentarem o intentem donar el màxim d'informació possible.
5: I no sé si també en tanta concentració en determinats punts preocupa una possible saturació de la xarxa de telefonia mòbil.
6: Bueno, lo de la xarxa de telefonia mòbil, ja sabem que, per exemple, el que ens podria preocupar és la trucada al 112, no? La trucada d'emergències. Llavors, nosaltres cal explicar que el sistema del 112 no funciona la pròpia cobertura del telèfon mòbil, sinó que agafa cobertura de qualsevol de les antenes que hi haguin a prop de qualsevol de les companyies, no? Llavors, en principi, no ens hauria de preocupar aquesta trucada al 112. Lo cert és que passen alguns moments de l'any, no?, que intentem trucar tots a la vegada per a informar d'alguna cosa i llavors sí que és veritat que a vegades pot hi haure alguna petita incidència, però el que més ens podria preocupar és la comunicació d'una incidència, d'una emergència, i per tant, en principi, això està cobert.
5: I en tot cas, la gent ha d'estar tranquil·la perquè també entre els cossos de seguretat i els mateixos alcaldes de pobles petits tenen dispositius que van més enllà de tot això, no?
6: Correcte, correcte. De fet, el que han fet ha sigut repartir a molts dels ajuntaments el que són les emissores rescat i, per tant, aquestes emissores no només les tindrà la policia local o els Mossos d'Esquadra o tots els cossos i forces de seguretat, sinó que inclús alguns voluntaris també disposaran d'aquestes emissores per a este dia per a poder-se comunicar de manera immediata, ja no només entre ells, sinó també en el cas de que sigui necessari, pues, amb el SECAT o inclús amb el SECOR.
5: Quins són els principals escenaris de risc que heu estat treballant i que preveieu o que podrien passar més enllà de l'aglomeració de trànsit?
6: Jo crec que el que més ens ha preocupat és l'aglomeració. Al al final el tema de la mobilitat és un tema que ens ha de preocupar. Ja sabem com tenim les carreteres, la P7 serà bueno, la via principal d'arribada i també de tornada de la major part de la gent que ens vingui a visitar, i per tant nosaltres hem centrat molts esforços en el tema de la mobilitat. A partir d'aquí, amb els agents rurals, ja fa un any que s'ha estat treballant amb els 8 punts d'observació que finalment s'han acabat designant, i s'han valorat diferents riscos, com poden ser el risc d'incendi, el risc d'inundació, l'estar en espais naturals protegits i tot això. Doncs bueno, ja fa molt de temps que s'ha treballat i jo crec que aquests riscos ja els hem salvat.
5: Per això, d'alguna manera, és tan important, no?, atendre aquests 8 punts que s'ha recomanat, perquè són els llocs que s'ha previst on puc haver-hi menys perill, no?
6: Sí, aquests 8 punts són llocs que s'ha fet una avaluació de riscos, podríem dir, i sí, efectivament per això s'han designat aquests punts, perquè entenem que són els llocs on menys perill hi ha i els llocs on efectivament el fenomen se veurà sense obstacles i sense cap complicació. No obstant això, sí que és veritat que altres llocs que han designat els ajuntaments doncs també mos han pareixut o mos semblen òptims, i evidentment inclús moltes vegades, no?, des de casa se podrà visualitzar, per tant.
5: Després també el que sí que sabem és que ho hem sabut de fa pocs minuts o poques hores, de fet des d'ahir, que el president Illa ha escollit les Terres de l'Ebre per veure l'eclipse, i en concret ho farà des de l'Observatori de Roquetes, que també tindrà un protagonisme especial, no?
6: Sí, efectivament, bueno, mos visitarà el president Illa. Jo crec que les Terres de l'Ebre són el punt central per a poder visualitzar aquest fenomen, i que millor, no?, que l'Observatori per a poder anar a veure aquest eclipsi.
0: De fet, nois, intervinc ja gairebé per tancar l'entrevista, sí, que ens hem quedat sense temps. El tenim aquesta tarda aquí a Tarragona, el president Illa, que vindrà a fer com l'acte de compte enrere.
6: Sí.
0: Aquí a Tarragona pitjarà el botó que ja vam utilitzar pel compte enrere del gran de part del Tour. Doncs tornarem a fer el compte enrere de les 24 hores per l'eclipsi. I això, no sé si dormirà mig camilla. Si aprofitant que ve Tarragona, ja tirarà cap avall.
5: No, perquè demà al matí ens consta que ha d'estar Reus, també.
0: Ah, mira.
5: El 112 anirà en aquest punt.
0: Molt tarragonil veiem aquests dies. Molt de per aquí. Molt bé. Nois, ho hem de deixar aquí.
5: Moltes gràcies, Núria.
6: Gràcies.
0: A vosaltres per tota aquesta informació que us expliquem amb un somriure, perquè estem contents de que estigui tot ben preparat i tot ben pensat per demà, al final, a gaudir, però que al darrere de tots els que gaudirem hi ha tota una afanyada de planificació i d'execució. N'ha parlat el nostre company, el David Benito, amb la Paula Navarro, directora territorial d'Interior i Seguretat Pública a les Terres de l'Ebre, del dispositiu de seguretat pel que fa a l'eclipsi de demà. Paula Navarro, moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: I David Benito, company de Ràdio Tortosa, moltes gràcies. Demà més, eh?
5: Gràcies, ens escoltem demà.
0: Ens escoltem,
5: vinga.
0: Molt.
5: Adéu.
7: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Però sí, l'eclipsi serà un fenomen de mobilització que atraurà milers de persones cap a les Terres de l'Ebre. Tampoc es quedarà curta una altra zona, que és les Terres de Ponent, Lleida, la plana de Lleida i tot plegat, ple d'espais naturals que també necessiten ser protegits amb aquest esdeveniment, amb aquesta crida massiva que viuran. I hem de saber també com es preparen a nivell de protecció civil a les Terres de Lleida. De fet, el nostre company Arnau Vilà, de Munt, ha parlat amb la Núria Gil, la delegada del govern de Lleida.
8: A les comarques de Ponent, especialment al sud de la demarcació de Lleida, hi haurà alguns dels punts amb millor visibilitat, però també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. I per això hem parlat amb la Núria Gil, que és la delegada del govern a Lleida, per a que ens faci una actualització de la situació global en matèria de protecció civil.
9: La millor visibilitat la tindrem des de Terres de Ponent, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i és on hem fixat aquest dispositiu més ampliat per poder coordinar, perquè es desplaçaran molts vehicles.
8: La mobilitat és, per tant, una de les principals preocupacions. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu específic per absorbir els desplaçaments i evitar que l'arribada simultània de vehicles als punts d'observació acabi generant problemes de circulació.
9: Des del Servei Català de Trànsit, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, doncs, ha preparat i planificat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments a aquest dia. I també per tal de garantir la seguretat viària ponent també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En el cas de Lleida, les vies més afectades seran la C25, la 2, la Nacional 240 i la P2.
8: No es plantegen d'entrada grans restriccions de circulació. La idea és precisament que el dispositiu permeti mantenir la fluïdesa i gestionar els moments de més afluència.
9: Precisament es fa aquest dispositiu perquè hi hagi fluïdesa dels vehicles als llocs amb major visibilitat.
8: Però el moviment de persones no es limitarà a les carreteres. Molts dels punts des d'on es podrà seguir l'eclipsi són espais oberts, zones rurals i entorns naturals. I aquí el dispositiu de protecció civil incorpora una altra variable, garantir que aquesta afluència de persones no dificulti la resposta davant d'una eventual emergència. La recomanació és planificar amb antelació el lloc d'observació i informar-se sobre els accessos i les possibles restriccions. I una vegada allà, estacionar només els espais habilitats. Els camins i les pistes han de quedar lliures per permetre el pas de vehicles d'emergència. També cal extremar les precaucions en el medi natural, especialment en un període d'alt risc d'incendi. No fer foc és la primera i la més bàsica de les premisses, però a banda, no s'ha de llençar burilles i evitar qualsevol activitat que pugui originar una ignició. Però la prevenció no comença el mateix dia de l'eclipsi. També passa per preparar els punts d'observació i coordinar les activitats que s'hi faran. De fet, l'administració ha plantejat l'eclipsi com una oportunitat per portar la divulgació científica a tot el territori.
9: Dins del marc del Pla Interdepartamental de Catalunya Mira el Cel, que hem endegat des del govern, doncs el que volem és promoure la participació ciutadana, també la divulgació científica arreu del territori, amb aquest motiu de l'eclipsi, no? I ja s'havia començat durant el curs escolar que ara ha finalitzat. S'han fet diverses accions, un ventall d'activitats pedagògiques per a l'alumnat als centres educatius de Catalunya, i també hem posat en marxa la iniciativa Eclipsi per a tothom lleure. Aquest està dedicat als infants i joves, que bueno, és una manera d'apropar la divulgació científica al lleure a través de tallers pedagògics, a través de pràctiques i observació segura de l'eclipsi als casals d'estiu i a les colònies.
8: I precisament aquesta observació segura és un dels altres grans missatges del dispositiu. No serveixen les ulleres de sol convencionals ni qualsevol sistema casolà. Per mirar directament al sol durant l'eclipsi, cal utilitzar ulleres específicament homologades i filtres solars certificats.
9: És important, sobretot, que quedi clar que cal fer servir ulleres homologades o filtres solars certificats, eh? Evitar ulleres de sol convencionals, algú havia comentat radiografies, càmeres de fotos, prismàtics... No, poca broma, eh? Això, CDs, fins i tot...
8: Aquest és un dels punts en què Protecció Civil s'hi ha centrat més específicament i per facilitar que la protecció arribi al màxim de persones possible, s'ha preparat una distribució específica d'ulleres als punts d'observació.
9: Hem garantit, no, que aquesta observació segura es pugui portar a terme, doncs el Departament de Recerca i Universitats ha coordinat la distribució de 150.000 ulleres homologades als punts d'observació segura.
8: I mentre els serveis d'emergència es preparen el dispositiu per una jornada amb molta mobilitat, l'administració també vol aprofitar l'interès que genera el fenomen per acostar la ciència a la ciutadania.
9: Estem en un moment molt, molt important, no? Crec jo, que més enllà del magnífic espectacle astronòmic que és l'eclipsi i que representa una gran oportunitat científica, també a nivell educatiu i social, és una manera d'apropar la ciència, no? al conjunt de la ciutadania. I, bueno, tenim aquesta oportunitat i també que podem aprofitar-ho, no? per compartir-ho amb els infants i els joves i així a veure si despertem l'expectació i la curiositat i d'aquí surten noves vocacions científiques que tant necessitem.
8: L'eclipse serà, doncs, una cita astronòmica, però també un important episodi de mobilitat i d'ocupació de l'espai públic i natural que posarà a prova la gestió del territori.
0: Doncs així també es gestionarà l'eclipsi a Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per aquest extens reportatge a l'Arnau Vilà d'M1 Ràdio. Nosaltres seguim endavant parlant de l'eclipsi des d'altres punts de vista. Sabíeu que també es pot utilitzar la cita de demà per qüestions de salut? Us parlem del projecte Solaris, un projecte que té a veure amb la salut i que desenvolupa la Vall d'Hebron Institut de Recerca i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Es tracta de participar i saber com ens afectarà a nivell individual.

0: dones que voluntàriament han accedit a participar en aquest estudi.
1: Com funciona exactament? La gent s'hi pot apuntar a l'aplicació i funciona mitjançant els rellotges intel·ligents, no?
0: Exacte, qualsevol persona que tingui un rellotge intel·ligent pot entrar a la pàgina web, que està també, per exemple, dins de la pàgina de Catalunya Mira el Cel. Hi ha uns codis QR i descarregant el codi QR pues, automàticament es dona consentiment per connectar el telèfon a una aplicació. És absolutament anònim. I el que farem serà que aquests dies, durant l'eclipsi i un parell de dies després, recollirem dades fisiològiques que recullen aquests rellotges, com per exemple la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria. Uh-huh. I el que volem és saber si durant el moment de l'eclipsi, com que estarem emocionats, perquè serà un esdeveniment que no hem vist mai, doncs si la nostra freqüència cardíaca, la nostra freqüència respiratòria i altres paràmetres fisiològics, com els d'aquests rellotges també recullen, pues, poden tenir algun efecte en el nostre cos.
1: Teniu hipòtesis o previsions de precisament quina és aquesta resposta, si afecta a la majoria de persones que veuen l'eclipsi?
0: Sí, aquesta és una molt bona pregunta. La nostra hipòtesi és que com que estarem emocionats, doncs la nostra freqüència cardíaca i la nostra freqüència respiratòria segurament augmentarà. A més, és un esdeveniment que viurem segurament en família o amb amics, no? Que és una mica de festa, i la nostra hipòtesi és aquesta, que no estarem igual en el moment de l'eclipsi, que probablement el dia abans o el dia després, que estarem a casa o estarem més descansats i no estarem tan emocionats.
1: Pot variar molt la resposta, segons edat, gènere o qualsevol altre aspecte?
0: Bueno, l'estudi és absolutament anònim, però sí que hem recollit edat i sexe de les persones que vulguin participar, i nosaltres pensem que sí, que segurament segons l'edat, segons el sexe. Després també tenim un camp voluntari que la gent pot contestar si vol, que és des d'on viuran l'eclipsi. I això també pensem que pot tenir repercussions, no? Si és un lloc, una zona on l'eclipsi és total o si és parcial. I tot això, el que estem molt contents és que hem tingut una molt bona resposta, ja portem més de 2.000 persones que s'han adherit a aquest estudi, i bueno, segurament el poder de les dades, no? Quan més gent tinguem, més possibilitats tindrem de tenir uns resultats més macos, no? Perquè, clar, l'estadística sempre, si tenim molta gent participant, segurament podrem treure uns resultats molt més interessants. Uh-huh. O sigui que jo animaria la gent que encara hi són a temps d'apuntar-se i d'aportar a bon terme aquest estudi, que nosaltres pensem que l'important d'aquest estudi és que la societat participa. Són tots els que podem participar i aportar dades per fer aquest estudi.
1: Quines aplicacions pot tenir aquest estudi? Per què ens pot servir en un futur?
0: Bueno, és un estudi una mica pioner, perquè no s'havia fet mai això. Nosaltres el que considerem més important és que estarem molt contents si la societat veu que pot participar a la ciència, que la ciència no és una cosa estranya i llunyana, sinó que tothom pot participar i pot fer ciència. Això per nosaltres ja és un resultat molt important. I després també, bueno, seria per nosaltres molt important si realment veiem que hi ha una resposta diferent quan estem emocionats veient un eclipsi que quan no estem en aquesta situació, no? Per això nosaltres també seria molt important. I dic que és un estudi pioner perquè, bueno, abans no hi havia aquests dispositius i no era possible agafar tantes dades d'una manera relativament fàcil, i ara en aquests moments la tecnologia ens permet, pues, fer aquests estudis.
1: Per tant, consideres que és una cosa que ens podem anar acostumant a veure, no? Aquest perfil d'estudis on tothom hi pot participar i on gairebé, com qui diu, com deies, no? Si no fa aquest aspecte de més voluntari, gairebé no ha ni d'esforçar-se, no?, per participar.
0: Absolutament. De fet, nosaltres el que volíem és que la gent no hagi de fer res, que la gent estigui gaudint de l'eclipsi i només portant-la al rellotge ja està aportant dades. Això per nosaltres era molt important, no? Perquè no volíem que la gent estigués pendent de fer l'estudi. I això és una cosa, pues, que resulta relativament fàcil, i evidentment la ciència està avançant molt en aquest sentit, en el sentit del camp de les dades, no? I està canviant molt, i bueno, és una cosa que jo penso que és molt positiva.
1: Uh-huh. Llavors, el que comentàvem, a l'hora de veure l'eclipsi, fins a quin punt hem d'estar tranquils o tranquil·les segons la resposta fisiològica que tenim? Si ens alterem, si tenim una mica més de pulsacions de l'habitual, això entra dins d'un escenari normal?
0: Sí, absolutament, que és, no, forma part de les nostres emocions, de la nostra vida, no? Això segurament no patim moltes vegades a la nostra vida, d'una manera a vegades positiva i a vegades negativa, no? O sigui que nosaltres el que hem de fer és gaudir d'aquest moment, i després les dades ja ens diran, ja ens parlaran.
1: Uh-huh. I si em permet la darrera pregunta, la doctora Cruz, sí, com viurà l'eclipsi?
0: Bueno, jo estic a la feix, de vacances, i estic molt emocionada perquè no he vist mai un eclipsi total, i segurament el viuré demà a la tarda des de la platja. Espero que també estigui molt emocionada.

0: De moment ja ho estic,
1: A Calafell han muntat, mira, ja que diu que està a Calafell, entre altres qüestions, han muntat diverses opcions per veure-ho des del mar, fins i tot, per poder endinsar-se una miqueta al mar. Això està xulo.
0: Sí, ho he vist,
1: Molt bé. No sé, com a de raríssima pregunta i molt ràpida, si s'ha fet mai un estudi d'aquest tipus amb algun fenomen així semblant?
0: No, amb persones no. Sí que s'han fet estudis amb animals, però els animals tenen una cosa diferent de nosaltres. És que, clar, els animals no saben que hi ha un eclipsi, no? Per la qual això és una sorpresa per ells. I hi ha alguns animals que es posen nerviosos, altres que se'n van a dormir, però amb humans no s'havia fet mai.
1: Doncs moltíssimes gràcies a la Maria Jesús Cruz, cap del grup d'investigació d'anomologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies, doctora Cruz.
0: Moltes gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia. I també al company Ivan Conde del Prat Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, company.
2: Igualment, molt bon dia.
1: Una abraçada. Vinga, va, en escassos segons ja arribarem gaire minuts, arribarem gairebé a les 10 del matí. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Més eclipsi a la tornada.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis. O el Departament de Salut adverteix que observa de forma directa l'eclipsi de demà comporta riscos molt greus per a la salut visual. Per això recorda que s'han de fer servir ulleres amb filtre solar certificat en tot moment com a mesura de protecció. L'exposició directa dels ulls al sol pot causar lesions irreversibles a la retina, com l'aparició de taques al camp visual, visió borrosa o fins i tot pèrdua de visió. A més, la retina no té receptors de dolor i, per tant, que els ulls no facin mal no vol dir que la radiació no hi estigui produint dany. Els propietaris d'animals domèstics no cal que prenguin mesures especials amb l'eclipsi de demà. Des de la Clínica Veterinària Badalona asseguren que les nostres mascotes no es veuran afectades en el moment de l'ocultació del sol i que el fenomen no té per què incidir en el comportament dels animals. Així ho ha assegurat el veterinari Pere Mulero, qui explica que tampoc cal posar-los ulleres de cap mena.
4: Hi ha ulleres de sol per animals, això existeix en el mercat, d'acord? Però bueno, no penso que realment s'hagin de posar orelles de sol als animals per tema de l'eclipsi, no? No penso que els hi afecti de cap manera, i per tant, si el gos està present a l'moment de l'eclipsi, doncs tampoc s'hauria de prendre cap mesura en particular.
3: L'eclipsi d'aquest dimecres és l'esdeveniment més esperat aquest estiu. Una manera d'immortalitzar-ho és a través de la fotografia. És per això que la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha preparat tot l'any per aconseguir les millors imatges d'aquest esdeveniment extraordinari que no succeïa a Catalunya des de fa més d'un segle. Per fotografiar aquest eclipsi és necessari anar ben equipat, la lent de la càmera de protegir-se com els nostres ulls amb un filtre. De no fer-ho, ens podríem emportar una sorpresa. Ens ho explica en Joan Brió, de la Penya Fotogràfica.
5: En eclipsis anteriors, alguna gent descuidada, doncs ho ha fet i s'ha trobat el sensor cremant i sortint fum al cap d'uns 30 segons d'estar enfocant el sol. Per tant, podeu imaginar, doncs, que això és un problema seriós.
3: Més notícies. En menys d'un mes acaba el termini per sol·licitar els ajuts per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. S'adrecen a famílies d'alumnes amb discapacitat, trastorn greu de la conducta, de la comunicació i el llenguatge, de l'espectre autista o amb altes capacitats. S'hi poden acollir totes aquelles famílies amb infants que aquest 2025 hagin complert els 2 anys, excepte si l'alumne acredita que té una necessitat d'escolarització primerenca, i fins aquells que estiguin cursant batxillerat, FP, entre d'altres cursos. Els ajuts s'inclouen per despeses d'ensenyament en centres privats, menjador, transport, residència per alumnat intern, material i programes fora del centre educatiu. Les persones que compleixin els requisits poden fer el tràmit en línia o es pot demanar cita a les oficines d'atenció ciutadana fins al 10 de setembre. I la 50a edició de l'Open Internacional d'Escacs Ciutat de Badalona ha arribat a la seva fi. Ahir a la nit es van jugar les últimes partides i es van repartir els trofeus. Han participat més de 200 jugadors i s'han premiat 9 categories diferents. El Centre Cívic La Salut ha acollit durant 8 dies l'Open Internacional d'Escacs Ciutat de Badalona, i en aquesta edició, que arribava a les seves noces d'or, han jugat 217 participants. Molts locals han estat a part del torneig, però també han participat jugadors de diferents llocs de Catalunya o fins i tot d'altres països. La informació local torna d'aquí una hora.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: D'un estiu
8: us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: Històries del dia a dia, històries de colles, de famílies, fins i tot de festa major, que és la situació en què es troben moltes poblacions de Catalunya i que estan a punt de començar. Si no s'hi troben, ja estan a les portes. D'això va avui la pregunta del dia de les colles de festa major. Seríem capaços de trobar la millor colla de festa major popular de Catalunya? Home, així en un pim-pam, en un programa d'un dia i una crida a la participació d'una hora, no. Però potser de cara a l'Obert per vacances de l'any vinent ens ho plantegem i ho fem una miqueta més extens. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia de nou, què
0: bon
1: tal?
0: Dia. Doncs bé, sabent a veure si ja tenim una primera prospecció, no?, d'aquell orgull de colla que tenen moltes persones a Catalunya.
1: Sí, seria complicat, com bé comentes, en un sol dia a determinar la millor colla de Catalunya, eh? Però bueno, anem a veure què n'opina la gent. De moment tenim a la Pilar, que a través d'Instagram ens ha dit Charango, que no sé si és alguna colla en concreta del seu poble. A mi no em sona, però
0: bé, igual estaria bé. La colla amb el grup, però bé.
1: Potser sí, o sigui, ho ha posat amics. Des d'aquí li demanem, si ens està escoltant, que si ens ho pot especificar una mica més i així ho podem explicar.
0: Molt bé.
1: També tenim via Instagram el David, que ens ha dit la Patufa de Llinars.
0: Ui, que es tracta... La Patufa de Llinars, què deu ser això? A vegades pel nom de la colla pots destriar quin tipus de colla és, però a vegades no.
1: No, de fet és bastant complicat, jo no ho hagués dit, però bueno, potser sí que té sentit, que és la colla gegantera del municipi.
0: Clar, es deu en Patufa, no?
1: Sí, la Patufa, els gegants, sí, és graciós, no? Però sí, ens ha dit això, i a més, el David també ens ha fet arribar via WhatsApp una nota de veu explicant-nos per què creu ell que les colles són importants en el municipi, no? Pel teixit cultural del municipi. Escoltem-lo.
2: Doncs les colles de cultura popular de tots els pobles al final són la millor forma de fer teixit associatiu i la millor forma de que el poble tingui una identitat cultural, perquè a cada poble la cultura popular és diferent i per tant són la identitat tradicional i molt històrica de tots els pobles.
0: Clar, doncs mira, que sapigueu que la Patufa de Llinars és una dragoneta d'aigua super cookie, una drac femenina super mona, perquè a vegades es veu que la van remodelar una miqueta perquè no fes por, perquè fos encara més bonica. És una monada, jo crec que ha de fer les delícies de les criatures, eh? Sí, la Patufa de Llinars, m'encanta. Mira, me la punta al bestiari. Ah, que és mona.
1: És molt mona, sí. Se la veu molt, molt
0: bona
1: coquet,
0: persona,
1: no,
0: bona dragona.
1: Ara.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Me l'apunto, m'agrada, com a fons de pantalla. Què
1: això.
0: Més?
1: També tenim a l'Àgata de Granollers, que ens diu el següent.
3: Per mi, la millor colla de cultura popular de la comarca, sense cap mena de dubte, són els Xics de Granollers, perquè hi he trobat un espai on no només he après què són els castells, sinó també he pogut veure en primera persona el poder que té la unió de totes les forces, no?, amb un mateix objectiu, i que cada persona pot sumar i pot aportar la seva. I tot això es veu durant molts dies de l'any, però sobretot també a la Festa Major de Granollers, on és un dels dies més especials per la colla.
0: Home, és que clar, colles n'hi ha de molts tipus, però clar, les colles castelleres en són unes quantes.
1: I tant. I és això, al final és un grup que amb qui tu passes bé, amb qui comparteixes molts moments, moltes experiències.
0: I pateixes, que nervis. això uneix, el fet de patir,
1: sí.
0: No?
1: Pateixes, sí. I això uneix bastant.
0: Doncs sí, els Xics de Granollers, clar que sí, serveixi com d'exemple per totes les colles castelleres que tenim a Catalunya, que són un bon feix.
1: I tant. Tenim un últim àudio abans, a veure si ens envien més per al final del programa, que és del Sergi, que també es trasllada a Granollers, i es tracta dels Diables, en aquest cas.
0: Toma ja.
4: La millor colla de cultura popular és clarament Diables de Granollers, sense cap tipus de dubte.
1: Clarament.
4: Porto més de 10 anys a la colla i puc dir de primera mà que aquesta barreja de foc, cultura, gent, estar en contacte amb aquest món és una cosa extraordinària que no canviaria per res del món i bueno, és una experiència preciosa que recomano a tots els oients provar alguna vegada la vida.
0: Clar, després si vas a mirar com passa les colles de Diables o les de Castells, són colles que tenen un puntet friqui, o sigui que apuntar-se segons quina colla és més fàcil. Si tu t'apuntes a una colla de Diables o de Castells, ja és com que Vas a lo que t'ha d'agradar.
1: Sí, sí, totalment. És això, t'ha d'agradar molt, és molt vocacional al final. Després, tu t'hi posaries en el foc,
0: jo no,
1: Maria?
0: No, no, però mira, ara que... No. Ui, jo quan fem les retransmissions de la Festa Major aquí, que hi ha un munt d'elements del seguici que porten foc, i estic jo allà amb el micro, bueno, m'amago darrere la gent, no sé on posar-me, me fa molt de respecte. El que passa que ara que et deia això, també et dic una altra cosa, després parles amb gent i també hi ha les persones, moltes que et diuen, jo no m'ho hagués pensat mai, me vaig apuntar perquè tinc un amic o perquè ma filla, no sé què, i al final estan encantades i s'han quedat. Vull dir que mira, tot és provar-ho a la vida.
1: Totalment, no? D'acord. Sí,
0: tu
1: sí,
0: què, tu estàs amb alguna colla, Aina, que es pugui explicar?
1: Jo vaig entrar en una colla i de cop va venir, no va venir la pandèmia i es va parar tot. Ostres. I va ser com una senyal de no, la vida no et dona per tant, així que no, millor que no. Però m'agradaria molt, la veritat.
0: Però de què? No ho saps, o sí?
1: No tinc ni idea. Suposo que ja ho veuria, depèn del moment de la vida en què estigués, una o l'altra. Però sí que m'agradaria, sí.
0: Vinga, molt bé. Tenim alguna impressió més, alguna recomanació de colla més, o ho deixem per després?
1: Ho deixem per després. Vinga. De moment no hem rebut res, així que seguim amb els missatges oberts perquè ens ho enviïn.
0: Parlem de colles de Festa Major, així en general. Bé, en general, no, en concret, és el que us demanàvem avui, el tema del dia. Aina Barbany, Cardedeu, moltes gràcies.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Però nosaltres ens ho hem fet venir bé per trobar un reportatge que creiem que era molt interessant fer-lo. Ja tardàvem en fer-lo. Per tots aquells que us agrada estar al cas de les noves paraules que surten, especialment les que diuen els adolescents, n'hi ha una que està en boca de tothom. FOMO. Què és això? Ras i curt, són sigles en anglès, que ve a dir que tenim com a fòbia, com a por a perdre'ns allò que... a un esdeveniment en què hi participa tothom. Situacions molt típiques del dia a dia, especialment pels adolescents, quan fas coses, quan en colla, quan la colla fa alguna activitat, no? I t'ho diuen, i tu no tens temps, i no et ve massa de gust, ni tan sols et ve massa bé a fer aquesta activitat, però dius, és que hi he d'anar, ho he de fer, perquè és que si no em perdré una experiència col·lectiva. Jo crec que una mica és el que ens està passant amb el tema de l'eclipsi, no? Que es crea com una necessitat social de no perdre-t'ho, perquè si no, clar, has deixat passar aquell moment. Doncs en això consisteix el FOMO. També hi ha l'alternativa, que és el contrari, de fet, el JOMO, que és l'alegria de deixar passar les coses i tu viure a la teva bola. Jo us explico el que sé, però qui té la informació de veritat és el nostre company Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls, que ens ha preparat aquest reportatge xulo.
5: Veure o no veure l'eclipsi solar. El fenomen natural que ens regala l'univers aquest 12 d'agost és un esdeveniment que molts veurem un cop a la vida. No tothom té l'oportunitat de viatjar ni veure un fet natural d'aquestes característiques que passaran d'altres llocs, però aquesta és l'única oportunitat que podrem veure a la casa nostra. I si me'l perdo? I si no veure'l em genera angoixa perquè uns el veuen i jo no? Aquest principi se'l coneix popularment amb el concepte anglès FOMO, Fear of Missing Out, o el que és el mateix, por a perdre'ns alguna cosa important. Aquest fet pot produir-se, per exemple, en perdre'ns l'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost. I podré ser-hi, vull veure'l parcialment o necessito desplaçar-me expressament per veure l'eclipsi total. Alguns estudiosos i experts relacionen el FOMO amb un tipus d'ansietat social en què persones senten la necessitat constant de saber què fan els altres i comparar-se constantment amb altres persones que viuen experiències més importants que la d'un mateix. Aquesta sensació ens ha acompanyat al llarg de la història a través de converses de boca a orella, però que, sens dubte, les xarxes socials han amplificat aquest fenomen. La hiperritualització constant de veure i viure en directe la vida dels altres ens ha fet agreujar aquest sentiment. Viatges idíl·lics, felicitat en simples fotografies, reunions socials, casaments de pel·lícula, famílies o relacions idíl·liques, tot estímul ens fa qüestionar si estem vivint la mida que ens mereixem. Però quines són les causes i senyals més comunes del FOMO? Ens ho explica el psicòleg Pep Roig.
6: Està directament relacionat amb les xarxes socials. Les causes són la incapacitat de poder absorbir tota la informació que nosaltres rebem a les xarxes socials.
5: En resum, les causes i senyals més comuns del FOMO són la revisió compulsiva dels estímuls a través dels dispositius mòbils, acceptar tota mena de sortides o propostes per por a no estar sol i no tenir ganes de fer-ho, o tenir una sensació d'insatisfacció constant amb un mateix pensant que les altres persones gaudeixen d'una vida millor. Però això com afecta a la nostra salut mental? De quina manera podem arribar a interpretar la comparació constant amb una vida d'aparador? Pep Roig, psicòleg, ens ho explica.
6: El que hem de fer per pal·liar aquesta necessitat o gestionar-la de la millor manera possible, bé, avui en dia És un problema, és un problema, i hem d'entendre que no és una tasca fàcil, especialment en el món de dels adolescents, però també els adults tenim aquesta necessitat, no? Per tant, primer de tot és prendre consciència de que les persones tenim un problema. Qualsevol problema, des del punt de vista de la psicologia, el primer pas és sempre prendre consciència que existeix un problema. Llavors, un cop les persones sabem que tenim aquesta necessitat constant de validar informació, tindre el mòbil al costat, s'ha de generar un procés de deshabituació.
5: Però hi ha una altra manera d'entendre aquesta por que desafora, una que precisament reivindica el contrari, el plaer de perdre'ns coses. Aquest concepte es coneix com a JOMO, també de l'anglès Joy of Missing Out. Reivindica precisament això, la capacitat de no haver de ser a tot arreu, de no haver de viure-ho tot i de no comparar-nos constantment la nostra experiència amb la dels altres. Quines són les causes del JOMO?
6: Aquest cas és quasi bé com una cultura que està associada, no, a l'slow food, al quilòmetre zero, doncs a una vida molt més tranquil·la. Recordo fa uns dies que estava mirant una notícia d'un poble que un acte de la festa major era un dia sense mòbils, no? Hi havia tot un conjunt d'activitats, hi havia xerrades, hi havia jocs, hi havia activitats intergeneracionals i havies deixat el mòbil a l'entrada. Per tant, aquest JOMO seria, doncs, aquesta antítesi, perquè molta gent es troba que no comença a estar incòmoda dins el món de les xarxes socials. Per tant, en aquest cas seria, si ho posem en el món de l'eclipsi, seria anar a disfrutar de l'eclipsi sense la necessitat d'estar fent fotos, d'estar a fer-ho en família, fer-ho en comunitat, fer una activitat, un sopar, tot sigui, doncs, del gaudí.
5: Potser per això l'eclipsi és un bon exemple de com prendre'ns un fenomen que segurament ens marca una sensació que ens acompanya dia a dia i que s'amplifica a través de les xarxes socials. Hi haurà gent que el veurà perfectament, d'altres que només el veuran en una part, i alguns senzillament se'l perdran per circumstàncies alienes, causes personals, laborals o d'una altra índole. La conclusió és que podem extreure de tot plegat és que potser no passa res. Potser està bé la manera que escollís la forma de veure l'eclipsi o de veure i viure les coses, perquè no podem ser a tot arreu, no podem viure-ho tot. Potser el veritable repte no és deixar de perdre'ns coses, és deixar de patir perquè ens les perdem.
0: Doncs una boníssima conclusió. Clar que sí, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Clar que sí. Doncs ens quedem amb això. Ara ja sabem una miqueta més què és el FOMO i què és el JOMO, com ho podem explicar psicològicament, i sobretot ens quedem amb aquest darrer punt de l'Eric, que l'important és no patir, en general. Vinga, seguim endavant i ara establim una connexió en directe que ens du cap a Premià.

0: Disculpeu que parlo molt a poc perquè estic assimilant, eh? A cada connexió que fem estic assimilant una miqueta el contingut, perquè és que tenim tantíssima informació i tants punts de connexió i tant d'eclipsi a la nostra vida des d'ahir, i més que tindrem que això doncs va una miqueta a ralentir, el meu cap va a ralentir, eh? La resta de companys no, que estan prou desperts. Mireu, el que volem fer en aquesta connexió de l'Onés i què fa, que normalment ens porta cap a Premià, amb Premià Mèdia, amb el Manel Ferrer, doncs avui canviem de veu portant, avui saludarem la Gemma Palet, també des de Premià, perquè volem que ens expliqui com es viurà l'eclipsi a Premià, però també al Maresme. Va, que la saludem ja de bon matí. Gemma Palet, visibilitat, no visibilitat, com ho teniu aquí al Maresme? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, ara en parlarem amb l'expert que ens acompanya, l'astrònom Ramon Navas, però ja us puc avançar que des del Maresme la cobertura prevista superarà el 99,5% del disc solar, una xifra molt elevada. De fet, serà superior a la d'altres punts de Catalunya, com ara l'Alt Empordà o la frontera amb França, on la cobertura rondarà el 95%. Ramon Navas, benvingut.
2: Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Primer de tot, explica'ns per què tothom està amb l'eclipsi i en parla tant.
2: Home, un eclipsi total de sol que passi per Espanya feia centenars d'anys que no passava, i de totes les experiències astronòmiques és de llarg la més espectacular. Jo vaig viure l'eclipsi del 99 a Alemanya, i tot i que va ser al migdia, i tot i en teoria saber pues lo que havia de passar, quan vaig veure que el sol s'apagava de cop en el segon precís i es feia de nit, sembla que no pugui ser, no, costa de creure. És una experiència espectacular.
1: Perquè la gent ho entengui, de forma senzilla, què passarà aquell dia al cel?
2: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí a Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipse parcial, fins aquí no hi ha diferència, però quan queda l'últim trosset, menys de l'1%, inclús amb el 99% del sol tapat, sí, hi ha menys llum, però la nostra vista s'hi acostuma i sembla una tarda, no es veu, no es veu negra nit, i a la que es tapa aquell últim 1%, que això triga segons a fer-ho, llavors és com qui apaga les llums d'una habitació, és molt espectacular.
1: I aquesta foscor completa, total, quan dura? Uns segons?
2: No, dura, bueno, depenent del marge, de com més cap a Astúries dura més, és un eclipse que en aquest cas no dura massa, dura sobre el minut. Comptem, poder minut i mig cap a Astúries, i cap a on acaba Tarragona, inclús a Mallorca, dura uns pocs segons, 20 o 30 segons. Per tant, el primer que jo diria, ulleres d'eclipse, imprescindible. Mirar l'eclipse de qualsevol manera és acabar amb una ferida a la retina, perquè a més a la retina no hi ha cèl·lules nervioses, i estem mirant el sol i no ens adonem que ens estem cremant la vista. No, és que quan em faci mal deixaré de mirar. No, és tard. Vull dir, ulleres de sol imprescindibles. Se troben per tot arreu. No vull fer propaganda, però hasta els supermercats n'estan tenint. Han de ser homologades i que posi que tinguin l'ISO. Gairebé el 99% del que es ven és correcte. Però ulleres de sol és imprescindible durant tota l'eclipse, excepte quan en els llocs on hagi totalitat que s'apaga, ja us donareu compte que es fa de nit, llavors te les pots treure, i aquells 20, 30, un minut escàs que durarà, el mirar sense ulleres. Solament a la totalitat, el reste ens les tornem a posar.
1: Són moltes les persones que no es volen perdre aquest esdeveniment històric, que el volen veure. Aquí, per exemple, Premià de Mar, abans parlaves d'un concepte, la totalitat. Sí. Parla'ns del percentatge de visibilitat.
2: Sí, a veure, l'eclipse comença una hora i pico abans de que sigui la totalitat, i si anem mirant el sol amb les ulleres veurem que cada vegada està més tapadet. Cap a les 8:38, em sembla que són, es tapa per complet. El problema és que estarà molt baix, estarà 4 graus, em sembla que és aquí Premià, sobre l'horitzó. Amb la qual hem de vigilar que les muntanyes de l'oest no ens tapin, perquè aquest, clar, quan el sol està baix tampoc és la claror que tenim ara, però, home, amb el sol sobre l'horitzó és ple dia. Sí que veurem que la llum baixa, però, clar, al no tapar-se per complet, no tindrem la caiguda brusca de llum que tindran a Tarragona, per exemple.
1: Clar. Per tant, alguna ubicació estratègica per aquí a la
2: ubicacions
1: zona...
2: Ubicacions estratègiques és moure't d'una franja que va així grans maneres, des d'Astúries, Burgos és bon lloc, Saragossa és bon lloc, Lleida, una part de Lleida, no tota, Tarragona... És a dir, ens hem de desplaçar cap al sud.
1: Val. I si no tenim l'oportunitat de desplaçar-nos i ens hem de
2: disfrutem
1: quedar...
2: Disfrutem de lo que hi hagi aquí. És difícil explicar què es veurà amb un eclipse del 99%, clar, però no serà molt diferent a un eclipse del 50 o el 60%.
1: Hi ha molta diferència del 99% al 100%?
2: Total. La diferència és abismal. Sembla mentida que aquest 1% signifiqui tant, però hi ha moltíssima diferència. Fa uns anys vam tenir un eclipse anular, que també es va tapar el 98, per això que va ser a València. I la gent que no estava mirant al cel veia que sí, era una tarda una mica amb la llum estranya, però és que no es va fer de nit i el sol es va tapar per complet, menys la corona, va quedar una corona tot al redor, un anell de foc. Va ser maquíssim, també va ser una època que els governs d'aleshores van dir que els nens no sortissin a l'escola, perquè som un país que a vegades, segons qui governa, i no vull fer política, es fan bestieses com, no, un eclipsi és perillós, per tant, els nens, era època escolar, els nens que no surtin a mirar-lo. No, no, el que has de preparar a les escoles és perquè els nens puguin disfrutar d'algú inèdit.
1: Sí.
2: Aquest eclipsi ens ha de servir a practicar, perquè el eclipsi bo és el de l'any que ve. Passa a Andalusia, molt a baix d'Andalusia, a poca zona d'Andalusia, i aquell eclipsi sí que és al migdia, amb el sol ben alt, i aquest és el dels tres eclipses que venen ara consecutius, aquest és el bo, el de l'any que ve. Però bueno, disfrutem primer d'aquest, no?
1: Totalment.
2: Si algú es vol desplaçar, sobretot que tingui en compte que, per exemple, va passar a Alemanya i aquí passarà igual, hi ha tanta gent desplaçant-se a últim moment que es col·lapsen totes les carreteres. Per tant, si voleu veure l'eclipse, no es mou el mateix dia de l'eclipse. El dia abans, a poder ser.
1: No, uns dies abans.
2: Sí. A Alemanya va ser caòtic. Jo estava pràcticament a la franja de la totalitat, vaig veure que molt justet, i vaig dir, va, vaig a fer 30 quilòmetres. Aquests 30 quilòmetres o 40 que vaig fer extras em va costar un parell d'hores, perquè estava tot col·lapsat.
1: Fins ara hem parlat d'aquest eclipsi més aviat pel que fa més a la part tècnica, no? Pel que és més a tema energies, hi ha gent que assegura que aquest eclipsi farà ressonar alguna cosa a nivell col·lectiu o a nivell individual.
2: Jo, com he comentat abans, soc molt escèptic des del punt... Jo soc, sobretot, m'agrada molt la ciència, tot el que està fora de la ciència. Em sembla bé que la gent cregui el que vulgui, però el que sí és cert és que a la zona de totalitat, els ocells i molts animals diuen, no, s'ha fet de nit abans d'hora, se'n van a dormir. També hi ha uns canvis de pressió atmosfèrica, és a dir, que el sol deixi d'il·luminar amb tota la seva llum i tota la seva escalfor, ni que sigui durant un minutet o uns segons, una zona concreta, pues fa uns canvis de pressions que fa que s'aixequi el vent. Hi ha una sèrie de coses reals. Després que la gent s'activi, canvi la seva ressonància i una quantitat de coses que es diuen, jo no hi crec, però aquí ja...
1: Clar. Ramon, ara ens trobem al mirador del port de Premià de Mar. Creus que aquesta seria una bona ubicació per contemplar aquest eclipsi?
2: Sí, em preocupa les muntanyetes. Sí que estan baixes, però 4 graus és molt poca altura. Allà, llavors, hi ha una pàgina que es diu el trio d'eclipses ibèricos o alguna cosa així, que entres allà i surt dibuixant les ombres de tot arreu. Dieu que ho heu mirat i que aquí sortia, pues, perfecte, justet ha de ser, perquè estarà a 4 graus.
1: Hi ha alguna altra zona aquí a Premià que puguis considerar bona?
2: Hem de tenir a l'oest absolutament pues això, despejat, destapat. I, clar, a Premià poder a dalt de les muntanyes. Algun mirador que tinguis a l'oest. Ara que recordo, allà al mirador que hi ha, diguéssim, apropant-se a la cadira del bisbe. No la cadira del bisbe en si, però apropant-se a la cadira del bisbe, jo he anat a fotografiar alguna vegada cometes que estaven a l'oest, molt baixos, gairebé sobre Barcelona. Sí que hi ha unes muntanyetes, però jo crec que allà hi ha més... Si s'elegeix bé el lloc, hi ha més... Estarem a més, sí. Tindrem el sol més alt.
1: Per anar acabant ja l'última pregunta, quan tindrem una altra oportunitat per veure un eclipsi d'aquesta magnitud?
2: A l'any que ve, també cau a l'estiu, ara no sabria dir la data, però vamos, a la web està, eh? Sembla que és cap al juliol. No vull dir mentida. Però és solament a Andalusia. Andalusia i també a Marroc. I després, el següent any, n'hi ha un, però que des d'Espanya serà anular.
1: Anular.
2: No serà total.
1: Anular va ser el que vam viure fa molts anys?
2: Anular va ser el que vam viure a València, que va ser, des d'aquest punt de vista, molt maco, però un eclipsi anular està molt lluny de tenir l'espectacularitat del total. La idea aquesta que és... Us heu d'imaginar com si ara aquí algú tingués un interruptor, li donés a l'interruptor i es fes de nit.
1: Clar.
2: No es fa negra nit, però es fa suficient negra nit perquè els cotxes automàticament posen les llums. Uh-huh. Estàvem en una plaça a Baden-Baden, a Alemanya, i els focus es van encendre.
1: Clar.
2: És allò que no estàs mirant al cel i te n'adones. Uh-huh. En canvi, un eclipsi del 99%, tu vas caminant, serà el 99% i no veuràs cap diferència. Amb un del 100%, no és que veuràs la diferència, és que et quedaràs pasmat.
1: Clar.
2: És... De tots els espectacles, jo he vist aurores boreals, he vist de tot. Cometes que ocupaven mig cel, com un eclipsi de sol, no hi ha res d'espectacular.
1: Doncs després d'aquesta conversa no ens queda cap dubte de que no podem perdre'ns aquest esdeveniment astronòmic.
2: Sí.
1: Així que, Ramon, moltes gràcies pel teu temps.
2: De res.
1: Doncs ja ho veieu, Núria, al Maresme, i concretament aquí a Premià de Mar, ja està tot a punt per viure aquest fenomen astronòmic tan excepcional. Així que, si encara no sabeu des d'on observar-lo, les platges del Maresme o qualsevol punt elevat de la comarca poden ser una molt bona opció, sempre, això sí, amb les proteccions adequades.
0: Moltíssimes gràcies, Gemma Palet, per fer-nos entendre que també aquí al Maresme, potser no tan fàcilment com per aquí més cap al sud, però que també tenim eclipsi i visible. El Ramon, sens dubte, no se'l perdrà, ja veiem que és un friqui dels eclipsis. I mira, a mi em fa un por entre nosaltres, em fa por una altra cosa, no sé si ho voleu comentar, que és que tenim tanta expectació, no?, de que ha de ser tan especial. Ara escoltarà el Ramon, que deies que no he viscut mai res així, que al final, per esperar-ne tant, a veure si al final ens quedarem decebuts. Allò de me l'imaginava més gran, que deien en aquella sèrie, no? Esperem que no. Va, que aquí l'està fent molt, molt grossa. Deixem a premiar, ara sí, deixem el Maresme. Són els companys del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Cap allà marxem.
3: Obert per vacances.
0: En cada Obert per vacances es fem un fart de viatjar d'una punta a l'altra de Catalunya, gràcies a les emissores que col·laboren, que participen i que ens fan entendre les realitats que hi ha en aquest petit país que tenim. Doncs bé, ara, com dèiem, marxem del Maresme i anem cap a Prades, i físicament hi anem, perquè qui ha viatjat des de Tarragona cap a Prades no està molt lluny, però bé, és muntanya amunt. És un home de Tarragona Ràdio a qui li encanta la muntanya. Pep Sunyer, bon dia.
4: Bon dia, Núria, què tal? Bon dia a tothom.
0: Al Pep li va faltar temps quan vam dir fan un festival d'astronomia a Prades per l'eclipsi, i el Pep va dir res de fer-ho per telèfon, jo me n'hi vaig. Hi ha ambient aquí de festival astronòmic, perquè és que ja fa dies que va i dura tot el dia, és un festival realment.
4: És un gran festival i hi ha un gran ambient, eh? Mira, només et diré que si no arribo pujant no hagués vist el Tultel Poltrona, que ara mateix està fent una de les conferències.
0: I el Tultel Poltrona, mateix, eh? Parlant d'eclipsis.
4: Sí. Parlant, wow. Bueno, no sé, suposo que sí, però mira, ara ho desvetllarem. Hi ha molt d'ambient, hi ha molta gent entrant i sortint aquí a la plaça dels Arbres, on hi ha la seu del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, i també molta expectació mediàtica, perquè hem vist alguns mitjans internacionals per aquí entrevistant a l'Aleix Roig, el responsable del Parc Astronòmic, i molt d'ambient, eh? Per això ja va arrencar ahir i encara continua fins quan fes l'eclipsi.
0: I molts mitjans, ens comentaven els reorganitzadors, internacionals també, eh?
4: Sí, mira, no fa gaire que acaben de fer una entrevista amb ell i amb l'Aleix, que el saludem ja. Eli Roig, què tal? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia i benvinguts a Prades.
4: Un plaer acompanyar-vos. A més, fa fresquet aquí dalt, eh? Que això s'agraeix, eh?
5: Jo encara vaig amb maniga llarga.
0: Uau,
4: escolta, t'han entrevistat d'un mitjà internacional, no fa gaire, no?
5: Sí, mitjans del centre d'Europa, d'aquest fet que era una televisió d'Alemanya, que ja fa més d'un mes que es van acreditar, i de fet ara d'aquí unes hores ve també una premsa de Xina, que és un mitjà que ho faran en anglès, i bé, tenim gent d'arreu del món. Realment s'està ja veient que aquest esdeveniment és d'impacte mundial i demà ho veurem encara més.
4: Qui hi ha allà dins ara mateix?
5: Allà tenim el Jaume Mateu, del Circric, que aquest dia tenen instal·lada la carpa a Prades, i és un dels ponents del més de 100 activitats que tenim previstes i que estem portant a terme aquests dies. Ahir vam tancar la nit amb el concert de la Mariona Escoda, per exemple, i aquest vespre tenim la Judith Nederman.
4: He vist també alguna companya astrofotògrafa per aquí, no? Molt reconegut. També teniu gent experta en la matèria, no?, que estan com vosaltres per aquí, no?
5: Sí, de fet, ahir vam rebre ja Bright Falls, que és un dels referents mundials de l'astrofotografia. Ens va oferir, doncs, unes xerrades, tallers, també la Noemí León. I, de fet, vam acabar el dia, doncs, amb les conferències del Miquel Sureda, astrofísic, divulgador, fent diversos espectacles del gran eclipsi. I, al final, també estem rebent observatoris d'arreu de Catalunya. Vam tenir els companys de l'Observatori de Pujalt. En breu venen els companys del Albanyà, també del Centre Astronòmic del Solsonès. Tenim gent d'arreu de Catalunya que se'n sumaran aquests dies per fer divulgació, i sobretot els observatoris de fora de la totalitat, doncs hem tingut aquesta germanor també de compartir sessions doncs en aquestes jornades prèvies. Després, el dia 12, demà tothom a lloc, tothom preparat per viure l'eclipsi.
4: Digue'ns algun consell, tu que has mirat molt al cel. Per cert, Núria, parlem amb una persona que va descobrir una nebulosa.
0: Va descobrir una nebulosa?
4: Sí, sí.
0: I quin nom li va posar?
5: Mira, li vaig posar el nom del meu avi, Rotjo Prades Escai, Jaume Roig, que em va aficionar a l'astronomia als anys 80. I bé, va ser un moment molt únic i molt especial per mi, perquè l'avi ens va deixar fa molts anys, però el seu nom perdura, doncs, entre les estrelles.
4: Què ens recomanes per demà? Tu, que no sé si n'has vist algun d'eclipsi, suposo que sí. De total n'has vist algun?
5: De total no n'he vist cap, de parcials n'hem vist diversos. I la recomanació, sobretot, és fer el desplaçament amb antelació, a poder ser avui. Demà desaconsellem completament desplaçar-se, per tant, desplaçament amb anticipació. Per això el festival l'hem muntat en 4 dies, perquè la gent ja ens hagi arribat. Però aquelles persones que vulguin veure la totalitat hauran de dirigir-se al sud de Catalunya, fer un seguretat, planificar, portar-nos aigua, mesures de protecció pel sol, i ja quan arribi el moment de la totalitat, en un espai controlat, amb accés, doncs, que tingui certa vigilància de l'afluència, no anem per lliure, l'entorn natural ara mateix està en una situació difícil pel tema del risc d'incendis, per tant, recomanem tenir molt de cura i molt de respecte en aquest sentit. Doncs en el moment que ens apropem cap a la totalitat, que serà exactament a 9:15, hem de tenir les ulleres a mà. No podem observar en cap cas sense unes ulleres d'eclipsi homologades. Hem vist aquests dies que hi ha hagut aquestes notícies, que hi ha hagut algunes ulleres que han estat, doncs, retirades del mercat. Per tant, ulleres d'eclipsi homologades, no mirar ni amb les ulleres durant molta estona, si portéssim ulleres graduades, sempre per sobre les ulleres d'eclipsi, i en el moment exacte de la totalitat, si estem aquí a la província de Tarragona, ens podrem treure les ulleres durant aquell, al voltant d'un minut, depèn de la ubicació, per viure, si tot va bé, una de les millors tardes de les nostres vides.
4: Mira, Núria, i els ocells deixaran de piular, els ocells callen, els animals ho noten, no? Baixa la temperatura. Aquí no treu més perquè està en un entorn natural. Per tant, això que passa amb un eclipsi total es nota més aquí, entenc jo, enmig de la natura.
5: Aquí, sens dubte, és espectacular, perquè estàs envoltat de natura, els sons són uns altres, al final tenim un cel fosc certificat i protegit per llei a nivell... Tenim una llei catalana, doncs, que és pionera en aquest sentit. I això vol dir que en plena pluja d'estels podria ser que un estel fugaç, una llàgrima de Sant Llorenç, es veiés donant l'eclipsi. Aquesta és la imatge que busca tothom a nivell mundial. Clar. I que, si coincideix, podria coincidir, no ho sabem, seria històrica.
4: Se m'ha posat la pell de gallina.
0: Ostres!
4: Literalment, Núria.
5: Dono fe, l'acabo de tocar, té la pell de gallina.
4: Imagina't aquest moment,
0: Serà brutal. Heu emocionat un home com Pep Sunyer, això és molt, Escolta, aquí passen, aquí no. Les muntanyes de Prades són mítiques pel que fa a l'observació del cel, no? De fet, teniu el parc astronòmic aquí, vull dir que sí que hi ha llocs habilitats que això de mirar el cel no ho tenen tan regularment, però és que justament vosaltres ho teniu tot preparat.
5: Sí, al final crec que hem fet una molt bona feina amb l'Ajuntament de Prades, que com a municipi referent de l'astroturisme al sud d'Europa ha anat planificant en coordinació amb les autoritats, amb la Generalitat de Catalunya, doncs poder fer, doncs, aquesta arribada gradual, habilitar aparcaments a banda, inclús del que és el propi aparcament del festival, hi ha aparcaments municipals. I el que diem, si algú volgués venir a Prades i no ho té planificat, no té reservat l'aparcament, desaconsellem pujar. Això no només a Prades, diria, a tots els municipis de les muntanyes de Prades, del Montsant. Si no tenim la visita planificada, organitzada, i sabem on aparcarem, des d'on veurem l'eclipsi, ja estem registrats, desaconsellem anar en aquests municipis petits, perquè la nostra capacitat de càrrega és limitada, i sempre dic, l'eclipsi passarà, però el territori quedarà, i l'hem de tenir en bon estat i ben cuidat.
4: Aleix, ja fa dies que teniu entrades exaurides del festival. No sé si hi ha alguna part del festival que sigui oberta al públic, perquè estigui per aquí?
5: Sí, de fet, les entrades les vam exaurir ja farà 15 dies, perquè sempre hem dit, nosaltres som el festival anti-FOMO. O sigui, tota aquesta gent que entenc, i molt respectable, que a l'últim moment diuen, ostres, vull viure l'eclipsi. Doncs justament no és ben bé el perfil que nosaltres tenim aquí al festival, que és al revés, és gent que s'ha planificat durant mesos i setmanes amb anticipació. I per tant, doncs bé, estem contents de que hem pogut fer aquesta arribada gradual també dels visitants, i esperem viure una gran experiència amb ells.
4: Ja ho han explicat molt, que és molt especial, perquè això feia més d'un segle que no passava, no? I triarà encara, no en veurem cap altre, almenys aquí nosaltres de total, no? És això, no? És a dir, és un moment, i aquí hi ha gent que ho viurà de forma molt intensa, no?
5: Sí, a banda de que és un esdeveniment únic en gairebé 3 segles, que els avis no l'han viscut i que els nets no el viuran, la gent que ha vist el total, hem tingut aquests dies la col·laboració amb el Josep Massalles, hem fet diverses xerrades amb especialistes que n'hem vist molts, i diuen que és un dels espectacles més intensos que podem viure a la natura. Clar, això quan t'ho diu una persona que ha vist centenars d'aurores boreals, que ha viatjat per tot el món, que ha trepitjat tots els continents, inclús l'Antàrtida, ho tenim molt en compte, aquesta opinió. Per tant, no és només que sigui un esdeveniment històric, únic, sinó que és de les coses més intenses que podem viure a la natura. En aquest sentit, també un altre missatge, i potser podria semblar contradictori. La gent que per qualsevol motiu no pugui o no vulgui desplaçar-se a la zona de la totalitat, temes de salut, temes familiars, també podrem viure una parcialitat molt alta. Per tant, veurem que es fa fosc, el que sí que, evidentment, en aquell moment no ens podrem treure les ulleres d'eclipsi, tot el que és al nord del país. Aquí sí que les ulleres d'eclipsi les haurem de portar durant tota l'estona. I els mitjans també ens compartireu de ben segur què s'està vivint a les zones de totalitat. Aquelles persones que sí que s'han pogut planificar, doncs només ens quedarà gaudir de l'espectacle de demà.
4: Ens deia ahir un astrofotògraf com tu, iranià, que el tenim per Tarragona, que l'eclipsi total de posta de sol és molt interessant per la fotografia. Per posta fa elements emblemàtics, enxampar-los de fons, o de fons o de primer pla, i l'eclipsi de fons, si hi ha sort.
5: Sí, sempre hem dit que aquest eclipsi ens ha tocat el primer i força difícil, perquè anirà a prop de l'horitzó, i això és una dificultat afegida, perquè els punts d'observació es limiten molt més. La Generalitat de Catalunya, amb eclipsicatalunya.cat, ha publicat les zones d'ombra, i veiem que a la zona de totalitat de Tarragona tenim un percentatge important del territori cobert per ombres de muntanyes. Però, per contra, des de les zones des d'on es pugui observar doncs, aquesta totalitat, tindrem un skyline, un horitzó amb les muntanyes, en el nostre cas de Prades, amb el sol eclipsat, que serà una imatge històrica i única. Dit això, i torno ara a donar un altre missatge, no recomanem fer imatges de l'eclipsi ni agafar el mòbil. És els 48 segons des de Prades més importants que viurem. En aquell moment, jo fins i tot com a astrofotògraf, em plantejo deixar-ho tot automatitzat i donar la mà a la meva parella, la Georgina, amb qui viurem l'eclipsi sols i junts.
0: És un molt bon consell. Escolta, darrera pregunta, Aleix. Què passarà l'endemà de l'eclipsi? Continua la vida al Parc Astronòmic de Prades, entenem que sí, però clar, què hem d'esperar l'endemà?
5: Evidentment, l'endemà depèn de quina derivada ho mirem. A nivell de mobilitat veurem que la gent gradualment torna al seu territori i sempre torno a reforçar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori quedarà. Esperem que haurem deixat un missatge molt positiu a totes les persones que ens han visitat, que han pogut viure una experiència única durant 4 dies en aquest festival de Prades i que vulguin tornar a Catalunya en un futur, si ens han visitat de qualsevol punt del món, i que, sobretot, haguem deixat un territori tal com estava, que no hi hagi hagut cap incidència greu i que tot això està encara a les nostres mans, tots els que fem divulgació, totes les persones de casa nostra, que també serem una mica educadors ambientals, sobretot en aquestes zones fràgils on tenim un risc d'incendial, nosaltres ja ho anem fent aquí, doncs, en col·laboració amb l'Ajuntament aquests dies, i traslladar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori ha de quedar, per tant, cuidem-lo.
4: Doncs mira, bon missatge per anar acabant, Núria. Per cert, aprofiteu per visitar el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, no només aquests dies, sinó la resta de dies de l'any, que està molt bé, hi ha un edifici molt maco aquí a la Passa dels Arbres. Fa fresca, per tant, veniu. No només aquests dies. Demà no és aconsellable, insistim en aquest missatge, però veniu tots els dies de l'any, que això, veureu aquí, doncs, que hi ha un centre que és fantàstic.
0: Molt bé.
4: Aleix.
5: Moltíssimes gràcies per la visita i us desitgem un bon eclipsi.
4: Núria, no sé si tornar o em quedo per aquí, no sé, perquè aquí hi ha ambient aquí,
0: Aprofita i queda't, jo et dono permís. Sí, sí.
4: Bueno, va, vinga, t'ho tornaràs una hora,
0: Fins demà, Pep, una abraçada forta, gràcies.
4: Adéu.
0: Pep Sunyer, en directe des de les muntanyes de Prades, seguint el festival de l'eclipsi, perquè és que Prades l'estan fent molt grossa des de fa dies i nosaltres hi volíem ser en directe. Vinga, que ens relaxem una miqueta de tanta connexió aquí i allà, i ara el que us proposem és viure l'eclipsi des del sofà, des de la cadira, des de la butaca, amb un llibre o varis llibres. Volem saber com s'ha tractat el tema de l'eclipsi al llarg de la història de la literatura. I això ens ho explica molt bé la companya Paula Iglesias de Ràdio Rubí.
6: En algun lloc del planeta es produeixen entre 2 i 5 eclipsis solars. Però veure un eclipsi total des d'un punt concret de la Terra sembla èpica narrativa, perquè hi ha episodis còsmics que no s'observen, es viuen. I aquest estiu Catalunya gaudeix d'un dels fenòmens astronòmics més excepcionals, l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Un escenari privilegiat que no repetia des de feia més de 100 anys. Aquest moment únic també ha fascinat la literatura al llarg dels segles i ha empès autors i escriptors
1: escriptores a narrar històries sobre l'origen, a vegades diví i sovint premonitori, d'aquest fenomen astronòmic.

0: asseguts a les butaques al voltant d'una petita taula de fusta, en Guillem Pallarès, llibreter del Racó del Llibre de Rubí, ens desplega tot un ventall de llibres. Són herència literària sobre com la societat ha interpretat i viscut el fenomen astronòmic de l'eclipsi. En Guillem creu que la literatura ha tractat el gènere com una metàfora de por i transformació. Però, segons ell, hi ha moltes tipologies de llibres que parlen sobre aquest episodi còsmic.
1: S'utilitza més com a metàfora, de por, com a metàfora de transformació, de revelació. Hem trobat com diferents classes de llibres. Els llibres més divulgatius, que ens expliquen més d'on venen els eclipses, l'història, tots els eclipses que han passat al llarg de la història. Després també hi ha els llibres que són més atles, que són més que porten fotografies i ens els expliquen. Després hi ha més els que són més guies, que ens expliquen els llocs concrets on els podem veure, i després alguns llibres infantils, que ens expliquen també de manera més clara i més entenedora pels més petits què són, com s'originen.
0: Mentre explorem entre les pastisseries de la llibreria, en Guillem també ens assegura que no és fàcil trobar llibres de ficció centrats en la temàtica dels eclipsis. Finalment, en tria dos, que per a ells són molt especials per explicar el fenomen des de la vessant més fantàstica. Tintín i el Temple del Sol i el Rei Lear, de William Shakespeare.
1: El Tintín té coneixements d'astronomia. Hi ha un moment que hi ha un eclipse, ell i uns companys seus estan raptats pels inques. I, o sigui, utilitza l'eclipse per salvar-los a tots. I llavors és un punt de la història que gràcies a l'eclipse es desencadenen tot de coses. Un altre és el Rei Lear, vale? Del Shakespeare, que això s'han fet obres de teatre actualment, i aquí hi ha alguns dels personatges que interpreten eclipses de sol i de lluna. Estan com amb un significat del caos familiar, caos polític que viuen tots els seus personatges, i aquí Shakespeare utilitza les creences astrològiques d'aquell temps.
0: Remuntem fins al segle VIII abans de Crist per trobar els primers vestigis d'un eclipsi dins les pàgines d'un llibre. Una de les primeres referències documentades a la literatura clàssica es troba en l'obra d'Homer, l'Odissea, que narra la tornada d'Ulisses a Ítaca després de la Guerra de Troia. Aquest poema èpic esmenta en un dels seus cants que el sol ha mort en el cel i una boira perversa el cobreix completament. El Guillem ho té clar: si els llibres d'avui dia sobre els eclipsis ens aboquen transformació o canvi, la literatura clàssica eren un símbol evident de desgràcia i ira dels déus.
1: La literatura clàssica agafava més el simbolisme de que era un eclipsi. Anunciava desgràcies, la ira dels déus, hi havia un punt d'inflexió en la història. El més clàssic, i que justament ara han fet una pel·lícula que ara s'ha estrenat en el mes de juliol, és l'Odissea d'Homer. En aquest llibre molts estudiosos diu que presenten fenòmens celestes que es poden comparar amb els eclipsis. I a més, sobretot, és en un moment en el retorn d'Ulisses, que allà es veu i es pot interpretar una mica, es pot comparar amb l'eclipse.
0: Traslladar-nos a la literatura contemporània és fonamental per comprendre la vessant més divulgativa d'aquest gènere literari. En Guillem ens mostra un parell de lectures didàctiques i actuals que considera indispensables per entendre amb tota mena de detall què és un eclipsi solar. La primera d'aquestes obres que ens ensenya és un llibre per a totes les edats, Eclipsis, quan la llum desapareix, de la il·lustradora Noemi Fabra.
1: El que és més interessant d'aquest llibre és que hi ha una revisió científica de la Montserrat Vilar, i aquí ens explica de manera entenedora què són, com s'originen, també els eclipses al llarg de la història, tots els mites, tota la mitologia que hi ha al voltant. I també, al final, és interessant perquè ens porta una activitat, que podem fer un eclipsi a casa amb coses que tinguem, i així també ho veiem de manera visualment, que és un eclipsi.
0: Però el llibre contemporani per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi total, com assegura en Guillem, és l'Eclipsi del Segle, una guia escrita per l'escriptor i divulgador científic Joan Anton Català, que inclou tota la informació necessària per planificar un esdeveniment tan únic com aquest.
1: És el llibre per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi del 12 d'agost, i a més, de manera supervisual ens diu les zones on podem veure l'eclipsi de manera total, perquè a vegades hi haurà zones que només es podrà veure parcial, hi haurà zones que es podrà veure total, quines mesures hem de fer servir, perquè a part de les ulleres potser hem de fer servir altres coses. També ens diu consells com poder-ho fotografiar, per exemple, si tindrem eclipsis i amb més anys propers. I hi ha il·lustracions del Morat Absalam que són molt interessants.
0: Avui dia, els eclipsis que trobem als llibres ja no anuncien calamitats i desgràcies. Segons en Guillem, són metàfores de canvi, revelació i creixement personal. Una font de secrets i misteris que cada gènere utilitza a la seva manera. Sota la foscor de l'eclipsi es recreen moments de suspens, es construeixen escenaris de ciència-ficció o es descobreixen autèntics relats d'amor.
1: El misteri, sobretot, estaven centrats en l'atenció, en la sensació que alguna cosa passarà quan hi ha un eclipsi. En la ciència-ficció apareix d'una manera més científica, l'esdeveniment excepcional, el moment que s'activen tecnologies. En el thriller s'utilitza el moment eclipse per un moment de contrarrellotge, o que en el moment de l'eclipse doncs, hi ha més delictes, o hi ha fugides, hi ha persecucions. I un dels gèneres, que jo penso que és el gènere que s'ha utilitzat més aquest recurs dels eclipses, és a la poesia, perquè pots fer servir la metàfora que abans comentàvem, d'amor, de separació, del dol, de la identitat.
0: L'eclipsi solar total està a tocar, però a la llibreria El Racó del Llibre de Rubí ja fa molts mesos que tenen la data ben marcada al calendari. Els que ja es consideren aficionats incondicionals d'aquest gènere en gaudeixen durant tot l'any, però arrel de l'eclipsi hi ha nous aficionats a l'astronomia que han mostrat un gran interès en aquest tipus de literatura. En Guillem té clar que el gènere és, si més no, original i excepcional, i que es tracta d'un episodi que a futur inspirarà noves obres literàries. La foscor d'aquest fenomen astronòmic pot esvair-se en tan sols uns minuts, però la fascinació que desperta un eclipsi solar pot durar segles i omplir de per vida prestatgeries senceres.
2: Quines ganes de llegir. Mira, no sé ara si anar a veure l'eclipsi o quedar-me a casa llegint aquesta literatura sobre els eclipsis. Jo crec que tindrem temps de fer una miqueta tot, si ens ve de gust. Des de Ràdio Rubí ens han portat aquest reportatge sobre els eclipsis al llarg de la història de la literatura, almenys els més importants, els més rellevants. Un podcast, un programa de la nostra companya Paula Iglesias. Vinga, seguim endavant amb més noms, agraint a tots els companys que fan possible dia a dia l'Obert per Vacances. N'estem escoltant ja uns quants, ja ens anem coneixent i la cosa no para. La propera parada la fem a Ràdio Ciutat de Tarragona. I saludem com cada dia la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
2: Vinga, va, que la primera proposta ens du cap a la Casa Navàs, cap a Reus.
3: Doncs sí, la Casa Navàs fa visites guiades per conèixer doncs, precisament aquest edifici que és una de les úniques cases modernistes d'aquí d'Europa que ha arribat als nostres dies quasi com es va inaugurar el 1908 i els visitants doncs, podran descobrir els vitralls, els mosaics i el mobiliari original amb guies especialitzats.
2: Això pel que fa doncs, amb aquestes visites que normalment són visites regulars, com deies tu, també intensificades ara per l'estiu, suposo que per més afluència de visitants.
3: Correcte, estan ampliades.
2: Molt bé. Vinga, segona proposta que ens du a Sant Feliu de Guíxols.
3: A Sant Feliu de Guíxols hi ha el conegudíssim Festival de Portaferrada, que és dels més emblemàtics de la Costa Brava i que acaba el dia 20 d'agost, però avui hem volgut destacar el concert de la cantant mallorquina Júlia Colom, que és una de les veus més importants de la nova escena musical mallorquina que barreja pop, electrònica i folklore. L'escoltem una miqueta.

0: i bueno, centenars de municipis estan programant activitats, ja hem vist Prades, ja ho hem escoltat, i hi haurà doncs, observacions astronòmiques, xerrades d'astrònoms, astrofotògrafs, concerts de música,
1: food trucks, no? Perquè hi tota mena de serveis perquè sigui tota una festa això de viure l'eclipsi. Sí, sí. Escolta, demà no farem agenda, si no us sap greu, perquè...
0: No passa res.
1: Ja sabem
0: el que hi ha. Jo volia fer un petit apunt que... Sí. Abans de, o sigui, després de veure l'eclipsi i tot això, jo us recomano, com que ha passat aquesta bogeria de l'eclipsi, allargueu una miqueta més la vetllada, ja que demà també és el dia que hi ha la màxima activitat d'un clàssic de l'estiu, que és la pluja d'estels dels Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç.
1: Sí, és que d'això se n'ha parlat
0: feu
1: poc.
0: Feu l'extra.
1: Sí, fem el doble, no el 2x1. D'això se n'ha parlat poc i demà jo crec que en parlarem una mica més, perquè serà com una mica el tema del dia, eh? Eclipsi versus Llàgrimes de Sant Llorenç, però no té per què ser versos perquè ho podem fer tot, no? Perquè és la
0: exacte,
1: gràcia.
0: Exacte, ho podem fer tot. Jo sempre dic que a mi m'agrada molt la Llàgrima de Sant Llorenç,
1: sí.
0: Dic, ningú n'està parlant, ens estem oblidant de la Llàgrima de Sant Llorenç, i és un clàssic de l'estiu.
1: T'agraden molt. Ves que d'avui a demà no t'encarreguem alguna mena de report, eh?
0: Ai.
1: Ja t'estàs posant, Lídia, dones massa informació, eh? Ves que no es caigui alguna fanyeta per demà.
0: Ai.
1: Ja farem alguna cosa. Ara parlem, tancat el programa, te truco.
0: Perfecte.
1: Lídia, moltíssimes gràcies, ja gaudim moltíssim de demà i, en fi, ja ens retrobem. O parlem demà o ja parlem dijous, d'acord?
0: Perfecte, bon eclipsi, doncs.
1: Igualment. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com sempre. Home, tot un clàssic, això és l'Empordà, no? Sopa de cabra, mare de Déu, tot un clàssic de la música en català. A veure com sona.
2: Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana.
1: Anem tancant el programa. Estàvem pendents de si hi havia alguna actualització pel que fa al Servei Català de Trànsit, perquè, de fet, ens convocaven als mitjans amb una roda de premsa a nivell de tot Catalunya. Ens convocaven a 11:15 per ja acabar de definir i d'explicar-nos el dispositiu de trànsit que tenen previst per demà, no? Per gestionar tot el que serà la mobilitat a causa de l'eclipsi. Bona part d'aquesta informació ja ens ha arribat i ja us la vam fer arribar ahir amb una connexió amb la companya de Cugat, però sí que estàvem pendents de si hi havia alguna actualització, alguna qüestió d'última hora. Encara no deuen haver acabat, per tant, no us podem dir més. En tot cas, sí que demà al matí, si hi ha alguna novetat pel que fa a trànsit i altres qüestions d'últimíssima hora, demà el dia de l'eclipsi, us ho farem saber a partir de les 9 a l'Obert per Vacances. Va, que la darrera connexió l'establim, com sempre, amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina!
3: Molt bones.
1: Hola. Un dia et canviaré el nom, perquè clar, arribem ja a les 11 i jo ja patino. Ja dic tants noms de companys que ja no me n'entero.
3: No et preocupis, em passaria el mateix.
1: Sí, no? Sí. Aina, tenim algun input més, alguna referència o reflexió més dels nostres oients? Avui parlàvem sobre colles de cultura popular.
3: No, de fet, ja tot el que hem rebut ja ho hem posat.
1: Molt bé.
3: I ara simplement, doncs, recordar que el tema del dia de demà, suposo per qui no ho sàpiga, serà l'eclipsi. I res, ens agradaria doncs, que ens expliquéssiu una mica quin plan teniu, no? A veure doncs, si algú té un plan així original que ens pugui explicar i res, ho posarem aquí.
1: Vinga, o sigui que demà és el tema eclipsi? Totalment, expliqueu-nos què fareu, com el penseu viure a la nit.
3: Exacte.
1: I si ens voleu fer alguna reflexió, com dèiem, de les Llàgrimes de Sant Llorenç, doncs també.
3: Sí, això no va dir, que també no ens oblidem que hi ha també aquest esdeveniment important, les Llàgrimes de Sant Llorenç, que també es podrà veure. Per tant, expliqueu-nos-ho tot i nosaltres demà ho transmetrem al programa.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Aina Barbany, des de Cardedeu. Acabem de parlar demà, però vinga, aneu, descansem.
3: Perfecte.
1: Bé aquesta nit, descansem bé, eh?
3: Això mateix, una abraçada molt forta.
1: Igualment. I una abraçada a tots aquells que ens esteu seguint. Mira, es diu donar, pagar la tabarra, dar la torre, diuen en castellà, que a mi m'agrada molt aquesta paraula amb dues erres, una miqueta. El tema és l'eclipsi, ja ho sabeu aquests dies. Demà arribarem en el punt àlgid del que serà l'esdeveniment astronòmic de la nit i farem connexions, ja us avanço, que demà farem connexions encara més per tot Catalunya, encara que siguin connexions flash, per ja saber el dia en qüestió, com es viurà i es veurà l'eclipsi en els llocs més especials de Catalunya. Però això serà demà. Descanseu, passeu bona nit i, sobretot, continueu escoltant la vostra ràdio local més enllà de l'Obert per Vacances.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alex Isó. Les ulleres per veure l'eclipsi s'esgoten a Badalona a un dia per l'observació del fenomen. Són molts els establiments i quioscos que ja no disposen d'unes ulleres que són element indispensable per veure l'eclipsi de demà. Hem sortit al carrer per preguntar com s'ha organitzat la ciutadania i com el viuran. Entre ells també hem trobat alguns que no en faran cap seguiment. A la botiga de vista òptica del Passeig de la Salut fa dies que ja han venut totes les ulleres per veure l'eclipsi. A mesura que creixia la demanda, n'han anat demanant més, però tot i així ha estat impossible cobrir la demanda. Ho explica l'optometrista Elisabet Vela.
4: Nosaltres fa cosa de mes i pico que estem venent ulleres. Al principi eren mica en mica, cada vegada més, i ja dilluns ens van enviar de magatzem les últimes, i en un dia van vendre les 15 ulleres que ens van enviar. I ahir va ser com 50 persones trucades per telèfon, whatsapps, en persona...
3: En els preparatius trobem de tot, des de qui fa setmanes que ja tenen les ulleres comprades i el lloc òptim ja estudiat i comprovat, i els que improvisaran, o els que encara no podran mirar perquè estan treballant. Escoltem alguns ciutadans amb qui hem parlat.
5: Me gustaría verlo, porque yo ya no lo voy a ver nunca más con la edad que tengo, pero bueno, lo veremos por la tele tranquilo y hasta ya somos mayores.
6: No es que no me interese, es que de verdad tengo también un poquito delicado y no tengo tiempo tampoco para...
7: Había mirado a ver a Dapujamo Montjuïc, però com que no puc anar perquè em toca treballar, doncs mirarem a veure si des del treball ja es veu alguna cosa.
3: El Departament de Salut adverteix que observar de forma directa l'eclipsi de demà comporta riscos molt greus per a la salut visual. Per això recorda que s'ha de fer servir les ulleres amb filtre solar certificat en tot moment com a mesura de protecció segura. L'exposició directa dels ulls al sol pot causar lesions irreversibles a la retina, com ara l'aparició de taques al camp visual, visió borrosa o fins i tot pèrdua de visió. A més, la retina no té receptors de dolor i, per tant, que els ulls no facin mal no vol dir que la radiació no hi estigui produint un dany. 700 agents dels Mossos d'Esquadra vetllaran per la seguretat i la mobilitat la tarda de demà, coincidint amb l'eclipsi. El Servei Català de Trànsit preveu molta mobilitat cap a Ponent i el sud de Catalunya, on el fenomen serà total. Tot i això, es preveu que un 60% de les persones que es desplacin per veure l'eclipsi sigui de zones més properes. 180 agents seran al llarg de l'AP7 i l'A2 per controlar el trànsit. Escoltem a Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català del Trànsit.
8: En aquesta AP7, en la zona on es pot veure l'eclipsi, serem molt insistents fent passades tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
3: Més notícies. La Guàrdia Urbana intensifica les actuacions contra la venda ambulant no autoritzada d'aliments a la ciutat. Ho fa després de rebre queixes de veïns i diverses informacions que apuntaven que s'està donant aquesta pràctica a l'entorn d'algunes grans superfícies comercials. Durant les inspeccions es van trobar productes sense etiquetar i sense les garanties mínimes de conservació ni de manteniment de la cadena de fred. La policia local va tramitar diverses denúncies i va retirar els aliments per a la seva destrucció. Badalona Women ha anunciat el 8è fitxatge per la temporada vinent. Chinyere Kalu, la jove migcampista de 20 anys, té un perfil defensiu i arriba després d'haver passat les últimes dues temporades a equips de la Lliga F.
9: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
10: El millor del Badalona Matí.
11: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
10: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
12: I a aquesta hora parlem d'acompanyament perinatal i de diversitat cultural. Ho fem amb el lema Obrint la mirada, i és que precisament amb aquest leitmotiv l'ICSCAT ha reunit més de 200 professionals de la salut per mirar de millorar l'atenció a famílies amb nadons hospitalitzats d'orígens culturals diversos. Actualment 4 de cada 10 nadons ingressats pertanyen a famílies amb contextos culturals diversos, i és per això, per aprofundir més també doncs, en aquests nous protocols, que ens acompanya la Dolors Esteban, que és adjunta de la Unitat de Neonatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Què tal? Molt bon dia.
0: Bon dia.
12: Per començar, què ha significat no, per vosaltres aquesta jornada, Obrint la Mirada, i quin era el seu principal objectiu?
0: Doncs per nosaltres aquesta jornada ha estat molt important perquè ens ha donat eines pels professionals per poder treballar amb les famílies de nadons d'origen cultural diferent, entendre les diferents cultures, sempre mirant la particularitat de cada família, perquè cada família és un món i no podem fer estereotips, i el nostre objectiu és tenir l'excel·lència en la cura d'aquests nadons.
12: Hi ha una dada que crida l'atenció, no? Una dada que de fet és un reflex de la realitat de la societat, que és que 4 de cada 10 nadons ingressats pertanyen a famílies d'orígens culturals diversos. Com impacta aquesta realitat en el dia a dia d'una unitat neonatal?
0: En el dia a dia impacta en tot, o sigui, el vincle que fan les famílies amb els seus nadons, la cura del nadó, la lactància materna, que depèn de la cultura és diferent, l'apego, les visites a familiars. La veritat és que hi ha moltes diferències i per això és tan important saber-ho, no? El poder-nos amoldar a cada família i a cada necessitat cultural.
12: De fet, en situacions d'ingrés neonatal, no? L'impacte emocional per les famílies doncs, també és molt intens, no? Són moments importants d'aprenentatge, no? També d'afrontar noves realitats. Segurament necessiten les famílies un suport emocional també doncs, més acurat. No? Com supereu la barrera lingüística, si és que en alguns casos es dona, no? Sent famílies també d'altres procedències, per poder acompanyar-los en aquest procés?
0: Clar, imagina't el que és, no? Tenir un familiar hospitalitzat i que sigui el teu nadó, no? El teu nadó, el que tu esperes és que estigui amb tu i de cop està hospitalitzat, no? Llavors, sí que és veritat que nosaltres tenim la figura dels mediadors culturals, que se'ls diu agents comunitaris, ara que fan una mica de pont, no?, entre la societat i els serveis de salut. És molt, molt important, però ja no només a nivell cultural, sinó a nivell general, la comunicació no verbal, vale? Perquè això, realment, quan tu vas al metge, et quedes amb un 20% de la informació i només una mirada, un somriure, un acompanyament, això per les famílies és molt important. I després, si no disposem del mediador cultural, podem buscar famílies de confiança, però és molt important que ens van dir aquesta jornada que no podem fer servir els seus fills grans. Els seus fills grans sí que saben el català, no? Molts saben català, però els donem una responsabilitat que ells no estan preparats per això. Llavors hem d'intentar buscar algun familiar adult i sobretot això, la comunicació no verbal és essencial.
12: I es forma el personal de la unitat de neonatologia en aquesta comunicació no verbal?
0: Cada cop més. La comunicació no verbal és molt important i als residents els hi diem molt i cada cop estem fent més cursos, més ensenyament perquè és molt important, no? Jo crec que la carrera cada cop també es fa més, però és un tema relativament nou i molt important per la comunicació de tot, de males notícies, de la cura del nadó, de tot el que ens envolta.
12: La jornada posava també el focus en el paper fonamental, no?, de les famílies en el tractament del nadó. Abans parlaves de l'apego, no?, d'aquesta proximitat. Per què és tan important que família i professionals treballin com un únic equip, no?, que malgrat aquesta doncs, barrera idiomàtica en alguns casos, no sé si mal dir-li cultural també en d'altres, doncs és important que la presa de decisions sigui conjunta, que la informació arribi sense, diguéssim, equivocacions possibles, no?
0: Clar, nosaltres tenim una filosofia que no és només el nadó, no? És el nadó i la seva família. La família és la cuidadora principal, seran els que són els cuidadors d'aquest nadó. Llavors és molt important que aquesta família prengui les decisions conjuntament, que no es vegin coaccionats, que ho entenguin bé. I per això és molt important que nosaltres, aquella figura antiga del paternalista, del metge, que donava la informació i la família acceptava això, ja és una cosa que està totalment passada, som un equip, i anem tots a la una per cuidar aquell nadó i que, sí, que estigui el millor possible.
12: Mm-hmm. Quan parlem d'ampliar la mirada, no? des del respecte, d'oferir una atenció que estigui doncs, lliure de judicis o de prejudicis, d'aquests estereotips, no? Que ens deies que cada família és un món. De què parlem exactament? Quines diferències pot haver rituals pel que fa doncs, als rituals, a l'atenció al nadó, pel que fa a l'alimentació?
0: A nivell concret, hi ha moltes particularitats, sempre dient, no?, que cada família és un món, uh-huh. que el que no podem fer és estereotips, no?, aquest, pues, la cultura musulmana, tal, no?, però que realment, per exemple, un exemple és el nom del nadó, no?, aquí a la cultura occidental,
12: sí.
0: una persona es queden embarassats i ja busquen un nom pel seu fill, filla. Llavors, això sembla que sigui com una part de l'apego, del vincle.
12: Uh-huh.
0: I hi ha cultures que no ho escullen fins la primera setmana de vida, perquè depèn de l'horòscop, perquè és l'imant que ho decideix, poden canviar el nom, i això, com a la cultura occidental, penses que no hi ha vincle amb aquest nadó, i és que és així, no? O, per exemple...
12: Això suposa...
0: Problemes?
12: No, un terrabastall pensava més aviat a nivell administratiu. Doncs,
0: administratiu,
12: sí, de tràmits per registrar la criatura i, a més, com a mínim, a l'hospital, no? Vull dir, mentre no té un nom... que tampoc pot ser tan problemàtic, però potser sigui s'identifica aquella criatura com a través d'un codi de...
0: O fill de... O realment tens temps per inscriure-la en nadó, no ha de ser immediat.
12: Uh-huh.
0: I llavors sí que és veritat que antigament dèiem com pot ser que no tingui nom, o insistíem, no? Però que ara realment pues, li pots posar fill de, o nadó, o pots tens altres recursos i després ho canviaràs.
12: I no es pensa en aquesta manca de vincle, perquè el vincle pot ser... existeix de totes maneres, malgrat no hi hagi
0: Exacte.
12: Un nom, no? I pel que fa a l'alimentació, parlaves de la lactància. Hi ha alguna comunitat, diguéssim, que sigui reàcia a la lactància materna?
0: La lactància materna en general està ben acceptada, però sí que és veritat que el calostre, que és la primera llet, hi ha alguna cultura, per exemple la cultura musulmana, que a vegades pensen que no és del tot bo, saps? I del tema de lactància materna en nens prematurs, que és molt important, nosaltres tenim la llet materna de banc, que és de mares donants que donen aquesta llet. Això és com un medicament, és... molt bo pel nen prematur, i hi ha algunes cultures que no poden acceptar aquesta llet perquè si reben llet d'una mare d'un nen de sexe diferent, pot ser que en el futur es casin, i això no està ben vist del tot. De tota manera, al final ho acaben acceptant, eh? Com tot, explicant-ho bé, i al final les famílies ho acaben acceptant.
12: Perquè entenc que el calostre té uns beneficis...
0: El calostre té uns beneficis brutals, sí.
12: I a més és la primera presa de contacte que no retardes, diguéssim, aquest alletament, no? Que sempre afavoreix... Doncs,
0: té propietats immunològiques, té propietats al sistema digestiu, és...
12: Pel que fa a les cures, vull dir, la implicació també de l'altre membre, no?, del pare de la criatura, no sé si es treballa de manera diferent segons també l'origen cultural de cada família hospitalitzada.
0: No és tant l'origen cultural com la particularitat de cada família, perquè sí que és veritat que hi ha pares que ja tenen el rol de portaveu de la família, però no es dedica a les cures, i en altres pares que, tot i que siguin d'una cultura determinada, ja estan més implicats. Sobretot és el respecte, no? El no jutjar aquell pare que no vol canviar un bolquer, perquè potser és la seva manera de pensar, no? És la mare la cuidadora i és el pare el que porta el portaveu de la família.
12: A nivell emocional, com viuen les famílies migrades l'ingrés d'un nadó? Ho dic pel fet d'estar lluny també de la seva xarxa de suport, no? Xarxa familiar, en alguns casos...
0: Clar, hi ha situacions molt complicades, perquè també s'ajunta el dol migratori, no? Són famílies que estan lluny de... O sigui, són dones que estan lluny de la seva família, a vegades el
12: que
0: pare...
12: Que troben a faltar en un moment com aquest, clar, també, diguéssim, el tenir una mare o un pare a prop, no?
0: O fins i tot el pare del nadó, no? La seva parella està en un altre país. Llavors se senten soles, per això és molt important preguntar qui et pot acompanyar, aquí tens per fer-te recolzament, no? Una miqueta veure la realitat de cada família.
12: Hi ha algun tipus de voluntariat en aquests casos?
0: De voluntariat? Clar, nosaltres tenim famílies de nadons prematurs que venen, que és l'associació de Som Prematurs, que ells també fan un acompanyament a totes les famílies, no? Això és molt important, perquè són pacients experts, no? Perquè han tingut el seu fill ingressat a neonats i després els poden ajudar. I també una miqueta els ajuden per buscar acompanyament, per ajudes socials, per...
12: No sé si ha estat necessari, no?, en alguns espais que puguin ser compartits, que tampoc és que siguin molts a l'hospital, no? Però ara pensava, potser hi ha dones que estan molt habituades, no?, o cada vegada estem més habituats a veure una dona alletar el seu nadó en espais també compartits, no? No sé si heu hagut d'adequar alguns nous espais perquè les mares puguin extreure's llet amb més intimitat, en aquest sentit, perquè potser hi ha persones que són més reàcies.
0: Sí que és veritat que hi ha mares que tenen pudor, però és molt important que l'extracció de llet ha de ser al costat del seu nadó, perquè així augmenta la producció. Llavors, el que fem nosaltres és intentar habituar biombos o buscar intimitat. Hi ha hospitals que tenen habitacions individuals, però sempre l'extracció de llet i l'amamentament ha de ser al costat del seu nadó.
12: Doncs moltíssimes gràcies, Dolors Esteban, adjunta de la Unitat de Neonatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, per haver-nos acompanyat i haver-nos donat a conèixer també aquesta realitat d'una unitat com la vostra.
0: Moltes gràcies.
10: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
11: El millor del Badalona Matí,
10: amb xancles i banyador.
12: I de música i de català i les nostres dites i expressions, doncs passem a parlar de literatura. I ho fem amb l'Àngela Zorrilla. Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
12: Que avui ens recomana un llibre que es diu Els nostres infinits dies comptats.
2: Mira, comencem. Tu imagina't que tens 8-9 anys i que un dia el teu pare et diu, vine, anem a viure, marxem al bosc, no? Primer tu t'ho prens com una superaventura, uns dies de vacances, i després te n'adones, no?, que no, que la teva vida a partir d'aquell moment serà aquesta, viure en una cabanya aïllada del món i al mig del no-res, sense absolutament res tampoc, no? Uh-huh. Aquest és el punt de sortida d'aquest llibre, que jo el trobo, com a mínim, com la premissa ja, bastant potent. O sigui, és una idea que, bueno, que et dona com per molt, per explorar molt. Uh-huh. Tot això, que t'he dit que t'imaginessis, en realitat li passa a la Peggy, que és la protagonista d'aquest llibre, i el seu pare, en James, forma part d'una organització que jo crec que això és molt americà, no?, o l'imaginari de les pel·lícules americanes, d'aquestes organitzacions obsessionades amb la fi del món, amb la supervivència, no?
12: Totes es conspiren, oies possibles,
2: sí,
12: no?
2: Sí, és que és molt americà, no? Molt, molt de pel·li americana. Doncs el pare d'aquesta pobra noia, doncs...
12: Es deixa endur perquè està corrent, no? Podríem dir.
2: I de fet, quan encara vivien com una família normal, perquè tenia aquesta nena, té la mare també, el pare l'obligava, per exemple, no, tens un minut, 30 segons per fer una motxilla amb tot el que necessitem per sobreviure, no sé què. O sigui que ja d'entrada és bastant asfixiant, no?, el clima de casa, diguem-ne. Llavors, doncs això, el que li dic, de cop, més enllà d'aquestes anècdotes, el pare decideix que sí, que de veritat s'emporta la nena a viure al bosc. Llavors, allà li promet viure una gran aventura i la nena de seguida veurà que no, perquè sobretot quan ve doncs, l'hivern, no?, que no... Clar, han de recol·lectar fruits, han de matar animals...
12: Clar, ha de ser molt dura aquesta vida al bosc. Clar,
2: en realitat, ells buscaven com una cabanya que li havien venut al pare, que estava preparadíssima, però no. O sigui, estaven enmig de la muntanya i no hi ha res. Llavors, aquesta novel·la, que està editada per Les Hores i traduïda per la Josefina Cavall, ens trasllada, doncs, això, no?, un bosc on els hiverns són molt freds i els estius també són molt calorosos i també són complicats. I allà, doncs, pare i filla hauran de sobreviure. Decideixen fer-ho sense regles, sense horari, sense calendari, no? Es deixen endur. De fet, hi ha un moment que la nena la pregunta a l'hivern, no?, que està nevant, diu, papa, quan és Nadal, no? O, pues podem fer que sigui avui, doncs, ostres, pues fem un àpat, no?, un sopar de Nadal i no tenen res per menjar tampoc així especial.
12: Ara em recordaves a la pel·lícula aquesta, tan bonica, que és el Captain Fantàstic, també d'aquesta família que s'aïlla durant uns anys a la muntanya per viure això, la supervivència, no?, i alhora aquest aïllament de la resta de la societat.
2: Tothom. De fet, el pare, per convèncer la nena, al principi comença com una aventura, però després li diu que en realitat tot el que coneixien com el món ha desaparegut, tot, inclòs la mare. Perquè penseu que només va el pare amb la... O sigui, la nena es pensa que la seva mare ha mort i que tot el que ella coneix, no?, el seu poble, els seus amics...
12: Per tant, aquí hi ha una mentida...
2: Enorme. Sí.
12: Uh-huh.
2: Llavors, per anar desgranant tot això, la Peggy... bueno, el llibre està narrat com en dos tempos, no? El passat, diguem-ne, que és quan la Peggy està al bosc i té 8, 9, 10 anys, i després, quan la Peggy està al present, no, són uns anys després, amb la seva mare... torna amb la seva mare, una mare que a més ha tingut un altre nen, llavors torna amb la mare, amb un germà, i com és també... O sigui, les dues parts són, són dures, no? De passar de viure en una ciutat, en una casa, amb totes les comoditats, a bosc, i al revés, no? A tornar a acostumar-te a la societat, a uns horaris, clar, a uns sorolls... És bastant difícil. Jo crec que precisament un dels punts forts d'aquesta novel·la és això, és la veu narrativa, que és la nena, a més veiem com hi ha un canvi de to, de llenguatge, en les dues peguis, no, diguem-ne, perquè clar, ella ha madurat. Ha madurat i ha viscut unes coses que tampoc, jo crec que amb 9 anys
12: clar,
2: tampoc...
12: La gent no viu habitualment.
2: No hauries de veure. Llavors, doncs, bueno, doncs això, es va teixint aquesta història entre passat i present, i és una filla que passa de desconfiar doncs, a sobreviure. I, de fet, li he volgut preguntar a la Maria Santperes, que és l'editora d'aleshores, què en destacaria ella de com la Peggy explica aquesta història. I aquesta és la seva opinió.
13: La veu de la protagonista, de la Peggy, és central en aquesta història. L'autora el que fa és combinar-nos... La Peggy és qui ens explica com és la seva vida durant aquests 9 anys que està al bosc amb el seu pare aïllat, i també és qui ens explica en un altre tipus de capítols com és la seva arribada a la civilització 47. De manera que veiem molt bé, i l'autora tracta molt bé, i veiem molt bé l'evolució d'aquesta nena, amb una veu inicialment no, més infantil, quan té 8 anys, confiant que anem amb el seu pare, creient la visió del món que el pare li ha fet creure, i veiem com això evoluciona a mesura que es va fent gran i comença a qüestionar aquesta realitat, a mesura que comença a veure que les coses no li encaixen allò que igual para i amb allò que ella comença a descobrir o comença a intentar esbrinar.
12: Creus que és portada al bosc sent una nena i retornada, diguéssim, a la ciutat, a la societat, amb 17 anys, en plena adolescència, quan és tan important, doncs, també aquesta, el viure
2: que
12: en comunitat.
2: És complicat,
12: no?
2: Per si, no? Però malgrat que és cert que és un llibre amb moltes llums i amb moltes ombres, perquè és com molt, molt extremista, no? Malgrat això, també trobo que és un llibre molt equilibrat, que això és difícil d'aconseguir, perquè al final nosaltres, com a lectors, sabem on estem en cada moment, ens arriben molt bé els sentiments i les, no, les sensacions, més que sentiments, les sensacions de cada protagonista. I jo també li preguntava a l'editora si érem capaços d'empatitzar, no, amb aquestes decisions que prenem els adults a vegades pels nens i tal. I ella ho té molt clar, ella ens ho diu així, mira.
13: Un llibre amb una trama molt potent, com deia, manté el lector realment inquietant, no? I seguint què li està passant a la Peggy i al seu pare en aquest bosc, i realment jo crec que seria difícil poder empatitzar amb el pare. És un senyor que ja des del primer moment agafa, arran d'una discussió amb la seva dona, agafa la nena i se l'emporta a un bosc i l'enganya i li diu que el món s'ha acabat i que només quedareix tots dos allà, de manera que és difícil empatitzar amb ell, tot i que a mesura que avança la novel·la veiem que, bueno, mentalment comença a tenir algun desequilibri i això ens pot fer en certa mesura empatitzar una mica amb ell, però realment és molt difícil empatitzar amb aquest pare, i més pels esdeveniments que es van succeint. Amb la Peggy sí, jo crec que amb la Peggy absolutament des del primer moment estem amb ella, amb això que li està passant, amb aquest engany que ella ha de viure i amb aquesta innocència que a poc es va despertant, no, a la realitat que l'envolta.
12: Per tant, estem amb aquest personatge que és enganyat des de tan petitó, no? I que segurament doncs, no empatitzem amb una situació tan extrema com la que viu, però sí amb aquestes mentides piadoses, no? Que sovint doncs, diem als nostres fills i filles, segurament pensant en el millor.
2: Segurament ho fem així els pares, no? I suposo que en aquest cas aquest pare tan extremista, en el fons, pensava. El seu cor també ho faria així, no? Però és veritat que és això, amb el pare costa molt empatitzar, tot i que se't presenta sense entrar-hi en... Ella no jutja, l'autora no jutja, però amb la Peggy, doncs, jo no sé si és perquè és una nena i al final, no?, tendim a protegir els infants, però bueno. En resum, és un llibre equilibrat, però no espereu ni acció, malgrat que visquin al bosc, no és un llibre d'aventures, no té girs de guió d'aquells que et fan estar allà, no?, amb la pell de gallina ni res, sinó és... Tot el contrari, és una novel·la molt pausada, molt calmada, molt tranquil·leta, però que ens deixa pues, reflexions, no?
12: Reflexió.
2: Prou interessants, perquè al final, no? Fins a quin punt un adult té tanta decisió, no?, amb el que passa amb els seus fills.
12: Doncs ja ho sabeu, Els nostres infinits dies comptats, de la Claire Fuller, editat per Les Hores. Àngela, fins a la pròxima.
2: Fins
12: que vagi molt bé. Gràcies per aquesta recomanació.
10: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador. Badalona Matí, edició d'estiu.
12: I ens acompanya aquesta vegada la Rosa Sánchez, a aquesta hora del matí. Ja sabeu doncs, que amb ella donem pas a la secció de petjades i avui ho fem després, un dia després, Rosa, d'aquesta passada de Sant Antoni Abat a la ciutat de Badalona.
14: Exacte, molt bon dia, Núria. Doncs sí, aquest diumenge, o sigui ahir, va tindre lloc la passada de Sant Antoni a Badalona, una de les tradicions més arrelades del nostre poble i antigues, que ho van remarcar molt. Però no he vingut a parlar de la passada en si.
12: Avui no sé si se sent bé, la Rosa? Sí?
14: Sí?
12: Va, et sentia molt fluixeta i tenia el dubte.
14: Val.
12: Digues, digues.
14: Avui posarem el focus en tots aquells animalets que amb les seves famílies esperen pacientment al marge del carrer. Gossos, gats, conills, ocells, el que vulguis. Mirades nervioses, cues que no paren de moure's i braços que els abracen fort mentre passen els cavalls. Sobretot jo, que la meva petita, quan sent els tambors, treu un Doberman de dintre i se'ls menjaria a tots. Tots ells tenen un objectiu comú, arribar fins al mossèn perquè els beneixi. Un moment breu, però molt especial, perquè moltes famílies és un gest de protecció, estima i tradició, i una manera de reconèixer que els animals formen part de casa.
12: Amb la canalla, amb els nens i nenes, anem a veure la cavalcada de Reis i amb els animalons... No, amb els animalons, la passada de Sant Antoni Abat.
14: Exacte. Per això avui he convidat a mossèn Andreu Uller, arxiprest de Barcelona i rector Insolidum de Badalona Centre, i el Jordi Carreter, actor de teatre i col·laborador de la casa, entre altres seccions del Badalona Matí.
12: Mm-hmm. I un apassionat dels gossets.
14: Exacte. Eh? Exacte.
12: Que hi té passió pels passió. Gossos.
15: I tant, què molt tal? Bon dia.
12: Molt bon dia, benvinguts.
16: Hola, com bon
12: esteu?
16: Dia.
12: Molt bé. Doncs, primer de tot, expliquem què se celebra per Sant Antoni Abat, no?
16: Sant Antoni Abat ve el 17 de gener, que és un dia especial que l'Església recorda aquest sant, que va ser un sant eremita, que va estar molt a prop de la natura i dels animals, i se'ls va estimar molt. Llavors, cada any aquí a Badalona hi ha aquesta tradició de que, ara ho deia aquí, que es fa el segon diumenge de febrer, es fa la passada. Uh-huh. Suposo que també per repartir-se amb altres ciutats i pobles, que alguns cavalls, alguns van passant per diferents llocs. I aquest segon diumenge de febrer toca aquí a Badalona. Uh-huh. Llavors celebra aquesta passada de Sant Antoni Abat, que és una tradició molt antiga aquí. I ho deien que és la més antiga de Badalona com a festa popular.
12: Uh-huh. L'any que ve celebren les 150 edicions, ja, 150a edició, i ja ens parlaven també des de l'organització de la passada, aquesta setmana passada que en fèiem la prèvia, que estan doncs, mirant de fer alguna col·laboració amb el museu, a veure si es podria fer alguna exposició i alguna activitat, diguéssim, doncs, expressament per aquesta celebració, que 150 anys no es fan cada dia,
14: no.
12: Déu-n'hi-do.
14: No, no.
12: I també parlaven d'aquesta sincronia que hi ha, diguéssim, amb altres municipis, no? Que com que hi participen uns 150 cavalls, una quinzena de carruatges, ben bé, no? Doncs van passant de municipi a municipi i per això la passada, diguéssim, de Sant Antoni, tot i que Sant Antoni Abat se celebra el 17 de gener, doncs s'allarga ben bé un parell de mesos, eh? Mm. Què representa, no? Un dels actes segurament, diguéssim, més significatius de la passada, que és aquesta benedicció, mossèn.
16: Sí, jo crec que representa que estimem els animals, que i avui més que mai fan un gran bé de companyia, d'estar al nostre costat, amb moltes persones, les llavors ve molt soles, i un animalet d'aquests, un gosset, un gat, doncs li dona vida, no? Per tant, representa un moment d'encontre i de valorar-los, estimar-los molt, no? I reconèixer que ens fan un bé. Mm-hmm. Fan un bé a les persones i ens ajuden a tot. I la benedicció vol dir això. Beneir vol dir que fa bé i fa la seva missió, no? Que és fer-nos companyia, ajudar-nos, estimar-nos, estar per nosaltres. Vull dir que jo crec que... I després uneix tradició i uneix la tradició d'aquí catalana, mm-hmm. que és reconèixer també la feina que han fet tots els animals, les bèsties de càrrega, en el món de la feina, del treball, que aquí hi ha aquesta tradició dels tres tombs, però aquí a Badalona té aquesta particularitat que es diu passada, passada de Sant Antoni Abat. Per tant, és una tradició molt catalana i molt, molt nostrada.
14: I com viu vostè, veient tantes famílies que venen tots amb els seus animalets perquè vostè els beneixi? O en aquell moment...
16: Però amb il·lusió, perquè allà on hi ha vida, on hi ha estimació, on es valoren les coses, i les coses de la creació, de Déu, no? Jo soc un dels més que pateixo, no?, per totes les coses que hi ha avui en el món contra la natura, no?, i la malversació de béns i recursos, no?, i pateixes, no?, i és un dia, no?, de dir, mira, per fer homenatge a la natura i fer un homenatge a tota aquesta realitat, no?, que tenim al nostre costat, no?, i donar gràcies a Déu, no? Jo he vist des de la meva fe, de que Déu, pues, ho ha fet tot i ens ho ha donat tot perquè ho administrem bé i perquè fem, ens faci bé. I, per tant, ho agraeixo. I, a més, agraeixo, pues, això que deia abans, no?, aquesta tradició, no?, que és catalana. Jo tot el que és català m'agrada molt i ho hem de potenciar i ho hem d'animar, perquè se'ns venen moltes coses de fora i se'ns emporten. I els catalans, a vegades, són una miqueta maldestres amb això, vull dir, estem abandonant les
12: nostres tradicions. No sabem cuidar, cuidar el que tenim.
16: A vegades no cuidem prou les coses nostres.
12: Jordi, tu a casa tens 5 gossos.
15: 5 gossos,
12: tinc. I fa molt que els beneïu?
15: Pues fa ara, clar, és a dir, el primer que teníem, sí, que vam començar amb un, doncs sí, fa 5 anys. Després, l'altre any, que en teníem 2.
12: Cada any ha anat caient dos.
15: Cada any, i ara ja en són 5. Sí. No, llavors, per mi, aquest dia, vull dir, és... aquí ho sento molt davant del mossèn, de dir que nosaltres som ateus, no creiem. Sí. Però, clar, aquest dia el vivim com molt especial, no? Perquè és un dia on els protagonistes no som nosaltres, sinó són les nostres mascotes. Tant siguin gossos, gats, ocells, conills, el que siguin, no? I clar, és un dia que encara que tu no siguis creient, és un dia on tu vas a donar com les gràcies a la teva, les teves mascotes, per el que deia el mossèn, no?, per la companyia que ens donen, per l'estima que ens donen, perquè clar, som part de la nostra família. I poder tenir un dia on ells són els protagonistes, doncs això és molt maco.
12: Per tant, es viu més des de l'agraïment que no pas des de anem a demanar una protecció pels nostres animals.
15: Clar, jo en el meu cas és el que et dic. Per mi és un agraïment, no? Anar a portar les meves mascotes per dir gràcies per tot el que ens doneu a nosaltres.
14: Creus que aquesta tradició s'hauria de cuidar, mantenir i, sí, vam potenciar molt més?
15: Sí. Sí, sí, a veure, jo he tingut la sort, no, que he nascut en una família on hem sigut molt de tradicions. Vull dir, a casa meva totes les tradicions es fan, totes. Vull dir, fins i tot havíem anat a Vilanova i la Geltrú a veure els Tres Tombs, no, al principi, que allà també és molt important. Llavors, clar, aquesta tradició no s'ha de perdre, perquè arriba un punt que el món va tan ràpid, vull dir, passa tot tan ràpid, que tenir aquestes tradicions, que és aquell moment que estàs amb tot el veïnat de Badalona, amb tota la gent... Mira, hi ha una parella que tenen un galgo que només els veiem el dia de la passada de Sant Antoni.
14: Hi ha gent que només la veus
15: aquest dia. És fort, perquè són de Badalona, són del centre, i durant tot l'any no els veus. Però, en canvi, aquell dia, vull dir, els trobes. I, clar, és un moment on et trobes tota la gent, el veïnat... Vull dir, i és un moment que dius que fa poble, perquè per mi Badalona encara és un poble, no? Llavors, clar, totes aquestes tradicions, com deia el mossèn, catalanes, no es poden perdre. Vull dir, al contrari, s'han de fer perquè la més gent vingui, per el que et deia, perquè passa el món tan ràpid que aquests moments et fan desconnectar.
12: Mossèn, quin paper tenen els animals, no?, en els passatges de la Bíblia? Ho dic perquè aquest matí pensava i dic, mira, la serp, no?, una mica el sinònim també, doncs, que encarna, doncs, aquesta maldat, no?, aquesta... ara no em surt la paraula, aquest...
14: el pecat.
12: Ja sortirà, el pecat, exacte, el pecat, eh?
14: El pecat.
12: I alhora, gràcies, Rosa, i alhora, doncs, no sé, el colom, no?, amb l'esperit sant, perquè tenim de totes bandes.
16: Sí, sí, bé, els animals sempre han tingut aquest sentit simbòlic, no?, dels seus trets característics i, doncs, ens han recordat, doncs, valors, no?, valors i coses que contràries, no?, a la vida, no?
12: Serveixen com alegories.
16: Sí, com alegories, sí, sí, sí. A la Bíblia, a veure, el gran text és el de Gènesis, no?, que reconeix, no?, que tot és bo, no?, i Déu va fent tota la natura i tot és bo, no?, i els animals, i per tant estan fets tot a fi de bé, eh?, i tots van néixer en Déu, tots els animals, es diu això, no?, per què van néixer en Déu? Perquè fan allò pel qual estan fets. Fan, els animals són aquells que fan allò que és... cuidar-se, lluitar per la vida, alimentar-se i estar al servei de la humanitat. Fan el bé, els animals. Els que fem el mal som els homes. Som nosaltres els que fem el mal. Els que no fem allò que pel qual estem fets, que és per estimar. Estem fets per estimar. I llavors ens demana que venim Déu estimant, ajudant i col·laborant, no? És la nostra missió. En canvi, els animals estan cridats a fer el que pel qual estan fets, per això beneixen Déu i els beneïm, donant gràcies a Déu perquè fan una labor, la seva labor, la fan bé, que és estar al nostre costat, ajudar-nos i seguir els seus instints també, no?, de supervivència, de lluita...
12: I quin protocol, si és que hi ha un protocol, no?, diguéssim, adient per la benedicció dels animals el dia de la passada, es du a terme? Es fa lectura d'algun passatge, algun verset de la Bíblia que faci referència?
16: Sí, aquí... anem una mica per feina aquest dia, no?, perquè hi ha moltes coses i a mi m'agradaria fer més protocol, eh? Vull dir, ja fes per mi, dones idees, eh? Si jo vinc d'una missa, també, a la missa ja ho tenim present, i és com un colofó de la missa que hem fet abans, i alguns venen de la missa amb mi, m'acompanyen, eh? Per tant, vaig lluitar al gra i dic unes paraules, no?, per animar la gent a donar gràcies a Déu pels animals i per ajudar-nos a viure-ho, no? Ahir vaig recordar aquest tema del baptisme, no?, aquest tema dels animals ens recorden, que hem de recuperar també aquesta tradició, no?, de baptejar els infants, que ho tenim una mica perduda. Aquí al centre de Badona, aprofito per dir-ho, no?, hi ha una baixada molt forta, no?, de batejos, no? Abans la família era un moment de trobada familiar, de batejar l'infant, inclús els fills, encara que a vegades no fossin massa creients, ho valoraven, no? Bé, ho vaig aprofitar per dir, bueno, pues, tot ens ajuda, no? I per tant, el protocol és simplement fer una lectura i tal, i després a continuació van ahir els animals, no?
12: De fet, és un dia en què hi ha, diguéssim, molt d'ambient al carrer. Ja no només, diguéssim, pel brugit, no?, de les pròpies carrosses o dels cavalls, sinó també per tota la gent que surt a esperar, com jo feia abans, a similitud amb la cavalcada, no?, pel soroll. No?
14: I Jordi, com reaccionen els teus gossets enmig de tanta gent i tant de soroll?
15: Clar, és que és molt fort, no?, perquè, clar, diguéssim, tenint-ne 5, i a part 3, que són germans, que vol dir nascuts del mateix dia, vale, és molt fort veure els diferents caràcters de cada gos, no? Vull dir, a veure, el que sí que aquí m'agradaria dir, que un moment jo entenc, vale, que passi una orquestra i facin timbals,
14: sí,
15: però això, clar, no sé si es podria suprimir, perquè la part dels timbals, buah, pobres, es tornen bojos.
14: Sí.
15: Vull dir, a veure, quan passen els cavalls, els carros i això no, però la part de moment dels timbals és, sí, que és horrible.
12: O sigui,
15: horrible.
12: Que en aquell tram de la plana, aquest és un suggeriment, no, Jordi?
15: Sí.
12: El soroll es minimitzés.
15: Sí. Sí, perquè veus molta gent que agafa el gos i se'n va corrents cap enrere, cap a altres carrers, perquè sí, el pobre
12: es
15: torna boig. I l'altra banda, llavors, clar, hi ha moments, no?, jo en tinc un, que és en Pep, vale, que aquell pobre tota l'estona l'has de tenir braç, vale, perquè està espantat i va com, ostres, no sap on està. Però nosaltres tinc la Lilian, que és la boja, i aquella va saludant a tothom. Aquella la podria deixar i se n'aniria amb tothom, perquè aquella va xafardejant a tothom. I llavors, clar, l'Oriol és aquell que, saps, va saludant i tot, però és el més...
12: Clar, en un moment en Jordi ha dit els noms dels seus gossos, sí, i a mi m'ha fet pensar en el meu cunyat i en el meu nebot. Estic un Oriol i un Pep. I he pensat, clar, què deu estar pensant el mossèn, que el veia també que anava a obrir els ulls. D'aquesta, al final, certa humanització, sí, no?, que segurament es veu molt durant la passada dels animals de companyia.
16: Sí, sí. A veure, és una realitat actual. Aquest any també hem tingut l'anècdota que el dia de Sant Antoni Abat, jo mai m'ho havia trobat, eh? Van estar tot el dia trucant gent i preguntant-me quin dia seria la benedicció dels animals, no? A quina hora seria? I va dir, no, aquí a Badalona, explicant la tradició. Hi ha la tradició de beneir-los el segon diumenge de febrer, que aquest any serà aquest dia i tal, no? Però, bueno, sí, hi ha una sensibilitat, no? Ha pujat sensibilitat cap als animals.
12: Per tant, bategem menjar els nens, però som més sensibles amb els animals, eh?
16: Sí. Hi ha un moment així, i bueno, hi ha menys infants. Aquesta és la realitat, no? Aquí al centre, sobretot, ha baixat molt la natalitat, els també. Infants...
15: Ara, també et diré una cosa. Sí. Vull dir, és un dia que quan estem allà amb tots els gossos, després, en tota la tarda, és com si no tingués gossos.
14: Sí.
15: Vull dir, es passen tota la tarda dormint. Sí. Perquè, clar, després d'estar allà amb l'energia, l'adrenalina que treuen amunt i avall, i veuen tanta gent, tants gossos, després no existeixen els gossos, queden morts.
16: Sí. Mm-hmm.
14: Creu que aquesta benedicció també té un valor emocional per les persones? O sigui, hi ha gent que hi creu, hi ha gent que no hi creu, però emocionalment...
16: Evidentment, jo crec que sí, és molt emocional. Vull dir, et dona molta força, no? I aquest moment, no?, de reconèixer que aquell animalet té un valor. Jo crec que li dona el valor que té, no?, que d'estimació i de col·laboració a casa, d'ajuda, de companyia, no? I per tant, jo crec que la gent surt molt animada i molt emocionada, no?, vull dir, d'aquell moment, no?, vull dir que l'ajuda molt. Vull dir que poses molt en el centre de la teva vida, que veus que no és un objecte, sinó que és algú en tu, no?, que t'ajuda, no?, a viure, no?
15: Sí, exactament, és el que jo també he dit, sí, al principi, no?, que sí, jo, tot i no ser creient, per mi aquest dia és superemocionant i supermaco. I quan veus, diguéssim, el meu marit i jo amb tots els gossos, i que el mossèn ens va beneint, ostres, és un dia molt emotiu, més que res per allò que et dius, perquè tu dones les gràcies a les teves mascotes, no?
14: Mm-hmm. Donar les gràcies doncs... és bo.
15: Sí.
12: Jordi Carreter, mossèn Andreu Uller, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i compartir amb nosaltres també com es viu, no?, des de dins aquesta passada de Sant Antoni Abat. I Rosa, moltíssimes gràcies també a tu. Acabem molt ràpidament amb la curiositat de les petjades del dia.
14: Doncs sí, el 14 de gener va ser el dia del gos vestit. Un dia ideal per recordar que darrere d'aquests jerseis, abrics i fins i tot impermeables, no és tot postureig que cani. Els gossos petits, amb poc pèl, la roba els ajuda de veritat a passar millor el fred. I l'atenció, perquè alguns gossos ja ho tenen claríssim. Si veuen l'abric, saben que toca passeig, igual que quan veuen les corretges. Mm-hmm. I ho viuen amb entusiasme. Ara bé, res de disfresses impossibles. La roba ha de ser còmoda, deixar-los moure bé i fer un pipí amb dignitat. Perquè sí, a la moda d'hivern, però sempre en respecte pel benestar i orgull del gos.
12: Per tant, un Pep, un Oriol, vestits ben encamisats, però a l'hora còmodes, eh?
15: I tant.
12: Tots.
15: Això sempre.
12: Que vagi molt bé, gràcies.
14: Adéu, per bon dia.
15: Adéu, bon dia.
11: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
10: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: ha arribat el moment, amb aquesta sintonia, ja ho haureu intuït, de donar la benvinguda a en Jordi Martí. Què tal, Jordi, com estàs?
1: Molt bé, bon dia i bona hora, content d'estar aquí.
0: Com va? Vinga, situem-nos al març del 1924. Fem-ho?
1: Sí, avui farem una repassada del que haguessin dit els informatius de Ràdio Ciutat de Badalona un dia qualsevol d'ara fa 5 anys, del març de 1924.
0: Doncs, sens dubte, haguéssim parlat de la crisi que es vivia a l'Ajuntament de Badalona, perquè el director militar de Primo de Rivera va canviar el mes de març de 1924 els regidors del plenari badaloní. Era el quart govern que tenia la ciutat en només un any.
1: Va, situem-nos amb el temps. Estem parlant del que passava a Badalona al març de fa 100 anys. Espanya estava immersa en una dictadura, la de Miguel Primo de Rivera, i des de Madrid, des del directori militar, es feia i es desfeia els ajuntaments. Quan un govern municipal no els agradava, senzillament el canviaven. A Badalona, el mes de març de 1224, va haver-hi un canvi de govern. Era el quart govern en un any. L'editorial de l'Eco de Badalona era molt dura amb el canvi de regidors. Escoltem.
2: Por diversas circunstancias, han desfilado por la casa consistorial cuatro ayuntamientos. O sea, la friolera de 92 ciudadanos dispuestos a sacrificarse por el bien común. Debemos lamentarnos de ese continuo ajetreo en el que parece se tienen en cuenta muchas cosas, menos una. El supremo interés de Badalona, la pobre cenicienta que no gana nada con este trajín.
1: El nou alcalde de Badalona va ser Pedro Sabater. L'alcalde i els regidors van ser designats pel governador civil i sota la presidència del delegat governatiu, un militar, el comandant González Mora. L'editorial de l'Eco era pessimista en relació al nou govern de Badalona.
2: El ayuntamiento que acaba de tomar posesión por mandato gubernativo tiene un camino bastante espinoso a seguir si es que quiere servir de veras a la ciudad, la cual, a pesar de no haber elegido ni haber podido escoger, tiene el derecho a exigir se la atienda leal y fielmente.
1: Però atenció, molta atenció. El més important va ser el discurs del nou alcalde quan va prendre possessió del càrrec. Escoltem-lo.
2: El señor Sabater pronunció frases de agradecimiento por su elección, manifestando que el ayuntamiento que se acababa de constituir laboraría en pro de la ciudad, haciendo obra puramente administrativa y dejando la política aparte, con el objetivo del bien de Badalona.
1: Ho hem escoltat bé. El nou Ajuntament de Badalona només faria obra purament administrativa i dejando la política aparte. La dictadura de Primo de Rivera en ple apogeu.
0: Ja que estem parlant de política, no deixem aquest tema perquè la dictadura de Primo de Rivera va decidir clausurar el centre regionalista de Badalona per, senzillament, donar un objecte guarnit amb una bandera catalana.
1: La repressió de tot allò que era catalanista desfermava, com veiem, les ires del directori militar de Primo de Rivera. En tenim un exemple amb el que va passar en aquest centre regionalista de Badalona. L'Eco explicava la situació perquè la dictadura decidís clausurar-lo.
2: El martes al anochecer, mientras se celebraba un baile en el centre regionalista, fue clausurado por orden gubernativa la referida entidad, con motivo de ser repartido a los socios el típico vals de quintus, que eran unos bibelots adornados con cinta catalana. De la clausura se encargó la policía y la Guardia Civil.
1: A veure, una cosa tan innocent com repartir les butlletes per sortejar els vals de quintus i que aquestes butlletes portessin enganxada una bandera catalana, doncs això va ser motiu suficient per clausurar el centre regionalista de Badalona. Aquest era el clima polític que es vivia a la ciutat el mes de març de fa 100 anys.

0: Recordo, Jordi, que ja al mes de gener vas parlar de la greu crisi també de feina que vivia Badalona. Tres mesos després sembla ser que la situació havia encara empitjorat, si és que podia, i a Badalona, al març del 1924, hi havia més de 1.000 obrers sense treball.
1: I aquests 1.000 obrers, Núria, eren només de les fàbriques més importants, les més grans de Badalona. No hi havia demanda de productes i, per tant, les màquines es passaven moltes hores aturades. Com a conseqüència de tot plegat, els obrers hi havia dies que no anaven a la feina i que, per tant, no portaven tot el jornal a casa. A la portada de l'Eco se'n parlava amb aquests temes.
2: La crisis actual. 1 milió de obreros sienten en esa ciudad las consecuencias de la crisis. Actualmente son 628 los obreros badaloneses que trabajan jornada reducida, o sea, 3 o 4 días semanales, y 315 más los que se encuentran en paro forzoso por falta de trabajo, haciendo un total de 943 obreros los que notan las consecuencias de la crisis actual.
1: El directori militar va obligar totes les empreses a informar mensualment quants treballadors estaven sense feina o amb jornada reduïda. El més preocupant de tot, però, és que no es veia una sortida imminent de la crisi.
2: La crisis presente, de la qual por ahora no se ve el término, hace ser anotada por todos. Ojalá se pueda pronto volver a la normalización absoluta de trabajo por el bien general.

0: fa 100 anys era normal el treball infantil. Nens i nenes treballant a les fàbriques, una realitat de 1924 que avui ens sembla doncs esgarrifosa, però això era considerat una bona notícia, que una fàbrica dediqués temps a donar classe a aquests infants.
1: El 1924 el treball infantil a les fàbriques estava molt estès, especialment a empreses tèxtils o cordeleries, que a Badalona n'hi havia. El març del 24, la cordeleria Francisco Marc va crear una escola dins mateix de la fàbrica. Així ho explicava El Eco.
2: Como consecuencia de los trabajos y escrupulosidad demostrada por el auxiliar de la Inspección de Trabajo de esta ciudad en lo que se refiere al trabajo de menores, en la cordelería de don Francisco Mar se acaba de establecer una escuela donde se da una hora diaria de clase a los muchachos que trabajan en aquel establecimiento industrial.
1: Aquesta cordeleria seguia els passos d'una altra gran empresa de Badalona, Cordeleries Domènech, que ja feia uns mesos havia creat una escola dins de la seva fàbrica. Ara bé, d'acabar amb el treball infantil, a Badalona ni enlloc ningú en deia res. En fi...
0: I recuperem un altre tema que ja vam anunciar el mes passat. Es tracta del projecte de construcció d'un segon tren que uniria Barcelona i Badalona i que tenia previst travessar Celobert als barris ja ordenats de la ciutat.
1: I la novetat aquest març del 24 va ser que el ple de l'Ajuntament s'hi va mostrar totalment en contra. El curiós del cas és que el projecte el presentava un ciutadà particular. Des del setmanari El Eco, el projecte es va considerar inadmissible per la destrossa que faria de la xarxa urbana. L'Ajuntament també s'hi va oposar frontalment. Així ho explicava El Eco.
2: El Ayuntamiento de esta ciudad acordó por unanimidad oponerse a tal proyecto del nuevo ferrocarril. Acuerdo que también ha adoptado el Ayuntamiento de San Adrià del Besòs.
1: Expliquem que a Badalona ja hi havia un tren que anava de Barcelona a Mataró, el tren que passava per la costa i que és el que avui funciona. Aquest segon tren, que mai es va construir, uniria la plaça de Catalunya i el barri del Clot de Barcelona de manera subterrània. Però a partir del Clot, i venint cap a Sant Adrià i Badalona, ja ho faria a cel obert, travessant el que avui seria l'avinguda Alfons XIII i trinxant la trama urbana del barri del Progrés. El Eco va fer una campanya en contra d'aquest tren, una campanya duríssima.
2: Nosotros no dudamos que el gobernador civil resolverá conforme demandan los intereses generales de las poblaciones afectadas, las cuales ven en este asunto una maniobra para adquirir ciertos derechos que puedan hacerse valer el día de mañana con otra empresa.
0: Curiós, perquè la història doncs ens ensenyaria, anys més tard, que davant d'aquesta negativa que hi va haver per un segon tren a la ciutat de Badalona, que la travessava doncs, partint també la ciutat en dos, no hi hauria aquesta mateixa oposició frontal pel que fa a l'autopista C31, actualment doncs, encara en vigència. I seguim parlant del tren de Badalona, però del que ja funcionava i que fa 100 anys ja passava pel mateix lloc que avui.
1: I en parlem perquè cada cop eren més els badalonins que el feien servir per anar a Barcelona. L'estació s'havia quedat petita i el servei també, perquè no s'hi podien posar més trens o trens més llargs, vaja, perquè el pont del riu Besòs no hauria aguantat el pes dels combois. Per això, El Eco de Badalona, del març del 1924, parlava de millores de l'estació i del reforç del pont sobre el riu.
2: Están muy adelantadas las reformas que se realizan en la estación del tren, con objeto de intensificar el servicio entre esta ciudad y la vecina capital. Actualmente se trabaja en cubrir los nuevos andenes destinados exclusivamente a los viajeros de Badalona a Barcelona, así como se realizan los trabajos previos para ensanchar el puente sobre el Besós.
0: I seguim amb el que era notícia ara fa 100 anys a Badalona, i ho era la construcció del cementiri nou de Sant Pere, una construcció que no parava de topar també amb problemes. En aquest cas, era la presència d'una mina d'aigua que passava pel mig dels terrenys d'aquest futur cementiri.
1: Situem-nos 100 anys enrere. A Badalona hi havia el cementiri vell, el cementiri de Sant Crist, el que avui tenim situat al costat del parc de Can Soleil i que en aquella època ja s'estava quedant petit. I per això fa un segle s'estava començant a plantejar i construir un nou cementiri en terreny rural. extracte del cementiri nou o cementiri de Sant Pere, que hi ha avui sobre el barri de Pomar. La seva construcció va topar amb el recorregut d'una mina d'aigua situada a 20 metres de fondària i que servia per regar horts i camps de la zona. L'Eco explicava així la notícia.
2: Enojoso asunto el de la mina, que passa a una profunditat de 20 metres per el subsuelo de los terrenos adquiridos para el cementerio. Los técnicos han intervenido en el asunto y entre ellos ha habido también disconformidad, pues mientras unos sostenían no haber peligro alguno poniendo las cañerías conductoras de agua en determinadas condiciones, mantenían otros su criterio de que siendo aquel terreno una zona de captación de aguas, el peligro era siempre inminente, salvo en el caso de hacer unas obras costosísimas.
1: El tema d'aquesta mina d'aigua no era gens menor. Aquella zona de Badalona, la muntanya on avui hi ha el barri de Pomar, era una zona agrícola molt fèrtil i necessitava l'aigua de la mina, sempre l'aigua. D'altra banda, hi havia el perill que el pes de les construccions del nou cementiri enfonsés el terreny.
0: I amb tot, quina va ser la solució?
1: La solució va ser, com faríem avui, el 2024, no ens enganyem, crear una comissió de seguiment consistorial.
0: Aquestes que serveixen de tant.
1: Exacte. Una comissió per estudiar el tema i buscar una solució. A la comissió hi hauria l'Ajuntament i els propietaris dels terrenys afectats. Esperem que els propers mesos que ens porten de notícies per saber si aquesta comissió va servir d'alguna cosa o no.

0: Carrizales.
1: I una explicació més gràfica, impossible, ho hem vist. També reanudaven les obres de la nova església de Sant Josep.
2: I la novetat és que després d'un temps aturades aquestes obres, el capellà de Sant Josep, mossèn Rifé, el mateix que avui dona nom a la plaça que hi ha davant de l'església, la plaça del doctor Rifé, doncs aquest mossèn va dir que els treballs es reanudarien. Potser la raó de tornar a començar les obres de l'església va ser la següent.
0: El digníssimo prelado de esta diócesi, doctor Guillamet, ha donado 10.000 pesetas para las obras del nuevo templo parroquial de San José.
1: I 10.000 pesetes l'any 1924 eren moltes i moltes pessetes. No m'estranya que també reanudessin les obres de l'església de Sant Josep. I també acabem aquest apartat de fets i gent parlant d'un rellotge.
2: El que es va situar a la façana de l'Ajuntament. Quan avui passem per la plaça de la Vila, tots tenim tendència a aixecar el cap i mirar quina hora és el rellotge de l'Ajuntament. Doncs heu de saber que fins al març de 1924 no hi va haver cap rellotge a la façana de l'Ajuntament. L'Eco ho explicava així.
0: En la fachada de la casa consistorial ha sido colocado un reloj, mejora esta que ha sido recibida con agrado por el público.
1: I parlem ara d'un badaloní il·lustre. Es tracta de l'actor Enric Borràs, que el mes de març va agafar un vaixell i va partir cap a Buenos Aires.
2: Sí, efectivament, el dijous 6 de març, el vaixell de vapor Tomaso di Savoia va sortir del port de Barcelona en direcció a Buenos Aires. Entre el passatge hi havia un viatger il·lustre, l'actor badaloní Enric Borràs. Enric Borràs marxava a passar 9 mesos a l'Argentina i al Brasil, representant diverses obres de teatre. Així va relatar la seva partida El Eco.
0: Después de realizar una brillante campaña en Barcelona, anteayer por la tarde, embarcó para Buenos Aires el vapor Tomaso de Savoia, nuestro paisano, el ilustre actor español don Enrique Borràs, quien actuará en uno de los principales teatros de aquella ciudad y luego de otros de diversas ciudades argentinas. A mediados de noviembre regresará a España después de haber dado una serie de representaciones en el Brasil.
2: Enric Borràs va néixer a Badalona el 9 de setembre de 1863. Va fer carrera teatral a Barcelona i a Madrid, interpretant els grans clàssics catalans, espanyols i de la literatura universal. Enric Borràs, badaloní universal i il·lustre, va morir el 4 de novembre de 1957.
1: I d'Enric Borràs, un altre nom en lletres majúscules de la música catalana que no ha tingut mai el reconeixement que es mereix. Parlem de la guitarrista Rosa Lloret.
2: Quants dels nostres oients han escoltat ara, fa un instant, de veu de la Núria, per primera vegada el nom de Rosa Lloret? De ben segur que molts. Doncs hem de saber que Rosa Lloret, nascuda a Barcelona en 1909, ha estat una de les grans concertistes de guitarra de Catalunya. Tot i això, se li perd la pista l'any 1934 i ni tan sols se sap quan va morir. Rosa Lloret va venir a Badalona el març de 1924 i va oferir un concert privat i íntim. Així ho va explicar l'Eco.
0: En la morada de nuestro distinguido convecino, don Francisco Galera, dio un recital de guitarra la jovencita Rosita Lloret. De la niña Lloret no sabemos qué ponderar más, si su técnica, mecanismo y escuela, o su seriedad de estilo, su fidelidad de interpretación y su temple que la coloca con justicia en lugar distinguido. Rosita Lloret se revela una artista excelente.
2: Rosita Lloret, de la que també en parlarem el proper mes d'abril. I amb el record d'aquesta concertista de guitarra, Rosa Lloret, de la que Badalona en va poder gaudir, si més no en aquest concert, doncs acabem, Núria, el repàs de les notícies més destacades que es van produir a Badalona el mes de març de 1924.
1: Ha estat un plaer, com sempre, Jordi, fins al abril de 1924.
2: Gràcies.
1: Ens retrobem.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis. O el Departament de Salut adverteix que observa de forma directa l'eclipsi de demà comporta riscos molt greus per a la salut visual. Per això recorda que s'han de fer servir ulleres amb filtre solar certificat en tot moment com a mesura de protecció. L'exposició directa dels ulls al sol pot causar lesions irreversibles a la retina, com l'aparició de taques al camp visual, visió borrosa o fins i tot pèrdua de visió. A més, la retina no té receptors de dolor i, per tant, que els ulls no facin mal no vol dir que la radiació no hi estigui produint dany. Els propietaris d'animals domèstics no cal que prenguin mesures especials amb l'eclipsi de demà. Des de la Clínica Veterinària Badalona asseguren que les nostres mascotes no es veuran afectades en el moment de l'ocultació del sol i que el fenomen no té per què incidir en el comportament dels animals. Així ho ha assegurat el veterinari Pere Mulero, qui explica que tampoc cal posar-los ulleres de cap mena.
4: Hi ha ulleres de sol per animals, això existeix en el mercat, d'acord? Però bueno, no penso que realment s'hagin de posar orelles de sol als animals per tema de l'eclipsi, no? No penso que els hi afecti de cap manera, i per tant, si el gos està present a l'moment de l'eclipsi, doncs tampoc s'hauria de prendre cap mesura en particular.
3: L'eclipsi d'aquest dimecres és l'esdeveniment més esperat aquest estiu. Una manera d'immortalitzar-ho és a través de la fotografia. És per això que la penya fotogràfica de Badalona s'ha preparat tot l'any per aconseguir les millors imatges d'aquest esdeveniment extraordinari que no succeïa a Catalunya des de fa més d'un segle. Per fotografiar aquest eclipsi és necessari anar ben equipat, la lent de la càmera de protegir-se com els nostres ulls amb un filtre. De no fer-ho, ens podríem emportar una sorpresa. Ens ho explica en Joan Brió, de la penya fotogràfica.
5: En eclipsis anteriors, alguna gent descuidada, doncs ho ha fet i s'ha trobat el sensor cremant i sortint fum al cap d'uns 30 segons d'estar enfocant el sol. Per tant, podeu imaginar, doncs, que això és un problema seriós.
3: Més notícies. En menys d'un mes acaba el termini per sol·licitar els ajuts per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. S'adrecen a famílies d'alumnes amb discapacitat, trastorn greu de la conducta, de la comunicació i el llenguatge, de l'espectre autista o amb altes capacitats. S'hi poden acollir totes aquelles famílies amb infants que aquest 2025 hagin complert els 2 anys, excepte si l'alumne acredita que té una necessitat d'escolarització primerenca, i fins aquells que estiguin cursant batxillerat, FP, entre d'altres cursos. Els ajuts s'inclouen per despeses d'ensenyament en centres privats, menjador, transport, residència per l'alumnat intern, material i programes fora del centre educatiu. Les persones que compleixin els requisits poden fer el tràmit en línia o es pot demanar cita a les oficines d'atenció ciutadana fins al 10 de setembre. I la 50a edició de l'Open Internacional d'Escacs Ciutat de Badalona ha arribat a la seva fi. Ahir a la nit es van jugar les últimes partides i es van repartir els trofeus. Han participat més de 200 jugadors i s'han premiat 9 categories diferents. El Centre Cívic La Salut ha acollit durant 8 dies l'Open Internacional d'Escacs Ciutat de Badalona, i en aquesta edició, que arribava a les seves noces d'or, han jugat 217 participants. Molts locals han estat a part del torneig, però també han participat jugadors de diferents llocs de Catalunya o fins i tot d'altres països. La informació local torna d'aquí una hora.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Vint anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
9: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
10: No.
9: Disculpe.
10: No.
9: Si necesita
10: que no.
9: Disculpe, no le he entendido.
10: Sí. A ver, ayuda.
9: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
10: Ay, por favor.
11: ¿Quién nivel de radio?
10: ¡Operador!
11: ¿Quién nivel de radio?
9: Disculpe por la confusión.
10: Sí.
9: Gracias.
12: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
13: Hola, bon dia, què tal?
14: Com estàs?
13: Molt bé, i tu?
14: Molt bé. Programa de cau al mateix ritme que de cau aquesta secció, eh?
0: Anem tots cap a baix.
13: Sí, sí, sí. Home, primer d'acabar el programa, ja t'ho dic, sí, amb aquest equip de col·laboradors que tens.
0: Ens anem enfonsant tots un a un.
13: Sí, sí,
0: però col·laboradors també hi entres tu.
13: No, vull dir l'equip del programa.
0: Ah, l'equip del programa.
13: No pots... A veure, tu compares amb la temporada passada l'equip que tenies.
0: Era un altre
13: Cristina caché, Pitar, no? Que mira-la, està triomfant per les tardes de Radio Ciutat, eh?
0: Clar, Carles Carvajal...
13: Que està...
0: Triomfant també per les tardes de Radio Ciutat.
13: Sí, sí, sí. I en canvi, clar, has agafat dos becariets nous, sí, i va com va el programa.
0: No són becariets, que tenim...
13: Bueno, però són becariets. Són becariets.
0: Va.
13: Escolta una cosa, comencem.
0: Sí.
13: Comencem, si et sembla...
0: Millor.
13: Un... Per què millor?
0: Home, per no ficar-nos en temes personals, no?
13: Ah, jo no he dit res.
0: No he dit res, diu. Ho has dit tot.
13: No he dit res.
0: Molt bé.
13: He dit que així anava el programa.
0: Molt bé. Jo crec bé. Que va bé.
13: Sí, sí, va, perfecte. Ja veuràs l'audiència, l'EGM, quan arribi. Ja veuràs.
0: No hem sortit mai, l'EGM.
13: Bé, escolta una cosa. Avui comencem amb una notícia que publica el 20 Minutos, que et quedaràs astorat.
0: Mm.
13: Resulta que avui parlem d'una notícia trista. Anem fins a Madrid i parlem d'una persona que ha perdut el seu gos. Ens posem seriosos. L'home es diu Juan Blázquez, és veí de Madrid, del cèntric barri de San Bernardo.
0: Mm.
13: Resulta que el passat dia 10 d'octubre va perdre el seu terrier de 5 anys.
0: Mm.
13: Un gosset anomenat Peludo.
0: Peludo?
13: Peludo. Mira'l, mira'l. Mira Peludo.
0: So directe, enregistrat per l'amo.
13: Sí.
0: Ens ha fet enviar.
13: Mira'l, pobret. I no el troba. No el troba. El Juan no el troba.
0: No el troba, no.
13: Resulta que està disposat... Està tan desesperat, aquest home,
0: sí,
13: que està disposat a fer qualsevol cosa per trobar-lo.
0: Mm.
13: Fins i tot ha creat un blog internet i diu que ofereix 20 favors si recupera el seu gos.
0: Què vol dir 20 favors?
13: 20 favors. Per exemple... Et planxaria, això t'aniria molt bé, tu, la roba.
0: Sí,
13: per aquesta camisa
0: bé.
13: Que portes, es és... nota que tu no saps planxar, no tens ni idea.
0: Mm.
13: Et pintaria casa teva.
0: Mm.
13: Et faria de xòfer, què et sembla?
0: Sí, t'ensenyaria educació,
13: et
0: tu.
13: Et faria la declaració de la renda.
0: Mm.
13: O et regaria, si te'n vas a vacances, les teves plantes al jardí.
0: No tinc plantes ni tinc jardí.
13: Bé, tu en què et quedaries? O aspirar i lavar-t'ho cotxe.
0: Jo espero que trobi... Si, jo, si trobo el Peludo, jo no li demano res a canvi.
13: Res a canvi.
0: Res a canvi.
13: Escolta, tenim el telèfon.
0: D'aquest home?
13: Sí. L'anem a trucar, aviam si ha trobat o no el Peludo.
0: Sí.
13: Perquè, clar, això és una notícia de sortir al 20 Minutos i potser han passat hores...
0: Espera, li demano a la Paqui que posi una... Toca una cançó trista,
13: sí,
0: Paqui.
13: Sí, algú trist.
0: Amb el piano, Paqui. Aquesta.
14: Espero que me llames para decirme algo de Peludo, de mi perro. Si sabes algo, cualquier cosa, o has enterado de algo, pues te agradecería que lo dejaras aquí después de la señal y yo te llamo en cuanto pueda, ¿vale? Muchas gracias.
13: Oh, té el punt de sol automàtic. Té el punt de sol automàtic.
0: I t'he posat el Peludo.
13: I t'he posat el Peludo. Oh, és una crida urgent, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
13: Diu que assegura... De fet, ho ha explicat al 20 Minutos, que ha volgut fer una cosa diferent per aconseguir trobar Peludo.
0: Mm. No, no, i ho ha fet.
13: Ha desesperat, eh?
0: Home, de moment ha aconseguit el ressò mediàtic i no és fàcil.
13: Tu, si perdessis el Ulisses,
0: sí,
13: què series disposat a fer?
0: Què vol dir aquesta pregunta?
13: Tu també t'oferiries a planxar la roba, a pintar una casa...
0: Jo faria qualsevol cosa.
13: Per l'Ulisses?
0: Sí.
13: Qualsevol cosa?
0: Qualsevol cosa.
13: Per trobar-lo, per recuperar-lo.
0: Fins i tot votaria partits que no estic disposat a putar.
13: També?
0: Fins i tot.
13: Fins i tot.
0: Imagina't.
13: Qualsevol... Fins i tot faries ràdio de veritat.
0: Fins i tot.
13: Fins i tot.
0: Fins i tot. I faria fora la gent que em molesta. Fins
13: sí.
0: I tot.
13: A mi, vols dir.
0: Jo no he dit això en cap moment.
13: Bé, escolta, si vols, aquesta setmana acabem la secció i fora, eh?
0: Qui estem trucant ara?
13: Una altra vegada.
0: El mateix senyor.
13: Sí, el Juan.
0: A veure si l'agafa, home. Però tu tens alguna informació que donar-li?
14: Sí.
13: Hola, buenos días.
14: Hola, buenos días.
13: Eres Juan.
14: Sí, soy Juan.
13: Mira, Juan, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
14: Ajá.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
14: Muy bien, buenos días.
13: Buenos días. Te llamo por el tema de tu blog en internet.
14: Sí.
13: De entrada, yo he visto la noticia en el 20 Minutos. No sé si has recuperado a Peludo.
14: No, ¿qué va? No, todavía no.
13: Nada, no sabes nada.
14: A ver, me han llamado un par de personas diciendo que la habían visto, pero bueno, es que de eso tampoco te puedes fiar, ¿sabes?
13: Ya, ya, ya.
14: Porque además es, le he visto, pero...
13: No te dan más información.
14: No, no, no, me estáis llamando más de medios que gente, desgraciadamente, vamos.
13: Bueno, ya.
14: Pero...
13: Ya, ya, supongo que, bueno, los medios estamos llamando, hemos visto la noticia en el 20 minutos, es, te estamos llamando por el tema del blog, porque has hecho un blog en internet, y, bueno, te haces 20 favores si alguien te recupera a tu perro, ¿no?
14: Hago uno.
13: Bueno...
14: O sea, yo voy a elegir una lista...
13: Tú has hecho una lista de 20 favores. Claro, y claro, la gente, bueno, si por suerte ojalá, alguien encuentre... Ojalá, alguien encuentre...
14: Ojalá tenga que pintarle la casa a alguien.
13: A Peludo, pues puedes hacer uno de los favores, ¿no?
14: Claro, claro. Esa es la idea. A ver, la idea es llamar la atención para que la gente me ayude, ¿sabes? Pero porque lo típico de dar dinero, pues no puedo. O sea, yo no, o sea, si tienes 1 millón de euros para poner... Doy 1 millón de euros por el perro, seguro que aparece el perro.
13: Ya.
14: Pero esto era una manera, pues, hablando con unas amigas me dijeron, joder, ¿por qué no hacemos esto? Que seguro que llama la atención y la gente por lo menos te va a prestar más atención. Y además es un poco el rollo este, me haces tú un favor, pues te lo pago con un favor.
13: Ya, ya. Bueno, ¿hay alguna idea de original, eh?
14: Sí.
13: Hacer una paella durante todos los domingos del año. Esto lo has puesto, ¿no?
14: Sí, sí, a ver cómo salgo de esa.
13: Bueno, ¿pero te sale buena o no la paella?
14: Bueno, me sale.
13: Te sale. Bueno, Juan...
14: Lo único es eso, que si me ayudan, o sea, si me encuentran a Peludo, aunque se haga un curso de cocina, si hace falta, para hacer la paella bien.
13: Muy bien, espero que tengas suerte de verdad y ojalá encuentres a tu perro.
14: Jopo, muchas gracias.
13: Venga, Juan.
14: Un saludo.
13: Saludos, adiós. Ánimos.
14: Gracias.
13: Adiós. Ya se me que no arribemos a Madrid.
0: No. Es una pena, ¿eh?
13: Faríem una campanya per trobar Peludo.
0: Sí. Ara, bé. Jo, si no s'ha fet paelles, pues no sé quin tipus de favors, potser és pitjor el remei que la malaltia, no?
13: Ja. Potser, que... mira, tu trobes el gos, però després t'han de portar a l'hospital.
0: Clar, jo crec que qui trobi el gos no demana res a canvi, no? Ja. Serà una mica robint.
13: Bé, esperem que el Juan, des de Madrid, des del barri cèntric de San Bernardo, eh?
0: Que és un nom de gos.
13: També. Trobi a... Peludo, que és un terrier de 5 anys, eh? No donem més pistes, perquè, clar, de Madrid, difícil que algú ens escolti.
0: Sí, és veritat.
13: Perquè la TDT no arriba a Madrid, no?
0: No?
13: No ho sé. No arriba sé. A Madrid,
0: crec
13: la TDT.
0: Crec que arriben alguns ocellets.
13: Ah, però no arriba res més, no?
0: No, arriben uns ocellets, piu, piu, piu, i tu ho has de desxifrar.
13: Per internet, potser algú ens escolta.
0: Sí, és veritat.
13: A més, el català s'entén molt.
0: Sí, funciona.
13: Bé, seguim amb més temes, et sembla? Anem fins a una farmàcia perquè volem parlar d'un llibre que acaba de sortir a la venda.
0: Farmàcia Viaina?
13: No, t'explico. És un llibre que ha recuperat i ha recopilat un periodista que es diu Anècdotes de farmacèuticos, turno de guàrdia o en guàrdia. Tu saps que moltes vegades els farmacèutics han de fer de traductors de les estranyes peticions dels seus clients.
0: Sí.
13: Tu saps això, no?
0: Sí.
13: Per exemple... moltes vegades amb aquest llibre han recopilat anècdotes dels diferents farmacèutics. El cas d'una persona que, per exemple, són coses reals, eh? O sigui, el periodista que es diu Carlos García, que és gallec, ha assegurat que no són llegendes urbanes, sinó que són de veritat. Per exemple, una persona que ha anat a una farmàcia i ha demanat un locutori.
0: Un locutori?
13: Sí.
0: Equivocant-se amb el nom del medicament.
13: Correcte. En comptes de Cullutori.
0: Cullutori, clar.
13: O aspirines fluorescents per efervescents. A mi el que m'agrada molt és el de Primperan. Saps que hi ha un medicament que es diu Primperan?
0: Sí.
13: Doncs molta gent va a la farmàcia i diu Peter Pan.
0: Peter Pan.
13: Peter Pan.
0: Vull un Peter Pan.
13: Vull un Peter Pan.
0: Si és com diu
13: ara, el que m'encanta més és el de Profiteroles. En comptes de profilàcticos.
0: Profiteroles.
13: Tenen una caja de profiteroles?
0: Sí.
13: Sí? Sota una cosa, anem a provar-ho, a veure si això és veritat o no és veritat. He triat 3 farmàcies a l'atzar.
0: A l'atzar, totalment.
13: Sí, la farmàcia Conchita.
0: Sí.
13: La farmàcia Concha. Sí. I la farmàcia Concha.
0: És reial?
13: Sí.
0: 3 conxes?
13: A l'atzar, totalment a l'atzar. Una a Sabiñánigo, l'altra a Arroyo de Sant Servat i l'altra a Vilajoyosa. Què et sembla? Les poblacions també
0: triades
13: destacades.
0: Sí.
13: Va, anem-hi, si et sembla...
0: Carrusel de farmàcies.
13: Carrusel de farmàcies.
0: I demanaràs profiteroles.
13: Primer Peter Pan, em fa gràcia.
0: Un Peter Pan.
13: Sí.
0: Anem a comprovar-ho.
13: Per cert, que la primera està a l'Avenida Ejército Español.
0: Oi, oi.
15: Diga.
13: Hola, buenos días.
15: Hola.
13: ¿Qué es la farmacia?
15: Sí.
13: Una pregunta. Es que no me encuentro muy bien. Quería saber si tenéis las cajas esas de Peter Pan.
15: No, ni las conozco, o sea, ni idea.
13: ¿No tenéis Peter Pan?
15: No.
13: Bueno, es que el médico he llamado a urgencias y me ha dicho que me tome Peter Pan.
15: Pues yo no lo conozco.
13: No.
15: No.
13: No hay ningún medicamento que se llama así.
15: No lo sé, yo no lo tengo.
13: Tú no lo tienes, el Peter Pan.
15: No. Adiós.
13: Adiós.
0: No està per tonteries,
13: no.
0: Eh?
13: Aquesta no està.
0: No està per tonteries.
13: Triem una altra, va.
0: Quina?
13: No, una altra... Anem per als profiteroles, et sembla?
0: Profiteroles, a veure si colen. Anem a trucar. Ara truquem a quina població?
13: Truquem a Arroyo de San Serván. Farmàcia Concha. Mm. Cabezas. Conegudíssima, també.
0: Home, la doctora Cabezas.
15: Mm. Diga.
13: Hola, buenos días.
15: Hola.
13: Hola, mira, una pregunta. He llamado a la farmacia, ¿no?
15: Sí.
13: Estoy buscando a ver si tenéis cajas grandes de profiteroles.
15: ¿Perdona?
13: Si tenéis cajas grandes.
15: Pues no.
13: ¿No tenéis?
15: No.
13: Vale, solo de pequeños, con tres, supongo.
15: ¿Pero de qué?
13: De profiteroles.
15: Es que tengo una farmacia, ¿no? Una dulcería.
13: Bueno, sí, sí, en la farmacia lo venden.
15: ¿Los profiteroles?
13: Los condones.
15: Ah, nosotros tenemos cajas grandes de 24.
13: Vale, vale. Bueno, se llama profiteroles también, ¿no?
15: Ah, pues será en su tierra, ¿no? Porque ya me dice un 93.
13: Bueno, puede ser.
15: Es que si se tiene que desplazar hasta aquí por eso, pues le va a salir más caro.
13: Ya, ya. De acuerdo, gracias.
15: Venga, hasta ahora.
13: Ens han enganxat.
0: Ens han enganxat.
13: Clar, per què marquem el 93, això?
0: No. Marquem amb aquell que surt,
13: sí,
0: que no ens veuen.
13: Sí, clar, gairebé l'enganxem, eh?
0: Gairebé l'enganxem.
13: Gairebé l'enganxem, eh?
0: Vinga.
13: Va, i hi ha una altra.
0: Una tercera prova.
13: Va, digue'm una altra.
0: No sé quin menys has dit, Peter Pan, profiteroles, sí?
13: Aspirines fluorescents.
0: Va.
13: Fluorescentes, va.
0: Hem de dir fluorescents.
13: Anem a Vila Joyosa.
0: Aquest és el to de veu que fa Vila Joyosa? Aquest és el to, del telèfon?
13: Sí.
16: Sí, dígame.
13: Hola, buenos días.
16: Buenos días.
13: Una pregunta. He llamado a urgencias, médico, y me han dicho que, bueno, que me tomaron unas aspirinas fluorescentes. No sé si tenéis.
16: Efervescentes.
13: Ah, efervescentes.
16: Efervescentes.
13: Fluorescentes no, claro.
16: No, no, no. Fluorescentes no.
13: Vale.
16: Efervescentes.
13: Vale, y esto es de la casa Bayer, sirve,
16: sí,
13: ¿no?
16: Sí, sí, sí, por supuesto.
13: Vale, o sea, que las que tengo en casa me sirven.
16: Una aspirina efervescente de Bayer.
13: Ya decía yo, fluorescentes. Vale, perfecto, gracias.
16: Nada, hasta luego.
13: Bueno, aquí supongo que això s'ho troben al dia a dia, eh?
0: Home, el tema Peter Pan jo el veig difícil de trobar habitualment.
13: Peter Pan per Primperan.
0: Em sembla una mica greu el tema Peter Pan.
13: Bé, escolta, hi ha d'altres anècdotes que recull aquest llibre, ho dèiem, que s'acaba de presentar, anècdotes de farmacèuticos, turno de guàrdia o en guàrdia, eh?
0: Sí.
13: Per exemple, amb el tema dels supositoris.
0: Mm.
13: Hi ha una senyora que va anar a demanar supositoris de nitro... Ara no en sortirà a mi, eh? Glicerina.
0: Ah, nitroglicerina.
13: Sí, aquests són els perillosos. Els sí. que havia de demanar era la glicerina.
0: Mm.
13: O aigua exagerada.
0: Aigua exagerada?
13: Sí. Sí, en comptes de oxigenada.
0: Ara està com molt de moda, no?, fer llibres d'oficis,
13: sí.
0: de taxistes,
13: sí. sí.
0: de prostitutes,
13: sí.
0: de farmacèutics...
13: Sí, de tot una mica, eh?
0: De locutor.
13: Ja, ja. Escolta una cosa. Ah, fins i tot hi ha l'anècdota d'una dona que va intentar posar-li una pastilla de Nolotil amb càpsula a la seva filla a l'orella.
0: Oi, oi, oi, què dius ara?
13: Sí, sí, això és real i això publica el llibre.
0: Mm.
13: Bé, anem a d'altres temes al dia.
0: La ignorància.
13: Va, recordem un tema de divendres. Tu recordes que trucàvem a l'Espanyol. Ens quedava pendent l'Espanyol, el club de futbol, que ha convocat un concurs a càntics per l'animació al nou estadi.

0: Ja està. Diu que l'Espanyol ha posat en marxa una campanya per aconseguir un conjunt de temes musicals que serveixin com a referència per potenciar l'animació al nou estadi de Cornellà al Prat. Què vol dir? Que tenen dos noms perquè estan entre els dos termes municipals.
1: Perquè no s'enfadi ningú.
0: Perquè
1: no
0: és com l'estació aquesta de metro d'Artigas-Sant Adrià.
1: Sí.
0: Per què s'ha de dir Artigas-Sant Adrià si l'estació aquesta està a Badalona?
1: Perquè l'estació pot ser les escales, l'última esglaó que...
0: Escolta, si és Badalona, és Badalona. Mm. Que es fotin els de Sant Adrià.
1: Ai, no.
0: Home, clar...
1: Ai, no, pobre.
0: L'estació de metro és a Badalona.
1: No siguis així.
0: L'estació de metro és a Badalona. Si la gent de Sant Adrià no té metro...
1: Que el reclamin, no?
0: Que el reclamin. Però aquella estació s'ha de dir Artigas.
1: Artigas.
0: Punto pelota.
1: A mà, a més.
0: Sí, sí. Per què ho posa més?
1: Malament. Artigas, va mà.
0: Sí. Diu que l'Espanyol pretén amb aquesta iniciativa ampliar el repertori i tenir formats nous que es diferenciïn de la majoria que s'escolten en altres estadis de futbol. Mm. Nosaltres, els divendres, vam proposar una versió d'aquesta cançó. Morequito como tú, que no sabes si la
1: Periquito como tú.
0: Què et sembla?
1: És una versió nova, aquesta, eh?
0: És la versió de Periquito como tú.
1: Periquito como tú.
0: És la cançó que proposem nosaltres. Periquito como tú.
1: Tururu. A mi em sembla molt adequada.
0: Jo crec que sí, no?
1: Jo crec que sí.
0: Anem a trucar a l'Espanyol, aviam si en recullen la idea i els hi agrada. Periquito como tú. Periquito como tú. Periquito como tú. Yo sé más que tú. Que el Barça, que el Barça.
1: Per exemple, mira.
0: Per exemple.
2: Benvinguts al Real Club Deportivo Español.
0: Real, eh?
2: Bienvenidos al Real Club Deportivo Español. Welcome to Real Club.
0: Ui, quina barreja que estan fent aquí.
1: Nacionalització.
2: Vols ser atès en català, premi 1.
1: Premem-lo.
0: Va, l'1.
1: Funciona. Un dia.
3: Por favor. Espere.
0: Ah, i t'ho diuen en castellà, està molt bé.
2: Si vols ser atès per l'operadora, premi 1.
1: Sí.
0: Espera.
1: Marca-lo.
0: Ja està. Va malament, això,
1: quina
0: eh?
1: Quina forma de marcar més estranya.
3: La extensión 9. Por favor, espere.
0: Com? Com? I això què és? Això és la música de l'Espanyol.
4: Espanyol, bon dia.
0: Hola, bon dia. Mira, t'explico una cosa. He trucat al telèfon que hi ha al 902 i m'han adreçat aquest telèfon pel tema de la convocatòria del concurs de càntics.
4: Exacte, sí.
0: Volia informació, perquè, bueno, amb un grup d'amics tenim una idea de versionar, sap la cançó de Peret?
5: Borriquito como tú.
0: La de Borriquito? Volem sí. fer Periquito como tú.
4: Doncs un moment,
0: Periquito
4: passo...
0: como tú, como tú.
4: Passo amb el noi que ho porta, un moment.
1: Li fa gràcia, ella. Li fa gràcia. Perquè li fa gràcia.
0: Clar.
1: Periquito, és una molt bona idea. Millor que allò que fan els camps que fan oé, oé, no s'entén res.
0: Periquito
1: como tú, tururú, que no sabes ni la U, tururú.
0: Periquito como tú, tururú. Escolta, que encara podrem guanyar 3.000 euros, eh?
1: Poca broma.
0: Poca broma que...
1: Que guanyem això i fins al gener no ens veuen el pèl aquí.
0: Fins al gener, fins acabem temporada ja.
1: Home, amb 3.000 euros no fem res.
0: En comptes de fer 4 mesos de vacances com fem habitualment, en farem 6.
1: 6. No, 4 mesos, no en fem 4 mesos de
0: vacances. 3 mesos.
1: No, tampoc en fem.
0: Perdona.
1: 3 mesos de vacances,
0: el
1: faràs
0: programa,
1: tu.
0: El programa teu sí? el vas... Hola, bon dia.
6: Bon dia.
0: Què tal, com anem?
1: Salvador per la campana. Bé.
0: Mira, t'explico. Som
6: quina
0: un grup...
6: Quina veu de ràdio que fas?
0: Com de ràdio?
6: No sé, no seràs d'una emissora, no?
0: No. Escolta, que estàvem aquí amb un grup d'amics que sí. hem fet un... Volem fer un tema del concurs de càntics.
6: Sí.
0: I volem fer una versió, no sé si és possible, versionar una cançó i trucar per preguntar-t'ho.
6: Sí, pots enviar el que vulguis.
0: Puc enviar el que vulgui. Perquè havíem pensat fer la... Saps? Coneixes la cançó del Borriquito, no?
6: Sí, sí, sí.
0: Doncs volíem fer Periquito, com tu.
6: Mm-hmm, molt bé, molt bé.
0: Què, això com ho veus, tu?
6: Jo ho veig bé, i més si sou d'alguna emissora o alguna cosa i que m'esteu gravant per fer
0: quina
6: alguna
0: mania
6: broma.
0: Amb l'emissora de ràdio, que no.
6: Que no, que no. Juguem alguna cosa?
0: Bueno, un sopar, si vols.
6: Ah, vale. Molt bé. Perfecte.
0: No estan gravant, o sigui, això t'ho puc dir.
6: Ah, però que sou d'una emissora de ràdio.
0: Però no estan gravant.
6: Ho veus? Com has dit? Sóc llarg, eh?
0: Tu m'has dit.
6: Gravar... Intentava fotre un gol, eh? Però què no traieu, això?
0: Gravant no s'han gravat.
6: Ah, però sabia que d'això, eh?
0: Ja, però gravant no s'han gravat res.
6: Ja, ja. Molt bé, molt bé. Has vist?
0: Bueno, ets intel·ligent, eh?
6: Soc intel·ligent, home. Si no fos intel·ligent no treballaria a l'Espanyol.
0: Oi. Escolta una cosa, però sí. Això és possible versionar, per exemple, el Borriquito como tú, per Periquito como tú?
6: no sé, pots presentar el que vulguis, però bueno, jo em pensava que tenies un millor gust, vaja.
1: Quina aquesta mala educació.
6: Que la gent presenti coses que li agradin.
0: Perdona, però jo veig l'estadi cantant el periquito com
6: no,
0: tu.
6: Jo el nostre estadi, no, un altre potser sí, però el nostre estadi no el veig.
0: Bueno, escolta, vale, pues res.
6: Vale.
0: Vinga, gràcies.
6: Vinga, una abraçada.
0: Adéu. Adéu.
1: Què és aquesta?
0: Borderia.
1: Mala folla matinera.
0: Sí.
1: Per què?
0: Què va fer l'Espanyol aquesta setmana?
1: Va perdre.
0: Ah, per això és així.
1: Per això està així.
0: Què, toma?
1: Em sembla una bona idea.
0: Ja.
1: És que no ho veig per què.
0: I escolta una cosa, el periquito como tú, tothom canta en periquito como tú.
1: Periquito como tú.
0: Escolta, jo sóc capaç d'enviar-ho, eh? Si guanyés, s'hauria d'empassar aquest home, eh?
1: Jo proposo ara mateix buscar un grup de rumba badaloní que segur que n'hi ha.
0: Sí.
1: I demanar-li que faci aquesta versió i enviar-la.
0: I tant. De periquito como tú.
1: Ho intentem, eh?
0: Escolta, queda dit, gestió.
1: Queda dit, ho farem.
0: Va, anem a altres temes al dia.
1: Vinga,
0: Som-hi. Titular del Periódico de Catalunya. El fred arriba demà a Catalunya després d'un calorós diumenge. Diu que els experts preveuen una setmana plujosa i una caiguda en picat de les temperatures. Aquest és el so que ens arriba demà. Ens arribarà demà. I ja el tenim avui.
1: Ja el tenim als Pirineus, aquest so.
0: Sí, escoltem.
1: Encara sentirem la ossa.
0: Sí, a veure, la ossa.
1: A veure, so dels Pirineus directe, el fred que està arribant.
0: Mira com arriba. Diu que les temperatures baixaran tant que a Barcelona tindrem una temperatura mínima de 5 graus. Però a veure, què és això?
1: Si
0: ahir diumenge hi havia gent a la platja de Badalona banyant-se.
1: Sí.
5: Mira l'ossa.
0: Mira.
1: L'estan buscant, nosaltres l'hem trobat ara mateix.
0: Sí, no la troben. Tot Catalunya està buscant l'ossa.
1: Sembla el Rex.
0: En Cuní aquest matí només parlava del tema aquest.
1: Sí.
0: O sigui, hi ha crisi, què crisi? L'ossa.
1: L'ossa, és el més important.
0: Que jo crec... És igual, no vaig a dir el que penso. Que aquest home s'ho ha inventat, també, eh?
1: Ho acabes de dir ara mateix.
0: L'home s'ho ha inventat.
1: El què?
0: Sí, jo crec que s'ho ha inventat.
1: Que no l'han atacat?
0: No l'han atacat.
1: Què dius, ara?
0: A veure, la Generalitat necessita notícies per evitar la crisi.
1: Sí.
0: Porten 40 hores parlant de l'ossa, que si la troben, no la troben, A veure, per favor.
1: Ja.
0: Que és un os, eh? Que tampoc és...
1: Ai, pobre animaló.
0: Per això t'ho dic, que el deixin en pau.
1: Tu vols que l'agafin?
0: Jo no vull que l'agafin.
1: Ah.
0: Que es quedi ja al bosc.
1: Que s'escapi.
0: De Tallac. Anem a trucar l'home del temps a aquesta casa, aviam si ens agafa el telèfon. Això no ho sap, eh?
1: Lluís Miquel Pérez.
0: Aviam si és veritat o no és veritat això, si ens hem de preparar o no...
1: Conegut com Lluís Mi.
0: Lluís Mi.
1: Li agrada molt el Pérez, el Lluís Mi.
0: Ah, sí?
1: És un gran aficionat al Pérez. Estem marcant, eh?
0: Marca'm el telèfon.
1: No sé si donen senyals a aquest telèfon.
0: A veure,
1: la bústia.
0: Tornem a marcar.
1: Un home del temps ha d'estar localitzable 24 hores.
0: I més avui, que és el dia abans.
1: Home, per favor.
0: El dia abans que arribi aquest fred polar.
1: On és aquest home?
0: Que està allà hivernant.
1: Com amb l'ossa, està
0: amb l'ossa.
1: Bústia, eh?
0: Bústia.
1: Bústia veu, surt del Lluís Miquel.
0: Bé, escolta una cosa. Segons el Periódico de Catalunya, que hi dedica una...
1: Estan trucant a la SER.
0: Ara sí.
1: On treballa el Lluís Miquel, fora d'hores de feina.
0: Ah.
1: No sé si es podia dir, però ja queda públic.
0: Treballa a la SER?
1: Sí, pel matí.
0: La de todos?
1: Sí, la de todos no és.
0: Bueno, la SER.
1: La SER.
0: Ara on estem trucant?
1: A la SER.
0: A la SER.
1: És on treballa el Lluís Miquel.
0: I què demano, per en Francino?
1: No, pel Lluís Miquel.
0: Ah, pel Lluís Miquel.
1: A veure si el coneixen. Perquè potser ens ha dit que treballa a la SER i és mentida.
0: I treballa a Ràdio Matadepera.
1: I treballa a Ràdio Matadepera i no vol dir-ho.
7: La ràdio, bon dia.
0: Hola, quina ràdio?
7: La cadena SER.
0: Ah, vale, és que jo truco de Ràdio Badalona.
7: Pues la de Barcelona.
0: Ah, vale, o sigui, la ràdio és de Barcelona. Escolta, hi ha el Lluís Miquel, l'home del temps? Lluís Mi. Bueno,
1: Pérez.
0: Pérez.
7: Ah, Lluís Mi.
0: Sí.
1: Et coneixen com Lluís Mi. La ràdio, diuen.
0: Sí.
1: Diuen la ràdio, com si fossis la única.
0: Què vol dir això?
1: La ràdio no. Cadena SER, diguin.
0: Clar.
1: No?
0: O Ràdio Barcelona, diguin.
1: Clar.
0: La ràdio.
1: A la recepció d'aquesta casa, què diuen?
0: Badalona en votació.
1: Badalona en votació, bon dia. I ja està, doncs això hem de dir. Cadena SER, bon dia.
0: O la ràdio, diu. No. Qui és una?
1: Diu, nosaltres som de Ràdio Badalona. Diu, doncs jo soc de Barcelona.
0: Clar.
1: Molt bé.
0: És aquesta competència.
1: És que és aquesta competència deslleial.
0: Sí, i tant. Bé, per cert, no sé si heu vist avui el diari La Vanguardia, que hi ha un senyor de Torroelles a Llobregat que canvia la seva casa a 200 metres per un pis a Badalona. Ho dic per si alguna persona vol canviar el seu pis a Badalona.
1: I per què vol venir a Badalona?
0: Perquè és que, clar, amb el tema de l'hipoteca no vol pagar la casa. Llavors volen fer un trueque. I avui hi ha tres pàgines dedicades a això, a La Vanguardia. I aquest senyor canvia casa seva per un petit pis a Badalona. I li pregunten, per què Badalona? Primera, perquè té família aquí, i després perquè els preus, segons aquest home, són més barats que Barcelona.
1: Mm. No veig clar, eh?
0: Això ho publica avui La Vanguardia.
1: No veig clar.
0: Ja el buscarem, aquest home, ja. Bueno, escolta, què el busquen? El búnquer de l'acer, aquest home?
1: Està al lavabo, no?
0: És que l'acer és molt gran, eh? Si això és gran, l'acer és molt gran, eh?
1: No és tan gran, l'acer.
0: L'acer és molt gran.
1: És enorme?
0: És enorme.
1: Com Ràdio Nacional?
0: Més gran encara. Tot és gran, allà.
1: Com la Com?
0: No, més petit. Ah,
1: pensava.
0: Sí, la Com tenim aquí el piano. El piano. No ens hi cap.
1: No ens hi cap.
0: Bé, escolta, 20 segons i ho deixarem estar.
1: Sí.
0: Volia, mentre ens busquen el Luismi... Clar, és que si ha de fer tota la previsió del temps per tot l'estat espanyol, té feina, eh?
1: No, és que a més ja s'ha acabat el temps, eh?
0: Doncs marxo.
1: Ah, no vols dir res.
0: Clar, sí. Volia dir una notícia que ens ha arribat des de Ciutat de Mèxic. Darrerament només parlem d'avis i àvies. Mm. Doncs resulta que han detingut, volíem dir, a una àvia que atracava bancs amenaçant que es faria ella mateixa immolar. O sigui, que portava una bomba incorporada i que si no li donaven els diners, 23.000 euros que demanava, bé, 400.000 pesos, perquè això ha passat a Mèxic, es faria explotar, autoexplotar.
1: Tenia el marcapassos connectat a una bomba de rellotgeria.
0: No, deia que tenia un lladre fora, que amb un mòbil trucaria el telèfon, no ha vist pel·lícules ni res, la dona. I sí. Faria explotar-se.
1: Però pobra dona.
0: L'han detingut, eh?
1: L'han detingut.
0: Bé, marxo.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé i encara seguim buscant el Luismi.
1: Fins demà.
5: 20 anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està, Antonio?
9: Està! Què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la Masmona.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
9: Bueno,

0: víctimes al telèfon.
1: I diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs alternatiu de l'actualitat.
3: De notícies que potser no interessen gaire, però que per nosaltres són actualitat.
2: Home, sí que interessen.
3: Home, això dels xurros...
2: Sí, és un tema divertit.
3: És un tema divertit, sí, sí.
2: Clar.
3: Va, avui
2: per
3: comencem...
2: Per això es diu repàs
3: divertit. Sí, sí, avui tinc diaris diferents. Avui m'he proposat aquest matí, dic, mira, avui ja que paguem tant per diaris, que aquesta empresa, recordem que es gasta 248 euros cada dia en diaris.
2: És una mentida enorme.
3: Home, sí, tenim 200 i escaig de diaris cada dia aquí damunt de la taula.
2: No, perquè molts ens ho envien gratuïtament.
3: Ah.
2: Clar.
3: Bé.
2: La subscripció a vegades és gratuïta.
3: Sí, és gratuïta?
2: Si és per un mitjà de comunicació, a vegades sí.
3: El punt també arriba o no arriba?
2: El punt arriba i tant.
3: Ah.
2: És el primer que arriba.
3: Em pensava que estava vetat, potser.
2: No, el punt és el primer que arriba.
3: Bé, escolta una cosa.
2: No es veta cap diari aquí.
3: Escolta una cosa. Del diari de Girona... Estàs suant, oi?
2: No.
3: El diari de Mallorca. Comencem avui amb el diari de Mallorca. T'encantarà aquesta notícia.
2: Que fa calor en aquest estudi.
3: Diu, 200 viatgers de l'Inserso es van amotinar en un hotel de Menorca per al canvi del menú. Què et sembla aquest titular?
2: No estava d'acord.
3: Us explico, us explico. D'entrada, gràcies als companys de Ràdio Balear de Menorca, Ràdio Balear Menorca, ens han fet arribar el fragment, el tall de veu del moment on aquests jubilats de l'Inserso s'amotinaven a l'hotel Hamilton, volíem dir, de Menorca. Escoltem.
2: Diuen alguna cosa d'alcaldessa, no?
3: No ho sé.
4: Escàndalo, reina!
3: 200 pensionistes, volien dir, es van amotinar a l'hotel Hamilton de Menorca. Segons informacions dels propis amotinats, el servei rebut es veu que deixava molt que desitjar. Per exemple, a l'hora de sopar, va arribar l'hora de sopar, i es veu que no hi havia sopar.
2: No hi havia sopar?
3: No, no, no. Diu el diari de Mallorca, diu, además, estaba todo lleno de mosques. Què et sembla?
2: No, no, no.
3: Diu, quan es veu que a l'hotel els van respondre de males maneres, va començar a saltar molta gent, la gent estava molt alterada i van trucar a la Guàrdia Civil. Què et sembla?
2: Home, que s'ha de tenir cura amb la gent gran.
3: Es veu que van demanar fulles de reclamació, no en tenien. Bé, un escàndol, i es veu que bé, que tot plegat va portar a un motí també per al contingut del menú. Què et sembla? Es veu que el que hi havia al menú no els agradava.
2: Em sembla que si s'han de manifestar estan en el dret de fer-ho.
3: Segons els pensionistes, en declaracions al diari de Mallorca, nos han arruinado las vacaciones.
2: Clar.
3: Anem a trucar a l'hotel, jo crec que ens penjaran directament, però aviam si volen fer algun tipus de declaració, perquè clar, això és mala fama, mala reputació per aquest hotel de Menorca.
2: Doncs vinga, truquem.
3: Estàs Castell, una bonica població de Menorca, la més lletja, per cert.
2: Sí?
3: Sí.
2: Truquem a Menorca.
3: I a l'hotel Hamilton.
2: Hamilton, com el de Fórmula 1, no?
3: Sí, sí, sí.
2: El Lewis Hamilton.
3: Aviam si ens poden dir alguna cosa.
2: O com la Linda Hamilton, que és una actriu.
3: I si ens agafen el telèfon?
2: Menjar és important, eh?
3: Però potser aquesta hora estan fent el dinar ja. Perquè també es queixen que es veu que fan servir un horari molt europeu.
2: Estan caçant les mosques.
3: Ai, calla! Què, no ens agafa ningú el telèfon?
2: Tu que has anat tan a Menorca, no has anat mai a aquest hotel?
3: No, ni ganes.
2: Per què?
3: És que Castell no m'agrada a mi.
2: Ah, ha quedat clar.
3: Ha quedat clar.
2: Ha quedat claríssim.
3: Claríssim ha quedat.
2: No contesten a l'hotel?
3: No contesten.
2: I si vull fer una reserva, què?
5: Hola, buenos días.
3: Mira, sí. Te llamo de una ràdio de Catalunya.
5: ¿De dónde llama, perdón?
3: De una ràdio de Catalunya.
5: Ay, es que no le oigo.
3: Hola, ¿me escuchas ahora?
5: Sí, dígame.
3: Hola, mira, te explico. Te llamo desde una radio de Cataluña.
5: Sí.
3: Quería, bueno, a ver si era posible poder hablar con algún responsable sobre que hace unos días hubo unos viajeros que se amotinaron en el hotel.
5: Sí.
3: ¿Eso es correcto?
5: Más o menos.
3: Más o menos. Y una pregunta solo. Sí. ¿Esto era por el menú?
5: Sí, se quejaron del menú, pero esto lo tiene que hablar con el departamento de comunicación en nuestra central, en Palma.
3: ¿En Palma?
5: Sí.
3: Vale, porque tú no puedes comentar qué había en el menú. ¿Qué contenido había en el menú?
5: Hombre, yo no lo sé, hay de todo, como en cualquier hotel.
3: ¿Pero tan malo era?
5: No, no era malo. No era malo.
3: Bueno, es que...
5: De todas maneras, tiene que hablar, ya le digo, con el departamento de comunicación.
3: Vale, vale.
5: De todas maneras, yo le digo que nunca hemos tenido ninguna queja.
3: Bueno, en el periódico, en el diario de Mallorca, pone que estaba todo lleno de moscas.
5: Sí, hombre, claro.
3: Eso es lo que pone en el eso lo pone en el periódico, yo no digo nada. Vale.
5: Bueno, yo solamente le digo, usted haga lo que quiera, usted llame al departamento de comunicación.
3: Vale.
5: Y ya le informan, ¿vale?
3: Vale, perfecto, gracias.
2: Quina mala folla menorquina, ¿eh?
3: No m'estranya que es queixessin els jubilats.
2: Està enfadadíssima, aquesta senyora.
3: Sí, sí, home, una de les queixes és que els van respondre de mala manera. Això posa el diari de Mallorca.
2: Això ens ho podem creure.
3: Sí, perquè... A veure, una mosca. Sí, hombre, sí, hombre.
2: Mira, una mosca.
3: Mira. Ja està. Va, anem a d'altres temes al dia. Diuen que arriba el fred. Nosaltres volem parlar de fred i volem més fred. Per això volem marxar fins a Andorra. Avui et porto una proposta.
2: Mira, sóc directe de Ràdio Valira.
3: Sóc directe del primer hotel, atenció, que tindrà Andorra, el primer hotel de glaç. Això que el primer hotel de glaç d'Andorra obrirà la sessió d'esquí de Gran Valira pels voltants del dia 20 de desembre vinent. És una instal·lació d'un grup suís que ja ha construït 6 hotels d'aquesta mena en diverses estacions d'esquí d'Europa. L'hotel, que es construirà a la zona del Cubil, a Grau Roig, tindrà 7 cambres amb llits equipats per a condicions extremes. Hi haurà saló per a fer-hi el te, un jacuzzi i un bar-restaurant. Això sí, això que podràs dormir en una mena d'iglú. Què et sembla?
2: Trobo necessari pagar per passar fred.
3: Anem a trucar i aviam què ens diuen.
2: Sí.
3: Anem a fer trucada internacional gràcies al satèl·lit i marxem directament fins a Andorra.
2: Satèl·lit de Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Marquem 00 d'internacional.
2: Potser la ossa està allà, a Andorra.
3: Després parlarem del tema de la ossa.
2: La ossa bala.
3: Som-hi.
2: L'estan buscant encara.
3: I a línia.
1: La Marina, bon dia, li parla Menchu.
3: Hola, bon dia. Hola, una pregunta.
1: Digue'm.
3: T'explico. He vist a diversos mitjans de comunicació el tema d'un hotel de glaç que hi haurà aquí a Gran Valira.
1: Sí, bueno, és un iglú. Sí,
3: és un iglú.
1: Sí.
3: Escolta una cosa, això s'obrirà cap a Nadal?
1: S'obrirà, sí, s'obrirà el 25 de desembre.
3: Ah, el dia de Nadal.
1: Sí.
3: I escolta una cosa, em pots informar una mica què hi haurà i tal?
1: Sí, lo que puc fer és enviar-li un... Si vol, em deixa... Ara li pren les seves dades i li enviaré informació per mail.
3: Ja, però jo vull saber si això és per passar fred, és un hotel d'aventura, com és això?
1: Sí, doncs això és el que li deia, que si vol que tenim com un document ja elaborat, bueno, li puc
2: però
1: informar
2: no
1: una mica per
2: telèfon,
1: però li envio
3: ja, però si em pot parlar per sobre, anem més ràpid, m'entén? És que no tinc internet a casa i tot això.
1: Ah, bueno, doncs, a veure... És com... s'ha de prendre no com un hotel de gel, no és un hotel de gel, sinó un iglú.
2: Ja, un iglú,
1: és com
2: sí.
1: Tota una aventura. És un programa
2: sí.
1: Sencer...
2: Quina aventura,
1: que,
2: eh?
1: Però, és que és una mica llarg d'explicar. A veure, es reuneixen tots al
3: poques
1: al
3: hores
1: grau,
3: de treballar que tenen la gent, eh?
1: Fan un aperitiu...
3: A veure què diu.
1: Un aperitiu i després un sopar, després fan excursions amb raquetes a la nit. També hi ha un jacuzzi enmig de gel que també poden utilitzar. I després inclou també la
2: baixada... Si li demanes informació, escolta-la.
1: Un telefilla i l'esmorzar amb un restaurant.
3: Ja. Però escolti una cosa, a l'hora de dormir, això es passa fred, es dorm amb un iglú...
1: Sí.
2: Hi ha alguna activitat de caçafoques, per exemple?
1: A l'hora de dormir, però vull dir, s'ha de prendre no com un hotel, que
2: tu
1: deia vestit normalet, sinó no.
3: Sí, s'ha de venir molt abrigat.
1: Exactament. Per això li deia que si em facilita una adreça a internet, l'enviaré tota la informació que tenim, tot el programa, el que s'ha de portar, el que no, els preus, perquè hi ha diferents tipus d'habitació.
3: Val, li dono una adreça.
1: Molt bé. Digue'm el seu nom.
3: Jo, Carles.
1: Carles. Què més?
3: Carvajal.
1: Molt bé. Una adreça electrònica?
3: Mira, matins@...
1: Sí?
3: rcb.cat.
1: R?
3: R de Ramon,
1: sí?
3: C de casa, i B de Barcelona. .cat.
2: O de Badalona.
1: Una cosa, el document que li enviaré, sí. Encara no el tenim traduït al català, li envio en castellà.
3: Cap problema.
1: Cap problema.
3: Molt bé. Et
1: deixo un telèfon, també?
3: Mira, no. 93-497...
1: Sí?
3: 4000.
1: 4000.
2: Sí. Sí.
3: D'acord? Gràcies, senyoreta.
1: Jo li envio tota la informació, perfecte. Que ja és que ho explica tot molt bé.
3: Sí, sí, sí. Molt bé, gràcies.
1: Gràcies a vostè.
3: Adéu, adéu. Meres ganes ho tenen, eh?
2: Va, al final t'ho he explicat prou
3: bé. Sí, complit. Bé, escolta, doncs això s'obrirà no el 20 de desembre, sinó ens deia la Menxos, eh? Menxo.
2: Sí, un Menxo.
3: El dia 25 de desembre, el dia de Nadal, aquest primer hotel de glaç d'Andorra, eh? Però es veu que ja s'hi poden reservar cambres.
2: No acabo d'entendre, jo encara, on està el plaer.
3: Home, han de passar fred.
2: I quin és el plaer de passar fred?
3: Doncs que t'has d'abrigar, no sé.
2: És com dormir al carrer.
3: Bé, no hi vols anar-hi, no?
2: No.
3: No vols la proposta. Va, anem a altres temes del dia i parlant d'aquest os, bé, aquesta ossa que serà famosa, famosa, la ossa de la Vall d'Aran.
2: Ara connectarem via satèl·lit amb el Pirineu, ja estem, sí, ja tenim la connexió. Sí, sí, sí.
3: Avui publica el diari La Vanguardia que hi ha molta gent, sobretot els conservacionistes de l'os, que culpen ara els caçadors. Mm. Es veu que la Fundació Oso Pardo, jo no sabia que hi havia una fundació que es deia Oso Pardo, considera un error el trasllat d'aquesta ossa.
2: Sí, quina polèmica més absurda, amb aquesta ossa.
3: Sí, perquè mira que s'estan omplint hores de televisió, de ràdio i pàgines a diaris, eh?
2: Per una pobra ossa.
3: D'altra banda, Depana ha denunciat que els incidents amb ossos entre França i Catalunya estan relacionats amb les caceries.
2: Incidents, que n'hi ha hagut un.
3: Sí, un només, que sapiguem.
2: Que sapiguem.
3: Sí, sí. Escolta una cosa, anem a trucar a aquesta fundació que està, la Fundació Oso Pardo, està a Santander.
2: A Santander, eh?
3: Sí, aviam si ens agafen el telèfon.
2: Molt bé. De Santander venen a parlar del que passa aquí. Truquem a Oso Pardo.
3: Mira. Oi.
2: Sóc directe. Ràdio Ciutat de Badalona és l'única ràdio que coneix la ubicació.
3: Hola, buenos días. ¿Te llamo de Oso Pardo?
6: Sí, dígame.
3: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
6: Sí.
3: Te llamo porque quería hablar con el presidente, con Guillermo Palomero.
2: O Juan Pardo.
6: Referente a...
3: Al oso de la Val d'Aran.
6: Bueno, ya verás. Yo te voy a dar el teléfono suyo móvil.
3: Sí.
6: Y entonces, por favor, tú le llamas ahí y él te atiende, ¿vale?
3: Perfecto.
6: Que no, en este momento no se encuentra aquí.
3: Perfecto. Dígame.
6: Es 689...
3: Sí.
6: 39...
3: Sí.
6: 73...
3: Sí. Perfecto. Gracias por todo.
6: ¿Me dices tu nombre, por favor?
3: Yo, Carlos.
6: ¿Dime?
3: Carlos.
6: Carlos, de Radio Barcelona. ¿Te apellidas, por favor?
3: Carvajal.
6: Vale, muchas gracias.
3: Gracias.
6: Casi tenemos referencia tuya aquí, ¿eh?
3: Vale, gracias.
6: De nada, hasta luego.
2: Ara tindré informació sobre...
3: Sobre Oso Pardo.
2: Sobre l'Oso Pardo, els discos de Juan Pardo...
3: Sí, sí, sí.
2: Tot.
3: Sí, sí.
2: Emilia Pardo Bazán, tot.
3: El Oso Panda...
2: Tot.
3: Que va morir ja.
2: Crec que va morir, l'Oso Panda encara existeix.
3: L'Oso Panda va morir, el de Madrid.
2: Ah, el de Madrid, sí.
3: Comunica, totes les ràdios mundials les han trucant, aquest senyor.
2: Com es diu?
3: Oso Pardo.
2: No, el president.
3: Guillermo Palomero.
2: Que es diu Palomero, és que a sobre, Palomero es diu de cognom.
3: Bé, comunica, de moment.
2: Comunica, ho seguirem intentant.
3: Ho seguim intentant i parlant d'un altre tema, avui volem buscar un nom. Tenim un repte en aquest espai. Volem buscar el capellà de la població de la Fatarella. Bonica població, la Fatarella, comarca de...
2: Comarca d'un lloc de Catalunya.
3: De la Terra Alta,
2: ah,
3: tu.
2: Ah, exacte.
3: Ai, per favor.
2: Jo conec Ràdio Fatarella, molt bona.
3: Sí, demarcació de...
2: De Lleida, més coses,
3: Lleida,
2: de
3: Lleida. Va. Sort que t'ho dic jo, perquè si no aquí no faríem res. Escolta, avui volem parlar de Jordi Tomàs.
2: Qui que no és Albert Tomàs.
3: Jordi Tomàs és el capellà de la Fatarella.
2: Sí.
3: Resulta que aquest senyor s'està fent famós durant les darreres hores perquè, a part de ser capellà de la Fatarella, juga també a l'equip de futbol del poble.
2: Molt bé, però això és legítim, no?
3: Els diumenges és molt bo, ell fa la missa, i quan acaba la missa, corrents, cap a jugar al partit que tenen a la tercera regional a l'equip de la Fatarella. Té 32 anys i juga com a centrecampista des de principis d'aquesta temporada a l'equip del poble. És el que li agrada molt el futbol.
2: Bé, però això està bé, no?
3: Sí, sí, sí.
2: No és cap pecat, a principi.
3: No, anem a trucar, aviam si el trobem. Anem a trucar a l'església, aviam si podem parlar amb Jordi Tomàs.
2: Jordi Tomàs. Sóc directe d'aquesta església de la Fatarella.
3: És preciosa.
2: Coneguda.
3: És Jordi Preciosi.
2: Coneguda.
3: Però què m'ha... He dit Lleida, és Tarragona, eh?
2: Veus com no saps tant?
3: Ja, és que...
2: És que...
3: Ara pensava jo, per què he dit Lleida, si és Tarragona?
2: Ara ho sé, jo volia corregir i pensava, és igual.
3: Ja, ja.
2: A veure si hi ha sort avui amb alguna cosa.
7: Déu t'estima. Hola, sóc mossèn Jordi. En aquest moment no us puc atendre. Podeu deixar-me el missatge i si no podeu trucar-me al número del mòbil...
3: Ai.
7: 646...
3: Sí? Sí? Sí.
2: I altres números que
3: altres
2: agafem
3: números,
2: que fora d'antena.
3: Has sentit? 6,
7: 4,
3: 6. Sí, sí, sí. Ja, sí, sí. Ja ho hem sentit. Has sentit al principi?
2: Déu t'estima.
3: Déu t'estima.
2: Déu t'estima, però no hi soc. Que és una cosa que no és complementària.
3: Anem a trucar a Jordi Tomàs. Tenim avui molts reptes, eh, oberts?
2: Sí, està una targetita per aquí.
3: Sí, una targetita per allà. Com fem tot en directe...
2: Molts fronts oberts, avui.
3: Sí, sí, sí, sí. Tot en directe, com sempre.
2: Sí, sí, sí.
3: Aquí, recordin, tot ho fem per estalviar.
2: Per estalviar què?
3: Clar, no hem de trucar abans. Tot en directe en antena.
2: Ah, clar. És una de les mesures de contenció de despeses.
3: Sí, sí, sí, que té aquesta empresa. Sí. Trucar en directe a tot arreu.
2: Sí.
7: Diguem.
3: Hola, bon dia.
7: Bon dia.
3: El senyor Tomàs.
7: Sí, sí.
3: Mossèn Tomàs.
7: Sí, sí.
3: Mossèn Tomàs, perdona que el molesti. Truco de Ràdio Badalona.
7: Sí.
3: Què tal, com anem?
7: Bé, bé, gràcies a Déu.
3: Bé, sí. El truco d'entrada, bueno, suposo que ja sap pel què el truco. Ahir vam veure el TN, sí, de TV3. Suposo, sí, sí, que tothom li ha dit, no, ja?
7: Com?
3: Que tothom li ha dit, ja.
7: Lo què?
3: Que va sortir a la tele.
7: Ah, sí, sí, sí, claro, jo ho vaig veure, sí, sí, sí.
3: Ho va veure, va estar bé el reportatge,
7: sí, sí,
3: eh?
7: Molt bé, sí, sí, bon reportatge.
3: Escolta, sí, una cosa, vostè des de principis d'aquesta temporada que juga, no?, a l'equip del poble?
7: Sí, en la Fatarella, sí.
3: I aquí, aquesta tercera regional, això?
7: Això és tercera, sí.
3: Tercera.
7: Tercera regional, sí.
3: I vostè de què juga?
7: Jo, home, en principi jugo des de mig, al mig del camp, a la dreta o a l'esquerra, ara m'he ficat. Bueno, aquesta temporada, normalment, he jugat de tot, però normalment ara jugo al mig. Tirant pa cavant a la davantera per la banda, saps?
3: Mossèn Tomàs, li puc fer una pregunta?
7: Sí, home, i tant.
3: Com s'ho fa els diumenges si hi ha missa i coincideix també un partit de futbol?
7: Home, no, les misses són en diumenge i el partit també. El que passa és que les misses són de matí i el futbol és de tarda.
3: Ah, saps? Bueno, és que aquí, per exemple, a Badalona hi ha la missa de 12.
7: Bueno, jo tinc l'última missa a la 1:15.
3: Imagina't. I com s'ho fa, això?
7: Jo faig tres misses. Primer a la Fatarella, després a Vilalba dels Arts, després a la Pobla, és l'última, que és a la 1:15, i acabo allà a les 2.
3: I el partit llavors, a quina es juga?
7: Llavors, normalment, ara a l'hivern s'hi jugarà allà a les 3:30, ja una cosa així.
2: Li va jugar,
7: i després, pues, bueno, el que faig és si com bé m'emporto un bocata, o si no, pues mira, ja dino després.
2: Bocata.
7: Llavors.
3: Clar, clar, o sigui que ho té complicat el diumenge, no para, no?
7: Sí, no parem, no.
3: Ja, i escolti, s'ha integrat perfectament a la plantilla, no?
7: Sí, sí, sí, en principi sí.
2: I no hi ha cap problema, gols,
7: tots, companys, molt bé i tot, sí, sí, sí.
3: Ja, ja. Ahir sentia el reportatge que, clar, a vegades hi ha alguna mena de taco en un partit de futbol, eh?
2: Oi, oi.
7: Ah, bueno, sí, sí, això sí.
3: Relacionat amb Déu, a vegades.
2: No diran cagua.
7: És normal, no? No. La té, i els joves, pues, la majoria ho diuen sense mala intenció.
2: No,
7: sense,
2: però és blasfèmia, això.
7: Però, bueno, jo, ho diuen, i llavors, pues, a vegades, quan estic jo, pues, diuen, no, no ho digues, que està el capellà, tal. Bueno, una mica així de broma.
2: Cauen el diable, han de dir, almenys.
3: Ja, ja.
7: Una mica.
3: Sí. Molt bé, doncs, mossèn Tomàs, molta sort amb l'equip de futbol. No sé com va la temporada, de moment.
7: No, home, no anem massa bé, no, perquè
3: no,
7: tenim uns
2: que resi, baixes, home, que resi, adéu, i que té contacte
7: directe. I ara també hem tingut uns quants que estem lesionats i no ens ha pogut recuperar bé. Però, bueno, nosaltres, com ho fem només per hobby, per passar-nos-ho bé, tampoc no passa res. Si podem guanyar, millor, per supost, però si no, doncs no em passa res, alabat sigui Déu.
3: Perfecte, doncs felicitats, de veritat, mossèn Tomàs.
7: Molt bé, gràcies.
3: Gràcies, adéu, bon dia.
7: Vinga, adéu, adéu, bon dia.
2: Déu us estima, eh?
3: Sí, sí. Què et sembla? Admirable, eh?
2: Sí, és un cura modern, això.
3: I no veig per això mossèn Pasqual de l'Església Santa Maria jugant a futbol, eh?
2: Home, té una edat, però si vol li pots preguntar directament, vols que el truquem?
3: No, no, no. Ah.
2: Perquè anem, potser juga al parxís.
3: Anem a l'altra targetita que tenim avui damunt de la taula.
2: Crec que comunica encara, oi?
3: Comunica encara, encara el senyor Sopardo.
2: Sí,
3: sí?
2: El senyor Juan Pardo comunica.
3: Juan Pardo, va, tenim més temes aquí, eh? Això no s'acaba. Tu per què no em vols donar 3 hores, eh? Però si no, aquí 3 hores podríem omplir cada matí.
2: Ah, jo te les dono, si vols.
3: Sí, va, anem a un altre tema del dia. Som-hi. Tu saps que darrerament s'estaven fent campanyes per tot?
2: Home, per
3: a través d'internet.
2: Especifica'm una mica.
3: Parlen d'una nova campanya, una campanya perquè el parc d'atraccions a Port Aventura celebri la castanyada en lloc de Halloween.
2: Sí, això ho he pensat alguna vegada.
3: A Sueca Port Aventura, el parc d'atraccions fantàstic situat entre les poblacions que mai plou de Vilaseca i de Salou, promou a bombo i platerets des de fa dies amb un anunci horrorós la celebració de Halloween. Aquell anunci horrorós que surt a la tele.
2: No l'he vist.
3: Sí,
2: no
3: una cançó que és horrorosa de miedo o algo així, no? Una cançó horrorosa, vaja. Es veu que aquesta festa, originària de la cultura cèltica, se celebra principalment als Estats Units. Això és una informació...
2: Que ningú sap.
3: Que ningú sap i que porto ara mateix.
2: Sí.
3: Una campanya del portal Criteri denuncia aquesta celebració americana i demana als responsables del Port Aventura que promoguin la castanyada en lloc de Halloween. Què et sembla, tu?
2: Doncs jo he de reconèixer que no dona el mateix lloc.
3: Per què?
2: Home, perquè... Què fas?
3: A veure,
2: un passatge del terror amb castanya?
3: Jo faria, per exemple, una guerra de moniatos.
2: Sí.
3: Que segur que hi haurien ferits i tal, i la gent hi diria.
2: És que pots desclavar algú, eh?
3: Després faria guerra també de castanyes calentes.
2: Sí.
3: També jo crec...
2: Un taller de panellets.
3: Un taller de panellets, i després qui menja més panellets.
2: Clar.
3: Qui t'hi podries apuntar tu, que segur que hi guanyaries.
2: No sóc gaire, això, de menjar panellets.
3: Anem a trucar per aventura, aviam què ens diuen. Anem a proposar que, escolta, que jo vull celebrar la castanyada i no pas el Halloween. Halloween.
2: Tractarem amb respecte a aquest tema, atenent que el nostre tècnic de sol, Albert Pauner, és de la secta de Port Aventura i, per tant, respectarem al màxim.
3: Això aquest soroll què és?
2: De Port Aventura, de l'any 30, quan es va inaugurar. Hi havia la fèria.
8: Per ser atès en català, marqui 1.
3: Espera.
8: Per ser atendido en castellano...
3: Marca'm-lo.
2: Marquem-lo, eh?
3: Sí.
8: Per a comprar entrades, reserves d'hotels, consulta d'horaris i preus, informació general del resort, visiti la nostra web...
3: No. Vull parlar amb algú.
8: ...portaventura.es.
3: Fora aventura, dic.
8: Sisplau.
2: No, port.
8: Per a informació d'horaris i tarifes, premi 1.
3: No.
8: Per reserves d'hotel i Greenfield, premi 2.
2: Què és Greenfield?
8: Per informació de Greenfield, premi 3.
3: Springfield.
8: Per reserves de
2: grups
8: de parc, premi 4.
3: No.
8: Per informació general, premi 5.
2: Sí. Informació general, sí. Se marca així, en aquest telèfon.
3: Sí, es marca així.
2: Està bé.
3: Es veu que han enviat fins i tot una carta a l'empresa.
8: L'atendrem en breus moments.
3: Sí, sí.
8: Gràcies.
3: Que és el que es presenta sovint com un emblema del país.

0: Són les 8.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alex Isó. Les ulleres per veure l'eclipsi s'esgoten a Badalona a un dia per l'observació del fenomen. Són molts els establiments i quioscos que ja no disposen d'unes ulleres que són element indispensable per veure l'eclipsi de demà. Hem sortit al carrer per preguntar com s'ha organitzat la ciutadania i com el viuran. Entre ells també hem trobat alguns que no en faran cap seguiment. A la botiga de vista òptica del Passeig de la Salut fa dies que ja han venut totes les ulleres per veure l'eclipsi. A mesura que creixi a la demanda, n'han anat demanant més, però tot i així ha estat impossible cobrir la demanda. Ho explica l'optometrista Elisabet Vela.
4: Nosaltres fa cosa de mes i pico que estem venent ulleres. Al principi era mica en mica, cada vegada més, i ja dilluns ens van enviar de magatzem les últimes, i en un dia van vendre les 15 ulleres que ens van enviar. I ahir va ser com 50 persones trucades per telèfon, whatsapps, en persona...
3: En els preparatius trobem de tot, des de qui fa setmanes que ja tenen les ulleres comprades i el lloc òptim ja estudiat i comprovat, i els que improvisaran, o els que encara no ho podran mirar perquè estan treballant. Escoltem alguns ciutadans amb qui hem parlat.
5: Me gustaría verlo, porque yo ya no lo voy a ver nunca más con la edad que tengo, pero bueno, lo veremos por la tele tranquilo y hasta ya somos mayores.
6: No es que no me interese, es que de verdad estoy también un poquito delicado y no tengo tiempo tampoco para esto.
7: No había mirado a ver de pujar Montjuïc, però com que no puc anar perquè em toca treballar, doncs mirarem a veure si des del treball ja se'ls veu alguna cosa.
3: El Departament de Salut adverteix que observar de forma directa l'eclipsi de demà comporta riscos molt greus per a la salut visual. Per això recorda que s'ha de fer servir les ulleres amb filtre solar certificat en tot moment com a mesura de protecció segura. L'exposició directa dels ulls al sol pot causar lesions irreversibles a la retina, com ara l'aparició de taques al camp visual, visió borrosa o fins i tot pèrdua de visió. A més, la retina no té receptors de dolor i, per tant, que els ulls no facin mal no vol dir que la radiació no hi estigui produint un dany. 700 agents dels Mossos d'Esquadra vetllaran per la seguretat i la mobilitat la tarda de demà, coincidint amb l'eclipsi. El Servei Català de Trànsit preveu molta mobilitat cap a Ponent i el sud de Catalunya, on el fenomen serà total. Tot i això, es preveu que un 60% de les persones que es desplacin per veure l'eclipsi sigui de zones més properes. 180 agents seran al llarg de l'AP7 i l'A2 per controlar el trànsit. Escoltem a Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català del Trànsit.
8: En aquesta AP7, en la zona on es pot veure l'eclipsi, serem molt insistents fent passades tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
3: Més notícies. La Guàrdia Urbana intensifica les actuacions contra la venda ambulant no autoritzada d'aliments a la ciutat. Ho fa després de rebre queixes de veïns i diverses informacions que apuntaven que s'està donant aquesta pràctica a l'entorn d'algunes grans superfícies comercials. Durant les inspeccions es van trobar productes sense etiquetar i sense les garanties mínimes de conservació ni de manteniment de la cadena de fred. La policia local va tramitar diverses denúncies i va retirar els aliments per a la seva destrucció. Badalona Women ha anunciat el 8è fitxatge per la temporada vinent. Chinyere Kalu, la jove migcampista de 20 anys d'un perfil defensiu i arriba després d'haver passat les últimes dues temporades a equips de la Lliga F.
9: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
10: Amics cocos, amics oients, quan ja falta molt poc perquè arribem als 32 anys ininterromputs en antena, ens ve molt de gust recuperar algun programa antic. Per exemple, aquest que es va emetre originalment el 2009.
11: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
12: I avui comencem especialment romàntics perquè un dia com avui, però del 1960, el número 1 en llistes de supervendes internacionals era una balada preciosa d'Elvis Presley.

tu, segurament, Cocodril, Cocodril, adeus, està pensant que ja no es fan cançons així, oi? Are You Lonesome Tonight era número 1. Un dia com avui, en llistes de supervendes internacionals. Corria 1960. Des del Cocodril Club. Sempre el nostre record, respecte i admiració per el que ha passat a la història com el rei del rock Elvis Presley. Cançons de cocodrils. Cançons que evoquen moments significatius de la teva vida perquè tots recordem el passat a través d'uns instants que han adquirit un impuls que les ha fet escapar de l'oblit. També va ser un dia com avui, però del 1967 era number one

The Monkees va ser un invent de la televisió nord-americana que va donar la volta al món a la meitat dels anys 60, però això sí, comptava amb autors i arranjadors de prestigi, com Neil Diamond, que els va facilitar la seva cançó més popular, Unbeliever, que molts anys més tard va ser utilitzada com a tema principal de la primera entrega de la divertidíssima Shrek, el 2002. Aquest Daydream Believer va ser número un dia com avui del 67. Amunt i avall, jugant amb el temps, aquest vell amic, enemic que s'ha passat la vida passant massa de pressa. Avui els Beatles tindran un protagonisme especial. Aquí va la primera mostra, número un dia com avui del 69. El seu últim àlbum, Jones, Abbey Road. Something in the way she woos me. Escrita per el malaurat George Harrison. I don't want to leave her now. Something. Una de les poques cançons d'amor que no diuen I love you. Something.

Aquí, una maravilla, ¿eh? Culto de los... Cançons que encara t'emocionen, moltes de les quals s'escapen de les radiofórmules musicals convencionals. Cançons com aquest Something, que quant temps feia que no ens ho pagaves per la ràdio? Va ser número un dia com avui del 1969.

El mateix dia, dos anys més tard, és a dir, el 1971, es publicava Happy Christmas de John Lennon, que incluïa un missatge de felicitació del cantant i de la seva dona Yoko Ono en un claríssim to pacifista. So this...

Happy Christmas. Aquest any també volíem ser els primers en desitjar-te bones festes i que l'any que ve es puguin fer realitat alguns dels teus somnis. En un clar to pacifista, John Lennon, al costat de Yoko Ono, va publicar aquest Happy Christmas un dia com avui del 1971. Però aquell dia el número 1 en llistes de supervendes nord-americanes era The Sly and the Family Stone i es deia... Family Affair. Era un assumpte familiar. Qüestió de negoci? No sé, però era una bona cançó en qualsevol cas. One child grows up to be

Family Affair. Era el senyor Slay i tota la seva família. Slay and the Family Stone. Número un dia com avui del 1972. Recordo aquelles festes particulars quan quasi sempre volia fer del Capone, del Capone los discos. Aquesta i una altra que curiosament ve a continuació perquè va ser número un també un dia com avui, però l'any següent, el 1972. Yes, I will. Do you remember? Sí, era una peça especialment potent.

era una fenomenal banda anomenada The Temptations. Papa was a Rolling Stone. Que aquí es va dir, papa fue un bala perdida. Segons explica la història, el papa, allà on deixava el barret, s'hi quedava per provar sort. Va ser número també un dia com avui, però del 1973. La veu de vellut de Karen Carpenter, al costat del seu germà. Carpenters, quants records, eh? Això es deia Top of the World. Vols ballar-la amb mi, cocodrila? Eh?

0: Música de Cocodrils. Autèntica medicina de l'ànima. Perquè tot això que escoltes, tot, més tot el que vulguis imaginar-te, tot, només és ràdio. Només. Ah, però ens agrada molt, sí. Com el rock and roll.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: I unes gotetes més de Beatles sempre venen bé, oi? Va ser en dies com aquests, concretament el 21 de novembre del 1974, quan en el Madison Square Garden de Nova York, en un concert d'Elton John, com per sorpresa, apareix John Lennon. Així ho recollia la gravació que es va comercialitzar en long play de vinil.
2: It's our great privilege and your great privilege to see and hear Mr. John Lennon.
0: Fa 35 anys. I allà, junts, van interpretar dues peces, una popularitzada per John Lennon en solitari, Whatever Gets You Through the Night, i l'altra dels primers temps dels Beatles, I Saw Her Standing There. 28 de novembre de 1974, en el Madison Square Garden de New York.
2: One, two, come on, two.

que bé que s'ho haurien passat plegats. En aquell moment, els espectadors segurament eren conscients de que estaven assistint a un acte històric, a un recital especial, però no tant com després, malauradament, va demostrar la història. Perquè aquest va ser l'últim concert, l'última actuació en directe de John Lennon.

John Lennon cantant en un concert d'Elton John al Madison Square Garden de New York. Aquests dies fa ja 35 anys. Va ser el 28 de novembre de 1974. Van fer dues peces junts. La que hem escoltat uns instants, Whatever Gets You Through the Night, i aquest I Saw Her Standing There dels primers temps dels Beatles. Va ser l'última actuació en directe i en públic de John Lennon, malauradament. També va ser en dies com aquests, però del 1979, concretament el 29 de novembre, quan una superbanda, Supertramp, gravava en directe el seu doble àlbum París durant un concert a la capital francesa. La qualitat de gravació d'aquest doble àlbum el van convertir en un dels grups més importants en directe. Un concert que va començar així. Amb el seu impressionant escola. I els francesos al·lucinant pepinillos. Ah, ja n'han passat 30, companys.

Amb el seu gran clàssic, Skol Supertramp començava un dels seus concerts més importants en dies com aquests del 1979, el que van anomenar París. Un doble àlbum que va demostrar internacionalment la seva qualitat d'un concert en directe, perquè així de bé va quedar la gravació. I un últim número d'un dia com avui, molt romàntic, de l'exlíder dels Commodores, però ja en solitari, Lionel Richie, va tenir molts èxits als anys 80, com aquest, Truly. Girl.

Lionel Richie, number one. Un dia com avui, del 1982, això donava la volta al món. Aquí, ja ho veus, ja ho sents, ens reinventem tot el passat. Reivindiquem el valor del temps passat. Perquè el temps no ens deixa gaire temps. A vegades no tenim temps ni per perdre el temps. Dolçament. Ah, per cert, a les festes guateques del cocodril que ens montem cada tarda de diumenge. Comencem i acabem sempre amb lents d'or, amb balades precioses com aquesta. Per si vens en parella o perquè et resulti més fàcil trobar-la, si és aquesta la teva intenció, per facilitar-te les coses. Sí, sí. Els grans èxits dels 60, 70, 80 que et punxo en directe des de cabina i amb molt de gust les tardes de diumenge. Estàs convidat amb accés lliure. I digue-ho als teus amics. Una altra mostra Beatle en el programa d'avui, perquè volem recordar que el pròxim dilluns ja farà 8 anys que ens deixava George Harrison.

0: Haguéssim pogut escollir moltes cançons bones de l'enyorat George Harrison per recordar que ja fa 8 anys que ens deixava. Va ser el 30 de novembre del 2001. Però mira, l'altre dia un oient em va dir: t'has fixat que bona que és aquella que va fer per la pel·li Arma Letal 2? I li vaig dir: ostres, tu sí, i ara feia molt de temps que no sonava en el programa. See you down. I ja saps que ara els Beatles també són videojoc, que continuen generant notícies contínuament, que s'han remasteritzat tots els seus àlbums, que ara sonen igual però millor, perquè són les gravacions originals. Beatles Forever, que aviat tindran un espai fix aquí al programa, realitzat per el mestre i gran expert en Beatles, Josep Maria Francino. Uns minutets a cada cocodril per repassar el grup que ha fet història de la música i que pràcticament ja s'ha convertit en música clàssica per als col·les, per les classes dels nanos, dels nostres nanos. Ramon Llull, el filòsof i escriptor, va dir en certa ocasió: no tinguis amistat amb qui tingui enemics poderosos.
1: Escoltes Cocodril.

0: està triomfant a tot arreu. I jo que tant me n'alegro. I és que està celebrant 20 anys de carrera.
1: Has tenido tanto tiempo y no has querido regresar.
0: És un bon amic.
1: La buena hora vienes a decirme que yo soy esa persona.
0: Avui amb nosaltres, Sergio Dalma. Què tal, Sergio?
2: Molt de gust, molt content, perquè feia molt de temps, molts anys que no ens vèiem, i m'ha fet molta il·lusió tornar-te a veure.
0: Tu ets un paio que es fa estimar, que es fa estimar, que desprens bon rotllo, allò, energia positiva, i la gent ho capta, ho rep i te la torna.
2: Jo sempre he valorat moltíssim doncs, tenir aquest carinyo de la gent i aquest escalfor, no?, perquè és principal. També els he escoltat molt, intento fer els discos doncs, que siguin del seu gust i penso que és un treball en equip, és l'única manera de poder tirar-ho endavant.
0: En Sergio Dalma, per als que no ho sàpiguen, recordem que en els seus inicis es va dedicar molt al món de la publicitat, de la publicitat musical, diguem. La música sempre ha estat molt important per vendre un producte, i si no, que li preguntin al senyor Coca-Cola, no?, des de fa molts anys. I estàvem recordant amb el Sergio que farà uns 20 anys vam compartir, sense saber-ho, una campanya de Bollicao.
2: Sí,
0: érem tan joves que anunciaven Bollicao. Ell cantant i jo locutant l'eslògan final de l'esport.
3: Hoy no es tu.

0: Susana Conbollicao.
1: Va aconseguir en aquells anys, perquè a més ho dèiem abans fora de micro, que en un espai tan curt com és un spot de publicitat, haver de vendre un producte, no sé, et sents una miqueta actor, perquè evidentment amb una franja de 15 o 20 segons has de donar a conèixer aquell producte amb la teva veu, depèn de que li has de posar un color o un altre. Jo penso que va ser un aprenentatge molt bo per mi.
2: Oh, i tant que sí. Vas arribar també a cantar amb orquestres.
1: Sí, no, jo vaig estar... Realment, primer vaig començar amb orquestres. Arrel d'aquestes orquestres, doncs, vaig entrar al món de la publicitat.
2: Perdó, que quina escola, no?
1: Molt,
2: aquestes
1: molt,
2: grans orquestres que tenim al país, que quan fan bolos igual han de fer 3 hores, una... en mitja part, però que han d'estar a l'última de les últimes novetats de moda, més tots els clàssics típics de festa major. No? Una... Dir, té molt de mèrit.
1: Hi ha una tradició molt important aquí a Catalunya, tu saps, d'orquestres, i jo vaig tenir la sort d'estar al costat de grans mestres, no? Jo vaig començar amb ells amb 16 anys, i ells tenien, doncs, més o menys l'edat que jo tinc ara, 43, 44 anys, i jo em sentia com una esponja, m'agradava aprendre molt d'ells. I ara em passa, no?, que ho recordo amb molt de carinyo. Hi ha vegades que coincidim, doncs fem algun concert i abans hi ha una orquestra o després, i sempre m'agrada tenir un record amb ells perquè penso que jo li dec molt al món de les orquestres. I és veritat, que aprens molt.
2: I el Cocodril Club amb nosaltres avui, Sergio Dalma, a qui li demanem una cançó que formi part de la seva banda sonora particular. Una cançó que encara li faci pessigolles a les neurones. Que encara sigui capaç d'emocionar-la. Quina podria ser aquesta cançó especial per tu?
1: Complicat. Si t'haig de ser sincer, a mi sempre m'ha marcat molt la música italiana, perquè a casa els meus pares sonava molt la ràdio i en aquell temps sonava molt la música italiana, les cançons del Celentano, del Cocciante, del Battisti. I jo, de fet, en el primer disc de Sa Chica es Mia vaig gravar el Sono Tremendo del Rocky Roberts, i després vaig gravar el Preguero, també, perquè me mare era una enamorada del Celentano. I jo penso que qualsevol de les dues. Si vols, ens quedem amb el Preguero.
2: Moltíssima sort, que t'ho mereixes, maco. Que
1: gràcies, vagi bé. Gràcies, a veure. Sergio.

0: El gran clàssic, originalment en anglès, Stand By Me, de Benny King, però que a Catalunya segurament en aquells anys 60 va sonar molt més en la versió d'Adriano Celentano, tant l'original italiana, que esteu sentint, aquest preguero, com la que també va publicar en castellà amb el títol de Rezaré. Per cert que, si fa uns instants comentàvem que els Beatles ja són un videojoc, Celentano serà un dibuix animat.
1: Di uno di noi.
0: Aquesta és la història, sí.
1: Anche lui nato per caso in via Gluck.
0: El veterà cantant italià es convertirà en un dibuix animat en una nova sèrie que prepara la cadena Sky Italia. La producció, que constarà de 26 episodis de 26 minuts de durada, comptarà amb les il·lustracions del popular Milo Manara, considerat el gran mestre del còmic eròtic. La sèrie portarà el mateix títol que una de les primeres grans cançons de l'artista, aquesta que escolteu i que sempre heu recordat, Il ragazzo della via Gluck.

0: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: I amb aquesta sintonia rebem el correu electrònic que ens envia en Josep, que ens diu: Hola Albert, sóc en Josep, enhorabona pel programa. Jo sóc un de tants radioients que et vinc escoltant ja fa una colla d'anys i, com he fet algun altre cop, t'envio aquest correu perquè em treguis de dubtes. En un programa anterior, mentre parlaves del grup Falsterbo, de fons sonava una melodia que la poses molt sovint i vet aquí que no sé com es diu i m'agrada molt. Et donaré més pistes. És una peça on hi sona un acordió molta estona. El tros que tu poses no hi canta ningú, suposo que ha de ser dels anys 70, perquè jo ara en tinc 43 i me'n recordo que l'escoltava ja de ben jovenet per la ràdio. Si pogués te l'entonaria una mica, però així per correu és una mica difícil. Si la poses molt sovint, a veure si saps de quin et parlo. Jo em gravo tots els programes i després me'ls escolto a la feina. Ah, doncs no ets l'únic. A més, m'agrada molt que alguns de vosaltres els col·leccioneu o els escolteu doncs en moments més tranquils, amb la qual cosa això igual ara mateix ho esteu sentint al matí, a la tarda, a la nit, a la matinada. Josep, que no em dius des d'on m'escrius, però en fi, jo m'imagino que et refereixes a aquest tema, que era només instrumental a la seva cara B del single original, perquè a la cara A cantava Trevor Herion, és original del 1983... i es diu Keys of No Return. O sigui, besos sin retorno.

0: Seràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Com ho portes, això, Coco? Gràcies per estar en connexió. Estrenant una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Intentant acariciar la teva memòria i els teus bons records. Algú va dir: hi ha dos sentits que sempre són útils en qualsevol situació. El sentit comú i el sentit de l'humor. Però això ho fem junts. Quina és la teva?
2: Hola, Albert, sóc en Xavier, truco des de Manresa i voldria veure si em podies posar una cançó d'un grup de folk espanyol que es deia Nuestro Pequeño Mundo i que menys o menys es deia així, On Cinnamon. A veure si la pots trobar.
3: Oh, Cinnamon, where are you gonna run to? Oh, Cinnamon, where are you gonna run to? Oh, Cinnamon, where are you gonna run to?

0: i l'amable amic americana ha tingut bona memòria, eh? Quants anys feia que no escoltaves a Nuestro Pequeño Mundo? Un grup de folk espanyol que suposo que imitava, com quasi tot el que es feia en música en aquell temps en aquest país, les tendències americanes, el folk estava molt de moda. Això és de 1968. Oh, Sinner Man. Has connectat amb el Coco.
1: Per no perdre la memòria... Cocodril Club.
0: Però el piano, on és el piano? Sisplau, el piano.
1: Amb l'Albert Malla.
0: Ah, aquí està el piano. M'agrada. Em reconforta. Em dona energia de la positiva. Tant que em rejuveneix. I fa una temporadeta que m'imagino que estic a finals dels anys 80, que estic preparant un viatge que pot ser inoblidable. No em vull deixar res a la maleta, però sobretot avui em vull endur una cinta amb les cançons més especials, perquè el viatge és en cotxe i pot ser llarg o curt, pot ser de dia, pot ser de nit, però la música sempre, sempre et farà bé. Quina cançó posaries en aquesta cinta de casseta? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Que a més molta gent està prenent nota de cada proposta vostra amb la intenció de gravar aquesta cinta, que serà més d'una cinta, perquè ja n'hem posat moltes, eh? A veure què ens diu l'amic Gary, Antonio Garrido Gary. Diu, hola Albert, este es un tema que pondría en el casset de Elton John, I don't wanna go on with you like that. Des de Sant Joan d'Espí, Antonio Garrido Gary. Mira, jo aquest també el posaria... Com dieu vosaltres molt sovint, perquè em porta bons acords i perquè, a més, així recordarem a un Elton amb plenitud de facultats, podríem dir, perquè recentment Elton John ha declarat: per a ser sincer, no queda molt de mi. No tinc amígdales, adenoides ni apèndics. He perdut la vista d'un ull. No tinc pròstata. No tinc una part del maluc i dels dos genolls, però segueixo aquí. Tampoc puc veure la televisió, no puc llegir, no puc veure els meus fills jugar. Llàstima, eh? Quina llàstima. Diu Elton John, però es veu que malgrat tot manté una actitud positiva i que vol recuperar-se, recolzat per la seva família i agraït per l'afecte del públic. Sempre amb nosaltres, Elton John.

Doncs a mi, Antonio Garrido, Gary, de Sant Joan d'Espí, m'agrada molt que t'hagis recordat aquesta cançó que em sembla boníssima i que, en canvi, amb el pas dels anys, no ha estat de les més recordades aquí al programa, no? Sempre anem als èxits anteriors, als clàssics, de quan vam descobrir Elton John. Però aquesta triomfa especialment a les nostres sessions de ball, que de manera estable seguim celebrant les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, i triomfa en una versió maxi que poso, que és més llarga i més pensada per ser ballada, agrada moltíssim. Amb aquest títol, que era tot un examen pels locutors de l'època, del 1988. I don't wanna go on with you like that. No vull continuar amb tu així. Oh yeah. Molta sort per Elton John i que ens continuï acompanyant sempre. Ara ens acompanya la proposta per la cinta de casset de l'amic Juanma d'Esplugues de Llobregat, que diu: hola Albert, bona nit. Bueno, clar, és que el programa el podeu estar escoltant de nit, de dia, a la tarda, al matí, un dia de festa, un dia de feina, mentre conduïu, mentre passegeu al mar o a la muntanya. Ja saps que el Coco t'acompanya. I si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Amazon Music, a Apple, iTunes, entre d'altres. Així que encantat d'anar amb tu allà on vagis, ja ho saps. En aquest cas, en Juanma d'Esplugues de Llobregat, és el que ens escolta de nit, diu: enhorabona pel programa, és genial. M'agrada moltíssim la varietat de música que poses. Jo, a la nostra cinta de casset, gravaria el tema Video Kill the Radio Star de The Buggles, jejeje. Una abraçada, Juanma. Bueno, a més, estic pensant que aquesta cinta que estem gravant, ja que la ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació, clar, l'estem gravant en temps real. Això és una gravació analògica, no és com ara que copiar, pegar i això en un segon ja tens una cançó amb un pendrive o qualsevol artilugi d'aquests. No, no, nosaltres en temps real, per tant, estem, quan l'estem gravant, estem escoltant íntegrament les cançons. En aquest cas, ja sabeu l'anècdota, el 1981, concretament l'1 d'agost, va començar les seves emissions el primer canal dedicat de televisió, dedicat només a la música, és a dir, els videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'estrenar-se amb aquesta cançó, que deia que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio. Han passat molts anys i resulta que la MTV ha tingut de plegar per falta d'audiència, però la ràdio continua aquí i el vídeo no ha matat ningú. A vegades ens ajuda als nostres bolos de festa major per projectar imatges del que està sonant.

Video Kill the Radio Star. El vídeo matarà a l'estrella de la ràdio. Cançó de la banda Buggles, una banda britànica de New Way i Synth Pop, formada el 1977, però la cançoneta és del 1981. Bueno, la ràdio, el vídeo... El que sí és veritat és que en aquell temps, quan va començar la MTV, ja feia diversos anys que perquè una cançó triomfés no valia només amb el so, amb el disc. Tenia que anar acompanyada d'un videoclip. Almenys el tema que promocionaven, el tema dels singles, ja era gairebé imprescindible que tota cançó anés acompanyada de videoclip. El que passa és que les televisions de l'època doncs aprofitaven els videoclips per tapar forats de matinada o en hores estranyes i sense avisar, diguem, no? Fins que es van començar a fer programes especialitzats en això. Records de tota una història, perquè tu saps, i jo també, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Però aquí ens reconciliem amb tots els nostres records. Bueno, i per aquesta cinta fantàstica acabem amb la proposta d'en Xavi Llop, des de Girona, que ens diu: jo sóc dels oients que s'apunten totes les cançons que proposeu perquè tinc la intenció de gravar la cinta o les cintes, perquè ja són moltes cançons, i faré un viatge amb elles perquè al cotxe encara tinc reproductor de casset. Jo proposo Always de Bon Jovi. Ah, vas fort, Xavi. Sí, noi, ja sabeu que els cotxes nous no és que no portin reproductor de casset, que ja fa molts anys que no el porten, és que ja no porten reproductor de CDs. I això és una llàstima. Hi ha molta gent buscant algun aparell extraïble, bueno, extraïble, vull dir, a banda del que porta d'origen el cotxe, per poder reproduir CDs, perquè, és clar, hi ha gent que tenim molts CDs pensats per viatges, pensats per escoltar el cotxe. I si no porten els cotxes reproductor de CDs, perquè tampoc, ja en el seu moment, vam passar moltes cintes de casseta a CD en temps real. Doncs, què hem de fer amb tots aquests CDs per poder-los escoltar al cotxe? Perdre hores i hores passant-los a un altre format? Ai, em sembla que podrien donar la possibilitat als cotxes de dir: vol CD? Doncs miri, val, té un complement o un suplement de tant, i que la gent pogués escollir. Bueno, Xavi, gràcies per dedicar-nos el temps i per proposar-nos aquest temazo.

heavy realment potent. I és que aquests del rock dur, quan es posen a fer balades, també són els millors, eh? Always, sempre. El single més venut a nivell mundial de Bon Jovi, publicat el 1994. Gràcies per la proposta, amic Xavi Llop de Girona. I jo també vull ficar cullerada per la cinta. A veure si us agrada aquesta, que us proposo. This Old Cowboy. Ah, era la Marshall Tucker Band. Des de Carolina del Sud, Estats Units. Una banda que ha estat activa durant més de 40 anys.

0: these old cowboy, aquest vell vaquer. No, it ain't gonna be the first time this old cowboy spent the night alone. És la Marshall Tucker Band. Desitjo que t'hagi agradat la meva cullerada per la cinta de casset que estem gravant junts, eh? Aquesta banda de Carolina del Sud, dels Estats Units, ha combinat sempre rock, jazz, gospel i country. A mi és que m'agrada molt els llibres.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: I per presentar-te la meva especial d'avui, primer poso aquesta més coneguda.

17. Als 17 anys. Aquesta part que està sonant no estava inclosa en la publicació del single del disc petit, però sí en el Don't Play. I jo creia que era un saxo, que és un instrument que també m'agrada molt, però resulta que no. Així, investigant, aquest instrument no és un saxofon, és un fliscorn. Però diuen els experts que el fliscorn té un so més suau, fosc i de vellut que la trompeta. I sovint el porta a confondre'l amb un saxofon tenor o alt en registres suaus. La cançó es caracteritza per una base de samba suau, guitarra acústica, contrabaix, trombon i aquest fliscorn que acabem

I aquesta cançó és la més coneguda de la seva intèrpret al nostre país. Janis Ian, que la presentàvem així fins que algú va dir que no, que es deia Janis Ian, però és igual. Era realment dolça. I va sortir la cançó el 1975, quan bueno, va coincidir que precisament el que us parla tenia l'edat que diu la cançó, 17 anys. Janis Ian, o Janis Ian, nascuda a Nova Jersey, Estats Units, el 1951, de la que, bueno, avui serà protagonista de la meva cançó especial, poc coneguda, però jo crec que us agradarà molt. Va tenir un problema important, perquè durant la seva gira de comiat del 2022, va perdre la veu i li van diagnosticar cicatrius a les cordes vocals. Des d'aleshores ja no pot cantar. Però per sort tenim les seves gravacions. En el mateix àlbum de At 17 hi havia aquesta preciositat, The Other Side of the Sun. A l'altre costat del sol parla sobre buscar un lloc sense maldat ni desconcert, amb un estil pop melòdic.

aquesta cançó tan dolça de Janis Ian, sabeu per qui va ser coescrita? Doncs per al nostre amic Albert Hammond, el de Nunca Llueve en el Sur de Califòrnia.

0: nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
1: Aquelles pequeñas cosas es una pequeña también canción porque dura muy poco, no arriba a los 2 minutos. Però és la cançó més especial per al nostre convidat d'avui, el company José Manuel Parada, company de ràdio als anys 80 a Barcelona. Després, doncs, ell es va fer molt més famós des de Madrid fent televisió. I gràcies als seus records d'aquella ràdio que es feia a Barcelona als anys 70 i 80 i a recordar totes aquelles veus que molts de vosaltres suposo que també escoltàveu, doncs em permeto recordar-te que tens a la teva disposició, si és que t'agradava la ràdio d'abans, una col·lecció de 128 programes de 80 minuts cada un, amb la ràdio, amb el so original de la ràdio que jo he fet i de la ràdio que jo he escoltat. És gratis. Està a iVox.com i es diu Una vida de ràdio. Si ho escoltes, m'agradaria que, bueno, et pots distreure i et pot fer companyia una bona estona, no? Però si realment arribes al final i els escoltes tots, m'agradaria que em diguessis alguna cosa, eh? Perquè, clar, això és important, eh? Per qui ha fet, en aquest cas, una feina sense ànim de lucre durant més de 35 anys, i que era una cosa per mi, per no oblidar-me de ningú, vaig fer una còpia per alguns companys d'ofici, i em van dir, però això per què no ho publiques, home? Però si això és una feinada que no ha fet ningú. Bueno, al final em van convèncer. I Una vida de ràdio està a disposició de qui vulgui, arreu del món, per escoltar en diferit, a iVox.com. I amb aquesta música de pel·lícula, concretament, és una música maca, d'una pel·lícula que tampoc va ser molt important, allò que dic jo, que a vegades el que demanem és quina música de banda sonora instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que la pel·lícula no t'hagi agradat. En aquest cas és música de Hans Zimmer per la pel·lícula Matrimonio de Conveniencia. Però bueno, és una sintonia per rebre avui només una proposta, en aquest cas d'en Juan Ramon Pino, Pinoski de l'Hospitalet, que diu: en la secció de bandas sonoras propongo esta vez la obra maestra Metrópolis y la nueva banda sonora que creó Giorgio Moroder para este mítico film de 1927. Las canciones que compuso las interpretan varios de los mejores artistas de los 80, como Freddie Mercury, Bonnie Tyler, Adam Ant, y mi favorita es la que canta Pat Benatar, Here's My Heart. Mi selección sería la de Pat Benatar. Espero que te guste y la podamos disfrutar juntos todos los cocos. Ya está sonando. Como siempre, felicitarte por tu excelente programa y que podamos disfrutar de él muchos años más. Eso espero, Pinoski. Gracias. Una abrazada.

Berater cantant Aquí està el meu cor des de la banda sonora de la nova edició de la pel·lícula Metrópolis, originalment de 1927. Ara Pat Benatar té 73 anys, és de Nova York, però encara surt de gira amb el seu marit. Va tenir diversos èxits als 80. I encara que l'amic Pinoski, de tota la bona banda sonora de Metrópolis, ha escollit a Pat Benatar, deixa'm recordar una mica la de Freddie Mercury, l'aportació de Freddie Mercury, que combinava la seva veu amb l'estil electrònic de George Moroder, que va produir a gent molt gran, per exemple, a Donna Summer. Love Kills, l'amor mata. Era 1984. Era una incursió en solitari de Freddie Mercury quan encara estava funcionant molt bé el grup Queen. La pel·li Metrópolis.

Bueno, avui no tenim més temps per més bandes sonores, però esperem la teva proposta aquí a cocodrilclub@gmail.com. I ens acomiadem ballant amb la secció Els més ballats de la història, en la que m'agradaria que també hi participessis i em diguessis quina cançó t'ha fet ballar de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90 o inicis dels anys 2000. Aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Avui, l'amic Roberto Sosa, des de Barcelona, ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert, soy habitual de tus sesiones de los domingos tarde en la discoteca Barrocos, y precisamente en la última pusiste una nueva mezcla de la canción All Amour de los Hierasur. Ah, sí, és aquesta. Jo crec que està molt ben feta. El tema original és de 1986 i Hierasur, bueno, són de Londres. Havien fet cosetes maques, de synth-pop i electropop i dance. Diuen, Roberto, propongo que también la pongas en el programa porque seguro que gustará a muchos cocos. Ah, mi disco preferida de antes era El Trocadero de Barcelona. Un abrazo, otro para ti.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993. Cocodril Club.

lunch on the terrace like the debt we dine. When

every woman, every man in the wilds.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Funky Tracks Radio. Los tracks que movieron el mundo.

0: ¿Qué quieres tú ahora? Pegando tocritos.
1: Me aburro, papuche.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: baby. Yes, I'm on.
1: És la una.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
5: I el locutor radiofònic Curro Gadella, que durant més de 3 dècades va treballar en aquesta casa, Radio Ciutat de Badalona, ha rebut un homenatge al seu barri de Sant Adrià de Besòs. Familiars, amics, veïns i veïnes i també representants del consistori han estat presents en un acte en què s'han recitat versos i també hi ha hagut música en directe. El nostre company, en Daniel Mormuz, no s'ho va perdre i va poder parlar amb en Curro.
6: Estem amb el Curro Gadella, mític locutor de Radio Ciutat de Badalona, més de 30 anys presentant programes de màxima audiència com Abanico de Cantares o La Hora Flamenca.

0: de programa, pero muy atípico. Yo me hacía amigo de mis oyentes, he ido a bodas, he ido a bautizos, han venido a comer a mi casa, he ido a comer a casa de cualquiera. En fin, que lo mío era muy diferente a lo que se entiende como, como comunicador de ese medio, que no era mi manera de hacer. Yo no soy periodista, empecé por, también como una anécdota, ¿no?, por el flamenco, cuando los comienzos de la radio, en 1981, y bueno, empezamos como una broma que acabó en serio. Hoy celebro de que Radio y Televisión Badalona tengan la importancia que sí tienen.
1: Ha conegut a moltíssims artistes al llarg de la seva vida, també ha descobert talents com el Miguel Poveda, ¿no? Com va ser el fet de descobrir al Miguel?
0: Lo de Miguel, aquí estaba en esta tarde la presidenta de la Hermandad Rociera de la Esperanza, que ella fue la que me dijo, hay un niño por aquí que canta muy bien, acabamos siendo amigos, y bueno, como si fuera mi hijo, sus padres y su madre, pues íbamos a comer juntos y tal, el niño cantaba por la Pantoja. Pero vino una cantadora de Cádiz una vez, Paquita Lara, y fuimos a escucharla todos juntos. Bueno, la presentaba yo y estaba él. Y en ese momento a él le picó ya la parte flamenca de lo que él gustaba. Gustaba de la copla, Isabel Pantoja era su ídolo, pero a partir de escuchar a Paqui Lara ya se aflamencó. Y dos años después, porque tiene un oído incomparable, a los dos años fue a la Unión a ganarse los cuatro primeros premios de la Unión, que no ha ocurrido en la vida, en la historia de ese festival. Se los llevó, dicho sea de paso, él se llevó los cuatro premios y yo el de las letras flamencas el mismo tiempo que él.
1: ¿Qué ha significado el flamenco a la seva vida?
0: Bueno, el flamenco es una forma de vivir, una forma de estar. Hay que padecerlo también, porque cuántas noches de vino y copla, como diría precisamente una de las viejas tonadillas. El flamenco hay que vivirlo y hay que sufrirlo. Noches malas, noches a lo mejor de alguien que se pasa en copa, pero es como se aprende, como se bebe y como te va entrando ese gusanillo y ese venenito que el flamenco tiene. Cuando llegas a entenderlo, es cuando ya no te puedes desprender de un arte semejante. Porque es protesta, porque es alegría, porque es tristeza, porque lo es todo. En el flamenco se encierra, es un cante de protesta, a fin y al cabo. Aunque se hable de amor, también siempre son los desamores los que mandan en ese camino del flamenco. El flamenco es imponente.
1: Muy bien, doncs muchas gracias por atendre'ns, Curro. Enhorabuena y que vagi molt bé.
0: Muchas gracias. Estoy contentísimo porque, hombre, es bueno que te reconozcan los más cercanos. Los que me conocen hace mucho tiempo. Y esto me viene a demostrar que si uno se comporta regularmente bien, la gente lo tiene en cuenta. Y me lo han demostrado, como ves, en esta tarde.
1: Claro que sí, enhorabuena, gracias.
0: Gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo para los viejos compañeros.
1: El Ginés és el president de l'Associació de Veïns de Sant Joan Baptista de Sant Adrià de Besòs, que ha organitzat aquest acte, aquest homenatge al Curro. Què tal, Ginés? Com ha estat, com ha sorgit la idea de fer aquest homenatge?
2: Pues bueno, nosotros somos una asociación vecinal de aquí del barrio San Juan Bautista que apostamos por la cultura desde el primer momento. Cada año solemos hacer un acto cultural para estas fechas, para el Día de la Cultura, que es el 21 de mayo. Nos pusimos en contacto con Curro para hacerle un pequeño reconocimiento y un homenaje a toda su trayectoria en el mundo de la cultura. Porque no solamente ha sido un flamencólogo importante, sino que trabajó durante mucho tiempo en Radio Badalona. Y bueno, y también el tema de la poesía. Es una persona del barrio, que vive el barrio y es un, parece ser que es una especie de lince ibérico en extinción. O sea, es una persona que vive en el barrio, compra en el barrio, lee los periódicos todavía de papel, vive al margen del mundo digital y le encanta la lectura, la poesía y hablar con la gente. Yo creo que esa especie está en extinción, por desgracia.
1: Què destacaria de la figura del Curro, que és una persona que ha estat molts anys a la ràdio, com hem dit, què li fa especial?
2: Bueno, yo sé que su pasión es la comunicación, la poesía, Y en el tiempo de la radio yo recuerdo que lo conozco porque, aparte de todo del tema cultural, él también era entrenador de fútbol, ¿vale? Y entrenaba a un club que se llamaba Atlético San Adrián. Y yo jugué con ese club y lo conocí en su faceta de entrenador. Después me enteré que era poeta y que era flamencólogo y que trabajaba en la Radio Badalona. Me enteré con posterioridad, ¿no?
1: Es un orgullo, ¿no?, para el barrio, una persona como él.
2: Es un orgullo porque representa, como te digo, a una generación del barrio que, por desgracia, se va a ir extinguiendo, ¿no? La persona emigrante vino aquí, se integró, habló bien siempre de Cataluña, reclamó, como otros muchos, el estatuto en el año 77. O sea, una persona integrada y que quiere a Cataluña, aunque se siente extremeño y quiere evidentemente su pueblo, pero adora a Cataluña.
1: I una persona molt estimada perquè hem vist que aquesta sala avui s'ha omplert per tal de poder veure aquest homenatge.
2: Sí, sí, la verdad que no nos esperábamos tanta afinación de gente porque tampoco tenemos tantos medios de difusión. La hemos difundido con carteles a través de Facebook y hablando el boca a boca, ¿no? Pero la verdad que ha sido un éxito.
1: Molt bé, Ginés, doncs moltes gràcies i enhorabona per aquest acte.
2: Moltes gràcies a vosaltres i eso, que vagi bé.
1: Estem amb la Montserrat Rico, escriptora que ha estat present aquí a aquest homenatge. Montserrat, què tal? Com ha estat el fet d'haver participat avui aquí en aquest homenatge al Curro?
3: Bueno, a ver, para mí, yo siempre he comentado que Curro fue mi padre literario porque él llevaba al encuentro con la poesía en 1992 y ese verano me entrevistó por primera vez, ¿no? Me di a conocer un poco, pues a través de unos versos, pues para comenzar, ¿no? Y a partir de ahí, pues comenzó ya mi carrera fulgurante hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo no iba a estar aquí en un día tan importante para Curro?
1: ¿Qué significa para usted una persona como el Curro? ¿Qué ha significado?
3: Yo creo que Curro ha sido un patrimonio de la ciudad y sigue siéndolo, aunque ya no esté delante de los micrófonos ni en las ondas. Curro siempre será Curro, ¿no? Aparte de que nos une, pues, una amistad personal de muchos años.
1: Muy bien, pues muchas gracias.
3: Gracias y encantada.
1: Estem amb el cantador Juan de la Lora, que ha cantat aquí a l'homenatge a Curro Gadella. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo ha sido el hecho de poder estar hoy aquí cantando en un homenaje a una figura como Curro?
4: Ha estado muy bien porque para mí es un orgullo a un hombre, a un poeta como Curro Gadella, y que se acuerden de él y le hagan el homenaje, pues para mí es un orgullo poder asistir y cantar.
1: ¿Cómo es o cómo ha sido su relación con Curro?
4: Pues mi relación con Curro fue mi principio con el flamenco, que fue incluso el que me metió el impulso para salir para adelante, ¿no? Para hacerme aficionado y meterme en el mundo del flamenco. Y gracias a él, pues estoy en el flamenco y, cómo no, pues cuando ha estado él, está yo.
1: ¿Ha sido de alguna manera un mentor para que pudiera poder dedicarse a esto?
4: Sí, sí, la verdad que sí, porque aparte de muy buen poeta, es muy buen entendido del flamenco y sabe muchísimo de flamenco. Y la verdad que es un hombre especial.
1: ¿Qué diría que le hace especial?
4: Su manera, yo qué sé, una persona muy culta, muy buena gente, muy humilde. O sea, ya no por ser poeta, ¿no? Ya es la persona.
1: ¿Y qué es lo que han preparado esta tarde aquí? ¿Qué es lo que han cantado en este homenaje?
4: Bueno, pues esta tarde, por Curro le gusta el flamenco. Después de ser poeta, le gusta mucho el flamenco. Pues le hemos hecho aquí unos cantes por Alegría, por Soleá, por Bulería. Bueno, varios cuerpos del flamenco y la verdad que lo hemos pasado muy bien, tanto yo como mi acompañante Delu, ya que mi otro guitarrista no ha podido asistir por temas personales.
1: Genial, pues muchas gracias por atendernos.
4: A ustedes.
5: Doncs una abraçada per l'amic Curro Gadella i una altra per tots vosaltres.
6: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
7: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
5: Marxem ara fins a les Guinguetes de la platja a Badalona, perquè ja fa dies que han aixecat la persiana, coincidint amb l'arribada del bon temps i també amb l'inici de les festes de maig, uns dies que acostumen també a portar molt d'ambient fins al passeig marítim, però la temporada torna a començar marcada, doncs, per la preocupació pels temporals, per l'estat de les platges, i estaran un o el dia per aquest inici de temporada de bany que arrenca el 30 de maig, després d'uns hiverns que cada cop, doncs, van colpejant més fortament el nostre litoral. La nostra companya, la Sílvia Llama, s'ha apropat fins a una d'aquestes guinguetes a la platja. Sílvia, molt bon dia. Quina concretament?
8: Bon dia, Núria. Doncs sí, estem aquí a la Guingueta Taquara, que es troba just al passeig marítim davant del pont de fusta que hi ha al costat del que era l'Skate Agora. Aquí és l'última, ara mateix és l'última guingueta just abans d'arribar a Montgat, perquè com sabeu la guingueta de la platja de la Barca Maria doncs aquest any no s'instal·larà per les obres que s'hi estan fent de reforma del passeig marítim que es va trencar amb el temporal de principis d'any. Ens acompanya en aquesta guingueta en Víctor Figueroa, que és responsable de Taquara. Bon dia.
9: Bon dia, com estàs?
8: Què tal? Molt bé. Doncs explica'ns una mica com han anat aquests primers dies en marxa, quan veu obrir i com han anat.
9: Doncs et diria que vam obrir aproximadament el 14 d'abril, fa un mes més o menys, i bueno, vam començar amb molta energia, amb moltíssimes ganes, la veritat que l'equip super, super, super content, però sí que és veritat que vam tenir alguns problemes, l'Ajuntament no ens donava l'aigua, no teníem llum, sí que és veritat que va ser una mica complicat, però vam sortir endavant i això, doncs molt contents i molt feliços de poder obrir, com sempre.
8: Quants dies veu estar així sense aigua i llum?
9: Et diria que uns 3 dies, de fet teníem com la por de no poder obrir, com que teníem el punt positiu de que altres xiris no havien obert, llavors vam pensar que seria com guai obrir una miqueta abans, i no sabíem si podríem obrir o no, vam patir una mica, però vam tirar endavant i guai, sí.
8: A mitjans d'abril és una bona data per obrir, amb marge encara per a aquestes festes de maig que ja estem a l'Equador, podríem dir. Com han anat? Noteu més afluència de gent també amb l'arribada del maig? Sembla que la gent a Badalona surt més, no?, a prendre alguna cosa, a sopar.
9: Sí, és veritat que hi ha altres xiris que se centren més potser en un públic més de nit, nocturn, de copes. Nosaltres sí que ens adrem més potser amb dinars, amb sopars. Llavors nosaltres vam notar sobretot la gent que venia abans de les festes, gent que venia a reservar, a fer carta, a fer menús, i després s'anaven cap a la cremada, s'anaven cap al Correbars, i en aquest sentit sí que vam notar molt, però la nit tranquil·la, no és una nit de juny, però sí, vam notar la feina i la gent amb moltes ganes de festes de maig també.
8: Ja comentàvem que aquí doncs, va haver-hi el temporal de principis d'any, que ha malmès el passeig marítim i hi ha una guingueta menys. Això com us ha afectat a vosaltres? No sé si us ha afectat d'alguna manera.
9: Doncs sí, la veritat que el fet de que la gent ja no pugui passar tant per allà, que la gent pensa que ja no es pot creuar i que, bueno, que pel tema de la platja doncs, ja menys gent, és més complicat passar, doncs sí que hem notat menys gent, sí que és veritat que la feina s'ha reduït una miqueta, potser perquè estem començant, però bueno, la veritat que el tema de que encara no estigui solucionat ens afecta a nivell bueno, de gent i de més, sobretot doncs, la gent que ve amb bici, etc. Però bueno, intentem agafar-ho amb esperança de que algun dia això s'arregli i bueno, això, cap endavant.
8: D'altra banda, positiu també el fet que no estigui instal·lada, per dir-ho d'alguna manera, per vosaltres, aquella última guingueta, ja que no, gent del Manresà o de Montgat potser doncs la primera guingueta que tenen de Badalona és la vostra.
9: Sí, però tampoc no et pensis que hi ha tanta diferència. Al final, bueno, és gent que anava allà, gent que ve aquí de tota la vida, bueno, de tota la vida, de fa 4 temporades que estem aquí, i bueno, sí. Sí que realment potser el gran problema que estem notant, igual que passa com fa 4 anys que ens estem queixant, que és el tema de que bueno, no tenim unes condicions com la resta de xiringuitos. Per aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges doncs, està una mica més deixat, i sí que és veritat que fa 4 anys que ens estem queixant. De fet, hem tingut reunions amb la Sònia, la tinent d'alcalde, i no ens ho ha acabat de solucionar, llavors això és una mica un problema per nosaltres. Però bueno, intentem això, fer el millor que el possible, oferir el millor servei possible i donar la sort que tenim una carta i una gent que dona el millor. Llavors, bueno, pues que això és el que ens compensa i no tant les condicions que ens donen de part de l'Ajuntament.
8: Dius que no us ho acaben de solucionar, tot i haver tingut reunions. Com està el tema? Vull dir, quin és el següent pas? Us heu de reunir més? Estan mirant de solucionar aquests problemes?
9: Bueno, sí, cada any és això de que ens donen llargues, que sí, que tal, que això. De fet, aquest any encara no hem tingut la reunió per saber si realment podrem donar espectacles a nivell cultural, no sabem si podrem fer monòlegs, concerts. L'any passat sí que podíem, però bueno, només de les tardes, i si hi havia queixes venia la policia, i estem esperant aquest any per tenir la reunió. Estem ja a 19 de maig, a meitat de maig, i encara no sabem res, no sabem quan es donarà la reunió. Bueno, són coses que això atura una mica la cultura a Badalona, aturen que la gent pugui gaudir de l'estiu, de les festes, i, bueno, i ens sap una mica greu que encara no tinguem recolzament per part de l'Ajuntament, però bueno, tot i així intentem això donar el millor possible.
8: Una mica més de comunicació, no? Falta, entenc, amb l'Ajuntament.
9: Sí, faltaria una mica més de feedback, potser també entenc que és molt complicat arreglar com les dutxes, el tema de què està passant aquí al costat de Montgat, sé que hi ha moltes coses a solucionar, però bueno, també ells són conscients que no és la primera vegada que ens passa, són moltes temporades, però bueno, tot i així, sí, agrairíem de part de l'Ajuntament una mica més de feedback i més comunicació, i sobretot acció, més que comunicació.
8: Perfecte, doncs aquí queda aquesta demanda. Parlem de l'amplitud de la platja, també la pèrdua de sorra, que és una de les afectacions principals d'aquests temporals. No sé com ho veieu aquest any, si s'ha recuperat bastanta sorra després del principis d'any.
9: Bueno, jo sento que un dia estaré treballant a la barra i estaré nedant, quasi, no?, que m'arribarà aquí l'aigua. Igual entenc que també, bueno, el canvi climàtic, les pluges, mil històries, sí que és veritat que va recuperant una miqueta, i jo sento que per l'estiu hi haurà una mica més de platja, llavors tindrem gent aquí, però, bueno, no depèn de nosaltres, el xiris al final depenem del temps, depenem de com està el clima, però, bueno, jo demano a la vida que ens doni una miqueta de platja i així tenim feina i tenim gent aquí.
8: Núria, perquè us ubiqueu, aquest és un de les guinguetes de Badalona que està ubicada a sobre de Passeig Marítim, o sigui, estem a sobre de ciment, no estem a la sorra, que això és un punt a favor per vosaltres, però sí que és el que comenta el Víctor, que cada cop doncs arriba més a prop a aquesta aigua i queda menys sorra. Veurem com està el tema sorra per la temporada de platja, de banyistes, però suposo que menys sorra, menys clients per vosaltres.
9: Sí, no, evidentment, si no hi ha sorra no hi ha platja, i si no hi ha platja la gent va al xiris on sí que hi ha platja. I de fet aquesta platja normalment ve més gent perquè es pot aparcar fàcil, perquè està una mica més retirada del meollo de gent, però bueno, jo confio que sí que tindrem gent, però mai se sap.
8: Parlem ara, deixem de banda aquestes qüestions més d'actualitat, parlem de la vostra proposta gastronòmica. Explica'ns una mica què és el que oferiu des de Taquara.
9: Doncs realment nosaltres intentem com trencar una mica el concepte de xiri tradicional, que el xiri de fritanga, de paelles, que és un concepte molt maco de tota la vida, però està molt normalitzat ja. Nosaltres des de sempre, que portem, bueno, 4 anys al Pont del Petroli i 4 anys aquí al Pont del Ferro, intentem oferir una carta diferent. Opcions veganes, sense gluten, oferta asiàtica, pots menjar des d'un pad thai, una seta maitake a la brasa, albergínia, falafel, tenim arròs de bolets, opcions una mica més que trenquen amb el que t'esperes, i ho cuidem moltíssim. Totes les produccions són nostres, salses, tot casolà, tot vegà. Intentem pensar en aquelles persones que no troben on menjar un sopar de normal, i a més oferim opcions que són de nivell de restaurant, malgrat estar un xiri que a vegades doncs, bueno, doncs és una mica ràpid i atropellat tot.
8: Trobeu que, no sé si molta gent de molts punts de la ciutat s'apropen aquí només per aquesta oferta una mica diferent de la resta de guinguetes.
9: Doncs sí, de fet, no només venen gent de Badalona, d'altres zones que estan més lluny, sinó que ve gent de Barcelona, ve gent del Masnou, i de fet la tenim exactament la mateixa carta a un xiri que està al Masnou, que acabem de veure aquest any, que es diu El Bambú. Mateixa carta, mateixa producció, és un xiri que feia molts anys que està obert allà al Masnou i hem reobert, i bueno, intentem tenir mateixa energia, mateixa carta, tant aquí a Badalona com allà al Masnou, i perquè la gent no s'hagi de mobilitzar tant per gaudir del que oferim nosaltres.
8: I normalment què és el que més us funciona? Ja no ara, que encara no ha arrencat del tot la temporada, sinó en plena temporada, sobretot tardes i nits, podríem dir que és el moment més important per vosaltres?
9: Nosaltres treballem molt i ve moltíssima gent dissabtes i diumenges als dinars, perquè bueno, també oferim menús de grup i tenim diverses opcions perquè la gent pugui gaudir aquí tot el dia, des de arriben a fer el vermut, dinen, es fan la copa i després s'allarguen a la nit, però sí que és veritat que divendres i dissabte per la nit aquí es treballa també bastant, ja que tenim la zona de festa, Titus, a l'espai de més aquí, i sí que hi ha feina.
8: I entre setmana? Com està el tema entre setmana?
9: Entre setmana sí que és veritat que, sobretot ara que encara no és estiu, és un servei més tranquil, més cafès pel matí, la gent que ve amb el llibre, gaudir, una miqueta de música, banyar-se aquí a la platja més tranquil, però, bueno, realment a l'estiu sí que treballem també entre setmana.
8: El tema de personal, no sé si us costa molt trobar personal per treballar durant l'estiu, no? És una època complicada, la gent marxa de vacances, però sempre suposo que hi ha algú disposat a sacrificar el seu estiu per treballar-lo, no?
9: Sí, bueno, no, jo soc un exemple també de persona que sacrifica el seu estiu, no? Que quan la gent està de vacances jo estic aquí treballant, i quan jo tinc festa és un dimecres o un dijous, però bueno, sí que per mi compensa realment. A part aquí, bueno, hi ha molt bones condicions, no sé altres llocs perquè no conec, però bueno, aquí pues, tenim tot en regla, intentem com apostar per gent que realment té ganes de treballar, inclús intentem evitar la rotació, intentem mantenir un equip bueno, que renovi cada any. Costa perquè, bueno, hi ha gent que a vegades ve aquí i es cansa en dos mesos, o gent que té vida una mica caòtica, no passa, no? Que tenim gent que li agrada viatjar, gent que li mola molt estar cap amunt, cap avall, però, bueno, sí que intentem oferir la gent que està aquí, al màxim, sigui més o menys temps, al màxim temps que estiguem aquí, donar la nostra energia perquè això funcioni el millor possible.
8: Perfecte, Víctor, doncs moltes gràcies per atendre'ns i aquí queden aquestes demandes que heu fet pel que fa doncs a la neteja i manteniment d'aquesta zona, que deies, no?, que ens facin igual de cas que la resta de Guinguetes i esperem que vagi molt bé aquesta temporada d'estiu.
9: Moltíssimes gràcies i gràcies per l'oportunitat de conèixer el Tacuara.
8: Molt bé, fins ara.
7: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
6: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
5: Falten 20 minuts per arribar a les 12 del migdia i a aquesta hora saludem la Dolors Clotes de Conreu Sereny. De fet, avui parlarem de l'or del segon origen, un llibre que l'acompanya aquí a l'estudi i que planteja una mirada a l'agricultura ecològica basada en la recuperació dels sabers tradicionals, de la biodiversitat, de la sobirania alimentària, amb la pagesa i també cooperativista Dolors Clotes. Avui volem reflexionar sobre com aquestes idees connecten amb l'experiència real de Conreu Sereny i també amb els reptes actuals del món rural. Dolors, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, gràcies.
5: Com vas llegir l'or del segon origen, què et ve impactar més d'aquest llibre?
10: Em va impactar més que en Jordi Puig, que de fet és de l'Ametlla del Vallès i del 78, i és fill i net de pagesos de moltes generacions, i no de pagesos que anessin molt boiantes, m'ha semblat entendre. Ell busca molt quina manera hi havia de ser autosuficients dintre d'aquelles dificultats i de sense aquests recursos energètics que avui tenim tant, de tota mena. I ell vol entendre això com per empaitar un futur també més autosuficient i sense, pensant en aquest canvi climàtic que tenim al davant, pensant què és el que ajuda, el que fomenta potser les males pràctiques i mirant, té una saviesa impressionant, vull dir, i una sensibilitat molt gran, i a més ho ha lligat aquest títol amb el llibre aquell d'en Pedrolo, no?
5: El manual del segon origen.
10: Exactament.
5: Ho dic perquè el llibre, ara parlaves de saviesa, i defensa que el futur de l'agricultura ha de passar sí o sí per recuperar coneixements del passat. Sí. I estàs d'acord amb això?
10: Totalment, que no vol dir que no es puguin millorar, perquè ell, per exemple, ha estat 10 anys investigant doncs, tan oralment per tot arreu del territori.
5: Això t'anava a dir, es conserva prou la memòria pagesa o s'ha perdut molt?
10: Diuen que cada vegada que ha mort un pagès es perd un llibre, no? I és així, perquè tot el coneixement era oral. Per tant, ell ha tingut aquesta sensibilitat i aquest bon fer
5: de
10: donar la importància de recollir tot això, però també entenent que tot això és millorable, sobretot el que era com molt més feixuc o altres maneres de fer, saps? És aquesta, diu, això, entendre el passat, però per empaitar
5: per
10: el futur.
5: Per encarar el futur.
10: Per encarar el futur, no? Amb la realitat actual.
5: Clar, i hi ha alguna pràctica tradicional que Conreu Sereny, per exemple, aquí a la Serralada Marina, hàgiu recuperat, no?, i que us funcioni especialment bé?
10: Bueno, clar, hem de millorar moltes coses, però, per exemple, el tenir el nostre propi compostatge, això és una cosa importantíssima. El mirar també de recuperar llavors, de tenir llavors doncs, més locals, les varietats locals, que això és un gran compendi de varietats locals. O sigui, pensem que moltes de les varietats que plantem a vegades són híbrides. Híbrides vol dir, bueno, que és per un creuament, no?, i que s'ha, que amb aquest creuament logres pues, més el que tu vols com a fruit, diguéssim. Però aquests també generalment són menys adaptats al medi, tenen menys resiliència, menys, saps? I llavors, doncs, igual com pensem que el que en diem males herbes vulgarment, que hauríem de parlar-ne molt si són males o bones o ajuden o no, no són més que plantes adaptades al medi. D'aquestes plantes adaptades al medi, moltes són comestibles, i poden ser comestibles, i ho han sigut, i segurament que en un futur aniran sent-ho cada vegada. Doncs una mica va igual, o sigui, totes les varietats locals són adaptats més al medi, al clima, al sol, al sol de la terra, vull dir, de cada lloc, no? Per tant, hi ha més resistència, i això pot ser menys una cosa a tenir molt en compte.
11: Aquesta resiliència de la natura. Sí. El llibre parla molt d'autosuficiència alimentària. Creus que és realista pensar-hi avui en dia, o que és realista pensar-hi en un entorn com el nostre, no? Eminentment urbanitzat, també.
10: Una cosa és que ara no ho tinguem, i que no ho tenim, amb tota certesa. L'altra cosa és que com a polítiques s'intenti com potenciar, s'intenti o es vagi encarat a potenciar això, perquè de fet, com menys quilòmetres han de fer les coses, més gust tenen, més, vull dir, i també menys petroli, menys energies fòssils que
11: més gastem. Més generació agrícola de quilòmetre zero, no? I per
10: exacte,
11: tant,
10: és que tots els espais,
11: més capacitat d'autosuficiència.
10: Pensem, per exemple, això ho hem dit altres vegades, però tota la salada marina queden com més de 80 hectàrees que es podrien cultivar encara. Ja no parlem de tota l'àrea metropolitana, que n'hi ha més de 300. Vull dir que, clar, només pensem ciutat, créixer, piscines, no sé què, però mengem cada dia, mengem tres vegades. Tot això penso que les polítiques haurien de reflectir-ho molt, per més que veiem els supermercats que sempre estan plens, que també ens hem de plantejar d'on ve la majoria
11: com
10: de coses
11: fan,
10: que
11: no?
10: Hi ha no, en el supermercat.
11: Jordi Puig i Roca, en aquest llibre, relaciona directament agricultura i crisi climàtica. Com noteu vosaltres això al camp? Aquests canvis de la crisi climàtica?
10: Bueno, sobretot amb la calor, amb la calor que cada cop és més forta i temps abans, llavors doncs les plantes pateixen més.
11: Sequeres, pateixen, no?
10: Sí, pateixen més de la sequera ambiental, no només la falta d'aigua, que també doncs aquest any, perquè és un any com atípic, no?
11: Davant d'aquest canvi climàtic, l'agricultura ecològica és més resilient? Està davant més preparada?
10: Davant d'aquest canvi climàtic, l'agricultura és més resilient si té en compte doncs, tot el que parlàvem abans, per exemple, però sobretot el que ajuda és a no consumir, no fer tant ús de les energies fòssils, saps? Això és el que ajuda a que
11: el canvi climàtic desacceleri, no?
10: I el no tirar, o sigui, pensem que també quan en el camp, a la terra, tirem molts, tots els agroquímics, els agroquímics que maten la fertilitat pròpia del sol, això fa que la terra també
11: s'empobreixi, no?
10: S'empobreixi i necessita molta més aigua. En canvi, els adobs orgànics retenen més l'aigua. És que són coses que
11: l'altre dia parlàvem amb l'Acadèmia de Perruqueria Badalonina, Lídia Casanovas, que justament està doncs inscrita en un projecte, el Click Recycle, on utilitzen el cabell humà tallat, després de cada talla a la perruqueria, per, entre d'altres, fer barreres, per recollir tot aquest oli, hidrocarbur que va parar al mar, també residus, però també com a xarxes que mantenen la humitat en cultius. I, per tant, cada
10: tal
11: vegada...
10: Tal qual, la llana de les ovelles, per exemple, que abans
11: també
10: era com una cosa, era un tresor, i ara que molts l'han de llançar, que és molt greu, i en canvi tenim teixits tèxtils. Parlem de moltes coses a la vegada, no? Però tot està relacionat, de fet. Vull dir que per això hem de tenir com més, pensar més...
11: Ja que avui parlàvem d'aquest llibre, d'aquest llibre que s'anomena L'or del segon origen, doncs deixa'm també que et pregunti, perquè un dels eixos d'aquest llibre és la defensa de les varietats locals, no? I tu també n'ets una defensora. Per què són tan importants?
10: Això, perquè són varietats més adaptades a les condicions de cada espai, saps? O sigui, Astúries tindrà el seu, Catalunya tindrà el seu, Andalusia tindrà el seu. Són plantes que s'han adaptat a les condicions tant
11: i que garanteixen aquesta
10: sol,
11: diversitat,
10: que,
11: no?
10: Són més resilients, més fortes, més... Tot i que penso que si hem d'anar cap a aquesta sequera cada cop més, vull dir, les plantes també els haurem d'anar acostumant com amb unes condicions... No, i guardant aquestes llavors, pensa que sempre s'han guardat... Ell, aquest en Jordi Puig, també col·labora amb llavors orientals. De fet, és un dels que ho van fer, que són uns grans defensors de conservar aquestes llavors, no? Per això n'hi ha moltes entitats d'aquestes que estan aquí. Van començar a Santa Eulàlia de Ronçana, però també col·laboren amb Granollers, amb el museu que guarda les llavors. Vull dir, a tot l'Iso i a Mamaca, que algun dia potser els convidarem que ens ho expliquin.
11: I tant.
10: Però tot això és conservar aquesta fortalesa.
11: El llibre també apunta cap a un canvi de paradigma social que posaria també en el focus, diguéssim, d'aquest provisionament, no?, de primera matèria, al cooperativisme. Què porta una cooperativa ecològica més enllà d'aquesta producció d'aliments?
10: La cooperativa és una responsabilitat compartida de la gent, és com sentir-te més seu, no? Tots els projectes familiars et sents de la petita pagesia, sempre com sentia el projecte més seu, de fet és el teu, la teva manera de viure. Jo penso que les responsabilitats compartides, horitzontals, també, doncs, són també molt més resilients davant de condicions desfavorables, perquè hi ha una altra manera de funcionar, no? No n'hi ha una persona dalt que té un sou moltes vegades molt més diferent i alguns a baix que van fent les feines bàsiques. De fet, totes les feines són importants, és com un engranatge i així ho valorem i hem de tenir en compte.
11: Dolors, un plaer, com sempre, tenir-te a la ràdio pública local. Que vagi molt bé.
10: I a vosaltres. Moltes gràcies.
11: Adéu, bon dia.
10: Adéu-siau.
6: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
7: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
11: I avui parlem d'un cas també que marca un abans i un després en la lluita contra l'amiant al metro de Barcelona. El Tribunal Suprem ha confirmat la incapacitat permanent total d'un treballador jubilat en una sentència que reconeix que la seva malaltia pulmonar és conseqüència directa de dècades d'exposició a aquest material tòxic. Parlem d'en Rafael Rubio, un badaloní que va treballar més de 40 anys als tallers de Vilapiscina i que pateix afectacions respiratòries derivades de l'amiant. És una resolució, com deia, històrica perquè obre la porta a altres casos similars, probablement, i posa també sobre la taula una pregunta clau. Fins a quin punt es va protegir o no els treballadors durant aquells anys? Avui ens acompanya el mateix Rafael Rubio. Bon dia, Rafael, com estàs?
12: Bon dia.
11: I també tenim a l'altra banda del telèfon l'advocat del col·lectiu Ronda, que ha portat el cas, l'Àlex Tisminetzi. Què tal? Bon dia, benvingut.
13: Hola, bon dia.
11: Àlex, quina transcendència jurídica té aquesta sentència i el cas d'en Rafael? I per què?
13: Doncs és una sentència molt important perquè és la primera sentència del Tribunal Suprem respecte a un treballador que està viu del metro de Barcelona, que declara que va estar exposat a l'amiant al metro de Barcelona i que té una patologia per culpa d'aquesta exposició laboral.
11: Hi ha molts casos, com el d'en Rafael, que estaran condicionats per aquesta sentència? En porteu d'altres?
13: A veure, nosaltres fins ara només hi ha hagut dues sentències fermes que hagin declarat l'exposició de l'amiant al metro de Barcelona. Una ha estat aquesta i l'altra va ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el cas d'un treballador que va morir a causa de l'exposició de l'amiant. Però nosaltres ara mateix tenim fins a 8 sentències més a l'espera de judici.
11: Per casos similars, als del Rafael?
13: Correcte. Viudetats o malalties o treballadors que estan exposats o treballadors que han causat defunció per l'exposició de l'amiant.
11: Podria haver altres casos que haurien quedat invisibilitzats durant aquestes dècades?
13: Nosaltres estem segurs que hi ha moltíssims casos que han quedat invisibilitzats. Per què? Perquè el metro fins ara no reconeixia aquesta exposició a l'amiant. I, per tant, hi ha hagut moltes malalties, càncers de pulmó, patologies pulmonars, que es van declarar com a comunes, que no tenien res a veure amb el metro, però que en realitat venien d'aquesta exposició a l'amiant al metro de Barcelona.
11: Rafael, què significa per tu que el Tribunal Suprem confirmi aquesta resolució? No? En algun moment vas tenir la sensació que no reconeixeria mai que la teva incapacitat havia estat causa de l'amiant o mai vas pensar que era una causa perduda?
14: Bueno, yo estaba convencido de que saldría lo que ha salido. ¿Por qué? Porque nadie como nosotros en los años 70 sabíamos lo que había dentro de la cochera, que era amianto en todos los sitios. O sea, las zapatas de los trenes eran de amianto, la gente mayor, que murieron muchos, que ni lo sabrían de que habían muerto. Las zapatas de freno eran, por ejemplo, de amianto, Eso se gasta, eso tiene un grosor de 4 o 5 centímetros y eso se va
11: expandiendo. Es un disc que es va gastant i que el pulsim, diguéssim,
14: pero en el caso concreto de un compañero mío, de las personas mayores de los años 70, que murió en el 80 y pico, no sé, la verdad no sabemos de qué murió. Estaba conmigo en el torno y él había estado mucho tiempo respirando eso. Es decir, si tú estás trabajando en un torno de un tren que está elevado, que tú estás debajo, en un foso de 2 metros de profundidad y el tren está arriba, cuando la herramienta está cortando todo el material, tanto de discos como de la rueda, ese polvo se convierte, porque la zapata era de... Luego los aisladores, los disyuntores principales, que eso son piezas de amianto, que entonces las había, que esas piezas de amianto lo que hacen es proteger cuando hay un arco de corriente, porque el amianto no arde. Y entonces esas piezas nosotros las limpiábamos. Cuando no tenías una faena en concreto porque el tren no había entrado a revisión o lo que fuese, pues cogían y nos decían, oye, ponerlo ahí y ir limpiando. Nosotros las lijábamos, las piezas se lijaban y bueno, y entonces el polvo te caía encima. Luego te soplabas con una manguera. Y los mayores decían, aquí vamos a morir todos en aquellos años. Nos daban leche, que tampoco se entiende ahora, y dicen que, bueno, se quedan asombrados que por qué nos daban leche, para respirar aquello, porque respiraba aquello, y entonces, pues, lo pasamos muy, muy mal, porque era todo amianto.
11: Han hagut de passar molts anys perquè arribi ara aquesta resolució del Suprem. Això et fa pensar, finalment, no?, que la justícia funciona, tot i que potser doncs, també penses que arriba massa tard. Quants anys fa que va començar aquest litigi?
14: Esto empezó en el 2016, me parece que... Sí, en el 2016 me parece que el Ale lo sabrá mejor que yo cuando empezó.
13: Sí, sí, el procediment va començar el 2016 i el que ens hem trobat és que la política una mica del metro de Barcelona en tots els procediments és endarrerir-ho al màxim possible. Es provoquen suspensions, es provoquen canvis de data, i llavors el que ha passat és que s'allarga molt, molt, molt, molt els procediments.
11: I això genera també un cert desgast, no? Aquesta sentència fa justícia no només al teu cas, sinó a tota una generació de treballadors, Rafael, no? Coneixes altres companys d'aquests 8 casos, no?, que ens deia també l'Àlex, que van patir aquestes condicions similars?
14: Sí, bueno, claro, ahí ha habido otros que lo han tenido, el caso del compañero que murió, y también los que al final, pues no... ¿Por qué? Pues no se sabe, pero vaya, los que murieron hace muchos años, que no se sabe, o sea, ciertamente no se sabe si fue de eso o no fue de eso, pero sí que eso se estaba produciendo. Y entonces estábamos convencidos de que el tema del amianto estaba ahí y ya está, o sea, no había más. No sé si lo sabían, no teníamos ningún tipo de protección de nada. No existía una mascarilla, no existía... No teníamos ni trapos para limpiarnos las manos. O sea, es que no había de nada, de nada, de nada, de nada. O sea,
11: quan vas començar a treballar al metro, Rafael, eres conscient que estaves exposat a un material perillós?
14: No. Se empezó a rumorear cuando nos mandaron, una vez que nos mandaron a todos los de la cochera, porque uno había cogido no sé qué enfermedad y nos mandaron a hacer una revisión a todos. Y a partir de ahí fue porque, claro, es que tampoco nosotros, yo concretamente y muchos, no sabíamos que el amianto hacía esas cosas. O sea, que perjudicaba tanto, es que tampoco lo sabíamos. Sobretot
11: quan es trenca o quan es manipula, no? Sí. Que és el problema. Abans deies, lijaven peces de...
14: Claro, luego estaban los suelos de los trenes, que los sacaron los suelos de los trenes, que eso se hacía con fuego, era el suelo donde pisan los pasajeros, eso estaba ahí, era de pintura de amianto. Y entonces, nosotros no lo hacíamos cada día, que por cierto, la persona que era una empresa externa que lo hace cada día, que el Alex debe ser, pareja me parece que se llamaba, o se llama, perdona, y esta persona es la que lo hacía continuo, pero cuando nosotros, te vuelvo a decir lo mismo de antes, cuando no tienes una faena en concreto, pues un día que no tienes tú tu faena, pues te dice, mira, iros a arrancar suelo, con soplete y cortando con una mula. Pero nosotros no sabíamos que eso existía, el amianto ahí.
11: Alex, ahora nos dèieu que fa 10 anys que va començar aquest procediment i el doneu ja per tancat o encara hi ha pendent un judici per danys i perjudicis?
13: Encara hi ha pendent un judici. De fet, el teníem fa poc, fa una setmana o dues, i va haver una nova suspensió provocada també per el metro de Barcelona perquè, bueno, pues, a nivell processal, desgraciadament, si una de les parts vol endarrerir al màxim el procediment, pues, ho va provocant. Però entenem que tindrem el judici properament, els danys i perjudicis, i també pues, tenim el judici a l'octubre també d'un altre treballador de danys i perjudicis, que és l'altre que s'ha declarat per sentència ferma la viudetat, diguem, en aquest cas, per malaltia professional. Però és veritat que s'estan allargant molt els procediments, però nosaltres entenem que és una tàctica dilatòria, per això, perquè diem, de desgast, i també perquè, com que, bueno, també és una empresa pública, no li agrada tenir aquestes notícies, i quan més tard siguin, doncs millor per ells.
11: Què és el que reclamareu en aquest judici per danys i perjudici?
13: En el cas concret del Rafael, ell va treballar al metro de Barcelona durant molts anys, va estar explotat a l'amiant, això és cosa jutjada, ho ha dit el Tribunal Suprem, té una malaltia, que és l'asbestosi, que és una malaltia que només és provocada per l'amiant, que és que el pulmó té com una espècie de cicatrius, i això està causat per una sèrie d'infraccions a l'empresa, que és que no li donaven cap mena d'informació, de formació, mascaretes, bueno, havia tota una sèrie de requisits, doble taquilla, havia una sèrie de requisits, extracció localitzada, que havia de complir l'empresa ja des dels anys 70,
11: i que no,
13: que no va complir cap d'ells. Per què? Perquè entenia que no tenia amiant i, per tant, no complia cap normativa. I, per tant, demanarem a l'empresa que indemnitzi el Rafael en la quantia que entengui el jutjat.
11: Després de tot el que has viscut, Rafael, què et pesa més, la malaltia en si o la sensació de que es podria haver evitat?
14: A ver, que se podría haber evitado, sí, que claro que se podía haber evitado. En aquellos años, no sé, porque es que había uralita, nosotros hasta un tejadillo que había en el patio era de uralita, lo que era la uralita antigua, y había mucho. En aquellos años no sé yo si se podría haber evitado, porque tampoco, pero yo creo que sí. Pero lo que más te fastidia ya no es la sensación de que la empresa... Cuando yo en el 2013 o 14, es que no me acuerdo cuándo fue, yo empecé a toser y echaba sangre por la boca. Entonces yo me fui a Can Ruti y con el tratamiento, etcétera, etcétera, me dice, el neumólogo me dice, ¿tú tienes, has trabajado con el amianto? Digo, sí, porque ya se estaba moviendo eso. Digo, sí. Bueno, pues el caso es que él me dijo, dice, no, es que tú tienes lo que es la fibra, porque eso no se deshace. Cuando lo respiras se te clava en el pulmón. Entonces, una microvena dio aquello. Vale, pues entonces, ¿qué hizo la empresa a partir de ahí? ¿Negarlo todo? Es mentira. Incluso una persona importante del metro, del servicio médico, me dijo, oye, ¿no podrá ser que tú lo has cogido fuera de aquí? Yo me fui al ejército... Estuve 18 meses, del ejército vine y entré en el metro. He estado 42 años en el metro. Digo, pues no sé, puede que lo cogiera a lo mejor, no sé, de hacer gimnasia en el ejército, pues y pudiera ser. Lo han negado todo, lo han estado negando todo. Hasta que luego ya sí, ya en el 2001 concretamente, había materiales nuevos y viejos y vinieron y dijeron que todo había que tirarlo a la basura. Pusieron un container. Pero después de eso lo han seguido negando. Un consejero delegado de la señora Colau dijo que ese trabajador, esa persona, esa que no conozco como
11: se dice... Per tant, el que més pesa és aquest negacionisme, eh? Aquesta sí. Impotència per negando, que assumeixin dice, aquesta responsabilitat.
14: Claro, él salió, cuando dimos la primera rueda de prensa, él salió por otra emisora y un medio de comunicación, que no sé quién fue, me dice, oiga... ¿Usted está seguro de que...? Dice, porque el consejero delegado del ayuntamiento, de la señora Colau, estaba diciendo que era mentira, que en el metro no había amianto. Cuando ya se había demostrado que sí que lo había.
11: Àlex, què passa a partir d'ara? Després d'aquesta sentència del Tribunal Suprem, entenc que ja no hi ha cap opció a recurs?
13: No hi ha cap recurs. De fet, aquest últim recurs que ha fet l'empresa, que és el de cassació al Tribunal Suprem, no tenia cap possibilitat d'èxit per part de l'empresa. Simplement el van fer per dilatar encara més el procediment i per poder dir a la roda de premsa, com deia el Rafael a l'última, que tot això no era ferm i que ells estaven totalment en contra d'aquesta sentència i que no ho reconeixien. I, per tant, aquesta sentència és ferma, no es pot recórrer, i, per tant, és cosa jutjada. Cosa jutjada vol dir, des del punt de vista jurídic, que ningú pot discutir que el Rafael va estar exposat a mi en el metro de Barcelona i que té aquesta patologia per aquesta exposició.
11: Per aquesta causa.
13: Entenem que això, clar, el que entenem que això és molt important, perquè cada sentència el que ve a dir és determinar jurídicament, com a cosa jutjada, el que està negant el metro. I no només ajuda al Rafael, i també pues, li diu que el que ell sap que és veritat, pues, és veritat, sinó que li pot obrir la porta a altres treballadors que amb aquesta patologia, perquè a poc a poc, tot i que l'empresa ho nega a cada sentència i a cada judici i a cada procediment, s'està obrint l'escletxa de la realitat, i era que sí que s'estava exposat a l'amiant al metro de Barcelona.
11: Després d'haver provat que l'amiant ha estat la causa de la malaltia, penseu que serà fàcil que reconeguin aquests danys i perjudicis en el pròxim procediment?
13: No. És dir, o sigui, la nostra experiència amb el metro de Barcelona serà que vindran a resistir-se al màxim possible.
11: Que res és fàcil, primer, eh?
13: No, primer, intentant allargar el procediment al màxim possible, si pot ser fer el judici aquest d'aquí 3 o 4 anys, millor que d'aquí 6 mesos, i després la segona part que faran és portar grans especialistes a discutir fins i tot que realment el que té el Rafael és de l'amiant o no, quan ja ho ha dit la sentència ferma. Però fins ara la nostra experiència amb el metro de Barcelona és que s'estan gastant molts diners públics amb advocats, amb pagant especialistes, per dir una cosa que no és certa, que és que no hi havia amiant al metro de Barcelona.
11: Mm-hmm. Rafael, i a l'altra banda, doncs, es trobaran amb el teu cas i la teva perseverança, eh?
14: Sí, o sea, yo no lo hubiese hecho, yo solo por mí no, pero gracias a los compañeros de CGT, del Metro de Barcelona, pues me dijeron, oye, si tienes amianto, ¿por qué no denuncias? Porque nadie lo había hecho, o sea, la gente lo sabía, pero bueno, lo iban dejando, y digo, así, digo, pero claro, yo no voy ahora a contratar a un abogado y me voy a gastar el dinero y que luego me digan que no, o lo que sea. Y entonces, entonces nos pusimos ellos me pusieron en contacto con Alex, con el servicio de abogados de Ronda.
11: De Colectivo Ronda.
14: El Colectivo Ronda, y entonces, a raíz de ahí, pues fuimos tirando, y hemos pasado por todos los procesos. A mí, yo he tenido que ir a la Ciudad de la Justicia también a un médico forense, que el médico forense me hizo 20.000 preguntas y yo le expliqué cómo se había trabajado allí. Que yo no sé si era la empresa. A ver, yo creo que, por ejemplo, los jefes que nosotros teníamos, yo creo que ellos, los que estaban con nosotros, yo creo que ni lo sabían tampoco. Eso estaba, si lo sabían, más arriba. O sea, abajo no lo sé. Pero bueno, lo que te fastidia es eso, que traten de negarlo todo y la justicia, antes me has dicho la justicia. Sí, yo creo en la justicia porque la justicia aquí, en este caso, ha dado la razón a la verdad. Porque se han sido tres jueces, el primero, el segundo de aquí de Barcelona, de Cataluña, y el Supremo de Madrid. O sea, y aún siguen teniendo dudas. Bueno, pues que vayan y se lo preguntan al médico forense, que fue el que hizo el informe.
11: Rafael Rubio, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Àlex Tisminetzi, del Col·lectiu Ronda, també gràcies per aquesta estona de conversa
13: i per explicar
11: aquest cas. Que vagi molt bé.
14: Vale, ale, adiós.
13: Adéu.
7: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
6: Badalona Matí, edició d'estiu.
11: I si en Jordi Merca us ha convençut que ja tindria mèrit i ja voleu començar, com ell insistia, a decorar la casa pensant en el Nadal, molt d'atenció també als consells que avui ens porta en Ricard Boter de la drogueria Can Boter de Badalona. Què tal? Com
12: bé,
11: estàs? Molt bon dia. Sí que és veritat que la gent, els carrers ja estan tots decorats, a punt també perquè estan encesa el dia 22. La gent també s'espavila cada vegada abans a l'hora de decorar casa seva?
12: Sí, home, tot va molt abans. Penseu que les compres de Nadal de les tendes igual es fan a l'estiu. Doncs ja tens la maquinària tota preparada.
11: Molt bé. I què és el que més us demanen, no?, a l'hora de decorar?
12: Home, ara,
11: per exemple, parlàvem això del calendari d'Advent.
12: Ara ve l'època dels calendaris d'Advent, de les flors de Nadal, de les espelmes d'Advent, perquè hi ha les corones d'Advent, hi ha els calendaris, són moltes tradicions que venen de la nostra tradició cristiana, no?, i que s'han anat adaptant i modernitzant, però que tenen aquest fil conductor.
11: Molt bé. Per exemple, calendari d'advent, com el podem preparar a casa? Que deia, jo no el puc comprar perquè sóc al·lèrgic al gluten.
12: Home, l'ideal és fer-te'l tu, com dèiem. Calendari d'advent, al final, és una estructura amb 24 espais on tu pots col·locar el que vulguis, fins i tot. Últimament he vist molt de moda calendaris d'advent amb maquillatges, que la canalla van bojos per això.
11: Ah, sí, Déu-n'hi-do, eh?
12: Sí, però llavors tu tens el calendari d'advent, que te'l fabriques tu, venen ara molts amb fusta, que en tenen tot de calaixets, i poses el número, i la idea és tenir una sorpresa cada dia, no?
11: Bossetes de paper, es poden fer servir mitjons, el podeu fer a casa reciclant, com és tan habitual, els rotlles, fins i tot del paper de vàter, no? I d'aquesta manera...
12: Tota la tradició de... Sobretot venia bastant dels mormons. Era reprofitar tot el que tenies per casa per decorar les coses. Etiquetes de la roba, els botons que sobraven, tot aquest tipus de coses, i ho estampaven tot i feien un collage.
11: Uh-huh. Veus? Bona idea. I normalment sempre hi ha un dolç amagat a dintre, o pot ser qualsevol cosa?
12: Pot ser qualsevol cosa. El dolç crida molt l'atenció i la canalla els agrada molt. Vull dir que sempre ajuda.
11: Què és el que us demanen, també? Ara parlaves d'espelmes, no? Quines són les més habituals en aquesta època de l'any?
12: Penseu que les espelmes, tradicionalment, hi havia tot aquest procés de preparar, diguem, l'esperit per al fet del Betlem, no? Del fet del naixement. Llavors, durant els 24 dies que precedien a tot plegat, s'encenia una espelma cada setmana, els més fervents, o espelmes grosses, normalment de quatre colors diferents, i s'encenia una espelma per setmana que durava tota la setmana, o sigui, la tenies encesa sempre. I llavors... anaves encenent setmana per setmana, fins que el dia 24 ja era el dia de nit bona.
11: Els colors interpreto més sol·licitats ara pel Nadal, que són el vermell, els daurats, els verds, poder...
12: Us diré que és una mica estrany, eh? Violetes.
11: Violetes,
12: colors verds, també vermells, sí, però la idea és que cridin l'atenció.
11: Molt bé. I el mateix, diguéssim, amb qüestió floral, vosaltres també teniu la floristeria allà a tocar de la mateixa drogueria, sí que és veritat que molta gent decora la porta de casa, decora també la taula, no? Es demana això, els remets de vesc, que ara comentàvem també amb en Jordi. Quina és la planta més habitual?
12: Bueno, la poncetia és la planta de Nadal per excel·lència. El vesc, que deia ell, també amb molta tradició es fan els remets de la sort, també aquesta tradició, que deia que és una planta que no tenia arrels, que era una planta que sempre vivia en l'aire i estava entre la terra i el cel, i per això se li va donar aquesta cosa de que era una planta que donava bona sort. Pues el vesc, els remets aquests de vesc, la poncetia, és el que més es ven aquests dies.
11: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ricard, i fins la propera. Ja sabeu, si voleu, si sou d'aquests previsors, i voleu anar escalfant motors amb això del Nadal, perdó, aquí queden algunes idees. Gràcies, Ricard.
7: El millor del Badalona Matí.
6: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
7: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: a les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: A principis dels anys 70, en un racó oblidat del Bronx, va començar una veritable revolució cultural. El que es va iniciar com una celebració de barri es convertiria en un moviment global capaç de transformar llenguatges, imaginaris i maneres d'habitar l'espai públic. Però la història del hip-hop no s'entén només des d'aquella festa del 1973. Ve de molt més lluny, de les veus dels griots de l'Àfrica Occidental, dels jocs verbals de les persones segrestades de l'Àfrica i esclavitzades, i dels sound systems jamaicans que feien tremolar Kingston. Una constel·lació de ritmes, paraules i formes de resistència que, amb el pas del temps, desembocarà en una cultura amb quatre pilars essencials: DJ, MC, graffiti i breakdance. Com es transforma una expressió comunitària en una indústria multimilionària? Quin paper juguen les desigualtats socials, les migracions, la tecnologia, la violència policial i, fins i tot, la geopolítica? Avui, a les portes de Troia, recorrem l'origen, els moments clau i les mutacions d'una de les cultures més influents dels nostres temps. Benvinguts a la història del hip-hop. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui, per parlar de la història del hip-hop, i ho han titulat com a origen, moments rellevants i reflexions. I per fer-ho, ens acompanya molt especialment l'Oleguer Montaner, que a partir d'ara ens referirem a ell com a Ula, i també el podeu conèixer amb el seu nom artístic, que és l'Home Estàtic. Ell és DJ, productor musical i membre de Rol Urbà, una cooperativa dedicada a la dinamització de projectes artístics comunitaris. Benvingut, hola.
3: Moltes gràcies.
2: I també molt especialment ens acompanya l'Amat Molero. Havia de venir a públic, no? L'Amat, una miqueta.
4: Exacte.
2: Però s'ha animat a dir, a veure, mira, si he de puntualitzar alguna cosa estaré per aquí. Ell també és educador a Rol Urbà i també és DJ. Benvingut, Amat.
4: Moltíssimes gràcies.
2: Ula, feia molt temps que teníem aquest programa pendent, eh?
3: Definitivament, sí, sí. Ja em disculpo públicament per la demora, però aquí està, i em feia moltíssima il·lusió, la veritat.
2: I a més és un programa, bueno, jo penso que serà un programa molt diferent, ja anireu veient al llarg de tots els 55 minuts que durarà això, però serà molt interessant. Llavors, Ula, no sé si et sembla, per començar, un dels dubtes que ens apareixen a les persones que no són versades uh-huh. en tot això, és quina és la diferència entre el hip-hop i el rap?
3: És una confusió molt, molt habitual. De fet, hi ha més un context en què s'utilitza el nom de l'un per l'altre, però suposo que la resposta breu seria que bàsicament el hip-hop és tot un moviment cultural que engloba moltes més coses, entre elles el rap, i el rap pròpiament no deixa de ser una tècnica d'execució vocal, de la mateixa manera que hi ha gent que canta i hi ha gent que rapeja.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.